0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

shirt goes with which skirt.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta, al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.

0: També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
1: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
0: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
2: Esports, el Mundial de Futbol pendents del Pakistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
0: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
2: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Michael Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia,
0: què tal? Bon dijous, com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Hi donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, donem ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com era gentilici.
0: No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri i al mateix bloc, i anirà l'Ara Garcia, que de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge. Que
0: alerta!
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més.
2: Parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista a la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ara Garcia.
0: Apa, l'Ara!
2: De Catalunya Ràdio.
0: Avui entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Ella marxa, l'Ara, ja no estava a la cadira, que es tranquil·lits, i Jorge Drexler, que deu ser els matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara, t'has avisat els gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tens 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Ja, por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda que molt. Aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé. Ben bé.
3: L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
0: Com?
4: Uau.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot al tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Però jo pensava que colaria la primera.
3: La primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
0: Sí, que sé.
3: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
3: i
0: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
0: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga, fins ara. Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí, fent el penúltim matinés d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny, i aquestes hores del matí. També volem saber per què avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
5: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor, i sona així. Agua pel calor!

0: aniré ràpid.
1: A veure, què és això exactament?
0: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé. En aquest cas, la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó. I de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu, i també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
1: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
0: Sí, horrorosa.
1: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió. Com es perda a poc.
0: Nois, no cal ser expert.
1: Agua pel calor.
0: No cal que sigui la cançó d'estiu.
1: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que el King Africa i Verónica Romero, doncs, escolta'm, els hi ha agradat.
0: Una mica de mono.
1: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
0: Vinga, Lara, ja no l'escoltareu més,
1: Quina bona notícia engeguem al matí.
0: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
2: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando, volando.
0: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
1: 6:15, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem, aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta Montsó, amb un motiu per saltar del llit. A veure quina es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
4: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un part natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt, doncs, donar un confort addicional. I també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
3: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
1: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
0: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
1: home,
0: ja tenim...
1: Home, el... ho dius així, com si fos, com si estiguessin parlant de la nova cançó de l'estiu.
0: Bueno, com vols que tu...
1: Una miqueta més, amb una miqueta més d'emoció.
0: Doncs batega amb Rocío Jurado.
1: Ara.
0: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
5: Temes a la soledad.
6: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
7: Me entró el venenillo
8: y quise ser artista.
9: Yo empecé a ser.
10: ¡Rocío Jurado!
11: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
12: Yo expuse mi vestuario a la censura.
13: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
14: ¿Tú eres feminista o qué?
15: Hombre, claro que soy feminista.
16: Pues déjala correr.
0: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
1: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta perquè segueix la cua del cor que batega a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
0: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes, amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
7: Hay que tenerla. Es la Anita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente. Es la mujer de mi vida.
9: Y a la inversa.
10: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
1: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
0: Estan enamoradíssims.
1: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys? Perquè si deia, si el Modena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
0: Ho van deixar el 2021, crec.
1: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4-5 anys deuen portar. Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
0: Perfecte. Treballen junts, cadascú...
1: Meravellós, no hi ha res a dir.
0: Ja està.
1: Celebrem l'amor.
0: Sí, segones oportunitats.
1: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
0: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
13: També ha canviat una mica el concepte del luxe, o sigui, segons com les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa, la joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, ara la joia potser és més...
14: Ensenyar el pis o ensenyar...
13: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
14: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
13: Exacte. Sí, sí.
1: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb en Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que Uzbekistan acaba de marcar gol. Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
0: Que repetició del gol.
1: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant ahir el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la reposta. Escolta, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
0: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
1: No, però ja ha rebotat la piloteta, ha rebotat. Ep.
0: I aquest no l'han vist, i mira.
1: I mira cap a dins. Doncs vinga.
0: Patapam.
1: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
0: Que xulo, visca.
1: Que ben arreu.
0: Que ben arreu, clar, patapam.
1: Escolta'm.
0: Mira que content.
1: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts ho recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal de stop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va ser viralíssim aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabús, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu Justin.
1: Ah,
0: diu Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: No el van reconèixer. Però, deia, però vostè és Justin Timberlake? Que deia, sí. Jo em trobo Justin Timberlake i li fa, el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: El record. Perquè ho demostri, saps? A veure, canta, li dius.
0: Ui, ella. Ja estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
2: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
2: Sí, vaig, molt, fent, fluint. Vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui, astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company, mal company.
1: M'heu fes.
0: Per què?
1: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
1: Sí. Mira,
0: home, però explica-la a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
1: Això saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
2: Bueno, és que ho ets una mica, sí. Però tots ho som, sí. Jo crec
0: jo
2: que...
0: No.
2: Home,
1: jo
2: amb
1: sempre
2: aquest...
1: vull tenir la raó, sempre. Jo sempre penso que tinc la raó, això
2: sempre.
1: És molt greu, eh?
0: Ui, això és
1: i això
0: problema,
1: ho he de mirar, eh?
2: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una sí. cosa tens la raó? Sí,
1: pràcticament sempre.
2: Jo també.
1: Sí. O sigui, se m'ha d'argumentar molt bé, però sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: La doncs aquí
1: igual,
0: fent aquesta tauleta de tietes meravelloses...
1: No?
0: Jo no.
1: I tant!
2: Home, guapa!
1: Si ja més tossut d'aquí, home, ja no! Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Sí, tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de
1: doncs
0: el carro.
1: Molt orgull, molt
0: us
1: orgull.
0: Us estic donant joc, mentre esperem quin dia. No ens espera avui, astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
1: Doncs, avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
1: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no reguitem. Gol?
1: Gol.
0: Molt bé, Marta, però...
1: De Colòmbia! A veure, com ha anat això?
0: Sí, és que no molt bé, Marta, gol de Colòmbia, molt bé.
1: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, Mayol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu. Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
1: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, hem d'estar pendents.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
1: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari en fa 58.
0: Molt bé.
1: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: El Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Corina. Avui ens portarà a l'illa de Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí. Repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
1: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
0: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
0: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
1: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys 2 atacs amb drons, un que ha deixat un mort i 2 ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
0: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
1: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
1: Fonts de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera morta la legislatura.
3: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
0: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
1: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
4: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
0: Serà un dels temes d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
1: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
0: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sonar, perquè avui arrenca.
1: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amélie Lenz. És el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte final de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Curado. Marc, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico, on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest, que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que defensa defensat la seva innocència com la Vanguardia.
6: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotuns indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
5: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
6: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
0: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
6: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
5: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
6: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
5: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
6: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
5: L'editorial del Mundo es titula sense defensa penal ni política.
6: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
5: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
6: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
5: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
6: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
5: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
0: 6:07, Sílvia Solanes, bon dijous.
7: Bon dijous.
0: Què tal?
7: Molt bé.
0: Preparada per la premsa digital?
7: Superpreparada.
0: Doncs anem, i què ha passat aquesta nit a Benidorm?
7: Que s'ha begut molta cervesa.
0: No m'ho diguis.
7: Sí.
0: I això?
7: Anglaterra jugava.
0: Ah, clar.
7: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. Clar. El rècord, com podia ser d'una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
0: Mare meva, quina bestiesa!
7: Doncs sí.
0: Són molts litres, eh?
7: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
0: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a la pop?
7: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família, han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
0: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
7: Doncs mira, si vols, pots començar.
0: Ah, ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
7: Sí, a 8:45 del vespre, ho llegim al Time Now, tu no em mires amb aquesta cara, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
0: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
7: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la Ronda Litoral, a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
0: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures ni de broma. Tot el contrari, Marc.
5: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
0: En només 5 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
8: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música i avui, en aquest cas també, però al migdia es farà públic i portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
0: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
8: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltero i Charlotte DeWitt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui.
0: He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics
8: sí.
0: de les Arts.
8: A mi també m'agrada molt.
0: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
8: Sí, sí, m'agraden molt les Voces Femenines.
0: M'encanta, m'encanta.
8: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
0: no em sona així,
8: no em sona
0: així. Però enganxadíssim, enganxadíssim,
8: sí, sí, sí.
0: Segurament t'estimo.
8: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins el 9 de juliol, i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català, i sobretot dirigit pel públic jove, i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
0: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
8: Sí, perquè celebra 30 anys.
0: Uau.
8: I per això han decidit fer un macro concert d'aniversari per celebrar-ho, i per això també han convidat tot de grups de primer nivell. En un cop t'ho he desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta, i li diu a l'encantador. Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magit Fahem, que recordem és el guitarrista habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz, tot això passarà avui a les 8 del vespre.
0: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
9: Frase en la que creguis profundament.
10: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
9: Una debilitat de Kilian Jornet.
10: Menjar els dolços.
9: M'han saltat les llàgrimes de felicitat. Quan?
10: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
9: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
10: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Concagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Cerví.
9: La carrera més dura que has fet?
10: La Western States, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
0: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
11: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, que era informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de les

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler, aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 5:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ara García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que ahir declarés, el jutge no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors...
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol i la transmissió de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: et passa l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un... que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia, cosa que Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, o sigui, home, l'Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan.
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League.
1: No,
2: va, avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
4: Pican, pican los mosquitos.
1: Quina filamenta, ha semblat també. Quina bomba colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
1: Uf!
3: Ui,
1: a veure, Saralies, 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant?
1: A veure, a Saralies,
3: sí, sí,
1: diem
3: jugueu,
1: 400.
3: Jugueu. A Catalunya, eh?
2: Jo vaig anar al partit, ja.
1: A tu, quan et diuen a Catalunya, què en tens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? A Catalunya, eh?
3: Guanya temps de Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50.
1: 50.
3: 37.
2: L'Ara García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per la P7.
3: Ah,
2: el mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines
1: que hi ha
2: al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7, i la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
3: Carai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara.
5: Bon dia,
1: avui
5: perquè...
1: que estàs així una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant.
3: Sí, pel meu orgull inflat va molt bé, això. Va bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93207474. 9 us oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
8: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
5: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
5: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
7: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
13: No me quiere llamar, tampoc que me llamo a mi.
14: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
14: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment. És que de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
7: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... A les 9 del matí, jo també.
3: Sí, ja
1: apa, cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
15: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
1: Meravellosa, com sempre, clar, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
16: Molt nostre,
17: Clara Segura.
16: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
17: Porca misèria.
16: Què va passar, especialment?
17: Què va passar? La part del baix la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vitamina.
16: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
17: Vaig col·laborar al Club Super 3 fent una Mary Poppins. Et caurà un paraigua si ho fes així i l'agafar.
16: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
17: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
16: Ja no pots fer sòcia.
17: 130 ja no pots fer sòcia.
16: Quin greu.
17: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
16: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
17: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
18: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes també, no? Em va, no sé, em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
15: Sí, mira, com neix?
19: No.
15: La primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, just estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, ni forma part de la vida de les dones, de totes les dones, senyora. Que som la meitat de la població. És com pot ser? I de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè les meves dones em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 9-3-2-0-7-4-7-4. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de dormida que fas, Iolanda.
20: No.
1: Estàs desperta? Que va.
20: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
20: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
20: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a on puc preguntar on treballes fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
20: A un edifici.
1: Sí, I quin és el teu horari, Iolanda?
20: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
20: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
3: Però estàs sola, Iolanda?
20: Sí.
3: Treballant?
20: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
20: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no et deuen emprenyar gaire, eh?
20: No, la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins a les 6 del matí. Que vagi bé.
20: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants cabuts, Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Home, aquí
0: ja hi ha... Home, però aquí hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots. Històries d'un

0: moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
1: Oh, m'encanta.
0: Que vam estar netejant ahir.
1: Sí.
0: I avui s'està omplint. Llavors, en principi, a poc a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però de fet aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
1: Home,
0: molt
1: doncs, escolta'm, enviem una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
0: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
1: Doncs escolta'm, fem-ho rapidet això. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies. I avui quin temps ens espera, Eloi?
0: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i de l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir o un palet menys.
1: Perfecte.
0: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
1: Gràcies, Eloi, fins demà, que vagi...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
6: Maria i Pepita Maranges Bové.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
5: Matrícula.
6: 39.240 i 39.241.
7: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
4: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
8: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
9: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est le seul et unique.
6: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
9: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
8: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
7: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
10: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
9: Com souvenir.
7: i el Marc Bernat

0: Borràs i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
1: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
2: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes, això, molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
0: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansor. La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansor i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria. Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
3: Mon grand-père un jour...
4: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
3: Tu vas aprendre la couture.
0: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll aixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores. Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
2: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
0: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
2: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
0: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
2: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
0: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937 les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
2: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
0: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i me traien els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
4: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
3: Le ressort pour s'engager.
1: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
5: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
6: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
3: Suite devant tout cet événement.
4: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
3: Croyez que Franco no guanyaria pas la guerra.
0: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
4: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
3: Hem traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
5: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
2: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
0: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
4: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
3: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
5: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charenté. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí. Però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola perquè ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
7: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis. I ara és la família Maranges Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
2: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la França, queda sota administració directa del Tercer Reich, i la part de Vichy...
5: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Silvi Galán, la neta de la Pepita.
8: Oui, alors ils n'étaient pas mariés.
9: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
7: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre per qui sent devoció.
5: Però en Maurice no resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
1: I des de llavors i fins a l'agost les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
4: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
1: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
7: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
5: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
7: Els diumenges, les germanes freqüenten el cafè cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
5: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
2: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
5: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
4: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en
3: Jack.
7: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
5: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents, també hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
7: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobent i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
4: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
7: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
4: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
5: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
4: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
9: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
7: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
4: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir... Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
7: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
9: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
5: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
4: El cap de la Gestapo li va respondre: «Tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas».
3: «Vous n'imaginez pas où vous allez».

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: Creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència, i no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament amb la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius, sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir-se en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols? En Pablo Picasso, per exemple, tenia una ceràmica en forma de mussol que va utilitzar per crear un munt d'obres inspirades en aquest animal. I no és estranyar. Els mussols simbolitzen la intuïció, el mirar les coses des d'una altra perspectiva diferent i el viure una mica contracorrent. Qualitats que són fonamentals per a qualsevol persona creativa. Així que la propera vegada que et trobis davant d'un repte creatiu, pensa en el mussol. Sigues observador, escolta amb atenció i no tinguis por de mirar les coses amb altres ulls. I si mai et ves bloquejat, recorda que, com els mussols, la creativitat sovint arriba en el moment més fosc i silenciós, quan tots els altres ja han anat a dormir.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Estrenyiment del viatger i què podem fer per evitar-lo o millorar-lo?
4: L'estrenyiment del viatger és una dolència habitual quan marxem de casa, ja sigui per canvis en la dieta, l'estrès del propi viatge o la deshidratació. Per evitar-ho, es recomana beure aigua durant tot el dia i no només quan tinguem set. Optem per menjar rics en fibra, com fruites, verdures o llegums, i evitant els aliments processats. Si això ho acompanyem d'activitat física moderada, com per exemple caminar, estimularem el moviment intestinal. També és important mantenir un horari regular per anar al bany. Aquestes estratègies poden ajudar a prevenir l'estrenyiment i millorar el trànsit intestinal durant els viatges.
2: Salut activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: L'estrenyament del viatger ve quan tu estàs de vacances i al sortir de les teves rutines i els teus hàbits i menjar d'una forma diferent t'altera les vegades que vas al lavabo. I això és important conèixer-ho perquè tu pots millorar aquest aspecte si tens en compte diferents coses. Un és les begudes que prens, sobretot és molt important la hidratació. L'altre és l'activitat física, per tant, si estàs de vacances, mou-te el màxim possible, tingues una vida aquells dies molt activa. I el tercer és la fibra. Com que mengem diferent, ens oblidem de menjar fruita, verdura, llegums, inclús fruits secs amb clova. Aquest trio d'aquests tres recomanacions és molt important. Com menys facis una d'aquestes, més estrenyiment del viatger tindràs. També és important, i te pot ajudar, si és el teu cas, doncs posar una mica més d'oli per lubricar, no, els budells, perquè te pugui facilitar la defecació. I altres consells relacionats amb això seria, sobretot, el que dirien fer mindfulness pooping, i és que quan vas al lavabo, sobretot, deixem els mòbils a part i concentra't en les senyals del teu cos, perquè si estem distrets, no ens ajuda a anar bé de ventre.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el perquè i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.
0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
2: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no?, i si no, doncs, hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat sí, barreja moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
3: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
4: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem... Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i té una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, no es movia, i menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la Guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
4: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot els anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
4: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants, al 1902, van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
2: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no? De catalanisme popular, per entendre'ns, no? Que fa que sorgeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
4: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes i incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalista, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien despartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis a tratar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frares».
5: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua. I era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones se subleven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
3: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
2: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer, bàsicament, per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que era, havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no? Que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
6: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
7: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Marroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
8: Com que reservistes? Malparits.
9: Està el nen davant.
10: Què vol dir? Què són els reservistes?
8: Desgraciats. És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
9: Joan!
10: Ens enviaran al Marroc.
9: Joan, per l'amor de Déu. No pot ser.
11: Tranquil·la, Maria. No em tocarà anar. Tot estarà bé.
9: No
11: pateixis. Estarà tot bé, amor. No ens separaran.
9: Marxem. Hem de fugir.
11: Què? A on?
9: Abraça'm fort. Vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
8: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits. Colla de malparits.
11: Mare.
12: Tranquil. No t'espantis.
11: No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
12: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. I poden anar d'altres, segur.
11: Si us plau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar.
13: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
14: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
13: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
14: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
13: Aturem l'opressió i defensem el poble.
15: Aturem l'opressió.

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups d'esvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrouxistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els ames dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i deslleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es creia és aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no?, que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant... I aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun... No, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que quan acaba la guerra emigren cap aquí i munten un barri de barraques, i aleshores en el barri de Pequín el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat és gent obrera que ve pròpiament del Poblenou, que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
0: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la Setmana Tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
4: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències dels aldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto i fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia. Saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'Església Nostra Senyora del Carme se suma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de l'Errux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algo? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De què parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa,
3: deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre. De 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix amb el tema, és una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per allò, nanos, de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles, l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusillar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va reforçar la seva figura.

capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909 per conèixer la ràbia i la indignació de les classes populars. Al pròxim capítol parlarem de com era la vida d'aquestes persones a les fàbriques i colònies industrials. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital. Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei 91.2 de la freqüència modulada en el seu programa diari matinal, La Tenora. Programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta Pere Païssa.

Avui hem començat escoltant aquesta obra, Record de Palma, de Xavier Baurier, i que és interpretada per la cobla genissenca de Taradell.

I després d'escoltar aquest record de Palma de Xavier Baurier, la cobla genissenca de Taradell continuarà per interpretar-nos Sempre per tu, una sardana de Josep Coll i que és obligada de tenora, i després Esther, sardana de Miquel Tudela i sardana obligada de tiple, amb la cobla genissenca de Taradell.

Acabem d'escoltar a la cobla genissenca de Taradell, que ens acaba d'interpretar Sempre per tu, una sardana de Josep Coll, i després Esther, de Miquel Tudela. I ara canviarem de cobla i escoltarem a la cobla Els Mongrins, que ens oferiran una sèrie de sardanes dedicades a Cardedeu. I en primer lloc escoltarem l'Andreu de Can Malla, de Carla Rovira, i després Ressons de Plec, d'Albert Carbonell i Saurí.

La cobla Els Mongrins ens ha ofert l'Andreu de Can Malla, de Carles Rovira i després Ressons de Plec, d'Albert Carbonell i Sauré. Bé, ara farem una petita pausa i escoltarem aquella bonica marxa que es diu Bonica Andorra, per després continuar amb més sardanes. I després escoltarem Ja en tenim 50, de Marcel Artiaga. És una sardana obligada de tible, força, força interessant i interpretada pel mateix primer triple de la Mongrins, en Marcel Artiaga. I després escoltarem Junts fem camí, de Pere Fontàs i Puig.

Hem pogut escoltar la cobla Els Mongrins, que ens ha interpretat Ja en tenim 50, de Marcel Artiaga, i després Junts fem camí, de Pere Fontàs i Puig. Bé, i ara escoltarem una sardana que es diu Cardedeu 2001, i és del mestre Martirià Font i Coll, i després escoltem Noces d'Hort a Cardedeu d'Antoni Giner, les dues interpretades també per la cobla Els Mongrins.

Hem pogut escoltar a la copla Els Mongrins, que ens ha interpretat Cardedeu 2001, de Martirià, Font i Coll, i després Noces d'Hort a Cardedeu, d'Antoni Giné. Bé, i avui, per acabar, escoltarem dues sardanes més. I ara, la copla Els Mongrins ens interpreta Cardedeu 50è aplec, de Florenci Trullàs, i després Sempre pel juny, d'Antoni Mas i Bou.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dijous 18 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, l'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Toset i un servidor, l'Oriol Romeu, que us acompanyarem des d'ara i fins a les 12 del migdia. Evidentment, no ho farem sols. També amb la important presència dels nostres col·laboradors i col·laboradores i, evidentment, també, si no hi fóssiu a l'altra banda, malament rai, eh? Per tant, gràcies també per ser-hi un matí més. Un matí on seguirem parlant d'activitats que tenim aquests dies a la nostra vila i ens quedarem ara a 9:15, després d'haver actualitzat tota la informació de servei, l'actualitat local, el repàs a l'agenda d'activitats, com sempre fem, i aquesta mirada a la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Parlarem de cinema i ho farem del Cineclub perquè tanca temporada també en aquesta ocasió el dissabte amb el seu horari habitual a les 7 de la tarda al Teatre de la Penny. Projecten la pel·lícula Todo lo que fuimos, una pel·lícula que ens arriba de Palestina i que servirà per tancar el curs 25-26 del Cineclub. En parlarem d'aquí una estona, 9:15, doncs, amb el Pep Berguedà, i entre altres coses també per fer balanç del que ha donat de si el curs i a veure si tenim, doncs, com els darrers anys, aquesta proposta de cinema a la fresca, almenys en dues ocasions, pel que fa a la pista de la Penny, que habitualment, doncs, s'escau durant el mes de juliol. Bé, doncs tot això, de tot això en parlarem a 9:15, amb un matí on també aprofitarem per escoltar les reflexions des dels Estats Units de l'Anna Martínez Mercader, amb l'apunt del dia. Repassarem la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per aquest dijous i acabarem aquesta primera hora del programa amb la recomanació cultural. Avui parlarem de teatre amb el Dani Pasqual, com fem cada dijous, minuts abans d'arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9 ens acompanyarà el Miquel Bofill amb la cançó del dia, el Miquel que aquesta setmana també ens acompanyava a l'espai de l'entrevista per parlar dels concerts de la clàssica, de Clàssica Molins, que avui també acaba en temporada, aquesta tarda vespre, i del qual ja us n'hem parlat, com deia, també aquesta setmana, el dimarts parlàvem amb ell, ell és el programador d'aquest cicle. Però cada dijous ens acompanya amb la cançó del dia. Algunes vegades, en alguna ocasió, ha tingut relació amb aquest concert de Clàssica Molins, i d'altres, doncs, evidentment, en funció de la collita i del criteri solvent, com sempre, del Miquel. L'escoltarem després de les notícies de les 9 i després farem la tertúlia d'actualitat amb els companys habituals del dijous. Això vol dir que ens acompanyarà el Manel Cordero, la Nati Bofill, la Núria Rubió, la Mercè Charles, el Josep Vinyets i el Joan Domènech. Aquest és l'equip complet de tertulians del dijous. Amb ells hi serem a partir de les 9 i 11, 9 i 12 minuts, fins a arribar a les 10 del matí. I a l'equador del programa, i al tornar de les notícies de les 10, ja sabeu que fem l'espai polític, en aquest cas, els dijous, preguntes a l'alcalde. I després de dues setmanes acompanyant-nos en aquest espai el regidor Miguel Zaragoza, avui torna, doncs, l'alcalde Xavi Paz en aquest espai. Per tant, si voleu fer qualsevol pregunta, observació, queixa, suggeriment, tenim el telèfon del directe de l'emissora, que és el 936686161, 936686161. Tenim el WhatsApp també habilitat de la ràdio, per si ens voleu fer un missatge de text o fer-nos una nota de veu indicant nom i cognom, el 691-438-847, 691-438-847, o si ho preferiu, quan ve l'alcalde, doncs ja sabeu que hi ha la retransmissió a través de la xarxa social d'Instagram. Si hi ha alguna pregunta a través d'aquesta xarxa, doncs també la compartirem en aquest espai. Per tant, això serà entre les 10 i 10 i les 11 del matí, l'espai de preguntes a l'alcalde, repassant l'actualitat local i diversos punts d'interès. I a partir de les 11 parlarem d'un

0: novel·la que ha escrit el convidat José Antonio Agudo. El José Antonio, que ens havia acompanyat en alguna ocasió, perquè ha publicat ja diverses novel·les de ficció, sempre amb la temàtica de thriller, de suspens. És el cas del Laberinto de la Memòria, Làgrimes de Celofán, Luciérnagas en el Purgatorio, Criatures Eternes, de l'any 2020, i ara, demà, a la Biblioteca Almolí, a 6:45 de la tarda, presenta la seva nova novel·la, Zekeli, que té aquest sobrenom, El regalo del rei demonio, que és una novel·la ambientada a l'Anglaterra victoriana, per tant, del segle XIX. I passen moltes coses. Avui ens vindrà a acompanyar aquí el programa a partir de les 11, després de les notícies, i parlarem amb ell d'aquesta nova novel·la que presenta avui a Sant Vicenç dels Horts, població natal del José Antonio, i demà aquí a Molins de Rei, on fa molts anys també que és convidada nostra. Doncs amb ell hi parlarem a partir de les 11:10. Després, avui no tenim la col·laboració amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que és, ja sabeu, anem combinant quinzenalment amb el Parc de Collserola. Avui, però, no ens poden acompanyar, ho faran a la propera sessió. I sí que ens acompanyarà, i a més avui aquí a l'estudi, el Josep Ferrer, amb la maleta a la mà, després de moltes setmanes que el teníem fora i ens ha deixat aquestes píndoles de viatges. Doncs avui el tindrem aquí, a veure què és el que ens explica abans de tancar el programa. Sembla que ens vol parlar de trens, dels trens turístics per viatjar al sud de França. Bé, o a la zona del sud de França. Doncs anirem amb tren avui amb la maleta a la mà. I amb tot això ens situarem a les 12 del migdia, posarem punt i final al programa i completarem la programació d'aquest migdia amb l'informatiu Molins de Rei al dia, amb el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica, i la remissió de l'etapa reina d'una a dues del migdia. És dijous 18 de juny de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Vuit del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Hola, Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, destacant que a hores d'ara tenim fins a 3 avaries actives. Una primera ha estat a la A17, a l'altura de Barberà del Vallès, on està allà un carril de circulació en sentit nord i tot plegat deixa 5,5 km de retencions. Les altres dues avaries han estat a la Ronda Litoral i tallen totes dues en sentit nord un carril de circulació. La primera ha estat entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, que deixa 2 km de lentitud. L'altra ha estat al vessant d'entrada des del Llobregat, a l'altura de Montjuïc, que en sentit nord, doncs deixa en aquest cas fins a 6,5 km d'aturades ja des de l'Hospitalet. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Ara mateix tenim retencions en tots els túnels de Vallvidrera en direcció a la Ronda de Dalt, però també des del Llobregat. Hi ha retencions a la A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà del Llobregat. També per la B23 tenim retencions en aquest enllaç entre la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, fins a, en aquest cas, fins a Sant Feliu de Llobregat, però tornen aquestes cues a la mateixa via entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, Ferran, moltes gràcies. Bona jornada. Per cert, seguim parlant de mobilitat. Segons informa el Centre de Gestió de la Mobilitat, de la Informació de la Mobilitat, tenim normalitat a aquesta hora del matí a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. No hi ha cap incidència remarcable, com dèiem, aquesta hora, i que duri. Per tant, seguim, i el que farem ara és conèixer la previsió meteorològica. Tenim ara mateix 20 graus i mig de temperatura a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. I anem a saludar el Luis Mi Pérez, que aquesta setmana ens està oferint la crònica meteorològica, el company de la xarxa. Què tal, Luis Mi? Endavant. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia. Una situació de calor i una mica més de xafogor, també, respecte als últims dies a les comarques metropolitanes. De fet, a hores d'ara, de moment, la temperatura no ha variat i hem tornat a tenir temperatures per sota dels 20 graus de mínima, per exemple, al Vallès o en alguns racons del Penedès, però arran de mar ja Són 22, 23, 24 graus els que tenim en aquests moments. I, de fet, amb alguns núvols que, com a diferència respecte als últims dies, s'han format arran de mar. Els tindrem de tant en tant, especialment al Barcelonès i també al Maresme. Al llarg d'aquesta vesprada i, sobretot, nit, arribaran alguns núvols des del sud, que fins i tot acabaran deixant alguna gotellada de fang. Per tant, la recomanació és que aquesta propera nit no deixeu roba al ras, perquè plourà molt poc, seran 4 gotes, però vindran francament brutes. Aquesta tarda amb més brisa de marinada i la temperatura que no vol variar. Ja diem que amb més humitat i més xafogor.
0: Molt bé, doncs gràcies, Lluís Mim. Ens tornem a actualitzar a partir de les 12 del migdia. I ara el que farem, avui sí, tenim el Francesc Rueda amb una oferta de feina que compartim amb tots vosaltres, com fem o intentem fer cada matí. Quina és l'oferta que destaquem avui? Francesc Rueda, endavant, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba a Sant Feliu de Llobregat. Ens demanen un auxiliar administratiu o administrativa. Es busca una persona per treballar en horari de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 7 a 3. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari al voltant dels 20.250 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'un auxiliar administratiu, com podien ser centraleta, arxiu i suport al Departament d'Administració i altres tasques administratives. Molt valorable tenir coneixements de SAGE, també a nivell de requisits, experiència d'un parell d'anys com a auxiliar administratiu, català, castellà, ofimàtica, i a nivell d'estudis, un batxillerat o un FP o un grau mig d'auxiliar administratiu.
0: Molt bé, doncs, Francesc, gràcies per la informació, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí i, per altra banda, recordar-vos també la farmàcia de guàrdia per avui dijous dia 18 de juny. Avui és la farmàcia de la Granja, la farmàcia que trobareu oberta fins les 10 de la nit. La farmàcia de la Granja es troba al carrer Roseta Canalies, número 16, en aquest barri de la nostra vila. Com sempre, l'horari d'obertura, doncs, el trobareu des de les 9 del matí, que obren fins les 10 de la nit. És la farmàcia que tanca més tard, per això és de guàrdia, però clar, fins a les 10 de la nit. A partir de les 10, si necessiteu doncs aquest servei, com sempre diem, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta durant tota la nit, com és el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé Sant Andreu de la Barca. Però en el transcurs del dia i fins a les 10 de la nit, la farmàcia que trobareu oberta aquí a la vila de guàrdia és la de la Granja del carrer Roseta Canalies.

0: Fem un repàs a aquesta hora a l'actualitat local, explicant-vos que l'Ajuntament fa una crida a una revetlla de Sant Joan festiva i respectuosa. Ho expliquem a Sílvia Artés. Molt bon dia.
1: Bon dia. Si criden a la responsabilitat col·lectiva, al respecte i a la sensibilitat cap a la diversitat de situacions que té la gent que viu al municipi. El soroll intens, per exemple, dels petards pot afectar especialment infants, persones grans o persones amb trastorns de l'espectre autista o altres situacions d'hipersensibilitat sensorial. També a persones amb determinades condicions de salut. També afecta els animals de companyia. Per això l'Ajuntament fa una apel·lació al civisme i al respecte. Ha publicat, com és habitual, des de l'alcaldia s'ha publicat un ban on es recomana que l'ús de petards i altres articles pirotècnics hauria de respectar uns horaris concrets. Els dies previs a la revetlla només es poden tirar petards exclusivament entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. El dia de la revetlla, des de les 5 de la tarda i fins a les 3 de la matinada. Fora d'aquests horaris, es recomana que no es faci ús de material pirotècnic.
0: Aquesta és la crida que fa doncs l'Ajuntament. Avui en parlarem també a l'espai de preguntes a l'alcalde, l'últim espai abans de la revetlla. D'aquestes i altres qüestions doncs en parlarem a partir de les 10:10 amb l'alcalde Xavi Paz. Per cert, que ahir passava pel programa a la formació d'En l'Aire amb el seu regidor Marc López, que ens lamentava, vaja, que l'Ajuntament vagi tard per renovar l'aire condicionat del mercat.
1: Recordem que els paradistes s'han queixat per les altes temperatures, perquè no va l'aire condicionat. També la setmana passada sabíem que ja l'Ajuntament ja publica la licitació per renovar tot el sistema de climatització, valorat en uns 250.000 euros, ja estava inclòs al pressupost 2026, tot i que és un tema que fa 6 anys ja que cueja. Ahir, justament, el portaveu de l'Aire Molins, Marc López, en aquest sentit deia que van una mica tard.
2: Jo crec que anem una mica tard, anem justos de tempos. Llavors jo crec que aquest estiu em sembla a mi que el mercat tornarà a patir una mica. Però bueno, sí, és veritat que s'estan intentant fent coses, però jo crec que anem sempre una mica justos de temps. A mi el que em sorprèn és que portem ja molt de temps així i que un any més pues, arribem a aquestes alçades i ens torni a enganxar. Ja dic, se'ns tornin a enganxar els dics.
1: Doncs era Marc López, portaveu de l'Aire, dient justament que s'arribaria just si s'arriba per aquest estiu.
0: I més coses, perquè aquesta setmana us estem explicant que l'Ajuntament obre a concurs públic la gestió del cementiri.
1: Fins ara tenen un treballador municipal al cementiri i en moments de pics de feina doncs el supleixen amb la brigada municipal o contractacions externes. El portaveu dels comuns i membre del govern, Lucas Ferro, ha dit aquesta setmana que consideren que aquest és un model de gestió amb limitacions i per això ara fan aquesta licitació que integra.
3: Els serveis funeraris, no? Les exhumacions, les inhumacions, les lloses del cementiri, etc., tot el que té a veure amb la gestió dels enterraments, no? Els serveis auxiliars, la consergeria, la vigilància, la jardineria, la neteja, la seguretat de l'espai, etc., etc., i els serveis administratius. Considerem que d'aquesta forma ens permet fer un salt d'escala en la forma que podem gestionar ara mateix amb recursos propis al cementiri, que ho fèiem amb una persona, amb suports puntuals de la brigada, de serveis subcontractats, etc., etc., i això ens permet donar una gestió més integral que ens permetrà donar una millor resposta i una millor gestió de l'espai.
1: Doncs ja s'ha publicat aquesta licitació del contracte del Servei de Gestió del Cementiri Municipal per més de 410.000 euros, una concessió de 3 anys amb l'opció de prorrogar-lo un any més. I també des d'Esquerra Republicana valoraven doncs, aquesta licitació, creuen des del partit que el cementiri és un servei molt proper a la gent i que s'ha de veure com es fa i com s'actualitza l'espai i com es dignifiquen els espais patrimonials, ho deia la portaveu del grup Marta Espona.
0: Sembla que no tenim aquest...
1: Doncs no tenim aquest ell, però en tot cas Marta Espona comentava que cal veure doncs, com es fa i sobretot dignificar aquests espais, com per exemple on hi ha el mausoleu, on hi ha enterrada Margarida Xirgo o l'espai del pintor Miquel Carbonell, que són espais patrimonials que també s'ha de veure com es mantenen, dignifiquen i com es fa aquesta reforma que li cal. També estaven d'acord en que li calia, però consideren que és un espai molt proper a la ciutadania que s'ha de veure molt bé com es fa.
0: Molt bé, i la física i meteorologia meteoròloga de casa nostra, la Mònica Usar, rebrà el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba.
1: El jurat ho ha decidit per unanimitat, ha valorat la tasca divulgativa d'Usar a través de diversos formats i mitjans i per la utilització d'un ús planer de la llengua catalana per a ser divulgatiu i fer arribar el missatge. El premi el rebrà l'1 de juliol en el marc dels actes de la Festa Major de Vic. Mònica Usart explicava ahir a Ràdio Molins de Rei que ara la feina dels meteoròlegs és més divulgativa pels nous fenòmens, sovint provocats pel canvi climàtic, i per explicar-ho s'han hagut d'adaptar i fan servir, han de fer servir un llenguatge planer, no pas tècnic, per poder fer arribar bé el missatge a la població. Mònica Usart.
4: Anem entrant com cada vegada més a casa la gent, no? Per què? Perquè entrem a les tertúlies, passen situacions extremes, sigui una dana, sigui una sequera, sigui una gran ventada, que nosaltres hem d'entrar i explicar a la gent què està passant, o el simple fet del canvi climàtic, no? Que ja té moltes arestes que també ens toca explicar. Aleshores, entre tots, jo crec que entre els que ens dediquem a això i els periodistes que ens envolten, hem hagut d'acabar doncs, desenvolupant aquest tipus de missatge més planer, perquè era l'única manera de fer entendre a la gent el que estava passant, no?
1: Doncs l'objectiu d'aquest primer Premi de Comunicació Científica de Ràdio Associació és premiar a persones, iniciatives que destaquin per la seva divulgació i l'excel·lència comunicativa en català a l'hora d'explicar els fenòmens meteorològics o científics al gran públic.
0: Cinc minuts i mig per sobre un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Avui tenim diverses propostes, les ordenem cronològicament. La primera d'elles és l'acte de cloenda del curs de l'aula d'extensió universitària.
1: El tema d'avui és el vi i la música, fonts de cultura mediterrània. La conferència explicarà orígens comuns de la cultura del vi i de la música. Com sempre, els ponents ho faran a través d'explicacions i audiovisuals i també al final faran un petit repertori de cançons doncs, que parlen del vi i de la verema. Ho faran Valeri Cabós i Laura Forró avui a 6:45 en aquest últim acte de l'aula adreçat novament només per les persones associades.
0: Avui tenim l'última de les xerrades que aquesta setmana s'han programat per parlar de la prevenció d'onades de calor i revetlla de Sant Joan.
1: Es durà a terme de 6:45 a 9:45 a l'Associació de Veïns del Barri del Canal. Els encarregats de fer la xerrada són la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i la Creu Roja.
0: Salutacions també als operaris del Foment, que comencen a picar amb força a aquesta hora del matí, que ens tremola una mica l'estudi. A les 8 del vespre, avui tenim també la proposta, l'última proposta de la temporada, del curs, del cicle Clàssica a Molins. Avui a les 8 del vespre, a la sala d'actes del Museu del Renaixement, la sala gòtica, del Sol a la Seda, amb Helena Resurreisao, mezzo-soprano, i el piano La Llum Colomer, interpretant peces de Ravel, Berlioz, Bizet, Delibes i Falla, entre altres. Encara teníeu entrades disponibles a través d'Entràpolis, o si no, una estona abans, com va dir el Damià Martínez, a la taquilla del Museu del Renaixement. Això pel que fa avui. Pel que fa a demà divendres, i avui en parlarem, tenim la presentació del llibre del convilatà José Antonio Agudo, que presenta a la biblioteca El Molí.
1: Serà demà divendres, és un llibre situat a Londres victorià, que podeu conèixer doncs, el contingut del llibre i la presentació directament a càrrec del seu autor, demà a 6:45 a la biblioteca.
0: Demà també que s'inicia aquesta iniciativa del Tapatur Molins de Rei fins al 5 de juliol.
1: Té a veure amb tots els actes previs al pas del Tour de França per la vila. Suposa que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i això degustar entre 6 costarà entre 6 i 8 euros. I el tema en comú és que totes les tapes tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme. Encara parlant de ciclisme i del Tour de França, doncs l'exposició que es pot veure a Can Ametller amb quadres de gran format de Miguel Soro, podeu veure-la de dimecres a dissabte a les tardes i diumenges al matí fins al 5 de juliol. Justament la setmana que ve una altra exposició als Baixos del Molí al voltant del ciclisme que s'inaugura el proper dia 26 de juny. I parlant de ciclisme, però no tant del Tour de França, recordem que aquest diumenge passa la tercera volta ciclista a Catalunya, la volta ciclista femenina passarà per la vila, per la carretera, diumenge a 2:45. I això, evidentment, suposarà afectacions de la circulació i els accessos de Guals, vies afectades, el terraplè des de Verdaguer fins a la carretera i l'avinguda València i l'avinguda Barcelona. Aquest diumenge, des de 2:45 fins a 2:45, que és l'hora en què passen les ciclistes.
0: Seguirem parlant de més activitats. Ara, de seguida, parlarem del Cineclub, però abans anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
2: Bon dia, Oriol. El Zapatero no convenç el jutge, però manté el passaport, ho diu el periòdico a la seva portada. Calama assenyala en la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el PP remarca que manté la imputació dels seus delictes. A la declaració parlen de les 5 proves que l'expresident ha deixat sense aclarir i el magistrat desobeeix anticorrupció i evita imposar-li mesures cautelars. El Mediterrani busca un gran pacte de futur amb fotografia de portada de Javier Moll, president de premsa ibèrica. Líders polítics i econòmics reflexionen al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i també socials de la macroregió. Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. Els líders del G7 reclamen un immediat alto al foc al Líban per garantir el pacte i l'Eurocambra dona llum verd als centres d'immigrants fora de la Unió Europea. També parlen de defensa. Telefònica accelera els plans per aconseguir grans contractes en l'àmbit militar i educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical. També parlen del nou sonar, calça el taló amb noms com The Prodigy, Kellys o Skepta. A La Vanguardia, Zapatero nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura que l'AMA que va tenir ingressos per feines per a l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. Demano confiança, diu l'excap del govern en una nota en què es proclama innocent. Hi ha una nova investigació, no declara sobre les joies un regal segons el seu entorn i les conseqüències polítiques. El PNB demana eleccions si decauen els pressupostos. Hi ha més temes. El G7 es posa d'acord per demanar que la IA estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. Parlant també de David contra Goliat, la batalla d'una mare contra Meta i TikTok. La dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. Faltava Messi, ara sí que ha començat el Mundial, debut amb 3 gols i boicot a Catalunya, més de la meitat d'escoles públiques sense colònies. El diari Ara, Zapatero defensa la seva innocència però no convenç el jutge, i Messi, l'astre més brillant del Mundial, l'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. Parlant de la Fed, que evita el xoc amb la Casa Blanca i manté els tipus tot i la inflació, i de Trump, que treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Ja també ve un altre article, el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna, i avui suplement també de comarques gironines, cada que es fa pinya per preservar el seu parlar salat. El Punt Avui, gegants a mig gas. Parlant de les grans constructores que es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la pandèmia. Lluís Simón Rabasseda parla de termòmetres en flames. El Matiocat alerta d'una primera onada de calor que confirma que la crisi climàtica ha arribat per quedar-se. Crònica de David Portabella, Zapatero i l'acte de fe, i d'Anna Serrano representant els 1.066 ferits de l'UO. A l'esportiu, Messi deixa el seu segell en el Mundial amb 3 gols contra Algèria, i entrevisten Àlvar Maduell, caputxí i copartícip de l'Avui. Diu que conserva des de fa 60 anys un document únic de la caputxinada.
0: Molt bé, doncs continuem. Ens queden 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. Com dèiem, a 8:45 parlarem de la darrera sessió del Cineclub que faran aquest dissabte, però abans anem a repassar el que diuen els diaris digitals. Som-hi.
1: Anem al 3cat Info, que explica que s'ha aprovat la nova llei per erradicar l'amiant a Catalunya, què preveu i quins són els pobles i barris més afectats. És una iniciativa legislativa pionera a escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de víctimes i la prevenció i l'eliminació progressiva de l'amiant. En aquesta notícia del 3cat Info hi ha un mapa interactiu on hi apareixen les per poblacions, les teulades amb fibrociment i el total de tones que hi ha a cada població. Teòricament, explica la notícia per barris i pobles, però hi apareix per districtes electorals i per seccions. Hem anat a Molins de Rei, a la vila hi ha la informació a tots els districtes, per tant a tots els barris, la quantitat de teulades que hi ha i de tones en total. El que més entén és el districte 4, amb 700 tones, que és la Riera Bonet, i en segon lloc el districte 3, que inclou els barris que hi ha, diguem-ne, a la part alta, els barris de l'Àngel, Torrent de l'Hospital, Bonavista al Mas, Font dels Casats i Riera Nova, La Pau. Podeu entrar a la notícia del 3cat Info i cliqueu a Molins de Rei, aneu movent doncs, el cursor i veureu per, no per barris, sinó per districtes i per seccions. Després heu de relacionar els districtes i les seccions pels barris. El Viu Molins destaca que el Festival de Música Metall, el Move Your Fucking Brain Extreme Fest, que organitza des de l'associació Metal Defenders, ja ha publicat el cartell. A més, enguany celebren el 20è aniversari amb la incorporació de la banda Los Tregos, que són de a Corunya, ho llegiu al Viu Molins. I la premsa del Baix diu que les estacions de ferrocarril del Baix Llobregat incorporen punts lila per combatre l'assetjament sexual.

0: Ara mateix són 9:15 del matí.
1: You don't know very much about us. I must tell you why we are here. Maybe somewhere there is the pain we went through. I'm here to tell you who is my son.
0: Aquest és un fragment de la pel·lícula Todo lo que fuimos. És la darrera proposta de la temporada del Cine Club Hall 2002 per aquest dissabte, concretament dia 20 de juny a les 7 de la tarda, com sempre, al Teatre de la Penny. Podeu comprar ja les entrades anticipades a través d'Entrapolis o, si no, una estona abans de la projecció, també podeu fer-ho presencialment a la taquilla de la Penny. En parlem, com sempre, aquella sessió de Cine Club amb el Pep Berguedà, que ja sabeu que és membre de l'entitat. Què tal, Pep? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, bona hora. Pues,
2: aguantant la calor com es pot.
0: Aguantant la calor, efectivament. Per això serà una bona manera, per aguantar-la,
2: sí.
0: Anar al cinema i estar una mica fresquets a la Penny per veure aquesta pel·lícula amb un tema punyent i de rabiosa actualitat. Ens expliques, sense desvelar tampoc moltes coses, que podem veure el contingut, vaja, de la pel·lícula Todo lo que fuimos?
2: Sí, doncs mira, jo et diré que és una pel·lícula molt maca, que la veritat és que em va agradar molt. Em va agradar molt per diferents raons. Una, perquè el tema és, com tu dius, un tema d'actualitat i recurrent des de fa molts anys ja. I s'han fet moltes pel·lícules, molts documentals, etc. El que passa és que aquest el que té d'especial, a part de que els actors ho fan molt bé, de que la història està molt, molt ben explicada, és que d'alguna manera, a través d'una història particular d'una família, doncs ens ve a explicar tota una situació de fa molts anys a la zona. Llavors, el que passa bàsicament és que doncs, hi ha un adolescent que en una d'aquestes intifades resulta ferit i la mare, evidentment, preocupada, com no pot ser d'altra manera, doncs el que fa és explicar-nos la història de la família mentre estan pendents de com acaba doncs, la història del fill. No? Es remunta anys enrere, a l'any 1948, quan els anglesos descolonitzen la zona de Palestina i d'això i es funda l'estat d'Israel. Uh-huh. Llavors parla del seu avi, o sigui, bueno, de la família que vivien llavors, que es queden, primer es queden allà a casa seva, confiant en que els acords que han fet els anglesos i que ells mateixos fan amb els israelites, doncs respectaran el lloc on viuen i tot, i aquí ja comença el drama de la família, perquè els fan fora, els tanquen a la presó, en fi. I a partir d'aquí, doncs, la pel·lícula va una mica endavant i enrere, a diferents èpoques, però va explicant tota la trajectòria de la família i tota la trajectòria del país, com ha anat evolucionant la situació política en aquella zona, a través doncs, de les vivències d'aquesta família que els hi va passant tot. O sigui, tot el que ha passat allà ho veiem a través doncs, de les circumstàncies que passa aquesta família. Amb tot això, evidentment, hi ha una reflexió política i una diguem-ne, una explicació d'una situació molt conflictiva políticament, però hi ha també, doncs, clar, tota l'explicació de com ho viu la família, de la relació entre els membres de la família, del conflicte generacional que també hi ha doncs, entre els mateixos membres de la família, entre el net i l'avi, que ho veuen de maneres diferents i que això també representa tensions a la família, però el que és aquesta pel·lícula, diguem-ne, és una explicació de la situació que hi ha ara i que es viu ara mateix d'això a Palestina, a partir d'aquesta anàlisi, diguéssim, de tota la trajectòria des del començament d'aquest conflicte a l'any 1948, fet d'una manera, doncs, d'una narrativa molt, molt, molt ben portada, uns actors que ho fan de manera excel·lent i vivint les històries a partir doncs, de com li afecten a la família totes aquestes històries fins al final, que bueno, és un final molt interessant perquè planteja reflexions d'altres coses, de convivència, etc. És una pel·lícula molt maca de veure, molt, diguem-ne, molt humana, perquè tot s'explica a través del que els hi passa a les persones, no a través de, diguéssim, de disquisicions polítiques, sinó del que realment els hi passa a les persones d'aquesta família i com han de viure una situació, evidentment, no volguda, no buscada, sinó que els hi ve a sobre, els hi cau com una llosa i no treuen la llosa, a hores d'ara encara no se l'han tret de sobre. La pel·lícula és una pel·lícula... La Sharon Davis és una noia americana, diguéssim, filla de pare palestí i mare jordana, que es van exiliar als Estats Units, però la pel·lícula doncs, està feta a Palestina. Aquesta noia té un recorregut, la directora, que a més és l'actriu principal també, té un recorregut de sèries a Amèrica com a direcció, guionista, en fi, molt, treballa molt en sèries i aquí ha fet una pel·lícula molt humana, molt rodona, molt didàctica d'una situació que vivim i que moltes vegades no acabem d'entendre prou bé, no?
0: I, per cert, llegia també en producció, a darrere de producció, hi tenim a Javier Bardem i Marc Ruffalo, dos actors que s'han posicionat també en aquesta causa en els darrers temps.
2: Sí, ja fa temps que el Javier Bardem el sentim doncs, sempre que té oportunitat de parlar d'aquesta situació i el Marc Ruffalo també, i aquí són productors executius d'aquesta pel·lícula, o sigui, no s'han implicat realment i la pel·lícula, ja et dic, està a l'alçada de totes les expectatives, tant, diguéssim, a nivell cinematogràfic com a nivell doncs, de situació històrica i de relat emocional. És una pel·lícula perfecta, jo crec que és una pel·lícula fantàstica per acabar la temporada, perquè a més no només explica una situació malauradament molt desgraciada, sinó que també apunta detalls d'esperança, tot d'esperança i reconciliació, tot i ser una situació, com tots sabem, molt dura, no?
0: Per cert, pel·lícula de 145 minuts, llegia.
2: Sí, és una pel·lícula que dura 2 hores i mitja, sí, aproximadament. Però he de dir que nosaltres ens mirem de resistir a fer pel·lícules tan llargues perquè sabem que no és còmode i, a més, moltes vegades surts del cine dient la podien haver fet més curta perquè moltes vegades sembla com que segurament el director i els responsables pensen que necessita aquell metratge, però moltes vegades l'espectador tampoc no hi veu motiu. En aquest cas, la veritat és que a mi se'm va passar la pel·lícula molt ràpid perquè hi ha molta acció, diguéssim, molt això que deia, salts endavant i enrere, passes d'una situació a una altra fent l'explicació de tot el procés, i a mi se'm va passar molt de pressa, no se'n va fer tan llarga com sembla, però sí, és una pel·lícula llarga, però jo sincerament crec que és una pel·lícula d'aquestes doncs una mica tot una epopeia d'una família que al final et manté amb interès i amb atenció tota l'estona, i ja et dic, no se'n va fer gens pesada per descomptat i no em va semblar llarga, vull dir, sempre és interessant el que t'estan explicant.
0: Correcte, i per tant amb aquesta pel·lícula s'acabarà el curs. N'esteu contents, Pep, de com ha funcionat doncs, aquesta temporada?
2: Sí, la veritat és que la temporada ha funcionat bé. I, a veure, les pel·lícules en general han anat agradant, els comentaris de la gent quan surt sempre són bons. Jo crec que hem fet pel·lícules molt interessants, molt variades, tot hem mirat de fer les pel·lícules més premiades i més ben considerades de l'any, almenys del 2025 i alguna ja del 2026. En fi, n'hem fet tot el que ens sembla interessant i jo crec que també per la resposta de la gent, doncs, cada dia és millor, va venint més gent, el dissabte també ajuda, que és dissabte, també tot s'ha de dir, quan arriba aquest temps hi ha activitats a fora, fa molt bon dia, a les 7 de la tarda és molt d'hora, si la gent ha sortit no és tan fàcil tornar, en fi, avui dia també arriba un punt que la vida ja es trasllada més al carrer i a fora que no pas als interiors, però bueno, hi ha d'haver estones per tot i som molts els que disfrutem de veure una bona pel·lícula, doncs això que deies en la fresqueta de la sala i atents al que ens estan explicant, no? Hi ha d'haver moments per tot, però sí, anem de cara a l'estiu i sí. Això ja ens deixa descansar una mica.
0: I tindrem proposta de les pel·lícules, un parell de pel·lícules a la fresca a la pista de la Penny aquest any?
2: Pues mira, t'he de dir que em sembla que no, però no sí, ho sé.
0: No està confirmat del tot, eh?
2: No està confirmat, no. En principi no ho sé segur encara, però hi ha possibilitats de que no acabem fent cinema a la fresca.
0: D'acord, bé, ja ho confirmarem del tot, eh? Però en tot cas, sí, tot a punt, sí, més, sí. Més aviat que no, que sí, eh? Ara mateix.
2: Sí, ara mateix les converses que hem tingut amb els sí. La gent de la Penny doncs, sí. De fa uns dies i així apuntaven més cap a un en tot cas fer una aturada, diguéssim, sí. A veure si de cara a l'any que ve si veuen altres opcions o així, però per aquest any en principi era més d'aturar i veure esperar una mica l'any que ve, a veure si hi ha més bones oportunitats.
0: Bé, de moment però ens quedem amb aquest dissabte, recordeu, demà passat a les 7 de la tarda, última pel·lícula del curs del Cineclub, Todo lo que fuimos, amb tots aquests arguments que ens ha donat el Pep Bergadà. Doncs Pep, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més i tot el curs amb resseguint les pel·lícules sí. del Cineclub, que n'han sigut sí. Unes quantes. Que vagi molt bé i si no molt tornem bé. A parlar, doncs que tinguis un bon estiu.
2: Igualment, moltes gràcies i en principi, si no tornem a parlar al setembre, això sí, al setembre hi tornem.
0: Perfecte, molt bé. Doncs que vagi molt bé, Pep. Una abraçada. Gràcies.
2: Igualment, bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Adéu-siau.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
6: Continuem endavant el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 18 de juny. És el moment d'escoltar les reflexions de l'Anna Martínez Mercader, que ens fa cada dijous des dels Estats Units, des de Wisconsin. L'escoltem. Hola, Anna, bon dia.
7: Bon dia i bona hora. Aquesta setmana us vull parlar de la Copa del Món. Fins que, tot i que aquest país és més fan del futbol americà, la Copa del Món del 2026 ha provocat, o més ben dit, està provocant reaccions molt dinàmiques i dividides als Estats Units. Tot i que al voltant d'un 59% del públic en general es manté indiferent i fins i tot potser no planeja veure cap partit, la resta del conjunt massiu d'americans, més els milions de visitants internacionals, estan creant d'aquesta competició una festa molt vibrant de costa a costa. Aquest any, la Copa del Món es juga conjuntament a 16 ciutats entre els Estats Units, Mèxic i Canadà. No hi ha cap dubte que els Estats Units passa per moments polítics difícils. La situació actual es destaca per la negativitat i per la sensació general de conflicte. Això, com sabeu, dona una imatge dels americans molt dolenta. Però, sincerament, crec que la Copa del Món i tots els milions de visitants que el país ha rebut en les últimes setmanes està donant als americans un respir. Molts visitants estan donant les seves opinions sobre les interaccions amb americans i totes semblen ser bastant positives. Òbviament, això està animant una mica la població. I és que tothom és molt conscient que els Estats Units ja no és el país més agradat arreu del món. Potser és veritat que a vegades els esports fan que la gent faci penya. Què en penseu? Que tingueu una bona setmana i fins aviat.
6: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Anna, per compartir aquestes reflexions amb nosaltres, com sempre. I ara mateix passa un minut de 8:45 del matí. El que farem ara és repassar la programació de la ràdio nostra per avui, dijous.

0: Quan acabem el bon dia i bona hora, seran les 12 del migdia com és habitual. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una amb la companya Sílvia Artés i a partir d'aquí, a dos quarts d'una... Bé, el que farem a un quart d'una és repetir la píndola com fem els dijous, píndola d'economia, l'economia de butxaca amb la Jana Vera. I a partir de dos quarts d'una, el programa quinzenal Cairós, el programa de l'Església Evangèlica, amb la Dolors Prieto i el Joan Dionís al capdavant. Fins la una, perquè a la una, després de les notícies, escoltareu la remissió de l'Etapa Reina, el programa de ciclisme d'aquesta casa, que presenten els dilluns al vespre el Roger Castillo, el Lluís Àries, el Marc Vives i el Sergi Soler, i en fem remissió avui, els dijous, vaja, de una a dues. Notícies en xarxa de dues a tres. De 3 a 4 tenim la migdiada, programes habituals que ens acompanyen de dilluns a diumenge en aquest cas. I a les 4 tenim el Músic en 8 mil·límetres amb el Ferran Cardona, que la setmana passada estava de celebració amb els 500 programes als quals ha arribat ja d'aquest programa dedicat a les bandes sonores originals de pel·lícules. Bé, doncs a partir d'aquí, avui el programa 501, per tant ja no el programa especial, sinó tornem a la normalitat, que és el que també ens agrada, el dia a dia, que ha permès arribar a aquesta xifra de la setmana passada. Doncs vinga, Música en 8 mil·límetres de 4 a 5. De 5 a 6, l'aventura de cuinar amb la Judit Herrera. Avui, en principi, ens tornarà a acompanyar després de l'absència de la setmana passada. I a partir de les 6 tenim el programa quinzenal també El misteri de la vida amb la Sílvia Moros. A les 7 tenim l'equip del Cafè Drom amb la Virgínia Drom al capdavant presentant el Cafè Drom, de 7 a 8, i de 8 a 9 el Molins Connection amb l'Antonio Valverde i el seu equip, l'Ivan i el David, comentant els esports americans, sobretot el final de la NBA, amb els Knicks, els New York Knicks, campions després de... feia més de 50 anys que no guanyaven la NBA, doncs segurament aquestes i altres qüestions en parlaran al Molins Connection de 8 a 9 del vespre. A les 9, el Conrad Font i la Lia Artís ens presenten el seu programa Joves en Antena, fins a les 10 de la nit, i a les 10 tenim la cita amb el món de la història, programa també quinzenal, i sobretot la història centrada, contextualitzada en el marc de la Segona Guerra Mundial. El món en flames amb el Ramon Canal. Després música feta per dones, quan comença la nit amb la Fermina Recio fins a la mitjanit, de 11 a 12, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora fins la 1 de la matinada. A la 1, connexió Amicat FM, fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia, és a dir, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere Païssa amb el seu programa La Tenora. Continuem 10 minuts i les 9 del matí. Fem un repàs al més destacat de la televisió abans de saludar el Dani Pasqual. Roger, quan vulguis.
1: Doncs comencem amb les pel·lícules, les que podem veure a la televisió en obert, a dos quarts d'onze, al canal Vimat. Tenim la pel·lícula de Daniel Espinosa, El Invitado, que ja van programar els primers canals d'aquesta cadena, en aquest cas amb Denzel Washington i Ryan Reynolds com a protagonistes, acompanyats de Vera Farmiga i Brendan Gleeson. És una coproducció entre Sud-àfrica i el Japó, també Amèrica, del 2012. És d'acció i dura dues hores. El Matt Weston fa un any que viu a Ciutat del Cap i se sent frustrat per no haver estat destinat a un lloc amb més acció. És un guardià que aspira a esdevenir un agent respectat i espera l'oportunitat de demostrar la seva lleialtat a l'agència, oportunitat que li arribarà justament per haver de custodiar a Denzel Washington. La interpretarà un altre personatge, evidentment. També tenim a tres quarts d'onze Divinity, La vida és bella, aquest ja classiquíssim de Roberto Benigni amb el mateix Roberto Benigni. És una producció italiana de l'any 97, un drama que dura dues hores. L'any 1939, a punt d'esclatar la Segona Guerra Mundial, l'extravagant Guido arriba a Arezzo, a la Toscana, amb la intenció d'obrir una llibreria. Allà coneix l'encantadora Dora i, malgrat que és la promesa del feixista Rodolfo, es casa amb ella i tenen un fill. A l'esclatar la guerra, els tres són internats en un camp d'extermini on Guido fa l'impossible per a fer creure al seu fill que la terrible situació que estan patint és tan sols un joc. També a 3:15 a Neox, Loca Acadèmia de Policia, en aquest cas és la setena versió o setena entrega, Mission en Moscú, una pel·lícula d'Alan Meter amb George Gaines, Michael Winslow i David Graff. És producció americana, una comèdia, evidentment, de l'any 94, que dura, no arriba a una hora i mitja. Els agents més famosos i peculiars de Florida viatgen fins a Rússia per col·laborar amb la policia soviètica. L'objectiu és atrapar un criminal anomenat Connelly, que s'ha apoderat d'un programa informàtic. A les 11, Antena 3, La Família Perfecta, d'Arantxa Echevarría, amb Belén Rueda, José Coronado, Gonzalo de Castro, Carolina Juste, Pepa Niorte i Gonzalo Ramos. Una altra comèdia, en aquest cas espanyola, del 2021, que dura dues hores. Lucía creu portar una vida modèlica i tenir-ho tot sota control. Des que es va casar, ha volcat tots els seus esforços a la cura de la seva família fins a aconseguir el que per ella és l'ideal d'una família perfecta. Però tot comença a ensorrar-se el dia que apareix la Sara, la xicota del seu fill, una noia jove, lliure i llanguda, i amb ella una família política molt diferent de la que Lucía sempre va somiar per al seu fill. I l'última proposta és a 1:15 a la 2CAT, Alma Viva, de Christel Alps Mira, amb Lua Michel i Anna Padrao. És una pel·lícula portuguesa, francesa i belga del 2022. Dura una hora i mitja i és un drama. Com cada estiu, Salomé torna de vacances al seu poble, ubicat a Trasos Montes Portuguesos. Aquesta és la sinopsis. Anem als programes que podem veure avui a la televisió. Avui és nit d'humor a Televisió de Catalunya. Tenim per una banda a les 10 al Polònia, tot i que abans, a 9:15, hi ha el FIFA World Cup 2026, el Mundial, a la 1, amb Suïssa, Bòsnia i Herzegovina, màxima igualtat al grup B, que afronta aquesta segona jornada amb les quatre seleccions empatades a un punt. Suïssa no va poder passar de l'empat a un davant de Qatar, de Julien Lopetegui, mentre que Bòsnia va arrencar un punt també contra el Canadà. Avui, les dues busquen una victòria que els permeti certificar aquest pas a la següent ronda. Ara sí, a les 10, a Televisió de Catalunya, tenim el Polònia, per una banda, la declaració de Zapatero i l'origen d'unes joies misterioses s'entra en bona part d'una nit marcada per la sàtira política i les teories més absurdes. Pedro Sánchez intenta empenyorar les joies de l'expresident mentre que el PSOE recluta Leire Díez per fer una missió secreta d'infiltració. Illa, per la seva part, mira d'ocultar la crisi amb macroesdeveniments impossibles i Florentino Pérez boicoteja els fitxatges de Joan Laporta i Francesc Mauri intenta escapar de les previsions del temps. Això serà a les 10, a la mateixa hora que fan la Renaixença al 33, que dediquen avui al programa El Xiclet. També tenim a 3:15 a Televisió de Catalunya els Premis Alícia. És la gala de lliurament d'aquests 7ens Premis Alícia a guardons anuals de l'Acadèmia Catalana de la Música celebrada a l'Auditori de Barcelona. Això va ser el 18 de juny, coincidint amb el 15è aniversari de l'entitat. I a 11:15 de la nit, al 33, tenim Quimeres. Des que el protagonista d'aquesta història va fer 18 anys i es va traslladar a Barcelona per estudiar, la seva relació amb aquesta ciutat li ha marcat la vida. A la ciutat comtal va descobrir què significava provenir d'un entorn humil de classe treballadora. Això, al Quimeres, al 33, a 11:15. I amb això acabem aquest repàs, Oriol.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltes gràcies, Roger, amb tot això. Ens hem situat a 5 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dijous ens porta a parlar sempre de teatre, eh? Contents que així sigui. Ho fem acompanyats del Dani Pasqual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que el podeu escoltar els dilluns de 8 a 9 del vespre i en remissió demà divendres de 1 a 2 del migdia. Què tal, Dani? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia també per a vosaltres. Marc Artigau escriu i dirigeix aquesta nova producció del Maldà, protagonitzada pels germans Robert González i Llorenç González. Es tracta de El meu germà. Què vol dir tenir un germà? Compartir records, competir per l'atenció dels pares, conèixer els punts febles de l'altre i, alhora, saber com sostenir-lo quan cal. Aquest és el punt de partida de El meu germà, la nova producció de El Maldà, escrita i dirigida per Marc Artigau, que es podrà veure del 14 de juny al 12 de juliol. La peça parla dels vincles familiars a través d'una comèdia amb música, humor i complicitat escènica. L'espectacle neix d'un encàrrec concret: crear una peça sobre germans amb dos intèrprets que també ho són fora de l'escenari. Ara bé, Artigau defuig l'autoficció i planteja una obra que pugui funcionar més enllà d'aquesta dada biogràfica. L'espectacle no va cap a l'autoficció, tan sol és una història de germans. És un espectacle que no cal que sabies que són germans en la realitat, va explicar el dramaturg director a la roda de premsa. Una comèdia amb aires de cabaret. El meu germà es desplega com una successió de situacions, jocs i escenes breus al voltant de la fraternitat. El muntatge veu de l'esperit de cabaret i combina diferents llenguatges escènics, des de la música i la cançó fins al conte o al poema. En aquest recorregut també apareix un relat extret de El millor dels mons, de Quim Monzó. El que veurà l'espectador són 19 escenes que passen per ballar, cantar, ara conta, un poema, a partir de la idea de tenir germans o no tenir-ne, de ser el petit, mitjà o el gran. Parlem de les famílies. És una espècie de feel-good comèdia. La peça planteja preguntes aparentment senzilles, però carregades de memòria. Què canvia si ets fill únic? Què implica ser el germà gran i el petit? És viu igual tenir un germà als 5 anys o als 65? A partir d'aquí, l'obra aborda les relacions familiars des de les posicions que cadascú ocupa dins una casa i des dels codis que es construeixen amb el pas del temps. Germans a dins i fora de l'escena. La relació entre els germans travessa el procés de creació, tot i que el muntatge no es limita a explicar la seva història personal. Segons va explicar Llorenç González, l'obra funciona més enllà de si els actors són germans o no, però, òbviament, el fet que ho hagin creat nosaltres, com a germans, la complicitat, els codis de la consanguinitat, hi són i tenen una rellevància a l'espectacle. Artigau ha treballat a partir de preguntes, records i materials generats amb els dos actors, que també signen la composició musical de l'espectacle. A partir d'aquests materials, Artigau construeix una comèdia sobre la família, els records i les posicions que cadascú ocupa dins d'una casa. A escena, els germans ballen, canten, discuteixen i juguen amb el públic per parlar d'un vincle quotidià, ple de codis propis i sovint difícils de definir. El teatre amb el Maldà, El meu germà, durada 78 minuts, fins al 12 de juliol de 2026. Fins la propera setmana. Bon dia i bona hora.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, com sempre, Dani. I amb la recomanació teatral, en aquest cas, tanquem la primera hora del Bon dia i bona hora. Fem una pausa i de seguida tornem amb el Miquel Bofill, la cançó del dia i la tertúlia d'actualitat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9. Parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònic.

0: La salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. N'ha parlat avui a la xarxa Miguel Moreno, portaveu de l'associació Macosa Alsom, afectats per l'amiant.
1: Crec que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
0: La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes per al seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus. Els Mossos han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsiau i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 9. Informació local.
3: Avui continuen les xerrades per la prevenció dels efectes negatius de les onades de calor i amb consells també per tenir una revetlla de Sant Joan segura. La xerrada es fa aquest vespre a 8:15 al local de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, al carrer Ferran Agulló. Demà divendres es presenta la novel·la de José Antonio Agudo a la Biblioteca El Molí. A 6:45 de la tarda, Zekeley és el títol d'aquesta novel·la situada a Londres a l'època victoriana. Demà a 7:45 a la biblioteca. I també demà comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins, que suposarà que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i la proposta ha de valdre entre 6 i 8 euros. Fins al 5 de juliol es durà a terme aquesta campanya i la peculiaritat d'aquestes tapes és que totes tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme. Justament parlant de ciclisme del Pas del Tour de França, recordem l'exposició que es pot visitar a Can Ametller fins al 5 de juliol amb quadres de gran format de Miguel Soro, amb imatges de ciclistes, tot temes vinculats al Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes de 7:15 a 9:15 i els diumenges del matí de 12:15 a 2. I aquest diumenge, parlant de ciclisme, passa la volta ciclista femenina per Molins de Rei, per la carretera, i ho farà a 2:15. Ja una estona abans, és a 12:15, hi haurà afectacions a la circulació i accessos als guals. Hi haurà carrers afectats com el Terraplè des de Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i les avingudes València i Barcelona. Pas de la volta femenina diumenge a 2:15 per la carretera. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola.
1: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
1: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
7: No!
6: Nosaltres t'ho posem fàcil.
7: Juhu!
6: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
8: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Jules Massenet, 1842-1912, destacat compositor del romanticisme francès i conegut per les seves refinades obres melòdiques i també per les seves òperes. Tot i mai viure a Andalusia, va trobar en la seva cultura, la literatura i els mites andalusos una font d'inspiració per a algunes de les seves obres, com la cançó que sentirem avui, Nit d'Espanya. És una cançó escrita per a veu i piano que invita l'oient a gaudir de la màgia i el misteri d'una nit a Andalusia. Escoltarem la versió de la mezzosoprano Veronique Gens. També recordar-vos que aquesta cançó és una de les que podreu escoltar aquest vespre amb la veu de la Elena Resurreissau junt amb la pianista Llum Colomer a les 20 hores a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement, dins el cicle Clàssica Molins. Gaudiu de l'ambient màgic d'aquesta cançó.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 18 de juny de 2026 la compartim amb la Nati Bofill. Hola, Nati.
1: Hola, molt bon dia.
0: Hola, Josep Vinyets.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, sí? M'ha sorprès, a mi m'ha posat el segon avui.
0: Sí, sempre intentem sorprendre. No hi ha cap ordre aquí establert. Hola, Manel Cordero, bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal, Núria Rubió, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: A Mercè Charles, bon dia.
5: Bon dia.
0: I Joan Domènech, bon dia i bona hora.
6: Bon dia.
0: Comencem.
6: Bon dia a tothom.
0: Què passa, Josep, que estàs força animat avui, no?
4: Sí, està una mica esbarat.
0: Sí, esbarat.
4: Està esbaratíssim.
2: Bueno, ja arriba l'estiu, arriba la rebella, ja estem...
0: I per això doncs ja estàs animat.
2: Ens estem animant, sí, sí. Ja estem posant-nos en modo festa.
0: Molt bé, en modo festa.
4: En modo estiu.
0: L'Ajuntament, sí, però, fa una crida a una rebella de Sant Joan festiva, molt bé, i respectuosa. Són dos conceptes interessants que poden...
7: Poden quadrar molt bé l'un amb l'altre.
4: Han de quadrar molt bé.
7: Han de quadrar.
4: Sí. Quadraran?
0: Quadraran és la pregunta que ens fem.
4: Sí. Dijous de la setmana que ve ho sabrem.
5: Sí.
4: I la resposta, dijous que ve.
0: I el comunicat diu: la rebella de Sant Joan és una de les celebracions més arrelades i estimades del nostre calendari festiu. Correcte? És una nit de trobada, tradició i convivència que compartim als carrers i places de la vida. De la vila, perdoneu. Perfecte. Per tal que tothom pugui gaudir d'aquesta festa, explica el comunicat, en les millors condicions, l'Ajuntament fa una crida a la responsabilitat col·lectiva, al respecte mutu i a la sensibilitat envers la diversitat de situacions personals que conviuen al nostre poble. No tothom viu la rebella de la mateixa manera. Estem d'acord també, no?
7: Sí.
0: El soroll intens i sobtat dels petards pot afectar especialment infants, persones grans, persones amb trastorns de l'espectre autista o altres situacions d'hipersensibilitat sensorial.
6: I les mascotes.
4: Les mascotes. Sí.
0: No t'avancis. Així, així com persones amb determinades condicions de salut. Igualment, els animals de companyia poden patir episodis d'angoixa i estrès derivats de l'ús del material pirotècnic. Aquesta és la radiografia. Per aquest motiu, l'Ajuntament, sota el lema "que la nit més curta no es faci més llarga, més llum, menys soroll", fa una apel·lació al civisme i al respecte de tota la ciutadania per fer compatible la celebració de la festa amb el benestar de les persones i el respecte als animals. A més, amb aquesta finalitat, també s'ha publicat un ban on es recomana que l'ús dels petards i articles pirotècnics hauria de respectar els següents horaris: els dies previs a la rebella, per tant, aquests dies, que es tirin exclusivament de 5 de la tarda a 8 del vespre, i el dia 23, el dia de la rebella, de 5 de la tarda fins a les 3 de la matinada del dia 24 de juny. Fora d'aquests horaris, es recomana que no es faci ús de material pirotècnic. M'aturo aquí. A veure.
6: A veure si es compleix. Tot
0: això. La primera premissa seria a veure si es compleix.
6: Sí,
4: la segona és...
0: Quina és la segona?
7: Bueno, la segona és: mai es fa bé per tothom.
6: Exacte.
7: Perquè suposo que els que venen petards deuen estar una mica esbarats amb la qüestió de dir a veure si...
0: També, tothom està esbarat,
7: doncs. Si baixarem una mica...
4: Home, les
0: vendes.
4: Les vendes de la matinada.
7: Les vendes. Sí, però...
4: Sí, pots fer una bona rebella.
7: Però després, a veure què diran.
4: I
6: els petards ja es comencen a vendre bastants dies abans i ja comencen...
0: Això com sempre, sí.
6: Ja comencen a sonar petardos molts dies. És un problema, eh? És un problema perquè...
0: Defineix el problema.
6: Bueno, per més que... la Mercè ho acaba de dir, vull dir que no es pot fer content a tothom.
0: Això amb la rebella i amb moltes altres coses.
6: Jo, com a cinèfils, hi ha una frase que a mi m'entusiasma del Nicolas Ray, el gran director de Rebelde Sin Causa, que deia... una frase que m'agradava molt, que deia: desconec per complet quin és el símbol de l'èxit, però tinc molt clar quin és el símbol del fracàs, que és intentar fer content a tothom.
7: Molt bona,
6: És una frase del Nicolas Ray.
7: Veritat.
6: Intentar fer content a tot el món és complicat. Per exemple, amb el cas que ara estàs parlant tu, Oriol, a la plaça de l'Església...
0: Sí.
6: A la plaça de l'Església, per exemple, l'Ajuntament et dirà: és que ho repartim lo més de la manera més...
0: Els espais de festa.
6: Els espais més adient i més democràtica possible i tot. Però, per exemple, a la plaça de l'Església sempre pringuen. Vull dir...
4: en el bon per sentit. Sant Joan.
6: Per Sant Joan, per Sant Joan. I, però és que sempre, i petards, i sorolls...
0: Perquè ja està estipulat ja així.
6: Hi ha algun veí d'allà que es queixa i fins i tot va posar...
7: Home, la Núria viu al costat. Sí, molt a prop, però nosaltres fem més vida cap a darrere. Sí. Llavors no ho notem tant.
4: Però és que sí, això repercuteix. Això penso que...
0: I a tu et consta que hi ha algun veí que...
6: Sí, la mare del Talos li preocupa moltíssim.
4: No, però vull dir que també és lògic que hi hagi...
0: Tampoc cal posar-hi noms.
6: Sí, tenia una... Aquella senyora que tenia...
0: Sí, home, l'Eugènia, filla d'Ullet nostra.
6: L'Eugènia, perdona, és que no en sortia el nom.
0: No passa res, però vull dir que no cal posar...
6: Però sí que es poden...
0: Sí, i tant.
7: No, hi ha molta gent que marxa, eh?
6: Clar que es poden, eh?
4: Si poden, es marxen.
7: Si poden, marxen, eh?
4: I si no es pot, doncs jo dic, mira, doncs et poses taps. A veure... Perdoneu.
0: Ui, a veure.
4: No, i no despreciu, o sigui, no és per menysprear res ni a ningú. El que passa que sí que és cert que quan hi ha aquestes diades, si s'ha institucionalitzat que aquesta festa sigui a la plaça de l'Església, tampoc trobo lògic que tinguem que canviar-la. Vull dir... S'ha de mantenir que l'agafaràs i te l'emportaràs on es fan els concerts allà baix al parc del Llobregat.
7: És que aleshores no faríem res.
4: Es perdrà aquesta cosa, doncs, de... Perquè, clar, durant tota la tarda ja s'ha vingut, ja s'ha fet les activitats, ja s'hi ha fet, ja s'hi ha fet la lectura del manifest, ja s'hi ha fet la foguera, ja s'hi han fet les danses. Penso que és lògic que sigui així. I em sap greu, per les persones que hi viuen, perquè és cert.
6: Però que hi ha gent que...
4: És un cop l'any. A mi el que em sap molt de greu és l'incivisme. O sigui, jo que estirin petards i que estirin les bombetes i que estirin els coets i... El que no em crispa és veure com posen un petard dins d'un contenidor, dins d'una paperera. Això sí, perquè això és ganes de fer mal. No és, això no és passar-t'ho bé.
7: Això és
4: incivisme total. Això és el que sí
2: que
4: sí.
2: El que tinc que dir és que...
0: Què has de dir, Josep?
2: A veure, estem parlant ara... quan és la revetlla, no és tan sols la plaça de l'Església, perquè es fan revetlles al barri Bonavista, al barri del Canal, al barri de l'Àngel... Jo ho entenc més, per exemple, aquest, amb el cas de la plaça de l'Església, perquè a part de la revetlla s'hi fan altres festes i passa el mateix. Temps enrere van tirar petards a les tantes de la matinada quan van fer la socarrada a les festes de la primavera que es van fer a la plaça de l'Església. Queixar-se el dia de la revetlla de Sant Joan, pues podrien queixar tot el poble per el que he dit, perquè es fan revetlles a la majoria de barris del poble. Una altra cosa que aquí no surt i que tampoc a vegades no es té en compte és amb la tirada de petards, és a les zones on es tiren, segons quin tipus de petard, més aviat tipus coets d'allò, quan són en barris de molins que són propers a la muntanya, l'altre perill que s'afegeix és el dels possibles incendis, perquè evidentment no és el mateix tirar un coet aquí a la plaça de l'Església que cap allà dalt al Bonavista o Can Graner... o el barri de l'Àngel, o inclús la Riera Bonet, que tens el bosc ja al costat, tens matoll i tens a tocar, i vull dir, i tirar algun coet, alguna cosa, la canya aquella no cau allà, sinó que cau a millor 20 metres més enllà i cau a un lloc que pot provocar un incendi. I tant. Fins ara hem estat de sort aquí, que no s'han donat massa els casos i han sigut sustos així petits. Però és una altra de les coses que aquí, quan llegies aquestes
0: No he llegit aquestes específiques d'extremar les mesures de seguretat, que diu que utilitzar únicament productes pirotècnics homologats i adquirits en establiments autoritzats, respectar les instruccions d'ús i distàncies de seguretat, no llançar petards ni coets prop de zones boscoses, camps, vehicles, contenidors, mobiliari urbà o edificis, vetllar perquè els menors utilitzin exclusivament productes adequats a la seva edat i sempre sota la supervisió d'una persona adulta i mantenir una actitud cívica i respectuosa amb l'espai públic i amb el conjunt del veïnat. Són consells bastant obvis que potser els que ens estan escoltant ja ho tenen per entès, no? Quan fem aquest tipus de consells o aquestes xerrades que està fent l'Ajuntament aquesta setmana, i anirà la gent ja convençuda, jo crec.
7: I nosaltres hi afegim una qüestió que fem sempre aquesta nit, és els toldos tancar-los totalment.
0: Però perquè... la nit, no, aquesta, no, no vull dijous, vol dir dimarts de la revetlla.
7: La nit de la revetlla, sí, perquè és molt fàcil allò, un coet, un petard, que vagi a parar sobre del toldo i llavors s'encengui. O sigui, sí, que tindre la cura de tot el que són cortines que que tapen el sol i tot això, quan arriba a la tarda, doncs recollir-ho tot bé per estalviar-nos l'ensurt de que ens hi vagi per alguna cosa així.
6: És una bona recomanació. Sí.
1: De tota manera, em sembla que analitzant els últims 5-10 anys, jo penso que no es llancen tants petards els darrers anys propers a nosaltres, que no pas fa 20 o 25 anys. Jo crec que hi havia més so, més petardada i més de tot. Vaja, fins i tot.
3: No sé, jo tampoc, no en tinc
1: dubtes. Jo crec que sí, vaja, és el que tenim, la percepció que tenim des del nostre barri, que per cert està ple de grues i ara fan blocs nous i tal i qual.
0: Sí.
1: Jo suposo que, bueno, que
6: no passa. Ja està molt mogut, allò.
1: I una altra cosa, també, que això és ciència-ficció, però no tanta, és espantarien els petards els porcs senglars? Perquè, clar, els gossos no volen ni un petard, si pot ser. Ara, aquests senyors...
6: I els gats, encara que es basen en l'olfacte, també els hi afecta molt, eh? Perquè de fa poc tinc una gata i a mi, jo que sóc molt patidor, ja estic patint pel dia 23, no sé si li hauria de donar un tranquimàtic.
7: Sí, jo crec que hi ha veterinaris que donen alguna cosa per aquella nit.
6: Tranquimàcic o alguna cosa així.
0: No l'automediquis, per això, sota prescripció mèdica, en tot cas.
6: No, ja veig el veterinari.
0: Ah, val, val.
6: Sí, sí.
0: Val.
6: Jo així fent broma, que és veritat, és una realitat. Jo tenia un amic que malauradament ja no hi és, que això els animals de companyia, un dia m'ho va dir, dic, on vas ara? Diu, vaig a comprar un animal de companyia. Dic, ah, sí? Dic, com? Diu, no, diu, vaig a la boqueria a comprar un llamàntol. És el millor. És el millor animal de companyia.
1: Sí, sí.
6: Comprar un
4: llamàntol. No, que passa que...
7: És una broma, eh?
4: Dura poc, aquesta companyia.
6: I vaig pensar...
0: És efímera.
6: Està bé, és molt ocorrent. Per part d'ell era una bona reflexió.
1: Sí, sí. Però no solament els porcs senglars o els gossos, també els ocells. Hi ha certa gènere, espècies d'ocells que moren de que no poden aguantar. Després d'una revetlla es troben de vegades ocellets, no? Pardals, etc., que no ho han pogut aguantar. Bé, però i el que he dit abans de llançar-los a la collserola, sobretot, que ningú en faci cas, perquè per espantar els porcs senglars, llavors cremaríem el bosc, i això seria pitjor. Sí, no, és que hi ha gent descerebrada per tot arreu, aquí.
0: Per tant, demanar civisme...
1: Sí, civisme, i fer les coses amb sensatesa. Clar.
0: I per l'altre deies, Nati, una mica de tolerància, diguem, veïnal. A veure,
4: jo sempre... Mira, quan vius al centre del poble tens avantatges i tens inconvenients. Les grans avantatges és que tot ho tens a tocar i tot passa per davant de casa teva. Jo penso que això és un gran avantatge. Inconvenient és que tot passa per davant de casa.
7: Clar.
4: O sigui, que el dia que hi ha la festa de la primavera, el Carnestoltes...
7: Tota la xerinola.
3: Que de vegades t'agrada.
4: Jo sempre he fet un comentari, i és quan tu anímicament estàs bé, tota la gresca del carrer t'agrada. Quan tu anímicament no estàs bé, o de salut o anímicament, tota aquella gresca que hi ha al carrer va en contra del que tu estàs sentint en aquest moment. Això jo ho entenc. Entenc que és... Que és molt greu. I no tothom, perquè és que, tal com dèieu, és com a Gràcia, la gent que viu a Gràcia i no té ganes de gresca, quan són les festes de Gràcia se'n van. Però no tothom se'n pot anar.
7: Clar.
4: Ni per mobilitat, ni per economia, ni... Però llavors sí que a vegades dius, bueno, doncs mira, es venen uns taps a la farmàcia que t'ajuden a atenuar el so.
6: Sí.
4: Jo tinc taps.
0: Perquè, tens taps, eh?
4: Clar, perquè el meu marit roncava, i llavors a mi em posava molt nerviosa, i tinc taps, i llavors aquests dies... que hi ha el camell, que hi ha les matines, que hi ha no sé què, jo em poso els taps.
7: Clar.
4: I llavors, com a mínim, ho sents, però ho sents de lluny.
3: És que no es podria fer res.
4: Però jo penso que la vida de...
3: Quan molestaries amb uns, molestaries amb
4: l'altre.
3: La vida
4: de gresca... Esclar. La gresca controlada, penso que l'hem de gaudir.
3: Aquesta és la paraula.
4: L'hem de gaudir.
6: I sí, dins de lo màxim possible, doncs diversificar-ho també.
0: D'espais, vols dir?
6: Espais, sí. Aprofitant una frase que ha dit la Nati, que ha dit, diu, tot passa per davant de casa, que ha dit exactament això, perquè viu al centre vila. Jo sí que faig una crítica d'una cosa. Jo visc en un barri que és la Granja. És que ho he notat.
0: A veure.
6: Per on es passegen més els agents cívics és pel centre vila. No van molt poc als barris. I, per exemple, l'altre dia als barris estava veient quatre gossos allà sueltos que amb un espai on juguen els nens a futbol, que és una gespa, i llavors, com que la gent fa el que vol, millor allà, o fan pipí, o fan les seves... I ho he vist, ho vaig estar observant, no recull res a ningú. I després se'n van allà a jugar a futbol, i es tiren per terra,
0: Però podem concretar on estàs citant això?
6: No, la Granja.
7: A la Granja? Bé, escolta, aquí hi ha una...
6: Però poso l'exemple a la Granja, perquè sí que és veritat que els agents cívics van molt per centre vila, van poc pels barris. No. És una observació meva,
2: jo els he vist a la Granja,
6: res més,
2: Jo els he vist alguna vegada a la Granja. Altres barris, el barri a l'Àngel o Can Graner, barris més alts, la Riera Bonet, no hi acostumen a anar, però fins a la Granja sí que hi arriben. Això que diem dels animals és cert. I ara perquè no podem anar a Collserola, però si no també sorties a passejar per la muntanya i et trobaves algú que van amb els gossos i els porten deixats anar i teòricament no es poden portar.
6: Els
2: gossos i tu suposo que on dius és el cantó on passa el canal, que és aquelles muntanyetes verdes, i allà es deixen anar i la canalla també, hi juguen allà i aquí
6: i a la plaça aquella
7: fa 15 dies o així va haver-hi una reunió de veïns, les conserves i guardioles, en la qual
0: l'equip de govern va venir a presentar el pressupost.
7: Sí, i precisament lligat amb això que dius, diu que s'han vist obligats, entre cometes, vull dir, es va expressar així l'alcalde, un espai que hi ha al parc de la Mariona, que és preciós, ple de gespa, anul·lar-lo. I hi posaran un parc de jocs d'aquests amb el terra que no hi ha gespa, amb el terra infantil i tal. Precisament s'hi han vist obligats per la manca de civisme de molta gent que té animalets i els porten allà a fer les necessitats i després allà hi van a jugar els nens i no pot ser. I llavors el canvi d'aspecte de lo que serà el parc de la Mariona, que ja hi havia tot un espai de molta gespa, ens va estar explicant que el traurien i faríem parc infantil amb el terra adequat per als nens perquè no es fallin mal.
0: Això s'ha presentat aquesta setmana.
7: Perquè, precisament obligats per la manca de civisme de molta gent. Ho va expressar així, obligats per la manca de civisme de molta gent. No que diguessin, no anem a canviar-ho perquè serà més maco. No, ho va expressar d'aquesta manera.
6: Hi ha molta gent que no assumeix ni compleix les normes.
4: Però aquí tornem a lo mateix, no podem fer contents a tothom.
6: Exacte, no podem fer contents a tothom.
4: Tu dius, aquesta quantitat d'animals de companyia, que no són precisament els llamàntols, és que ha incrementat d'una manera desmesurada. Com pots, jo penso, pobres animalons, com els tenen tancats en pisos en què no tenen la possibilitat de sortir i saltar i brincar, que és el que per naturalesa necessiten, i que han de fer els pipis i les caques en els pipicans, si és que hi arriben, o en el mig del carrer, i veus un senyor, el millor gran i gras, que s'ha de jupir a recollir aquelles caques, i penso, mira, no tinguis gos i no hauràs de fer tota aquesta història que estàs fent per terra.
7: Però potser li fa la necessitat de companyia, dic.
4: Mira, no ho sé.
0: Aquest vincle emocional que molta gent té amb el seu...
7: Exacte, molta gent veus el nivell emocional que té amb els animals.
4: No pot ser content a tothom, perquè realment aquestes persones possiblement necessitin aquest animaló per sentir-se acompanyades, però al mateix temps no és el lloc adequat ni és l'espai adequat. Un pis i uns carrers perquè aquesta...
7: Nati, a mi em va cridar molt l'atenció un programa que era de veterinaris, i hi havia dos veterinaris que explicaven bla, bla, bla, i jo no m'interessava...
0: Bla, bla, bla.
7: Sí, jo no m'interessava massa perquè no tenim cap animal a casa. El Manel Cordero, eh?
0: Hosti, per favor, per favor, a veure.
7: Que és el meu
0: amor. M'estàs dient animaló, Manel Cordero?
4: Sí, la confiança. Estimat. El que fa la confiança.
7: El que fa la confiança.
0: Ara aclarim-ho bé, sisplau.
1: Hi ha fronteres que no s'han de creuar.
0: No, eh?
1: És a dir, que això és una mica... No, la morbositat hi és, però
0: sí,
1: no passa.
0: Sí, compte, eh?
1: Davant, davant.
2: No, Manel, però... ho ha dit per lo de Cordero.
7: Però la... s'ha de prendre la vida una mica alegre, eh? Sí. En aquests... Bueno, més que res anava dient que aquestes veterinàries, que explicaven molt bé totes les coses, en acabar el programa els hi van demanar i quina mena d'animal teniu a casa? I les dues van dir que no en tenien cap. I van dir, pues sembla mentida, veterinàries, que parleu de tot això i no en teniu cap. Diu, perquè no tenim les condicions a casa per tindre un animal. Mm. Diu, perquè marxem a treballar al matí, tornem a la nit, i que l'hem de tenir tancat tot el dia. Això no és ètic per un animal. Mm. Per tant, nosaltres que treballem amb animals, no en tenim a casa per aquest motiu. I demanem, sobretot, això que deies tu, Nati, de que la gent que vol comprar o vol tenir a casa un animal, que miri si té les condicions adequades perquè aquell animaló, com deies tu, estigui adequadament cuidat i que visqui amb una certa felicitat dins del seu entorn.
0: Aquí només, només tens animal de companyia tu, Joan?
6: Sí.
7: Però els gats és tota una altra història,
6: però,
7: veritat?
6: Gats,
0: tu tens una gateta.
6: Són gats d'aquelles gatetes que
7: són molt independents.
6: Són molt independents, d'estar a casa, n'hi ha que els agrada, són més mundans i surten i tornen a la nit, vull dir, hi ha gats més golfos i hi ha gats més de casa, és veritat.
7: Sí, sí.
6: Doncs aquest és d'estar a casa i no molesta, vull dir, evidentment que no, i pot estar-hi. Però sí que tens raó, Mercè, i tot això, en què s'ha de ser conscient de dir, bueno, ja estarà ben cuidat.
0: Clar,
6: ja,
0: què implica?
6: Te n'aniràs molts dies i el deixaràs allà amb una, donant-li el pinso que vagi saltant automàticament, però ell estarà desemparat sense ningú. Sí. Vull dir que, i els agrada molt la companyia, són molt carinyosos. Però sí, s'ha de vigilar. Vull dir, ho dic per lo que deien les veterinàries, és una bona reflexió. En definitiva, tot el que fem aquí nosaltres podem dir el que vulguem, però no jutgem res, eh?
7: No, sobretot.
6: Ho dic per lo que...
7: No, jutjar. No es pot jutjar res.
6: Un altre lloc és a darrere la clínica, el centre mèdic, no el CAP, eh? La clínica de Molins. A la part d'allà darrere, allò és apocalíptic, eh?
4: Allò és horrorós, perquè jo hi vaig horrorós.
0: Un moment, un moment. Què vol dir horrorós?
4: Ple de caca.
6: Ple de caca.
0: Ara s'està delimitant per fer un espai d'esbarjo per gossos, eh?
6: Allò és un pipicant total.
4: Però que el facin, que el...
6: Total i absolut.
4: Que el tanquin.
6: Allà,
0: ara ho faran.
2: Estan canviant el que hi havia darrere del CAP, perquè com que allà hi va la residència, l'han passat allà. I aquí també ha portat, ara que ho dius, i m'agrada dir-ho també, ha portat la seva controvèrsia, perquè ja fa temps, anys, que reclamaven que allò fos una zona verda per la gent gran que està a la clínica poder sortir allà una mica d'esbarjo a prendre el sol. Perquè això ja fa uns quants anys que allò, i ara els hi han posat això i també està la cosa... Vull dir que...
6: Sí, però allà és un lloc que s'hauria de prendre una decisió. Dius que ara ho faran. Doncs ja.
0: No, ja està delimitat. Espai d'esbarjo per gossos, no pipicant, eh? No. Espai d'esbarjo.
4: I quina diferència hi ha?
0: Doncs que poden fer el...
4: Saltar i córrer.
0: Saltar i brincar.
7: Però que s'han de recollir les caques.
6: Amb un tancat tal com hi havia darrere el CAP.
0: Correcte,
6: no?
0: Correcte.
2: És el que hi havia darrere el CAP. Aquell l'han tret.
6: Aquell l'han tret.
0: Sí, perquè està ja tot ballat. Bé, ja estan...
2: No, ja estan treballant.
0: Estan treballant, exacte.
2: Una altra cosa que es dèiem, que quan dèiem això dels animals. Ara, per sort, almenys jo vinc captant d'un temps cap aquí, que la gent s'ha acostumat més a portar una ampolleta d'aigua.
7: Sí, és veritat.
2: Per tirar quan els animals orinen. Perquè el que tampoc tenim en compte, diem els excrements i que... Però els pipis també són molt, molt dolents. Són,
7: són
2: molt
7: corrosius. Els...
2: A veure, que vagin amb una paret, ens queixem de l'olor i de la mala vista que té, però al peu d'una paperera, d'un banc, d'una farola, sí. I això es va podrint amb el temps. I ara, vas veient que cada vegada la gent s'ha acostumat a portar l'ampolleta. Sí. És una sort, i possiblement... perquè ja deuen començar també a dir que i es deuen posar denúncies per aquestes faltes d'hàbits amb els animals, perquè si no és que les persones sí. Amb això sí que és veritat, no prenem si no és que ens costa uns diners.
6: No, però hi ha molt poca gent, això que dius tens tota la raó, però hi ha molt poca gent que porti el kit complet de bosses i botelleta d'aigua. Bossa sí, però botelleta d'aigua molt poca gent.
5: Però cada vegada
2: se'n veuen més ara amb ampolleta d'aigua. Sí,
6: que hi hagi un sí, sí. punt
2: d'optimisme.
6: Jo no l'hi veig.
2: I la bossa... A vegades una cosa que fan alguns, cada vegada més es veu menys, era que era molt maco, ho reculls amb la bolsa i t'ho deixaven allà a terra amb un racó. Diu, per què em serveix que m'ho reculli si ho deixes aquí a terra a la morera igual?
6: Però dius, sí, a veure, hi ha papereres.
2: Sí, però que hi havia gent que ho feien molt. Jo no és la primera que veia, dic, per què ho has recollit i ho he deixat aquí? Ho trepitjarem igual. Bueno, no ens embrutarem, que és el
6: hi ha,
2: meu plat.
6: Hi ha una bona distribució de papereres.
7: Sí.
6: I s'ha fet una altra cosa és que una distribució de papereres, que no en diem papereres, ara no surt el nom, de llocs on tirar la colilla si estàs fumant. Que això, hi ha llocs arreu, a altres països, que ho tenen molt en compte i et poden multar, eh? Poden multar.
7: Les jardineres de la plaça en saben un munt.
6: Perquè hi ha,
0: correcte.
6: Com en diuen en anglès, Manel, en diuen les litters aquelles que tu... Hi ha un lloc en què pots apagar
0: la cigarreta en un lloc determinat.
6: Exacte.
5: Quines
0: de les... Un segon, sisplau, a veure, que tenim dues converses obertes.
6: Això sí que no n'hi ha.
0: Acabem. Jardineres.
5: Les que fan baixada.
7: Sí, les que fan baixada.
5: Allà hi tiren les colilles.
7: Jo allà passa i passo bastant, molt sovint, i sempre en veig.
6: Allà n'hi ha alguna. Bueno, algunes. Potser n'hi ha poques.
0: I també hi ha gent que tira de bosses de brossa que no les deposita al contenidor, sinó que les deixa a la paperera, un o dos, a l'arbre més proper.
7: Això és terrible.
0: Que no sé si és una mena de protesta, però en tot cas...
7: El nostre barri és terrible. Quan el Manel va tirar l'orgànic, sempre em diu, em sembla que sóc l'únic del barri o dels poquets que tiren de l'orgànic. Diu, perquè sempre està buit.
6: Això és general, eh? I no esperen ni anar a la deixalleria, ni que
0: com amb alguns mobles, a vegades, sí.
6: Mobles,
8: això s'ha de fer més difusió.
6: Hi ha dies que allò pot ser una foguera de sí, Sant Joan, eh? Vull dir, sí. Impressionant.
7: Matalassos allà al costat de casa, de tot, eh? De tot, eh?
6: Mobles sencers.
8: L'únic sistema és fer...
0: Pedagogia.
8: Insistint en fent pedagogia. Fa 15 o 20 anys dels gossos no en parlaria, mare, perquè ens semblava que al carrer, mira, s'han fet la caca i ja està, mira, avui en dia
7: pues que, és diferent. Era un gos de tant en
8: ara,
7: tant.
8: De persones que portin una ampolleta d'aigua, poquíssimes. Jo en un mes, em sembla, bastant, passejo bastant pel poble, centre i no,
0: sí.
8: I ampolletes d'aigua ho porten normalment dones, eh? Els homes no menys i poques, molt poques. Que és higiènic, que va bé, sí, estupendo. I, bueno, i tenir sensibilitat per tenir animal de companyia. Això és una cosa... Jo crec que l'evolució ha estat molt positiva i bueno, ens anem civilitzant, no?
0: Sí.
6: Sí. Important. Home, algú sí que anem...
0: Les estadístiques del Manel, que també doncs, et fixes en moltes coses, també aquí al terraplet, sí. Fixaves en els patinets, era, no?
7: Sí. Oi, els patinets, no n'hi parlis, els patinets, que està desesperat.
0: Déu-n'hi-do, com...
8: No. Sí, jo la veritat que no voldria per res del món que es prenguessin les mesures que ha fet l'Ajuntament de Badalona.
7: Sí. Què ha fet?
8: De Badalona, bueno, tenen un magatzem, tenen més de 200 patinets
7: requisats
8: perquè no compleixen, perquè han circulat malament, etc. A mi m'agradaria que la gent fos cívica en el sentit de un patinet no pot estar al mig de gent a la carretera, en comptes d'anar a la part de baix, que no hi ha cap vial assenyalat, això també és veritat, es van per sobre la vorera, bim, bam, amunt, i si no fan esses no estan contents els que condueixen.
6: Bueno, perquè són,
8: i llavors, escolta, això
6: són joves, adolescents, sí, van bé, a tota castanya, però... i... No, si és un
0: el 4 de juny, justament a la Guàrdia Urbana, va fer una campanya també a les xarxes explicant que per una mobilitat segura recorda que no està permès pel que fa a prohibicions dels patinets elèctrics circular per les voreres i zones de vianants, que això ho veiem constantment. Portar passatgers.
7: Sí. També ho veiem.
0: Utilitzar auriculars mentre condueixes.
7: També.
0: Fer servir el telèfon mòbil durant la conducció. Conduir sota els efectes de l'alcohol. Circular de nit sense enllumenat reglamentari. Superar la velocitat màxima autoritzada, 25 km hora. Circular per vies interurbanes, autopistes o autovies. I tampoc es pot manipular o modificar el vehicle per augmentar-ne la velocitat. I per tant van fer una campanya de sensibilització i es faran sancions si això no es respecta.
2: Sí, circulant contra...
7: Jo el que sí que puc dir
2: que també ho fan molt.
7: El Manel m'ha salvat un parell o tres de vegades de que
0: m'agraeixi. És un salvador el Manel, eh?
7: No és veritat, salvador, perquè no, jo sóc un badoc i vaig pel carrer badant i de cop i volta veig que em fumo una estirada i dic, què fas? I que ha passat un patinet que si no m'estira m'enganxa de ple, però ha passat a no sé quanta velocitat, sí,
6: Sóc com tu, Mercè, jo vinc molt despistat.
0: I escolteu, en aquesta línia també ahir es va fer viral un vídeo d'un home que circulava en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral.
2: Sí, però era viral. Aquí era molt bo perquè era viral. Un taxista filmant amb el mòbil mentre es conduïa, també. Dius, aquí ja en tenim, n'enganxem a dos amb el matí.
8: Què és més greu, una cosa o l'altra?
2: Les dues.
0: Exacte, però no és el primer... Clar, no és la primera vegada, però és que era una cadira de rodes elèctrica que circulava a tota velocitat pel voral dret de la rampa d'accés de l'entrada 22 a la Vila Olímpica.
8: Sí.
0: Ronda litoral, eh? Wow. Sí que s'ha...
4: La imatge és curiosa,
7: eh? És curiosa, eh? És impactant. És impactant.
8: I quan el taxista li diu no sé què a l'altre...
0: Sí.
4: I segueix.
8: Segueix, com vulguem dir.
0: Segueix.
8: Vinga,
0: ostres,
4: tu,
0: no
4: que
0: segueix, eh? No.
4: Es pot aturar allà.
2: Els dos eren infractors, vull dir que no...
7: El problema és que quan hi ha un infractor i li dius alguna cosa, te la jugues, eh?
0: Si tu fas una observació a l'infractor...
7: Sí, te la jugues, eh? Perquè a mi em va passar ja fa uns quants anys que hi va haver un cotxe que anava contra direcció, segurament perquè volia entrar en algun lloc, i li vaig dir, escolti, que va contra direcció, i va seguir endavant. I anava amb la finestra oberta, anava amb dues criatures a darrere, i li devien dir, què passa, mamà? I va contestar, esta vieja que molesta. I llavors jo també em vaig enfadar i li vaig dir, vai, educació li dones als teus fills, cridant.
0: I així va anar, doncs, aquest diàleg, eh?
7: Va anar així. Però és que, vull dir, és veritat, vull dir, amb algú que vagi amb patinet, suposem, a lo bèstia, i en tot cas li dius, on vas, desgraciat, per dir alguna cosa, doncs t'esposes a que pari el patinet i et fumi una clatellada. Perquè el moment en què ja salta la velocitat, que va per la cera, que fa tantes bestieses, és capaç de fer-ne moltes més. Clar. Vull dir, és capaç d'encarar-se amb tu i dir, de què vas? I bueno, llavors, quan veus que algú fa una infracció grossa, gairebé que estàs amb dubtes de si li dius, escolta, què estàs fent?
3: I no arribaríem a la conclusió que hi hauria d'haver més vigilància en aquest sentit?
2: Més que sempre trobes el mateix.
3: Venim de l'Ajuntament, eh?
0: Sí, per tant, més presència de Guàrdia Urbana?
3: Del que sigui, si no és Guàrdia Urbana o persones que...
4: Però saps què passa, Núria? Que si sempre hem d'anar amb la vigilància, jo ho trobo molt farragós, perquè mai n'hi haurà prou. O sigui, és el sentit del deure, és el civisme.
6: Sí, però, el deure, la conscienciació, tot això, però això és complicat.
3: És molta prevenció, per això, si
4: clar,
3: saps que hi ha...
4: Clar, però si no, que imagina't quants professionals han d'estar al carrer vigilant-nos i vinga vigilant. L'altre dia em va fer gràcia perquè anaven pel carrer de baix, tres o quatre amb renglera, amb patinet, que semblaven allò del... Com es deia aquella sèrie de Los Magníficos?
7: Sí,
4: no sé
7: sí,
4: com
7: sí.
4: Deia.
7: Los Siete Magníficos.
4: Exacte. I vaig pensar, molt bé, la calle és vostra, no? Perquè realment omplien tot el carrer de baix.
3: Sí. Jo
4: I
3: dic
4: eren
3: uns sentit...
4: adolescents que s'ho estaven passant.
7: Sí,
3: ho dic amb el sentit de que nosaltres no podem dir-los-hi tampoc coses.
7: No, perquè t'exposes a que tornin.
3: Exacte, i et poden contestar que no n'has de fer res. Sí. No? En canvi, si és algú amb autoritat, ho veig bastant diferent.
0: Mm-hmm.
2: Però jo anava a dir una cosa, és que al final per molta més vigilància que posem, hi ha un lloc, un punt aquí a Molins, i si, i parles amb persones que jo, com jo a vegades he parlat, l'Hort de Can Roca.
0: Hort de Can Roca.
2: Molt, quants cotxes surten de l'Hort de Can Roca cap a la plaça de la Creu per estalviar-se la volta?
3: Aquí
2: si parles amb algun d'aquests, et diuen, oh, és que per sortir 15 metres hem de donar la volta fins a... Perdona, les normatives estan així i les normatives estan per complir-les. Mm. I com aquests, molts punts. O sigui, que el problema està en que si hi hagués més vigilància, què? Un urbano per cada vehicle, no? Perquè, no, és perquè és així. No, és que som nosaltres mateixos que dius, ah, no, és que, clar, per fer això haig de fer 200 metres. Doncs mira, faig aquests 3 metres en contradirecció i no passa res. O entro per aquí i no passa res. Sí. Si fóssim així, entrar al carreró aquell de la Raseta aquí a la plaça de la Creu, has de vindre pel carrer de baix.
3: Clar.
2: No pots entrar a vindre pel passeig, girar a l'esquerra i entrar allà, perquè hi tens el senyal allà de direcció prohibida. Però aquí, els que tenen algun taller allà o tenen alguna cosa allà dintre, hi entren així alguns.
3: I l'apartament de la Fede, igual, que
2: mateixa.
3: No pot girar.
2: Tres plaques que posa prohibit girar a l'esquerra.
3: Bueno, ahir el Manel, amb un, li va fer així, que no, aquí no, i el va mirar amb una cara, volguem dir, desgraciat.
8: El famós punt de la federació, que entres al pàrquing.
3: Sí, sí.
2: No,
3: el Manel sortia del pàrquing.
0: El Manel sortia del pàrquing.
3: I un estava interferint.
8: No podíem sortir.
3: No podíem sortir entrar. Perquè volia entrar.
8: Venia,
3: però venia
8: de la plaça Països.
0: Correcte.
2: No, està prohibit allà girar perquè, clar, es paren amb això i el que llavors es bloqueja és el carrer Verdaguer perquè tens l'11 de setembre allà mateix.
3: Sí, clar.
2: Això ja us ho explico perquè estava jo a la brigada quan passaven totes aquestes coses. Hi han tres plaques de prohibit ja a la terra.
3: Sí, sí, són.
2: Perquè gent que es queixaven que si amb l'arbre, que si això, que no es veu la placa.
0: Tres plaques.
2: Ara n'hi ha tres i...
3: I segueixen fent-ho.
2: I encara hi ha algú diu que no la veuen.
8: Això d'ahir era una furgoneta.
3: Això ahir el vespre.
8: Que gira, llavors, clar, jo no vaig poder sortir en aquell superpetitet que hi ha a la
2: cantonada. Sí.
8: I aquell se'm queda... Jo dic, escolta, que no es pot entrar aquí de la manera que ho has fet. Has d'anar més amunt i trobar, jo què sé, rotonda o tall, venir pel carrer.
0: Sí, i se'm queda mirant així com...
6: A Font dels Casats, no? I que exacte, a la Font dels Casats o a l'esquerra, a la rotonda que hi ha...
0: De Riera Nova.
3: Però si no
8: s'armen uns...
2: És per això, perquè si no es para un cotxe que vol girar, que no pot girar perquè en surt algun altre, arriba se'n para un altre i acabes bloquejant. Tot el cos d'aquí i el gir cap a la... Perquè hi caben tres cotxes.
3: Això va passar ahir.
8: I això que deies de la Passó de Creu i els que entren a la Roseta, jo crec que s'hauria de posar prohibit, però excepte vehicles de correus, perquè els correus entren les furgonetes, entrant i sortint. Sí, sí, i entren. Clar, sí. Correus, com entraran? Pel carrer Miquel Tort, que no hi ha gual, ni hi ha res. I no hi ha espai perquè entrin les furgonetes. Furgonetes porten paquets...
2: Però haurien d'entrar pel Miquel Tort, al carrer de baix, i entrar llavors a la dreta al passatge de la Raseta. Però molts entren...
8: Bueno, perquè venen a l'altre cantó. A mi si passéssim
2: només allà, el que
8: correus
2: deia...
8: és un servei públic.
2: El que deia de l'Hort de Can Roca, em vaig trobar una vegada una senyora, dic, perdoni, que va en contradirecció, i em va dir, oh, és que no sóc d'aquí. I penses, encara que no sigui d'aquí, la placa no la veus. Suposo que les plaques deuen ser el mateix. Aquí, que Pallejà, que Sant Feliu, de Montmí.
3: Que li han donat el carnet, li podies preguntar.
2: Però gent d'aquí que et contesten l'altre, que és que, oi, per sortir aquest tros haig de donar tota una volta enorme al poble.
3: En aquest lloc és on em va passar allò que m'ha dit esta vieja, que no sé què.
0: Per tant, tot s'ha complicat bastant, no? Amb totes aquestes reaccions que em comenteu.
4: Bueno, perquè jo crec que com que estem tots com una mica més neguitosos...
0: Estem més neguitosos.
4: Jo penso que sí, que és una mica aquest estat... ningú està tranquil en aquests moments. Tothom té un neguito alt.
3: La calor.
4: Bueno, la calor ara ho agreuja. Sí. Però vull dir que una mica... tots pensem més en nosaltres que no pas amb els altres. I és clar, la convivència... perquè sigui harmònica, tots hem de complir els nostres deures, les nostres obligacions.
3: Evidentment.
8: Hi ha un egocentrisme aclaparador, una cosa de gent. Jo i els altres, tu, a veure, que no em preocupeu massa, vull dir.
3: Potser ho exagerem, no?
8: Estic
3: escoltant-vos, no?
4: Jo penso, si utilitzes el transport...
8: Home, no tothom és així.
4: Si utilitzes el transport públic i així, Núria, te'n donaràs bastant de compte.
3: No ho faig.
4: Perquè quan vas a l'estació, quan agafes els trens, quan te'n dones compte que, a veure, els primers... una és petita, el mateix que tu, Mercè. Sí. Quan som així petitones, et posa un armari al davant,
7: sí,
4: i allà no passes.
7: No
4: eh?
7: Passes, eh? No.
4: Per molt que intentis fer una girigonça. Sí, sí, sí, sí. I potser estàs esperant que s'obri la porta del tren. I fa una estoneta que ets en allà i et poses en un costadet per no fer nosa els que surten.
7: Que surten.
4: Et ve un armari des del darrere, se't col·loca al davant, entra evidentment abans que tu, perquè tu no pots fer
7: no
4: res.
7: No pots fer res, sí, sí.
4: T'està
7: sí.
4: tapant la porta i penses... Això és lògic, vull dir...
7: Però no li digui res, perquè l'armari se't carrega.
4: L'armari em podria...
8: Hi ha notes de civisme... Hi ha notes de civisme a Molins de Rei que són incomiables, eh? Perquè, per exemple, agafes un autobús municipal o metropolità de tots, que són tots grocs, i aquí a Molins de Rei hi ha tres línies, la 1, la 2 i la 3, MB1, 2 i 3. Doncs el que és maco és que la gent que puja... Bon dia, tant el conductor com, sí? Com el passatger, sí? I això no ho veus en altres municipis.
0: Molt bé.
8: I això vol
7: bon
8: dir que la gent té una sensibilitat sí? de... És una manifestació solidària petita, però de que...
0: Un petit gest.
8: Un petit gest que es fa molt gran davant bé. De les iniquitats que es veuen de pel món.
0: Però molt aquests, bé.
4: Aquests autobusos jo els agafo quan vaig a recollir la canalla de l'escola i agafem aquest bus, jo l'agafo al migdia, a la una i durant el curs a quarts de tres. Són com col·loquials aquests autobusos.
7: Sí, sí, sí, sí. O sigui, la gent ja es coneix.
4: Són ben bé, exactament, són ben bé l'autobús de proximitat.
6: Del barri.
4: Exactament. Llavors, que clar, la conductora o el conductor ja compleix uns horaris i més o menys ja et coneix. Esclar, a mi em veu amb les tres criatures i et somriu perquè, esclar, tots et volen passar la targeta. Sí, sí. Ja hi ha com una mena de complicitat.
8: Sí, és important.
4: Que jo crec que això és amb un autobús de la ciutat de Barcelona o, per exemple, doncs amb un Rodalies a l'estació d'aquí Molins, la cordialitat us asseguro que res de res, eh? Vull dir...
7: Sí, que avui trobem una cosa molt positiva del poble, que és la cordialitat en els autobusos, ja que ens hem carregat tantes
4: sí,
7: coses.
4: Sí, sí. Home,
8: fora d'autobús, altres serveis públics són pitjors, eh? Molt pitjor, però de cara a dir, bueno, vostè perquè és un conductor de taxis, vas a Barcelona, jo ho sé perquè dos o tres persones ens ho han comentat, que obres a la porta i dius bon dia, en el d'allò amb el xòfer, i diu, la seva actitud és dir, per què bon dia? I et quedes gelat, no? Dius, escolta, perdona, torno a tancar la porta i me vaig caminant. Però clar, no poden. No. Tan poc civisme.
7: Estan amargats.
8: Algú que et facturarà la tarifa com li doni la gana, perquè hi ha gent que també fa de les seves, no? No els hi tinc mania en absolut als taxistes, però també haurien de dulcificar-se una mica i tornar-se una mica més cívics en aquest sentit.
7: No solament alguns.
8: No solament portar gent de l'aeroport fins a Sant Joan de Déu, quan havia d'anar a Molins de Rei i coses d'aquestes que les hem viscut, però clar, ningú no és perfecte.
0: No, atenció, gran pel·lícula.
7: No, però aquí a Molins hi ha taxistes molt macos que ens donen... És veritat. Vull dir
0: sort que aquí és un oasi, eh?
7: Sí, no, és veritat. Truques, la gent gran tenim la sort de que tenim contactes amb alguns taxistes de la població, sí. Convilatants, que quan els necessites truques i dius, escolta, necessito anar a l'aeroport, necessito anar a l'hospital i tal, i et compleixen fidelment, i saps que són gent coneguda, i vas amb tranquil·litat, perquè a sobre d'aquests grans i que tens dificultats, si no saps amb qui et trobes, que ja ens hem trobat i ho hem explicat a vegades, doncs encara t'angoixes més. O sigui que el servei públic d'aquí Molins de Rei hem de dir que és molt amable, no?
0: Molt bé, han sortit doncs dues coses positives.
8: S'han de dir tant les coses dolentes com les bones.
7: Com les bones,
8: les bones són que les obres de l'estació continuen.
0: Això seria una tercera.
8: Se sent soroll.
0: Amb sortida al carrer Sant Antoni Maria Claret, ara.
7: Sí, sí, sí, tindrem la sortida allà.
0: Però ara, si tu baixes, si tu vens a Barcelona...
9: Ja n'hi ha una d'entrada.
0: Sisplau, acostis una mica.
9: Que digui, ja hi ha una entrada. Jo vaig passar amb el cotxe i ja...
0: Això és el que em refereixo.
4: Quan arribes amb el tren...
0: Has d'anar per allà obligatòriament.
4: T'obliguen a passar per allà i sota del pont, per sota el pont, és quan passes a l'altre costat.
0: Exacte, el pas sota vies que connecta amb les conserves.
8: Això vol dir que es mou. Si es mou, vol dir que...
4: Sí,
8: un bon símptoma.
0: Bon símptoma, eh? Bé, doncs acabem amb coses positives. De fet, ens
4: sí, queden... en canvi, no positives els horaris, perquè ahir tornava a haver-hi un desgavell.
6: Jo tornant a la conversa que
0: Joan, sí, que estaves molt callat.
6: Que pràcticament tota la
0: ha sigut una reflexió que ha anat evolucionant. Però és interessant.
6: És que de vegades, és tan senzill com... Hi ha coses que més els grans de vegades recomanem als més joves. És que és demanar les coses, sisplau, donar les gràcies. Sí. Donar les gràcies, dir sisplau o donar les gràcies. Jo què sé, per exemple, a mi al supermercat, quan davant tinc tres carros a tope i jo porto tres coses i em diuen passa, passa, passa,
0: sí,
6: és que dono les gràcies com dos o tres vegades, sí, perquè realment s'ha d'estar agraït. I amb això, tan sols amb això, funcionaríem molt, molt, molt millor. Mm. Perquè a nivell antropològic jo diria una frase de que ens relacionem, la gent ens relacionem perquè ens necessitem uns als altres. Yeah, yeah. Per això ens relacionem, perquè ens necessitem els uns als altres.
0: Això és molt així, important. Eh?
6: Això és així. I de vegades aquestes petites coses, que abans ja n'hem parlat de les petites, dius, ostres, això hauria de funcionar com una seda.
10: És com quan cada matí trobes la mateixa persona al mateix lloc del carrer.
0: Sí.
10: No el coneixes de res, però sí, com que el trobes cada dia...
7: Acabes dient bon dia.
0: Bon dia.
7: Bon dia.
0: Sí, sí. No costa gens.
10: Perquè passes pel costat d'una persona com si no el veiessis i dius, no, home, no.
6: Exacte.
10: Si ens veiem cada dia.
6: Sí. Si ens veiem cada
10: bon dia. Sí. I jo penso que això ens millora molt, sí, com a, veritat, com a sí, comunitat, sí, no? Sí, sí. El que deies de la que ens necessitem. Clar, el millor, jo què sé, és l'escombriaire. I li has d'agrair, perquè ens està deixant els carrers nets. Clar. I està deixant els carrers endreçats.
6: Sí, sí, sí.
10: O sigui,
6: sí,
10: la cordialitat és important.
7: Anant de casa nostra a la piscina, queda aquell trosset estretet que hi ha pàrquing i a la paret de les cases de dalt.
0: A veure, doncs, a quin punt, sisplau?
7: O sigui, anant des de l'estació, però de la part de la Mancomunitat cap amunt, cap al pavelló.
0: Sant Antoni Maria Claret.
7: Sant Antoni Maria Claret, a la paret.
0: Doncs, ara ens hem entès.
7: Exactament, hi ha un trosset. Doncs jo, encara que no conegui ningú, si em trobo algú cara a cara, bon dia o bona tarda, a vegades no em contesten.
0: Això pot passar molt sovint, sí, també.
7: I observo que si no em contesten és perquè van amb els auriculars, si són jovent, i no d'això. Però encara que no contestin, jo penso, és que ens gairebé ens topem, perquè és un lloc molt estretet. I jo sempre dic que encara que no coneguin,
6: sí,
7: quan és un lloc molt estretet, ara sí, és un lloc ample, vull dir, passes per aquí, clar, el passeig, clar, et trobes, ja no diràs bon dia a tothom, però en un lloc on hi ha poca gent,
10: no, sí, això de que van amb els auriculars, a vegades et poses a parlar amb algú i veus que fan una cara així i llavors diuen, perdona, es treuen, sí, els auriculars i llavors és que...
0: O molta gent que sembla que parli sola i no.
7: Sí, no parla.
0: Sí, sí. Ho hem de deixar aquí, eh?
7: Molt bé. Doncs.
0: Senyors i senyores, moltes gràcies per la conversa.
7: La propera setmana parlarem dels petardos.
0: Sí? Bona revetlla.
7: Bona revetlla.
0: Gràcies.
7: Adéu.
0: Bon dia. Adéu-siau.
11: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers

0: fins a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
2: Avui a l'últim concert de la temporada del cicle Clàssica a Molins, amb un duo format per la mezzosoprano Elena Resurreysao i la pianista Llum Colomer, interpretaran temes de Ravel, Bizet, Falla o Delibes, entre d'altres. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Encara hi ha entrades, valen 15 euros i les podeu comprar a Entràpolis o al mateix Museu del Renaixement. I dissabte el Cineclub tanca la temporada amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, una pel·lícula situada a Cisjordània i explica la situació de Palestina a través d'un drama que viu una família justament de Cisjordània. Un drama sobre el conflicte àrab-israelià se situa en la pel·lícula recorre 70 anys des de la Nakba israeliana de l'any 48 fins al 2020. La pel·lícula Todo lo que fuimos, de l'any 25 de l'any passat, la podeu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny. Com sempre, entrades anticipades a Centràpolis o a la mateixa taquilla del teatre. I des d'Enredat per la Discapacitat organitzen una vegada més la discoteca adaptada aquest proper diumenge a la tarda al Bacus Molins, al carrer Foment, de 5 de la tarda a 7:45 del vespre, aquest ball en party amb l'animació del DJ Jambo Jambito. També diumenge la grupa que continua amb les ballades d'estiu, ballades de sardanes, a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, en aquest cas amb la Copla Marinada. I també l'Ajuntament, que ha engegat els pressupostos participatius. Si teniu idees o propostes, teniu temps fins al 21 de juny per fer-les arribar a molinsdarrer.cat/ppj. Allà hi ha un formulari, allà podeu doncs incloure les vostres propostes. I també recordem que a partir de la setmana que ve, del 29 de juny al 24 de juliol, l'Ajuntament torna a habilitar l'activitat Juga de l'Estiu a les tardes a l'Escola Pont de la Cadena per infants de 4 a 12 anys, amb activitats diferents cada tarda. L'horari és de 5 a 8 i s'adreça a infants de 4 a 12 anys. El preu per sessió és de 5 euros i el preu setmanal de 20. Si voleu més informació, podeu enviar un correu a jugatlestiu@molinsdarrer.cat o entrar al web molinsdarrer.cat dins de l'udoteca Estiu. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, filla. T'espero per dinar?
3: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els

0: negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

Les 10 del matí i pràcticament ja 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 18 de juny. Aquesta tercera hora del programa, ja sabeu que el dijous la dediquem a fer l'espai Preguntes a l'alcalde. Després de dues setmanes d'absència, acompanyant-nos el regidor Miguel Zaragoza, avui esperem de nou a l'alcalde Xavi Paz aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. De seguida el saludarem. Per tant, si teniu qualsevol pregunta a fer, recordeu 93668-6161, WhatsApp de la ràdio 691-438-847, o si ho preferiu, a través de la retransmissió que em farà l'alcalde a través d'Instagram. També allà podeu fer les vostres preguntes i les compartirem en aquest espai. Serà d'aquí uns minuts i fins les 11 del matí. Però abans anem a escoltar la música d'Ivet Nadal, que està presentant les noves cançons del que serà el seu nou treball, amb col·laboracions com, per exemple, amb el cantant de Mishima, el David Carabén, que canten, la Ivet Nadal i David Carabén, Som. Escoltem aquesta cançó i de seguida tornem.

0: Un minut i arribarem a un quart d'onze del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, encetant l'espai de preguntes a l'alcalde d'aquest dijous 18 de juny. Recordeu que ens podeu adreçar les vostres preguntes sempre amb les vies habituals del programa. El telèfon del directe és el 936686161. El WhatsApp de la ràdio és el 691438847, o si no, a través també de la xarxa social d'Instagram, on l'alcalde en fa la retransmissió cada setmana. Ara feia un parell de setmanes que no ens podia acompanyar, que ens va acompanyar en el seu lloc el regidor Miguel Zaragoza per diversos motius de feina. I avui recuperem doncs aquest espai. Se'ns han acumulat els temes i els intentarem analitzar, pentinar, que es diu l'actualitat, des d'ara i fins a les 11 del matí. Alcalde Xavi Paz, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia i molt bona hora.
0: Molt bon dia i bona hora. Benvinguts.
2: Bueno, s'ha acumulat els temes, però també els he pogut despatxar.
0: Sí, per favor.
2: Però portaveu del grup.
0: Correcte, sí. I efectivament, hi ha molt de gust. El que passa és que, doncs, amb l'alcalde també ens agrada fer-ho, lògicament. La setmana passada...
2: A mi també.
0: Que el teníem, doncs, en aquest congrés de Fires de Catalunya, que la Sala Gòtica del Museu del Renaixement doncs va acollir tant dijous com divendres, i del qual ja n'hem també parlat aquí al programa. Doncs, si li sembla, entrem en matèria, alcalde, i volia començar preguntant-li si ha tingut ocasió ja, perquè em consta que hi havia la intenció de fer-ho, de reunir-se amb els paradistes del mercat municipal per afrontar aquesta situació de la climatització de l'equipament.
2: Ho faré avui a les 2:30.
0: Avui mateix.
2: Els hi vaig proposar el dilluns, no anava bé a la gent del mercat, i per tant després anar buscant agenda hem trobat aquest dia que alternatiu, i per tant avui a les 2:30 tractarem aquest cas, aquest tema, totes les explicacions, totes les solucions i tota la feina que ha fet l'Ajuntament al llarg de tot aquest últim any. No des de que n'ha aparegut escrit, sinó tot l'any.
0: Perquè la situació a hores d'ara, com ens apuntava ja el regidor Miguel Zaragoza la setmana passada, és que serà una licitació urgent.
2: No, és que la licitació ja s'està fent.
0: Ja s'està fent en aquests moments.
2: Fins al 27 de juny hi ha temps de presentació d'ofertes. Llavors, escolteu, ve el calor i venen les queixes. Jo ho puc entendre. Però crec que de la mateixa manera que nosaltres podem entendre les reivindicacions, crec que aquí ho he alertat moltes vegades, no? La ciutadania també ha d'empatitzar amb el representant, tant, no? A l'hora de gestionar els serveis públics i el bé públic que té un terreny de joc. Per tant, jo si aquest any, per exemple, no haguéssim posat diners en el pressupost, entendria que diguessin, home, vostè ja sap des de l'estiu passat que aquí s'havia d'actuar, no? I ara ve l'estiu i ara sembla que comenci a actuar. Si nosaltres no haguéssim estat conscients que necessitàvem actuar en el clima del mercat a partir de la proposta tècnica que se'ns fa l'any passat, doncs no haguéssim posat els diners en el pressupost. Jo ja sé que algú ara dirà, bueno, però escolta, aquests diners els posen perquè hi ha un acord amb un grup municipal. Sí, clar, home, però des de la nostra part també hi ha, no, aquelles qüestions que mirem de facilitar el terreny de joc per a aquests acords. El que és substancial és que nosaltres aprovem els pressupostos de l'Ajuntament de Molins de Rei per l'any 2026, per cert, sense cap vot en contra, i on incorporem una partida de 250.000 euros per renovar la màquina del clima del mercat. Una inversió, com podeu entendre, important, que supera el que són les reparacions i el manteniment d'aquesta màquina, que té ja pràcticament 20 anys i que ha esgotat la seva vida útil. I nosaltres aquesta licitació ja l'hem començat, de fet, doncs crec que és divendres que ve, d'aquí 8 dies, que s'acaba el període de presentació d'ofertes. Fixeu-vos si hem avançat. I això no es fa des de fa 3 setmanes que apareixen uns cartells i un descontentament. Això es fa de manera continuada, perquè per iniciar una licitació hi ha d'haver un projecte. Perquè hi hagi un projecte hi ha d'haver un encàrrec polític. I perquè es pugui licitar s'ha hagut d'introduir aquests diners. Llavors nosaltres explicarem la major, i per tant nosaltres no podíem fer una altra cosa que fer aquesta licitació. Llavors la pregunta és, bueno, d'acord, i aquesta licitació què farà vostè abans que no finalitzi aquesta licitació i pugui canviar aquesta màquina? Doncs explicarem totes les mesures alternatives que hem plantejat i que continuarem plantejant. les que ja hem aplicat i les que estem estudiant per aplicar la setmana que ve. I per tant, aquest estiu, en la línia del que diem, han hagut de superar alguns dies amb una calor excessiva? Segurament. La major part de l'estiu estaran refrigerats i en bones condicions? Segur. Per l'acció continuada d'aquest govern, i que no en tinc cap mena de dubte. En un mandat que jo crec que, a més, el diàleg amb els paradistes del mercat ha estat molt fructífer, un mandat en el que hem invertit en el mercat municipal, i jo crec que, escolteu, és indubtable, diguéssim, l'estímul, no?, la confiança i el reforç que hem fet en el mercat municipal, ja no només... Si parlem de la línia de subvenció dels Next Generation de pràcticament 400.000 euros, que ha introduït aspectes com les guixetes per tal de dinamitzar i ampliar el públic que pugui anar al mercat, sinó, a més també, escolteu, per tot l'esforç que està fent l'Ajuntament, que al final, escolteu, és el que hem de fer, no? Però ens ho creiem i ho portem endavant, de buscar substitucions, de licitar parades i de mirar, primer, que el mercat no vagi perdent parades i que si podem guanyar parades, les puguem guanyar. I estem en aquesta fase. No sé si serà el ple de juny, que portarem més licitacions i més adjudicacions de parades. Per tant, jo crec que la dinamització del mercat està fora de qualsevol dubte des de fa 3 anys. Ara hem d'afrontar aquesta situació, hem de fer un diàleg com ho hem fet al llarg de tot aquest mandat, ho farem. A mi també em consta que, diguéssim, no és unànim el posicionament
0: d'aquest escrit. Són uns 8 paradistes que van fer aquest escrit.
2: Sí.
0: Segons ens van afirmar.
2: Una cosa és fer un escrit, una altra cosa és penjar, una altra cosa és parlar amb la Junta, una altra cosa és respectar el diàleg que s'està fent amb l'Ajuntament, etc, etc. I això és el que donarem explicacions avui. I com hem anat fent al llarg de tot el mandat.
0: Ells citaven, però, que fa més de 6 anys que dura aquesta problemàtica de la climatització i deien, entre altres coses, que s'han sentit, diguem, abandonats i la percepció que no existeix un interès real per solucionar el problema que arrosseguen des de fa tant de temps.
2: Això no és veritat, però en qualsevol cas...
0: O sigui, no fa 6 anys que hi ha aquest problema.
2: No. Hem de saber diferenciar i tenir criteri de diferenciar quan una màquina no funciona del tot òptima que quan una màquina ha arribat al final de la seva vida i per tant s'ha de canviar, és diferent, eh? No és veritat que durant 6 anys no hagin tingut aire condicionat al mercat. Però vaja, no seria el primer lloc on potser el dimensionament de la màquina no és correcte en funció de l'espai que hi ha, etc. No és veritat que durant 6 anys no hagin tingut aire condicionat. Vaja, però això no és que ho diguin ells. És que els que anem a comprar al mercat podem contrastar-ho. Que no és veritat, tu. Tu vas al mercat.
0: Sí.
2: I tu saps que durant 6 anys no és veritat que no hagin tingut aire condicionat en allà. Que hi ha hagut problemes ocasionals sobre el manteniment, sobre això, com totes les màquines, com tots els llocs. Però no és veritat que durant 6 anys l'aire no hagi funcionat. El que sí que és veritat és que ara la màquina... Sí, això és com un cotxe. Quan els costos del manteniment d'aquell cotxe superen, no?, els costos d'adquisició d'un cotxe, doncs has de canviar de cotxe. Quan ara ja hem acumulat un nivell de reparacions que no són positives, fructíferes i elevades de cost, has de canviar de màquina, i això és el que farem ara. I de mentre posarem màquines alternatives, no amb el que hem fet fins ara,
0: que deien que no funcionen els pingüins,
2: no amb el que hem fet fins ara, que és insuficient evidentment, i que els hem posat, sinó amb una màquina alternativa, que la posarem al carrer, d'una potència determinada, molt superior als pingüins, i que vindrà a substituir pràcticament la màquina que ara funciona no al 100% i no amb la capacitat de fer disminuir la temperatura com hauria de ser. Per tant, les opcions es posaran sobre la taula i s'executaran al llarg de la setmana que ve, màxim el 29 de juny.
0: I per aclarir-ho, perquè és que el comunicat deia l'única resposta que hem rebut per part de l'Ajuntament és que no hi ha diners per reparar l'aire i que això els impedeix solucionar la situació.
2: És tan òbvia la resposta aquesta que està em fa vergonya. Perquè qui escriu això i signa això és que no té capacitat ni de mirar el pressupost de l'Ajuntament de Molins de Rei, que és públic, i per tant hauria de veure que en allà posa 250.000 euros màquina d'aire del mercat municipal. Per tant, jo, si després vol dir que hi ha algun tècnic que diu que se li escapa un comentari i tal, si confonem el diàleg que hem establert en aquest mandat en el que jo personalment he anat fent reunions periòdiques cada 4 o 5 mesos amb tots els periodistes del mercat, on precisament diria que qui ha liderat aquest aspecte no ha vingut mai. I confon l'opinió i la versió de l'alcalde i del responsable polític, el comentari que pugui haver un tècnic, crec que és, si més no, és un comentari poc gratificant pel bé públic i amb molt poca corresponsabilitat al que és la realitat del diàleg que estem tenint amb els representants dels venedors del mercat. Per tant, no és, és que no és opinable. No és opinable, Oriol. Es pot anar a veure, jo convido a que qui ha dit això vagi al pressupost municipal, vagi a la partida d'inversions, torno a dir, és un document públic penjat a la web de l'Ajuntament, és consultable, i vegi com en l'aprovació del pressupost de l'any 2026 de l'Ajuntament de Molins de Rei hi ha una partida que ha posat 250.000 euros aire del mercat municipal. Per tant, és que es respon per si mateix aquesta observació.
0: Quan dèiem de la licitació, per entendre'ns quina calendarització estem parlant.
2: T'ho he dit, 27 de juny,
0: sí, sí, sí.
2: Finalització de
0: finalització. No, a partir d'aleshores, el 27 de juny m'ha quedat clar. Pot ser que tingui 3 mesos, 4...
2: No, aquí depèn. A veure com ens funciona la màquina alternativa,
0: sí.
2: Quan podem fer aquest canvi. Aquí segurament, si ens funciona, el canvi l'haurem de fer ja passat l'estiu. Si funciona, si no, haurem d'accelerar, però és el que estem plantejant. I per tant, ara, quan tinguem l'adjudicatari, és quan també tenim màxim nivell de coneixement de l'adjudicatari, quina treball planteja. No? Això ens passa a la via pública. Quan fas una obra, fins que no tens l'empresa, aquella empresa planteja doncs, un calendari d'obres, unes afectacions als veïns o no, i per tant és quan podem donar l'explicació definitiva. Per això, quan fem una reunió amb els veïns explicant una reforma d'un carrer, no, fem primer l'explicació del bon projecte, després el projecte executiu, i després fem una tercera reunió final, que ja és amb el responsable de dirigir l'obra, que és el que ha de mantenir el diàleg constant amb els veïns de la reforma d'aquell carrer.
0: Bé, per tant, avui reunió a 2:45 de la tarda amb els paradistes del mercat per informar de la situació, i a la setmana que ve ja hi haurà doncs, aquestes propostes alternatives per resoldre...
2: Les propostes ja hi són, esperem que s'executin... L'entorn de la setmana que ve, màxim, començarem de l'altra.
0: Bé, i pel que fa a les parades, a la licitació de parades, que també hi ha aquest mantra, és que l'administració va molt lenta.
2: Sí, jo també em queixo d'això, aquí ho dic constantment. Sí? Nosaltres no som els que fem les lleis. A vegades hi ha procediments que s'han de seguir, i a mi m'hagués agradat fa 3 mesos dir, miri, vostè, faci aquesta...
0: Sí.
2: Posi aquest aire condicionat. I vostè, em fa una oferta per aquesta... Vingui vostè. Però això no és un sistema democràtic, això és una altra cosa. El sistema democràtic en el nostre país s'ha regulat per un sistema garantista que doni drets a tothom, no? Per tant, s'han de publicitar els processos. Per tant, per exemple, quan has d'escollir una empresa que faci una obra i un canvi d'un aire condicionat, en aquest cas, doncs, important, amb un valor de 250.000 euros, no pot decidir l'alcalde, fa una licitació pública, ho dona coneixement a totes les empreses presenten les seves ofertes i els tècnics han d'escollir quina és la millor oferta de cara a l'Ajuntament, evidentment, i això se li diu licitació pública. Igual que una concessió pública d'una parada al mercat, doncs s'ha de fer amb unes mínimes garanties que, de manera que l'amic de l'alcalde no ocupi una parada, si m'ho permets caricaturitzar d'aquesta manera, i per tant s'ha de fer un procés públic, es presenten ofertes, això ho vam fer, van quedar desertes algunes, llavors és quan sí que, diguéssim, passem al plan B, que ho té dissenyat l'administració pública, de manera que llavors sí que podem otorgar una llicència d'ocupació d'aquell espai durant un temps i després podem fer aquella licitació de forma més permanent. Això és el que estem fent. I amb el projecte de reempresa hem garantitzat que hi hagi continuïtat en algunes parades, d'algunes celebràvem la seva jubilació fa realment poc, ara el que farem és ampliar diguéssim el trasllat d'algunes d'aquestes parades que ara mateix ocupen menys mòduls i ocuparan més mòduls, i per tant jo crec que la dinamització del mercat podrem dir que en aquest mandat municipal penso que podrem acabar dient un, que el mercat no ha perdut cap parada i que el mercat haurà guanyat espais malgrat algunes jubilacions significatives, que ara fa un temps deien, ja veureu, quan es jubilen aquests, això ja quedarà com un cementiri. Bueno, doncs escolteu, no, hem de treballar tots conjuntament per confiar. Ara, hem de confiar tots, de confiar als paradistes, hem de confiar a l'administració i fora bo que confiés també el consumidor. Perquè també aquestes queixes de la gent que... Oh, és que el mercat, quina pena, però no els veus mai pel mercat. No, no acuso ningú, eh? Escolta, cadascú és lliure d'anar on vulgui. Però quan diem que volem confiar en el comerç local, som els, nosaltres els primers que hem de confiar en aquest comerç local, també. Sigui el comerç del carrer, sigui la parada del mercat.
0: A veure, mig minut i dos quarts d'onze, tinc una pregunta, alcalde, que ens ha escrit via WhatsApp al Ferran Vidal. Pregunta, hola Xavi, què tal? Tinc un familiar que fa promocions i obra nova per Catalunya i ara ha fet un parell Molins de Rei. Em comenta que l'Ajuntament de Molins és el més car de llicències d'obra i el més complicat de Catalunya. Ens pot explicar per què? No s'hauria de facilitar la construcció de vivenda d'obra nova? És el que pregunta el Ferran.
2: En tots els respectes, no sé a quants ajuntaments deu haver treballat aquest amic perquè faci aquesta asseveració tan contundent, dient que som els més cars i els més difícils. Quan a inici de mandat, entre altres coses, Sant Cuat deia que trigava 2 anys en fer una llicència d'obres i nosaltres trigàvem de l'entorn, estem trigant de l'entorn de 7-8 mesos. I que som els més cars o no, bueno, m'agradaria veure-ho també. Vull dir, per tant, nosaltres facilitem tot el possible. També hem de ser conscients, doncs, que una cosa és la tramitació i una altra cosa són els impostos que puguin pagar. Si parlem d'impostos i el que volem és rebaixar el preu de l'impost d'obres, doncs haurem de tenir en compte com volem compensar aquells ingressos a l'Ajuntament. Perquè després estem en un ajuntament que tots ens mereix, diguéssim, motiu d'orgull, el seu dinamisme, la seva activitat, el seu calendari festiu. Això costa diners, també. Per tant, jo convido a que tothom que digui no hauríem de, hauríem de rebaixar aquesta figura impositiva, com la compensem? O quina activitat eliminem o quin servei eliminem? Perquè volem millor neteja, volem més parcs, que representa posar més diners en el servei de jardineria. Volem més subvencions, com aquest any que hem incrementat el 50%, vam incrementar un volum important per les entitats esportives i culturals. Volem més activitat. Volem garantitzar els serveis socials. Volem. Llavors, com ho fem viable, això? Llavors, podem revisar algunes coses o no? Bueno, segurament tot és revisable, però jo convido a que la ciutadania es posi al nostre lloc també i aleshores digui, bueno, escolta, doncs jo crec que això, però alhora penso que l'alternativa és aquesta. Perquè proposta sense alternativa, no? Jo també podria començar a fer moltes, eh? I torno a dir, des del coneixement, que, home, que em digui que som els més lents i els més cars, de tot Catalunya, dit, de 947 municipis, penso que és una afirmació massa agosarada.
0: Tenim una trucada que ha marcat el 936686161, que és la Mari Planes, 2 minuts per sobre 2:15. Hola, Mari, bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia, Oli, bon dia, senyor alcalde.
0: Bon dia, bona hora. Mari,
2: com estàs?
3: Bueno, anem fent.
0: Bé.
3: Sí,
0: digues.
3: Mira, a veure, jo vull parlar del meu barri, de l'Hort de Can Roca.
0: Sí.
3: Jo l'altre dia, ja fa uns dies, vaig sentir una senyora que parlava amb vostè que li deia que el carrer Major ara donava gust perquè quan el rentaven o quan el regaven i tot, feia olor de pi. I vaig estar molt contenta, perquè això és el que jo vull, que el meu poble estigui maco i que faci olor. I bé, tirem el carrer de Major avall fins a la plaça de la Creu, que hi ha aquelles jardineres també tan precioses i les cuiden, però després si tombem per la pujada de Pere d'Espallargues, fixis que els arbres estan plens de brutícia i la brana, les plantes que surten de la cera ja arriben a dalt de tot i afecten els usuaris que passem per la cera. I de l'aparcament pugen unes herbes que també sobrepassen la brana. A part de que això és molt lleig, perquè és que no sé quin nom donar-li, perquè allò és molt, molt lleig, afecta el pas dels vianants també, vull dir, molesta. I després, tirant amunt, al carrer Àngel Guimerà, bé, allò és un lloc on els incívics que tenen gossos deixen que facin tot el que els gossos necessitin. Passem de llarg l'Àngel Guimerà, i quan arribem a Roger de Llúria, hi ha un jardinet que han fet nou al costat de l'ascensor, que és una monada, i espero que el conservin, perquè és molt maco. Però després, a l'altra banda, que hi ha aquell jardinet, que hi ha la tanca de fusta, que també és molt mono quan està arreglat, ara té que les plantes que hi ha ja surten per sota la tanca, o sigui que pel carrer les trepitgem, que tampoc està bé que passi. I tombant per la baixada de Mateu Genés ens trobem amb el mateix. Les plantes van sortint, arribem a baix a la plaça, i llavors hi ha un jardinet petitó que està al costat d'on vostès tenen la seu de socialistes, que era molt mono, era molt bufó, perquè hi havia plantes diferents i es veia una cosa molt bonica i arregladeta. Ara l'han deixat créixer a la Babalà i només hi ha una bola d'herbes i les flors toquen a terra, vull dir, està completament deixat. I després els jardinets, que jo sempre reivindico, els de sota de casa, que allò és un pipicant complet. A part de que està ple de porqueria, perquè és que no sé com explicar-me. Està molt brut, molt deixat. Fa més d'un any que aquí no hi ve ningú. Jo demano que el netegin i que en tant el vinguin a regar. Perquè puja una pudor i ara, que ja comença a fer calor, ara mateix encara s'està bé. Però al cap de res, que em passi una horeta més, una hora i mitja, puja una pudor, no de pipi sol, no, de l'altre també. Perquè els incivis que tenen gossos els deixen fer el que els hi sembla. I com que és terra, doncs ja està bé, és abono. I no és així. Vull dir que si almenys estiguessin una mica més arregladets i els reguessin sovint, potser estalviaríem aquesta cosa. I llavors, baixant la baixada d'aquesta mateixa plaça cap al carrer Major, també els arbres estan plens de porqueria i els carrers també, el carrer també. I això està a dos passos del carrer Major que fa olor de pi. Vull dir que al voltant de l'hort de Can Roca està completament deixat. I això és el que reivindico, que sisplau se'l mirin, l'arreglin i puguem tenir un raconet bufó, com a mínim net.
0: Molt bé, Mari. Moltes gràcies per la teva argumentació, eh?
2: Bueno, ha fet una bona descripció de l'àmbit,
0: sí.
2: I ha posat de relleu diverses coses. Primer, passarem nota, evidentment, dels àmbits que es puguin millorar. Segon, determinada poda, ara estem fent una poda en verd, per tant aquests arbres que diu que sobresurten d'espalargues, etc., doncs mirarem si toca fer-los ara, és possible que toqui fer-ho ara. Tercer, posa el relleu en el tema dels incivis, que aquí, per més que reguem a vegades, és veritat que hi ha alguns llocs que no és la primera vegada que es queixen, com aquesta placeta davant de l'ascensor. I quart, jo crec que posa el relleu, més enllà insisteixo que es pugui millorar a alguna part d'aquest àmbit, posa de relleu el que és el disseny de tot aquest àmbit, que és un dels projectes que haurem de treballar ben aviat. Segurament aquella baixada des de Mateu Genés fins al carrer Major, tant la configuració de les places d'aparcament blanques que no tenen sentit, com endreçar aquella plaça que ara mateix és una plaça que és veritat que està tocada al carrer Major i que hauria de guanyar amabilitat i confortabilitat, més enllà, insisteixo, que els serveis s'operin adequadament en aquest espai, s'hagin de tallar les herbes, que s'hagin de tallar. Crec que és un dels aspectes que tenim pendent. Nosaltres, com sabeu, en aquest mandat vam començar a fer una reflexió sobre el carrer Àngel Guimarà. I, de fet, per l'altra banda, també estem fent la reflexió i començarem a executar, abans d'acabar aquest mandat, la primera actuació al carrer Medeu Vives, que és la nostra parcel·la davant de l'estació. Crec que aquest àmbit, que està tan a prop del centre i que ha d'acabar d'encaixar també amb una altra de les dificultats que estem tenint, que és l'inici d'obres, que s'hauria de fer, no tenim projecte encara per això, del privat de l'Hort de Can Roca. Perquè al final també el fet d'aquest espai que queda a cavall entre lo públic i lo privat, com és a l'Hort de Can Roca, amb una masia protegida i amb un espai que hauria d'anar un nou edifici que ens permetria adequar tot aquest espai, és el que ens permetria també actuar, no?, a la plaça Mateu Genés. Per tant, és veritat, a tocar del carrer Major tenim un àmbit on hi ha d'haver una actuació público-privada per adequar i acabar de lligar bé aquest àmbit, no?, en la connexió entre Àngel Guimarà i el carrer Major. Una mica en la línia de la col·laboració público-privada, si em permeteu, que hi va haver el Pati de Palau. Era com era, quan hi ha la intervenció pública guanyem un espai de trobada i llavors hi ha una inversió privada que ens... que veu oportunitat econòmica, no?, de restauració en el Pati de Palau. I de cop i volta no? Doncs els dos anys després d'inaugurar-se el Pati de Palau diem, carai, on anàvem abans? Perquè ara que tothom està aquí, no? I guanyem un nou espai de trobada. I aquesta és la nostra funció, també anar fent espais d'amabilitat i de trobada. Ho hem fet continuant al Pati d'Octubre, i aquesta setmana ho dèiem, en la plaça 1 d'Octubre. Després ho vam fer i ho acabarem de rematar ara amb la segona fase del Parc Pont de la Cadena, i tot just aquesta setmana, el dilluns, presentàvem la reforma del Parc de la Mariona, que el que pretén també és crear un nou espai, no?, de trobada, diguéssim, familiar i amb una zona de jocs infantils. Doncs segurament, anar responent amb la Mari, tenim dos espais a tocar de la plaça, diguéssim, del centre de la vila, que requereixen aquesta reflexió. L'entorn de la plaça Mateu Genés i l'entorn del que és la plaça de l'Església, que és l'altre espai que hem de renovar i hem de mirar. I jo estic confiat en que aquests dos espais siguin part de la reflexió de l'espai públic del mandat següent.
0: Tenim una pregunta via Instagram, la usuària Anna Rades7, que pregunta: se sap quan s'obrirà el nou ametller? Per tant, anem al barri
2: no,
0: de la Granja.
2: No, això li toca a l'àmbit privat, i això crec que han d'acabar, no sé si han de començar a fer les obres de l'interior, no hi ha encara una data, quan la sapiguem segur que l'operador l'anunciarà. Nosaltres comentar en aquest sentit que és veritat que és una... bueno, crec que és una bona oportunitat pel municipi des d'un punt de vista d'acabar de tenir el front comercial finalitzat, no? Però al damunt cal recordar que en la reunió de veïns amb els veïns de la Granja, doncs vam explicar, no?, el conveni, els resultats del conveni que hem fet tant amb Casa Ametller com amb Mercadona, i per tant això ens dona que uns diners econòmics que no posa l'Ajuntament, que els ha vingut del conveni que hem estat capaços de signar amb aquests dos operadors comercials, i que ens ha de permetre una nova cruïlla alçada al que és el carrer, si no m'equivoco, Mujada, amb terraplè, i l'asfaltat de tot el terraplè des del que és carrer de la Sínia fins a la Rambla de la Granja. Per tant, una millora substancial en el barri associada a la implementació d'una nova botiga comercial.
0: 4 minuts i 3 quarts d'11. Tenim una segona trucada que ha marcat el 93668-6161, que és la Montserrat Martí. Hola, Montserrat, bon dia.
4: Hola, bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Digues.
4: Maria, mira, m'agradaria fer una pregunta al senyor alcalde.
0: Sí.
4: Que veig que estan fent unes obres aquí a l'antic aparcament del Xic, aquí al costat del carrer Verdaguer, i li volia preguntar quin projecte hi ha pensat allà a fer-se, quines obres es farien.
0: Uh-huh. Val, doncs...
2: Montserrat, a vegades... acostumo a tenir resposta per tot, a vegades no la tinc tota. Aquesta, precisament, és que me la van fer dilluns i estic esperant la resposta, perquè jo he transmès la resposta per poder-la transmetre, perquè no és la primera persona, Montserrat, que em diu, escolta, sí, que ens han tret l'aparcament durant un mes, que hi ha una màquina, sí, per aquí, què estan fent?
4: Sí.
2: No, i que jo recordi, no hem fet cap... diguéssim, no està associada a cap obra...
4: Tots els senyals,
2: sembla que sí. No, no, que sí, però que crec que va més associada... No sé si pot estar, no sé si pot estar associada a una obra que hi hem otorgat, que durant un mes necessitin fer alguna cosa pel darrere, no ho sé, o realment a tasques de manteniment de l'ACA del que és la Riera, en aquest cas, de Vallvidrera. En qualsevol cas... escolteu, com estic esperant la resposta, perquè ja me la van fer dilluns, espero poder donar el retorn el proper dijous,
4: I no, ja... Perquè la preocupació del veïnat, saps quina és?
2: L'aparcament.
4: L'aparcament, clar, allà hi caben 70-75
2: cotxes. Ja ho sé. Llavors, d'un àmbit privat, D'un àmbit privat,
4: Ja ho sé. Però això... esponja l'aparcament de la gent que
2: viu
4: per Verdaguer, etcètera. Llavors, clar, ara hi ha un problema molt gros amb cues buscant gent a aparcament, i bueno, ja sé que serà per millorar, espero que sigui per millorar.
2: Sí,
4: era per saber a veure quin projecte hi ha.
2: Doncs ara mateix, espero que dijous que ve ho puguem
0: explicar.
2: Setmana
0: que ve ho intentem aclarir.
4: Molt bé.
0: Gràcies, Montserrat. Que vagi bé.
2: Adéu-siau.
0: Tenim un missatge de la Laia Vila, que ens escriu a través d'Instagram. Diu, al barri de l'Àngel hi ha entre dues o tres autocaravanes aparcades a cada carrer, ocupant dos llocs d'aparcament. Diu, entenc que és aparcament públic, però està previst que hi hagi alguna regulació?
2: Ara mateix aquesta regulació no la tenim. I hem de diferenciar la gent que pot estar convidada a estar allà i a viure allà, perquè ens entenguem, que això sí que aleshores mirem d'evitar-ho, el fet que algú tingui aparcat l'autocaravana allà, eh? És a dir, per tant, revisarem, perquè és evident que no és l'únic lloc i no és l'únic barri de Molins que passen aquestes coses, a la Granja també passa, de fet, continuo insistint en un altre comentari que diu, sí, just en el meu carrer hi ha un veí que quan aparca el cotxe ocupa dos llocs, deixant un espai no ocupat per anar canviant el cotxe amb l'autor... Sí, sí, això, malauradament, l'incivisme no només són els propietaris dels gossos, l'incivisme que es creu que l'espai públic és seu, s'allarga aquests aspectes, gent poc curosa amb l'aparcament, gent... Bueno, això ja sabem, que a més l'aparcament és una de les preocupacions de molts veïns, l'espai de Molins és el que és, nosaltres mirem de crear bosses d'aparcament sempre que podem, i crec que després d'un temps, diguéssim, aquesta afirmació que algú podria dir, bueno, jo no l'acabo de veure, no? Pues el puc contrastar que en el seu moment vam confiar en la plaça de Llibertat i la vam asfaltar. El 2011 era un espai que no estava asfaltat. Vam asfaltar el pàrquing provisional al costat del CAP, tot i que ara haguem perdut una part i després finalment perdem l'altra perquè estem fent la residència de la gent gran. Vam confiar en l'aparcament i vam asfaltar també les dues aparcaments al costat de la Federació Obrera. Ara hem fet un aparcament dissuasori al barri del Canal, que crec que ha quedat molt adequat i molt decent. Sempre que podem, creem aparcament, eh? I és el que estem estudiant. Ara també hi ha... ara hem fet unes obres al carrer Ramon Llull, anant cap al cementiri, que malgrat alguna gent s'ha queixat...
0: En van parlar.
2: Sí, sí, sí, sí, però jo poso de relleu. Primer, seguretat viària pels vianants. Segon, era un dels carrers, dels pocs carrers del poble, amb tanta estretó de doble circulació. I ara l'únic que estem fent és fer una circunvalació d'una illa, només. I a més, aquesta obra ha representat un guany de places d'aparcament per motos i per cotxes. Per tant, som conscients que si hem de guanyar seguretat i hem de guanyar espai públic i ho podem fer a la via pública, ho fem. Com també vam guanyar l'aparcament, que ja la gent no se'n recorda, però de l'antic dipòsit de vehicles al costat de la llar d'infants del Molí, que com vam fer el pati de Palau, allò era el dipòsit de vehicles, o quan ara fa 3 anys vam aplicar aquesta línia d'aparcament, no?, del terraplè en ocupació des de les 8 de la tarda fins a les 7 del matí i de cap de setmana. Per tant, sempre que podem ho fem. Ara, també és veritat que hi ha moments que és que no és viable per nosaltres, tampoc.
0: I a efectes pràctics, per tant, no està regulat el concepte de les autocaravanes, eh?
2: Jo ara mateix diria Val. Que no, però...
0: Seguim perquè tenim...
2: Bueno, un segon. No, sí. És que la vila... És que no ho acabo de dir, però ara m'ha dit ella... Diu, seria possible pintar línies per així que aquestes coses no passin? A la Laura li he de dir... Laia li he de dir... És que en els llocs on hi ha línies pintades també passa. I parlo només del carrer de la Sínia davant de casa meva, que això passa i les línies estan pintades. També hi ha gent que això no respecta, i tampoc és, bueno, a vegades algú deixa malament, l'altre ve, l'altre se'n va, l'altre... És a dir, podem pintar, però això a vegades tampoc es resol amb la pintura.
0: Tercera trucada del dijous, ens espera la Maria Macias, que la tenim al telèfon. Maria, bon dia i bona hora.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
5: Bon dia, senyor alcalde. El sento molt, molt lluny. Bueno.
2: Doncs estic aquí. Estic aquí, sí, a la ràdio Molins de Rei, eh?
0: Sí, sí.
5: Ara.
0: No s'ha mogut, no s'ha
2: mogut. Perdó, que estàvem una mica enretirat de la butaca. Perdó. Sí.
5: Escolti'm, senyor alcalde.
0: Endavant.
5: Jo sóc una veïna d'aquí al carrer Torres i Bages de fa molts i molts anys i tinc una terrasseta, clar, com que és una planta baixa de les poquetes que queden ja en aquest carrer, tinc una terrasseta a l'entrar i allà tenim la taula, les cadires i moltes plantes, però ara tinc un arbre, però és que just al portal de casa hi deixa caure una polsina groga que me molesta moltíssim i tinc una basura a dins de casa més que al carrer. I això no és per un dia, perquè jo surto aquí fora i no puc anar. És que no puc. I els ulls sempre he d'anar amb la botelleta de les llàgrimes. És que és horrorós el que tinc a dins de casa. Horrorós. I si obro la porta, arriba fins a la cuina, la polsina aquesta. No sé si és polen o és... És que l'arbre és grossíssim. I com que aquest hivern no l'han tocat, cau més a dintre de casa.
2: Digui'm l'adreça exacta a Torres i Bages. El número quin és? Quin, és el, quin número 34, és de Torres
5: Vejas? El 34.
2: Bueno, revisarem realment si, si, jo, si hi ha l'arbre inveix molt i es pot podar d'alguna manera.
5: És,
2: i...
5: és que cau més a dintre que a fora. Ja.
2: Bueno, això ens passa a vegades, però mirarem que realment si
5: no
2: es pot,
5: escolta,
2: no pot reeducar en part l'arbre i mirarem, a veure, passaré nota
5: perquè
2: d'això.
5: Jo
2: i...
5: tinc 87 anys, i no puc escombrar.
2: Doncs, jo senyora Maria, fa molt bona veu, eh?
0: Montserrat, Montserrat.
2: Ai, perdó.
0: Ai, perdó. Perdó, Maria, Maria, Maria.
2: Maria,
0: perdó,
2: no, Maria, m'ho havia apuntat
0: sí,
2: bé.
0: Sí, sí, Maria, Maria.
2: Montserrat era l'anterior.
0: Sí, sí, sí.
5: Serà l'únic bo que tinc. Sí. Bueno, jo...
2: No em digui això, home, segur que amb aquesta...
5: Li demano, ara en sèrio.
2: No, li passo nota.
5: Li demano,
2: passo...
5: per favor.
2: No, senyora
5: ja no
2: Maria,
5: per
2: passo nota.
5: Ni per lleig ni per net. És la meva salut.
2: Passo, sí, passo, sí, sí. Passo nota d'això i en la mesura que puguem actuar, actuarem, senyora Maria.
5: És que no puc anar aquí fora.
2: Està entès.
5: Faci el favor, perquè és que... És horrorós.
2: Està entès el missatge, senyora Maria.
5: Que tingueu bon dia.
0: Gràcies, Maria.
2: Adéu.
0: Gràcies per trucar a la Maria Macias, que ens ha fet aquesta trucada,
2: i
0: aquesta observació.
2: L'Instagram.
0: Sí. Amb més preguntes.
2: No sé què, AF Vilegas. Bon dia, la prolongació del doctor Barraquer i seguint Avinguda Caldes. És niu de brutícia cada dia, però... ens trobem que el diumenge gots de plàstic buits i plens, vomitades i més. Això s'ajunta-la i ha quedat interromput.
0: Barraquem Avinguda de Caldes.
2: Bueno, és un àmbit d'una zona de d'oci. Nosaltres les zones d'oci les mirem de netejar l'endemà al matí, evidentment. És lògic que a vegades no pot estar a les 7 del matí, està a les 10 del matí, i si això no repassem prou, farem aquest encàrrec. Ho fem a l'entorn de la discoteca del Palau, que hi ha una feina important en els carrers adjacents. Ho mirem de fer també a l'entorn de les dos bars d'oci que hi ha al centre de la vila. És una de les millores que volem encara incrementar més, que és la millora del servei de la neteja en cap de setmana, perquè a més l'activitat al poble al cap de setmana s'ha incrementat i per tant prenem nota d'aquest sentit per tal de millorar.
0: Ens escriu també
2: Pedro Uf, no sé si anaves a dir això, que acaba d'entrar, diu el parque de les Palmeras
0: sí.
2: La passada, muy contento, lo que no acabo de entender es cómo se permite que este parque donde juegan muchos niños sea un pibicán.
0: Per
2: no,
0: pont de la cadena,
2: no, no se permite. I esperem que ara amb la reforma que farem, no, amb la segona fase de la guingueta, de l'espai comunitari, dels jocs infantils, doncs aquest ús incívic mirem d'eliminar-ho i si cal fer alguna campanya amb agents cívics mirarem de fer-la. Els agents cívics ara estan fent una campanya de sensibilització també cap a una part d'aquests propietaris de gossos incívics que ens molesten tant a la gent que mirem l'espai públic amb respecte. Tinguem o no tinguem gos, perquè jo, ser incívic no va associat a tenir gos. Ser incívic va associat a ser incívic. Hi ha propietaris de gossos cívics, hi ha propietaris de gossos incívics. I això, hi ha gent que no té gos que és incívic i gent que té gos que és cívica. Per tant, bueno, això és el que volem revisar.
0: Tenim un missatge de WhatsApp a l'alcalde de la senyora Isabel que diu, jo vull dir-li a l'alcalde que faci una mirada a les treballadores de l'oficina d'atenció ciutadana perquè estan per informar la gent i no per treure-se-la de sobre sense donar explicacions i no donar solucions. Es queixa doncs, que no li van resoldre doncs, els dubtes que tenien i que no li la van informar bé i se la van treure de sobre.
2: Jo, tots els serveis poden tenir en un moment donat una mala resposta, però ara el que diré no ho diu Xavi Paz. A la darrera enquesta de serveis municipals que van fer, un dels serveis més ben valorats era precisament l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I jo faig una defensa de totes les treballadores que hi treballen. Vol dir que algun dia potser algú ha tingut una resposta inadequada o ha tingut el veí o veïna que ha anat a l'OAC una percepció equivocada? Escolta, pot ser. No. És a dir, el 10 no existeix. O és molt difícil d'assolir, no? Per tant, lamento si m'has dit el nom, Isabel, no?
0: Isabel, sí.
2: Lamento si la senyora Isabel en aquest moment, en un dia determinat, es va sentir doncs, tractada inadequadament per algú de l'oficina de l'OAC. El que jo dic és el que diuen els molinencs i molinenques quan els hi hem preguntat. I quan els hi hem preguntat, han valorat el treball i l'atenció de l'OAC amb una nota superior al 7, si no m'equivoco. Per tant, és una bona nota positiva. Bé, al final, escolteu, tot jo puc tenir un dia una mala resposta, tothom pot tenir un mal dia, i per tant s'ha d'excusar, i per tant li demano en aquest sentit disculpes a la senyora Isabel.
0: Ella concretament preguntava sobre els pisos de lloguer protegit, i doncs va tenir aquesta mala experiència. Li volíem preguntar a l'alcalde abans d'acabar. Hem sabut aquesta setmana doncs que l'Ajuntament obre a concurs públic la gestió del cementiri. No, és que no ho coneixíem, i li volíem preguntar per què s'ha decidit doncs fer aquest pas.
2: Per tenir millors serveis. Per tenir millors serveis. De fet, crec que té tot el sentit quan tens un tanatori que ja va ser una concessió d'obra i servei, no, en el seu moment, i que ara mateix ja teníem concessionat el servei de cap de setmana del cementiri, ja el teníem concessionat, no? Doncs mirar de resituar els treballadors, que al final és un àmbit que ens costava molt, i otorgar-ho a algun expert. Com veieu, nosaltres aquest ajuntament no... Mireu, quantes vegades he comentat en aquí una línia argumental des del meu punt de vista que és clau. I això ha format part dels debats electorals de les dues últimes campanyes electorals. Alguns partits que... tot ha de ser privat. Alguns altres partits, tot ha de ser municipal. Jo deia, no, escolti, depèn del servei i depèn de les circumstàncies. És que una cosa no és bona o dolenta per ser. No? És a dir, és bona la internalització de tots els serveis? Depèn. És dolenta l'externalització de tots els serveis? Depèn. Jo crec que s'ha de estudiar servei per servei. Llavors aquest govern, jo crec que déu-n'hi-do la de serveis que ha internalitzat quan ha vist i ha vist una oportunitat de millora en la qualitat d'aquell servei fent-ho mitjançant l'empresa municipal. I ara fa 7 anys, no, ja ho dic bé, uns 5 anys, escolteu, l'empresa municipal no gestionava pràcticament res, és del 19, el 19 li encarreguem la jardineria i manteniment de parcs infantils, el 22 li encarreguem la posada en marxa del Museu del Renaixement i el seu funcionament, el 1 de març del 24 assumeix la neteja de la via pública i la reunió d'escombraries, i l'1 de gener de l'any 2026 accepta la gestió de les dues llars d'infants que teníem concessionades, de la llar d'infants del Molí i de la llar d'infants de la Traca. En aquest procés, altres serveis que realment són molt més costosos, en costen molt més, no tenim el coneixement i ens permeten millorar el servei, els externalitzem? Sí. I en aquest cas hem decidit ja el que ja era un servei que al cap de setmana fèiem mitjançant una prestació de serveis, doncs, diem, escolta, doncs, anem a unificar-ho, això, no? Una mica en la línia de, ja que el tanatori va ser, el 2007, un concurs d'obra i servei, és a dir, van pagar per fer l'obra i aquell concurs en el que es va escollir qui feia l'obra també va servir per adjudicar el servei. Per això, en el seu moment, ho portava mèmora, no? I ara el que fem és la gestió del cementiri, externalitzar-la en aquest servei, per tant, reubicar els treballadors que nosaltres teníem en aquest servei.
0: Que fins eren un o dos, no?, de treballadors.
2: Bueno, és que teníem molts...
0: Hi havia...
2: si parlem del catàleg eren dos, si eren reals a vegades era un, a vegades dos, hi va haver alguna època que era un, després ara sí que últimament eren dos, però això el que estem fent és mirar de reubicar aquest servei.
0: Per un valor de 410.000 euros i per 3 anys amb un prorrogable, que algú doncs, de l'oposició ja deia això, hipoteca, diguem, el... no hipoteca, sinó que hipoteca. Abarca, diguem, el mandat que ve per les persones doncs, que hagin de governar, això ja s'ho trobaran fet, diguem, és un contracte que se'n va fins al 2029 més
2: bueno, espero que també es trobin fet el pavelló,
0: sí,
2: la residència, la reforma del carrer Miquel Tort, la reforma del carrer del parc de la Mariona, l'inici de la reforma del carrer Medullós, això també s'ho trobaran fet. És que si haguéssim de fer tots els concursos fins al final del mandat, perdó, Potser qui entri llavors només faria concursos. Escolteu, siguem seriosos, no tots són les eleccions, i per tant nosaltres hem de fer aquesta mirada al curt, mig i llarg termini, no? I per això també doncs el mes de maig vam aprovar inicialment la modificació de la gravera, no? Per guanyar un espai públic en allà, i per això fem tantes coses en aquesta línia.
0: Abans de tancar, ja seguirem evidentment la setmana que ve, algun missatge que vulgui adreçar doncs a l'alcalde de cara a la Revetlla de Sant Joan, tenint en compte aquesta informació que ha sortit?
2: A les 2:30 tinc la reunió amb els periodistes, sí? Del mercat, però ara a les 11:15 me'n vaig a veure el dispositiu.
0: D'aquí 15 minuts, perfecte.
2: Que tindrem a la Revetlla, sí? Me'n vaig a la campa de l'ADF, amb tots els cossos d'emergència, l'ADF, Protecció Civil, evidentment, bombers, sí, i policia local. Aquest any hem insistit, a partir d'una demanda dels veïns també, de conscienciar i mirar que, sí, la gent respecti els petards i que només els pugui cremar la nit de Sant Joan. Això ens ho demana molta gent, que no sigui una revetlla que duri una setmana abans i una setmana després. De moment, no? Això sembla que va amb la línia de les darreres revetlles i s'està respectant. També que tinguin cura amb la potència de la pirotècnia, que no cal que potser que baixem una mica la intensitat i que mirem que és una festa que potser fa 15 anys o 20 anys no presentava cap dicotomia i ara ja és una festa doncs que la celebra molta part de la població i alhora molta part de la població també se sent violentada amb aquesta intensitat de la pirotècnia, no? I per tant el que demanem és màxim respecte, primer pel veí i veïna, segon també màxima prudència perquè ningú prengui mal en aquella revetlla, i tercer que tinguem també prudència de cara al nostre entorn natural en un estiu que ara tothom ens està alertant que es presentarà. És veritat que amb els boscos humitejats de l'època de l'hivern, no? Però alhora també amb un risc amb aquestes elevades temperatures que han vingut doncs abans, no? Amb una intensitat segurament molt forta pel mes que estem. Per tant, màxima prudència a tothom que vulgui celebrar la Revetlla de Sant Joan.
0: Doncs ho deixem aquí, alcalde Xavi Paz. Moltes gràcies. Bona Revetlla, doncs.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Les notícies de la xarxa. Passa un minut de les 11. Pausa i tornem.
6: Executat els primers 3 desallotjament dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat

0: I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 11.
3: Informació local.
2: Avui continuen les xerrades per la prevenció dels efectes negatius de les onades de calor i amb consells també per tenir una revetlla de Sant Joan segura. La xerrada es fa aquest vespre a 8:15 al local de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, al carrer Ferran Agulló. Demà divendres es presenta la novel·la de José Antonio Agudo a la Biblioteca El Molí. A 7:15 de la tarda, Zekeley és el títol d'aquesta novel·la situada a Londres a l'època victoriana. Demà a 8:15 a la biblioteca. I també demà comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins, que suposarà que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i la proposta ha de valdre entre 6 i 8 euros. Fins al 5 de juliol es durà a terme aquesta campanya i la peculiaritat d'aquestes tapes és que totes tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme. Justament parlant de ciclisme del Pas del Tour de França, recordem l'exposició que es pot visitar a Can Ametller fins al 5 de juliol amb quadres de gran format de Miguel Soro, amb imatges de ciclistes, tot temes vinculats al Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes de 7:15 a 9:15 i els diumenges del matí de 12:15 a 2. I aquest diumenge, parlant de ciclisme, passa la volta ciclista femenina per Molins de Rei, per la carretera, i ho farà a 2:15. Ja una estona abans, és a 12:15, hi haurà afectacions a la circulació i accessos als guals. Hi haurà carrers afectats com el Terraplè des de Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i les avingudes València i Barcelona. Pas de la volta femenina diumenge a 2:15 per la carretera. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
3: La que escriu.
7: I la que parla.
8: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
9: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
10: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música.

0: Vinga, són les 11 del matí, pràcticament ja 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa, per explicar-vos més coses que han de passar aquests dies. I és que el convilatà José Antonio Agudo presenta demà divendres, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, la seva darrera novel·la, Zekely, o ara ens dirà si ho pronunciem bé, El regalo del rei demonio, que l'ha ambientada a l'Anglaterra victoriana del segle XIX. El José Antonio ja ens havia acompanyat altres vegades aquí al programa perquè ha publicat diverses novel·les, totes amb temàtica de suspens i de thriller. Des del 2010 ha publicat El laberinto de la memoria, Lágrimas de celofán, Luciérnagas en el purgatorio i la darrera, el 2020, Criatures eternes. I avui ens acompanya aquí l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei. Què tal, José Antonio? Bon dia, eh?
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Benvingut, eh?
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, bé.
0: Acosta't, acosta't.
1: Bueno, una mica ja
0: aviam,
1: preparat per
0: sí?
1: fer...
0: Sí? Nerviós?
1: Una miqueta. Sempre sí. Has de tenir una mica de nervis perquè...
0: Perquè avui, hem de dir, demà ho presentes a Molins de Rei, però avui ho presentes a Sant Vicenç.
1: Exacte. Avui a la Biblioteca Les Voltes.
0: Les Voltes.
1: A les 7 de la tarda, també.
0: Sí. Recordant els orígens, no? Perquè el José Antonio és,
1: sí,
0: Sant... és nascut a Sant Vicenç.
1: Exacte.
0: I, per tant, doncs, fa aquesta deferència que està molt bé.
1: Sí, sí. Bueno, sempre ha estat la meva casa.
0: És clar. I demà, doncs, la casa que et va acollir ja fa també molts anys, eh?
1: 20 anys.
0: 20?
1: Sí, sí.
0: Em pensava que feia més.
1: No, 20 anys.
0: 20, sí, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Escolta, ja de feia 6 anys, dèiem, que no publicava res, eh?
1: Bueno, el problema...
0: Digues, digues.
1: El problema no és... El llibre estava escrit. El
0: sí.
1: que passa és que, bueno, aquí hi ha un procés sempre que és bastant difícil, no? I és aconseguir una editorial... que, diguem-ne, t'acompanyi. I sobretot quan estem parlant de llibres com aquest, Zekely, que és un llibre... Jo sempre dic un llibre de nínxol.
0: Sí?
1: Sí, perquè és terror i no és precisament el que la gent està acostumada a escoltar, no?
0: Uh-huh.
1: I no tinc només que posar la referència, per exemple, del Premi Planeta, no?
0: Sí.
1: És aquest tipus de literatura facilona que, uh-huh. bueno, que no necessites pensar gaire, no?
0: Sí. I tu la tenies escrita, vols dir, ja fa temps, però em deies que el procés
1: sí,
0: també ha sigut complex, no?
1: Molt complex.
0: D'escriure-la?
1: Sí, sí, aquesta, de fet, és la novel·la que més m'ha costat. Jo vaig començar a escriure-la 3 anys abans de publicar l'anterior, Criatures
0: sí?
1: Eternes,
0: hòstia,
1: sí, el 2017. Sí, sí. I va ser una tasca d'investigació bastant àrdua, no?
0: Uh-huh.
1: Has llegit molta cosa, una mica coneixent el món del Jack el Destripador.
0: Sí.
1: Llavors aquí pues, hi ha molta informació, però gairebé tota la informació està en anglès i has d'anar a unes fonts molt específiques, no?
0: Uh-huh.
1: I també has de conèixer una mica la idiosincràsia d'aquella forma de vida, no? El marc històric, no? On hi havia pues, aquests canvis o...
0: Sí.
1: Contrastos tan forts, no?, entre la revolució científica i tecnològica i la superstició, n'hi havia tant de puritanisme i tant de criminalitat i tot un ambient que ara potser no l'entendríem, no? Em va costar adaptar-me a això. I el que més em va costar és que els fets són els fets i es produeixen en les dates que es produeixen.
0: Sí.
1: Llavors tu has d'incardinar tot això de forma orgànica amb una història de ficció. Llavors aquí va ser un treball, realment un esforç molt gran.
0: Perquè tu tenies ganes també d'escriure sobre vampirs, no?
1: Sí, o sigui, jo tinc que dir que aquesta obra se separa bastant de la meva trajectòria,
0: sí?
1: No? Jo sóc més de thriller, i,
0: sí.
1: Sí, per suposat, i de psicologia i una mica pues, de metafísica, no? Si vols. Però el vampirisme s'allunyava força de
0: sí.
1: la meva trajectòria, però sempre m'ha apassionat. Eh? Vull dir, he llegit, he vist, i tenia ganes. I això va sortir una mica com una broma, eh? que amb una discussió amb el cunyat, no? Que també tinc un cunyat que li agraden aquestes coses,
0: sí.
1: Ell em va bueno, em va retar, no? Em va dir, no seràs capaç d'escriure alguna cosa així. I vaig pensar, doncs, per què no? Perquè sempre m'havia agradat, no?
0: Uh-huh.
1: I així, pues, bueno, va sorgir...
0: Per tant, tenim, ara expliquem el que es pugui explicar a José Antonio de la novel·la, una barreja, diguem, de personatges, perquè hi apareix a les bodes de Lledó, però també, diguem, el concepte de Dràcula o de... La... Sí? Què has explicat o quin és l'argument, el coixí argumental, diguem, de la novel·la? I com ha sigut aquesta barreja de personatges?
1: La idea, com dic, era escriure sobre vampirs, no? També tenia molt clar que volia escriure, recuperar el vampir gòtic, no? El de Bram Stoker, no?
0: Sí.
1: Aquesta era la meva idea. Això, bueno, em dona peu a llegir pues, coses que tenien a veure amb ell, no? Em va caure el vampiro de Polidori, el Carmil, de Sheridan Le Fanu, no? Són coses que et van ficant dintre d'aquest context gòtic, no? I arribes a l'Otoño del Terror, que és un període molt tràgic a Londres, a finals de segle, no?
0: Segle XIX,
1: Segle XIX, uh-huh. Sí, el 1888, sí. No? I a conèixer, doncs, bueno, el marc, diguem-ne, el context històric on es produeixen aquests assassinats. I aquí, bueno, doncs, comences a entendre les teories de la conspiració, els sospitosos, una mica les víctimes, i a conèixer una mica quin clima es vivia en aquest context, no? Uh-huh. I clar, i aquí surten personatges pues, de la vida pública, no? El Randall Churchill, per exemple, no? el doctor de la reina, el príncep Albert Víctor, la pròpia reina Victòria.
0: Sí. Bé,
1: comences a veure tot el context que va envoltat aquest fenomen, no? I, bueno, i tots tenen una part de protagonisme, no, en la història. O sigui que el llibre en realitat és no només es parla de vampirs, no? Que el vampir, sota el meu concepte, es converteix com en el catalitzador de que passés tot allò monstruós, no? Però és com una metàfora, no? De lo que realment crec que va passar allà, no? que és un assassí que va tenir el recolzament de molts poders dintre de la societat victoriana, no? Poders econòmics, poders polítics, i, bueno, són, diguem-ne, és un compendi de situacions, events que van envoltar aquest fenomen del destripador.
0: Correcte, que seria una mica el primer assassí de, no?
1: Sí,
0: en sèrie contemporani, no?
1: Exacte. O sigui, està, tot i que han hagut molts assassins abans que ell,
0: sí.
1: Ell, diguem-ne, va ser un assassí inèdit, no? Fins a l'època mai s'havien trobat amb un personatge d'aquestes característiques, no? Perquè és un personatge que la seva forma de matar, mm-hmm, es respon a un modus operandi que és realment cruel, no? Primer les estrangulava, després els hi tallava el coll, a vegades amb una brutalitat tal que deixava que el cap gairebé quedés penjant d'un fil, i després les destripava, no? Les eviscerava, les obria, i a més s'enduia parts, algunes se les menjava o les distribuïa d'una forma molt plàstica, no? Sí. Això és algo que la societat victoriana és incapaç de comprendre, no? I és lo que fa d'aquest personatge un personatge tan pertorbador. Bé, això i el fet de que després de gairebé 140 anys encara no sabem...
0: Hi ha moltes teories.
1: Sí, tantes com, sí, els riperòlegs, que diuen, no?
0: Sí.
1: Hi ha moltes teories, però encara no sabem si era realment un home, si eren diversos, si era una dona, si era una conspiració maçònica, si era una creació de la premsa... O sigui, això és el que el fa tan, tan diferent, no? Tan terrible.
0: I com ens hem d'imaginar Londres, doncs, on passa l'acció, no?, de finals del segle XIX?
1: Bueno, és un Londres convuls, ja t'he dit. Bueno,
0: sí.
1: Londres no deixa de ser un reflexe
0: sí,
1: de lo que està passant, diguem-ne, a Gran Bretanya i potser també a Europa, no? És un Londres on hi ha, pues, bueno, la revolució industrial està canviant els còdics establerts durant segles, no? les relacions de poder, s'estan explorant vies de coneixement perilloses, no? L'ocultisme, l'espiritisme, el mesmerisme. El propi Londres està ple de societats secretes, no? La gent, diguem-ne, que mana, que dirigeix els destins del món, estan en aquests cercles, no? Manegant-ho tot, no? Així és una societat de contrastos, no? On veus per una banda la raó, el cientifisme, i per una altra la superstició, i per una banda la moral en públic envers la moral al vici i a la corrupció en privat, i el Dr. Jekyll i Mr. Hyde en els teatres rutilants, sí, de West End, enfront del Jack the Ripper, l'assassí, en aquest barri miserable de l'Isten, no? Un Isten que és, no ens podem imaginar, no? Un Isten brut, no hi ha llum en els carrerons, la boira tòxica del Tàmesis i les fàbriques ho contamina tot. Vull dir, és el lloc ideal, no?, per cometre aquest tipus d'assassinats, no? I bueno, una vida en la que un nen tenia el 50% de probabilitats d'arribar viu als 5 anys. Hi havia prostitució infantil feta pels adults i pels propis nens, entre ells, no? És una cosa... Passaves pels carrers, les aigües brutes es llençaven per les finestres, els carrers estaven plens de porqueria, no? Perquè passava el ramat, no? Era algo tremendo. La gent no tenia on viure, o sigui, vivien en el que li deien les dos houses, que eren unes cases on allà et podies ficar amb no sé quanta gent que no coneixies, borratxos, malalts de sífilis, en fi, i que alguns tenien la sort de tenir un llit, però d'altres havien de dormir penjats amb una corda, amb tres penics, no? O sigui, era una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Havia molta gana. La gent feia el menjar amb el que es trobava pel carrer, no? Amb cascares de taronja o de patata, vull dir, era algo, havia un puesto que li deien el parque de la Sarna, de Itchy Park, que era un cementiri d'una església que hi havia allà, i allà s'arremolinaven per la gent, no? Els pobres que no tenien on dormir i que no s'atrevien ni a entrar a la policia, o sigui, perquè podies agafar qualsevol enfermetat, no? Era brutal, brutal.
0: Escolta, i el títol de la novel·la, si es pot desvelar, a què obeeix? Zekely.
1: Sí, mira, això és una primícia.
0: Molt bé.
1: O sigui, el títol de la novel·la, si algú s'ha llegit Dràcula, el vampir, el conde, parla dels seus orígens i parla de los Zekelios. Bueno, Zekely ve a ser una picada d'ullet, no? Uh-huh. Zekely, no? Llavors, la història en si, el que pretén és ser la realitat de lo que realment va passar abans de que Bram Stoker escrivís Dràcula. És a dir, ve a ser com una confessió de lo que realment va passar, i lo que va passar no és Dràcula, sinó és Zekely. Dràcula és el conde, Zekely és un baron, no? La procedència és la mateixa, bueno, la baixa Àustria. Hi ha una petita diferència, no? Però a partir d'aquí, pues, tot el que passa a l'obra, si el lector és acurat, veurà que hi ha molt de paral·lelisme entre algunes coses que s'expliquen a Zekely i coses que s'expliquen a Dràcula, no? Uh-huh. Ho deixarem aquí.
0: Molt bé. Tot això...
1: Sí. El desenllaç és molt diferent, no?
0: Bé, i tot això mentre es va matant en Jack l'Esbudellador, eh?
1: Sí. Però qui és l'Esbudellador?
0: Clar.
1: Qui és? És realment... És autònom? És una persona que té els seus propis interessos, o no és més que una marioneta?
0: Bé, moltes incògnites, no?, que el José Antonio intenta o intenta explicar o resoldre en aquesta novel·la. El José Antonio, per cert, és llicenciat en psicologia,
1: Sí.
0: Per tant, hi ha un bon component sempre,
1: sempre
0: d'aspectes psicològics, no només amb aquesta, sinó com també hem dit, amb la... Aquesta és la cinquena novel·la, no?
1: Aquesta és la cinquena.
0: Sí. I això, suposo que la teva formació et serveix també, no? Per construir sí. personatges...
1: Bueno, sí, sí. Aviam, tinc que dir que en aquest cas el mèrit, diguem-ne, la psicologia que hi ha sí. a fons... Mm. que hi ha aquí, no és estrictament meva, perquè he llegit moltíssim,
0: sí.
1: vull dir, informes grafològics, pèrits de psiquiatria, que parlen de la personalitat d'aquest monstre, no? Llavors, això és una feina que m'he trobat, però sí, sí, jo sempre acostumo a donar sempre un perfil psicològic de les persones, no? I gairebé en totes les històries que he escrit sempre apareix aquest matís, no?, que està passant.
0: Això vol dir que li dediques moltes hores al dia, per exemple, quan fas una novel·la, a construir, doncs, a documentar-te, a escriure...
1: Sí, bueno, moltíssim.
0: Sí, eh? Sí, fa sí, la pinta sí. que sí.
1: Sí, sí, sí. El treball...
0: Quedes ja abduït
1: sí, sí,
0: pel
1: sí.
0: treball, eh?
1: Bueno, són... Ara també ho tenim més bé, perquè bueno, sí. ara tenim l'oportunitat d'entrar en les xarxes socials.
0: Clar.
1: I tens molta informació que abans et costava, no havies de... Jo abans passava molt de temps en biblioteques, ara no hi passo tant de temps, no? Treballo més des de casa, no? I això facilita molt la vida, no? Però sí, has d'invertir molt de temps, llegir moltes coses, veure molts documentals, moltes pel·lícules també, tot qualsevol material, no?, que et pugui ajudar, perquè al final és tot això el que et va, diguem-ne, el que dona forma a allò que vols escriure. A vegades tens sorpreses, no?, i dius, ostres, doncs mira, no havia comptat amb això, i trobes que hi ha punts de connexió en parts de l'obra que et poden ajudar molt, no?
0: Una obra que presentes demà, explica'm com ha d'anar la presentació de demà a la biblioteca. 6:45, eh?
1: Demà...
0: 18:30.
1: Sí,
0: demà,
1: Sí, demà.
0: Avui a Sant Vicenç, demà a Molins.
1: Demà a Molins.
0: Sí.
1: Bueno, hem quedat a les 18:30. La idea una mica és... bueno, pues nosaltres estarem una mica abans per saludar la gent i tal. En la presentació ve l'editor, que farà un petit speech, pues, parlant una mica del procés d'edició, no?
0: No em diguis l'editorial, per cert.
1: Sótano Ediciones.
0: Sótano Ediciones.
1: Sí, sí.
0: Havies treballat amb ells abans o no?
1: No, és una editorial... bueno, jo tinc que, en fi, felicitar aquest editor, perquè des del primer dia que va agafar l'obra em va felicitar i es va quedar, bueno, bastant enganxat. Jo fins i tot em vaig sorprendre, no? Després vaig saber que ell és un apassionat del Jack the Ripper, del destripador, no? I ell... Bueno, quan va veure això va dir, no m'ho crec, és que és justament el que jo estava buscant, no? Perquè ella, a més, ha anat diverses vegades a Londres, no? A intentar, bueno, pues, documentar-se i tal, no? Llavors, des del primer moment va haver-hi molta química, no? Llavors, ell el que farà serà parlar, suposo, una mica de lo que, bueno, del seu procés. Ha vingut també l'il·lustrador, que també vol, bueno, pues, vol parlar de, bueno, en què es va inspirar a l'hora de construir la portada. La directora, la Montse, farà una petita introducció també. I després, pues, ja començarem el que és pròpiament la presentació. El format de la presentació, segons em va suggerir Rafa, que és l'editor, em va suggerir com les estan fent ells, que era un format tipus, doncs, com una entrevista, no?, de cara al públic, no?, amb dos cadires, no?, que això es veu que es porta força, no?, i bueno, a partir d'aquí, doncs, es crea un diàleg en el que en principi tothom pot participar, no?, en qualsevol moment, qualsevol, si vol, pot dir la seva, no?, i aquesta seria una mica la dinàmica, i al final, doncs, es farà un torn de preguntes, per si algú vol explorar alguna part del que s'ha comentat que no que no ha quedat prou clara, i després pues, la signatura de llibres.
0: El llibre el podem trobar evidentment demà si la gent ve, si no el podrem trobar a llibreries, a Amazon on...
1: Sí. O sigui, el llibre és el pots trobar directament a l'editorial
0: Sòtano. A l'editorial Sòtano, sí.
1: Que el porten i té un euro, diguem-ne, de despesa de transport, el qual és bastant... I si no, pues, a qualsevol llibreria.
0: Sí, es pot demanar.
1: A la FNAC, a la Casa del Llibre, sí. No hi ha problema amb això. El que passa és que demà ell portarà llibres per la gent, diguem-ne. A més, els portarà amb una mica més bé de preu.
0: Bé.
1: I bé, bueno, és un gran moment també d'aconseguir la signatura de l'autor.
0: I faràs més presentacions a banda d'avui i demà, sí?
1: Sí, el juliol tinc una signatura de llibres,
0: sí.
1: En principi a la Casa del Libro, i ja de cara al setembre tenim com dos o tres presentacions, però seran a Còrdoba, a Sevilla.
0: Caram, molt bé.
1: Sí, perquè l'editorial és de Còrdoba.
0: Ah, d'acord.
1: És de Còrdoba, sí.
0: Molt bé.
1: I, bueno, suposo que a l'any que ve pues, també hi haurà signatures de llibre a Madrid, que aquest any no hem arribat per molt poc.
0: A la Fèria del Libro.
1: A la Fèria del Libro, sí. No hem arribat per poc i bueno, suposo que l'any que ve, pues, bueno...
0: I mentrestant ja estàs escrivint coses noves? Suposo que sí, eh?
1: Ja tinc acabada.
0: De fet, ja tens acabada.
1: El que passa que d'aquest no vull parlar.
0: D'acord.
1: Però, bueno, diguem-ne que recupero una mica el que jo soc.
0: Val.
1: El meu perfil de psicòleg.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí, perquè la vena d'escriure va venir... O sigui, la publicació és del 2010, però suposo que ve d'abans, lògicament.
1: Sí.
0: La primera publicació, vull dir. Seguies treballant, no sé si això coincideix a vegades que doncs s'obren portes quan... O tens més temps i, per tant, més possibilitats d'escriure, no sé.
1: Vas ben encaminat.
0: Vaig ben encaminat, eh?
1: Sí, o sigui, escriure he escrit sempre. Val. Però clar, no és el mateix escriure un informe,
0: clar,
1: o escriure una redacció, no? Per dir alguna cosa, que dedicar hores, no?
0: Sí.
1: Sí, la primera feina, jo treballava en una consultora,
0: sí,
1: i vaig decidir penjar els guants, no? I,
0: sí.
1: I me'n vaig anar. I aquest temps se'm va obrir, bueno, l'oportunitat d'escriure. Em va passar pel cap i vaig començar a escriure. I d'aquí surt la primera novel·la, no?
0: Molt bé.
1: El laberinto de la memòria.
0: Sí.
1: I gairebé, bueno, al poc temps va sortir l'altra, la de Luciérnagas en el Purgatorio, que això va ser un finalista del Premi Planeta que no m'ho esperava en absolut.
0: Sí?
1: Sí, va ser a lo grande, vam anar a Sevilla, bueno, envoltant de mitjans de comunicació,
0: sí,
1: bueno, personalitats del món de la literatura, va ser apapullant, no? Bueno, aquí me vaig adonar que realment la literatura o el món editorial és bastant endogàmic. Aquí has de tenir padrins. I després ja vaig començar a treballar. Vaig passar aquest període sabàtic de 4 anys i vaig començar a treballar. I aquí van anar sorgint, ja, diguem-ne, simultanejava l'escriptura amb la feina, no? I fins ara que va haver-hi un ERE a la companyia,
0: sí,
1: i vaig tenir l'oportunitat d'apuntar-me i he tingut sort i he pogut deixar-lo, amb la qual ja em dedico a l'últim llibre, que encara no sabem ni com
0: no
1: es diu.
0: Però que ja ens ho explicaràs en el seu moment, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escolteu, Zekeli és la nova novel·la del José Antonio Agudo, la presenta demà a 6:45 a la biblioteca El Molí, i avui ens ho ha vingut a explicar. Moltes gràcies, José Antonio.
1: Gràcies a tu, com sempre.
0: Enhorabona per la feina i fins aviat, eh?
1: Ok.
0: Gràcies. Doncs seguim passant 3 minuts de 11:45, anem directe a recuperar. Avui no tenim l'espai de Collserola ni del Centre d'Estudis Comarcals, recuperarem una col·laboració amb el nostre benvolgut amic i doctor en filosofia, l'Oriol Ferrés, parlant d'Epicur, espai del mes de maig, i després saludarem el Josep Ferrer amb la maleta a la mà.

0: Típics i tòpics és aquest espai que compartim amb el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Què tal, Oriol? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Oriol. Com estàs?
0: Molt bé. Ara ens quedaríem aquí escoltant tota l'estona aquesta cançó, no?
1: Oh, és fantàstica, aquesta cançó. Ja ho hem dit més d'una vegada.
0: Ja ho vas triar molt bé, això, eh?
1: Sí. El Duke Ellington i el Johnny Hodges,
0: sí,
1: en el seu disc Side by Side. I és, efectivament, com estem ara tu i jo, cara a cara, parlant,
0: sí,
1: amicalment.
0: I és el que farem avui per parlar, amics oients, d'Epicur.
1: Sí.
0: Avui serà el protagonista, eh?
1: Mira, ja que estem parlant de que estem amicalment, tu i jo,
0: sí,
1: doncs Epicur és un d'aquests filòsofs antics que celebra l'amistat.
0: Que bé.
1: Per ell l'amistat és molt important i forma part de l'ètica. És a dir, que és un dels grans valors i és una de les grans virtuts de la filosofia, perquè la filosofia té per Epicur un component comunitari que es fa entre amics, com ara tu i jo.
0: Qui va ser Epicur? On l'hem de situar?
1: Clar. Epicur, a veure, a tu et sembla que aquest nom... Diries que és alemany?
0: No.
1: Diries que és francès?
0: Diria que ens situa a l'antiga Grècia.
1: Efectivament, és un filòsof antic.
0: Sí, és antic.
1: De la Grècia antiga, o de l'antiga Grècia.
0: Sí.
1: I, efectivament, entra a cavall dels segles 4 i 3 abans de Crist,
0: sí,
1: és quan viu Epicur en un món convuls. Atenes ja no és aquell gran imperi marítim que ha estat capaç gairebé de subjugar tota l'Èlada, tot el mar Egeu, sinó que hi ha una crisi i una decadència. I, de fet, la seva filosofia ja no és la filosofia de la ciutat-estat imperial, sinó que és una filosofia d'alguna manera més resistencial. Ell el que demana és com hem de viure quan ja han caigut totes les grans estructures, com hem de viure, què hem de fer, com ens hem de comportar.
0: Molt bé. Per tant, va néixer el 341 i va morir el 270.
1: Va morir el 270,
0: 271... Abans de Crist.
1: 271, eh? A veure, això depèn del llibre que consultem.
0: A veure, és molt important perquè llegia que de tota l'obra seva se l'ha conservat molt poca cosa.
1: Sí,
0: ho confirmes, això? Molt poquet.
1: Però pensa que per poc que s'hagi conservat, ja és molt que s'hagi conservat alguna cosa.
0: Sí.
1: Perquè, a veure, de la quantitat de filòsofs... A veure, la filosofia no és que hagi estat una superclasse social superpoblada per gent. Però, home, al llarg de 25 segles, jo penso que dona lloc perquè n'hi hagin hagut uns quants. I Epicur és un d'aquests que el tenim conservat. Per tant, diríem que una part, una proporció de la seva obra la podem llegir. I entre això que s'ha conservat, hi ha, per exemple, tres cartes, una de les quals és la carta, o lletra, ja sabem que carta també es pot dir lletra, eh? La lletra a Manasseu, la carta a Manasseu, on li diu exactament això que comentàvem abans, com hem de viure, és a dir, quina és la regla de la felicitat.
0: Llegia que també va ser una persona que tota la vida va tenir una salut delicada.
1: Sí.
0: Que això va influir
1: sobretot
0: també.
1: Cap al final.
0: Sobretot,
1: sí,
0: cap al final, eh?
1: Sí, efectivament.
0: I que una de les seves receptes era l'austeritat.
1: Bueno, clar, aquí està el tema, no?
0: Atenció.
1: La pregunta és aquesta.
0: Sí.
1: Com hem de viure, hem de voler la felicitat? La felicitat es diu de moltes maneres. I Epicur és molt clar. A la carta aquesta que et dic a Manasseu diu,
0: sí,
1: que el principi i el fi de la vida feliç és el plaer. I aquí tothom s'ha posat les mans al cap. Ostres, un filòsof defensant el plaer, que es tracta d'una cosa de plaer de dissoluts, de cràpoles, és que aquests epicuris que vivien al jardí, que vivien en comunitat, es dedicaven a la barrila i a la gresca, que eren com una mena de porcs? Resposta?
0: No.
1: No. Perquè per ell el plaer és l'absència de dolor.
0: Que bé.
1: Per tant, no es tracta de tenir molt, sinó de que no et manqui res. Per tant, es tracta que si tens set, te la puguis satisfer bevent una mica d'aigua. Per mi aquesta és la imatge més cristal·lina, més nítida, més potent de l'epicureisme. Calmar-se la set amb un got d'aigua. I és efectivament això, el plaer com a absència de dolor. I això vol dir moderació.
0: Austeritat.
1: I això vol dir austeritat.
0: Correcte.
1: Efectivament, Oriol, austeritat.
0: I també ho lligaríem amb el concepte de seny, per tant.
1: El seny és molt important aquí perquè hem de fer un càlcul. És a dir, Epicur ens diu, és el càlcul hedonista, eh? Les filosofies que defensen el plaer són filosofies hedonistes. I el càlcul que hem de fer és, home, hem de buscar aquells plaers que a la llarga no ens causin dolors. Per tant, d'alguna manera, haurem de sacrificar aquests plaers que aparentment ens semblen tan potents, no? La gresca, la barrila, grans dispendis, grans àpats, grans requisits, doncs tot això no, perquè després et passa factura. Per tant, calcula, d'alguna manera, quina és la forma més eficient de mantenir aquest estat de serenitat, d'ataràxia, en què no et falta res, en què no tens dolor. Per tant, és aquesta filosofia tan moderada, tan austera, tan tranquil·la. De fet, Epicur, el tan tranquil, podríem dir.
0: Molt bé. I ell va influir a filòsofs posteriors?
1: Home, d'alguna manera...
0: Va ser influent?
1: Home, jo penso que a qui li dedica, per exemple, Marx la seva tesi doctoral? A Epicur. La diferència entre els sistemes materialistes de Demòcrit i Epicur. Epicur era un gran materialista. Epicur no pensava que el món estava fet de coses etèries i espirituals, sinó que tot estava fet de matèria, fins i tot l'ànima humana estava feta d'àtoms. És un filòsof atomista que pensava que la realitat es descomposava, en últim terme, amb àtoms. Fixa't que interessant això.
0: L'atomisme.
1: Ja està prefigurant la ciència moderna. I efectivament, com a gran materialista, un dels grans filòsofs materialistes de la història de la filosofia, que és Marx, es va inspirar perquè la seva tesi doctoral de joventut la va fer sobre Epicur. Per tant, efectivament, i també tota la filosofia hedonista i utilitarista, totes aquestes ètiques que alguna vegada han sortit aquí, que hem parlat de Hume i hem parlat de John Stuart Mill, doncs depenen també d'Epicur.
0: Que bé. Quins coetanis va tenir a nivell de companys filòsofs de l'època?
1: Home, pensa que l'època d'Epicur és l'època hel·lenística.
0: Quedeu-vos amb aquest concepte.
1: No hel·lènica, hel·lenística.
0: Quina diferència hi ha?
1: Doncs que les grans ciutats com Esparta i Atenes han caigut i ara totes les ciutats gregues estan sota el jou macedoni, l'època d'Alexandre el Gran, sí, i posterior, i acabaran caient sota l'imperi romà, sota el poder de Roma, primer república i després imperi. Doncs efectivament, ens trobem en aquesta tessitura en la que hi ha aquestes filosofies hel·lenístiques que s'hi han de comptar els escèptics, que deien que no es podia saber res, els estoics, que deien que no havíem de sentir passions, sinó que havíem de ser apàtics i indiferents i guiar-nos per la raó, i els epicuris, que defensaven el cos i el plaer, i deia Epicur, vana és la paraula que no serveix per guarir els patiments dels homes. Una filosofia molt enfocada amb el dolor, el patiment, la por a la mort. Epicur diu, la por a la mort, no n'hem de tenir pas de por a la mort, perquè quan ella hi és no hi som, i quan hi som no hi és, per tant no l'experimentarem mai. Ell, que era tan empirista, que era tan sensualista, deia, les coses només en tenim idea si hi ha sensació, com que la mort no l'experimentarem mai, per nosaltres no existeix.
0: Caram, fantàstic. I escolta, ja està molt de moda de nou aquest corrent estoic ara.
1: Sí, els estoics, sí, els neoestoics, els cristoestoics,
0: sí,
1: els que recomanen per YouTube que siguem,
0: sí,
1: estoics,
0: exacte,
1: els gimbros,
0: efectivament,
1: totes aquestes coses. Bé, doncs tot això és una corrupció i una degeneració,
0: sí,
1: i una degradació de l'estoïcisme antic, primigeni, prístin. És una cosa degenerada, sense cap gràcia.
0: No té res a veure amb l'origen.
1: S'inspiren, perquè clar, llegeixen a Marc Aureli, llegeixen a Sèneca, potser, Marc Aureli, l'emperador estoic,
0: sí,
1: Sèneca, el filòsof estoic, Epictet, l'esclau, que també era estoic, i agafen alguns d'aquests textos i els interpreten a la seva manera, com a veure com podem aconseguir fer-nos molt forts,
0: sí,
1: i fer-nos molt rics. Però l'estoïcisme no anava de tenir èxit a la vida. L'estoïcisme, com l'epicureïsme, com l'escepticisme, anaven de com viure la vida, fins i tot al marge de l'èxit, al marge de la fama i de la fortuna.
0: Que bé. De tot aquest material que s'han conservat, Oriol, podem llegir alguna cosa en català d'Epicur?
1: Sí, hi ha traduïda a la Fundació Bernat Metge les cartes d'Epicur.
0: Com sempre anem a parar a la Bernat Metge, eh?
1: Sí, la lletra Manasseu. I la traductora d'Epicur més important que hi ha hagut a Catalunya, que és la Montserrat Jofresa, va traduir Epicur i la seva part de l'ètica, que també es pot trobar en algun volum, que això d'això ja fa uns quants anys, però encara es podria trobar.
0: Bé, per tant també ens l'hem d'imaginar donant voltes i pensant a les àgores gregues, Epicur.
1: Epicur ens l'hem d'imaginar
0: o tranquil·lament al seu jardí, sí,
1: que en realitat volia dir l'hort. Pensa que en èpoques de penúria d'Atenes l'hort d'Epicur amb les seves verdures havia pogut servir per alimentar la gent afamada d'Atenes, i jo penso que ens l'hem d'imaginar, no d'inventar, no, d'imaginar,
0: no, sí,
1: com si estigués allà a l'hort, guaitant una posta de sol i tenint una conversa amb un amic, i no pas acumulant possessions i propietats i riqueses, sinó conformant-se amb una vida austera, moderada, però lliure, però lliure.
0: Quan pensem en filòsofs grecs, Oriol, sempre acabem anant a Aristòtil, Sòcrates, Plató, tu el posaries al mateix nivell?
1: Per mi Epicur ha sigut molt important. perquè té una filosofia materialista, té una filosofia que defensa que som lliures, que fins i tot els àtoms tenen un moviment que és impredictible quan es mouen en tot l'espai, que recomanava d'alguna manera una certa alegria i una certa forma de viure, que no d'excessos, però que també hi ha un punt d'alegria, també d'alegria càlida, calmosa. I el seu materialisme, la seva crítica a les supersticions, la seva vida comunitària, la seva celebració de l'amistat, em semblen que són coses que a mi sempre m'havien cridat molt l'atenció i m'havien agradat molt. Per tant, d'alguna manera, jo de jove, quan vaig començar a llegir filosofia, sí, me n'havia gairebé enamorat d'Epicur.
0: Que bé. Per tant, el reivindiquem com a figura clau, també, aquí.
1: Home, el podem reivindicar com una gran figura. Potser, sí, evidentment, no està a l'altura d'un Plató ni d'un Aristòtil, eh? Hem de dir-ho, que no estem en aquesta lliga, tampoc.
0: Però, si
1: però
0: acosta,
1: gens malament, eh? Gens malament, eh?
0: Sí.
1: El recordem després de tants anys i tants segles, encara el recordem.
0: Molt bé. Vas començar a llegir de jove, doncs, Epicur, el món de la filosofia? Et va interessar ja de jove?
1: Sí, ara no recordo exactament quina edició devia fullejar jo, però sí, jo havia començat a llegir. És molt fàcil de llegir, perquè són, sí, cartes. La carta a Heròdot, la carta a Pitocles i la carta a Manasseu. I després hi ha alguns altres fragments i màximes, que són les màximes capitals, les sentències vaticanes o nomologi vaticà, i després encara s'han trobat fragments del seu llibre sobre la natura. Però jo, sobretot, quan vaig començar-lo a llegir, llegia la carta a Manasseu. Aquesta carta sobre temes ètics, sobre la felicitat i sobre el plaer.
0: Que bé. Alguna cosa més per tancar el tema d'Epicur d'avui?
1: Què ens hauríem pogut deixar de dir?
0: Reflexionem-hi.
1: Pensem-hi.
0: Pensem-hi.
1: Doncs que el savi, diu Epicur, no s'ha de dedicar a la política.
0: Què el savi...
1: No s'ha de dedicar a la política. Epicur no vol problemes. I per tant, diu, saps què? Totes aquestes coses de la política, que són més aviat noses, sí, i que són mal de caps i preocupacions, doncs no les vull per mi. Per tant, una de les seves grans expressions que diu a la carta a Manasseu, i potser fins i tot en alguna màxima, és que el savi no farà política.
0: Doncs ens en farien falta bastants de savis a la política actualment, no?
1: Exacte. Mira, això és molt antiplatònic, perquè per Plató el savi s'ha de dedicar a governar o el governant s'ha de dedicar a filosofar. I en canvi amb Epicur, i això em feia molta gràcia a mi, hi ha un tall radical entre la política i la filosofia.
0: Ho deixem aquí, amb l'Oriol Ferrés, doctor en filosofia. Avui hem parlat de la figura d'Epicur. Moltes gràcies, Oriol.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona setmana.
1: Igualment.

0: Dos minuts per sobre tres quarts de dotze, després d'haver recuperat aquest típics i tòpics, encarem la recta final del programa amb la maleta a la mà, que és aquest espai que compartim amb el Josep Ferrer, periodista i guia turístic, ens acompanya tots els dijous. Aquestes últimes setmanes amb una píndola, per tant, enregistrada, i avui ens vol portar cap al sud de França, com hem avançat ja al començar el programa. Anem a descobrir-ne més detalls. Què tal, Josep? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, i bon dia als oients de l'Espai amb la maleta a la mà. Avui us plantejo un viatge de tres dies per poder fer amb un pont llarg o amb un cap de setmana llarg. És un viatge que he fet just aquesta setmana passada i que ens portarà a fer el tren groc, que ja us n'he parlat alguna vegada, i el tren vermell, que aquest sí que no us n'he parlat. També agafarem un tren, un vaixell i coneixerem alguna altra ciutat del sud de França. Mireu, el primer que farem és un viatge que es pot fer, jo us ho recomano, fer amb el vostre cotxe, i no són les distàncies, no són massa llargues. El primer que faria seria anar fins a Narbona, sortint de Molins de Rei, al matí, una miqueta d'horeta, i us planteu a la ciutat de Narbona. Narbona és una ciutat fundada pels romans i sobretot destaca per la Via Domitia, davant del Palau Episcopal, que actualment és l'Ajuntament, i un museu. Teniu un fragment d'aquesta Via Domitia, una carretera que els romans ja van plantejar, van planificar en l'any 120 abans de Crist i que unia Roma amb la península Ibèrica i que justament a Narbona es creuava amb la Via Aquitània, una altra carretera plantejada pels romans i que unia el mar Mediterrani amb l'oceà Atlàntic. A banda del Palau Episcopal, a banda d'aquest fragment de la Via Domitia, també és interessant que veieu la catedral, una catedral que està inacabada i que presideix la ciutat ja que està dalt d'un petit turonet. Bé, hi ha alguna coseta més interessant també per veure, però jo que plantejaria, ja que és un viatge de trens, que aquí podem agafar un trenet turístic, aquest típic trenet que ens, durant 40 minuts ens portarà amb un passeig molt agradable per veure els principals atractius de la ciutat, que els haurem vist a peu, però també els farem amb trenet. I després deixarem el trenet i agafarem un vaixell, agafarem una gavarra per moure'ns, per fer un passeig d'una hora per un canal que s'anomena el canal de la Robine. És el canal que passa pel centre de la ciutat de Narbona i és un canal que es va construir en el segle XVIII quan s'havia fet ja el canal d'Humidí. Es veia que el canal d'Humidí era un canal molt comercial i que Narbona quedava al marge d'aquest canal. Llavors van fer aquest canal perquè poder connectar amb el canal d'Humidí. D'aquesta manera, doncs, també Narbona pogués entrar en aquest tràfic comercial que anava pel canal d'Humidí, que, com bé sabeu, és un canal que uneix la població de Sète amb Toulouse, d'allà amb Palma, amb el Garona, i arriba fins a l'oceà Atlàntic. Bé, doncs, amb aquest viatge, amb aquest passeig que podeu fer amb gavarra, podeu recórrer una petita part d'aquests 32 quilòmetres que té el canal de la Robine i també passar per una resclosa, que sempre fa il·lusió veure com funcionen les rescloses. La fareu d'anada i de tornada, per tant, la veureu com s'omple i també com es buida. Bé, d'allà jo que proposo és anar-me en Fils a Perpinyà i allà establiria el campament base i, per tant, Perpinyà seria el lloc triat per poder fer les diferents sortides d'aquests dies. Perpinyà, com bé sabeu, és la capital de la Catalunya Nord i ja sabeu que va pertànyer al Regne de Mallorca, però vaja, vaig directe al gra. El que és interessant de visitar de Perpinyà és el Palau dels Reis de Mallorca, el Castellet, que és un dels símbols de la ciutat i és l'única porta que es conserva de les antigues muralles, és de Totxana, i en el seu moment va ser presó. Dintre del Castellet és interessant veure el museu de la Casa Pairal, on s'exposen objectes catalans, des de les tradicionals barretines fins a una cuina completa del segle XVIII. També és interessant passejar pel seu centre històric per veure la catedral de Sant Joan Baptista, l'Ajuntament, amb la Palau de la Diputació, la Llotja de Mar, la plaça de François Aragó, on té el Palau de Justícia, la plaça de la República, l'Hotel Pams, la Casa Sancho o el Teatre de l'Arxipel, que és un edifici modern de color vermell que té forma d'un dònut gegant, però sense forat. Bé, Perpinyà és el lloc on podem triar per dormir i a partir d'aquí fer les altres dues excursions que us plantejo. Una d'elles és el tren vermell. El tren vermell, o també conegut com a tren del país Qatar, va ser una iniciativa d'un grup d'amants, de bojos del tren, que l'any 1992 van tenir l'idea de recuperar aquesta línia. L'any 2002 la van posar en servei i fa un recorregut d'uns 60 quilòmetres des de Ribes Altes fins a la població d'Exat. Els primers quilòmetres no són massa bonics perquè es passa entre vinyes i en un paisatge potser ja conegut per nosaltres, però després sí que ja entrem en el que és els Pirineus, entrem en el País Càtar i el paisatge canvia, és un paisatge ja més de natura i també crec que és interessant. Aquí, com que aneu amb el vostre cotxe, deixeu el cotxe a l'estació de Ribes Altes i feu el trajecte d'anada i tornada. Arribareu fins a Exat, el tren surt cap a 3:15 del matí, arribes a Exat al migdia, tens temps per poder dinar i després has d'agafar el tren de tornada, que crec que és cap a les 3 de la tarda o una cosa així. I vaja, és un viatge, però no és que sigui una meravella de tren, però és una cosa diferent, una cosa original, i crec que val la pena poder-ho fer amb una escapadeta d'aquestes, que no sé què fer, tenim 3 dies, doncs mira, doncs va, el tren vermell, potser és un tren desconegut, però jo crec que val la pena fer-ho. Tornaríem a Perpinyà, dormiríem a Perpinyà, i ja el dia següent seria un dia de tornada, però clar, evidentment de tornada, però faríem un tren que és una meravella, que és el tren groc. Des d'on te faria jo el tren groc? Doncs mira, jo me n'aniria fins a Vilafranca de Conflent. Vilafranca de Conflent és una població molt bonica, és una població amurallada, que destaca sobretot per les seves muralles fetes, dissenyades per en Boban. El centre històric, amb mitja horeta, com a molt una hora, en teniu més que de sobres per recórrer-lo, i d'allà jo agafaria el tren groc fins a l'estació de Montlluís. Faria això, decidir el cotxe a l'estació de Vilafranca de Conflent i faria el trajecte d'anar i tornada. El tren groc, també conegut com la línia de la Cerdanya, o més popularment com el Canari de Muntanya, és una línia de tren de via estreta, fa 1 metre d'ample, que gestiona la Societat Nacional de Camins de Ferro, que és la SNCF, que és l'empresa estatal francesa, i connecta les comarques de la Cerdanya i el Conflent. Bé, aquest recorregut, el tren groc té un recorregut de 62 quilòmetres i mig, puja des dels 427 metres que té Vilafranca de Conflent fins als 1.593 metres del Coll de la Perxa, a l'estació de Bolquera-Elna. Nosaltres no pujarem tan amunt, però vaja, ens quedarem gairebé a aquests 1.400 metres, perquè baixaríem a l'estació de Montlluís. Jo crec que baixant aquí, fer el trajecte d'anada i tornada entre Vilafranca de Conflent i Montlluís, jo crec que és el més bonic. Aquí passareu per 19 túnels, 2 viaductes, com el pont de Sejourné, el pont Hiss-Clarke. Vaja, és molt, molt impressionant, sobretot veure el pont de Sejourné de 217 metres amb un pendent del 6%, situat a 65 metres sobre el riu Tet, crec que val molt, molt la pena. És un viatge, aquest sí que, el tren vermell, ja dic, feu, val la pena conèixer, el tren groc segur que ja el coneixeu i us encantarà i us meravellarà. Bé, quan arribeu a l'estació de Montlluís, doncs res, tornada cap a Vilafranca de Conflent, i si encara teniu ganes i encara us queda temps, doncs a Vilafranca de Conflent podeu visitar unes coves, les grutes de Canaletes. La gruta de Canaletes és una cova privada que es troba al peu del massís del Canigó. L'organització de la cova és l'obra de tota una vida d'Edmond de Lonca, propietari del jaciment entre 1981 i el 2013, l'any de la seva mort. La cova té dues parts, la galeria dels dos porxos que condueix a la sala blanca i la xarxa Angkor, on es pot veure la nau, el llac dels atols, el temple d'Angkor i la sala de la cúpula vermella. Bé, la visita, el recorregut que es fa per l'interior de la cova és d'un quilòmetre en un trajecte d'anada i tornada, i tot això es pot fer en una hora, i crec que val molt la pena, si teniu temps, de poder visitar aquesta cova de les Canaletes. Cal tenir en compte que la temperatura interior de la cova és de 14 graus. I bé, un cop fet això, fet aquest recorregut amb el tren groc, visitat Vilafranca de Conflent i visitar aquesta cova, és el moment de tornar cap a casa. Si teniu ganes o no ve de gust conduir tant, doncs podeu tornar a fer nit a Perpinyà i el dia següent ja torneu cap a casa. I si no, doncs des de Vilafranca de Conflent fins a casa per l'autopista, amb 3 horetes com a molt, ja sou a casa. Bé, aquest és el recorregut que jo he fet aquest darrer cap de setmana i crec que és un recorregut que també, si us ve de gust, ho podeu fer vosaltres i segur que us ho passareu molt bé i que us agradarà. Oriol, si et sembla, ho deixem aquí i la setmana vinent tornarem amb més viatges amb la maleta a la mà. Salut i fins la propera setmana. Bon dia.

0: un petit train qui se promenait.
1: Bé, agraïm al Josep, com sempre, la seva fidel col·laboració amb el programa i amb aquest espai amb la maleta a la mà. I esteu escoltant una cançó francesa de l'any 52. És un clàssic de la chanson française. Es diu Le Petit Train i l'interpreta André Clavaux. Tot i que és una cançó genèrica sobre els petits trens rurals que anaven desapareixent, popularment s'ha associat de forma molt directa amb el famós, tren turístic del Vivero. I fins aquí doncs el nostre francès, demanant disculpes a tot el col·lectiu, però en tot cas ens ha vingut de gust recuperar aquesta cançó de 1952, Le Petit Train. Un minut i arribarem a les 12 del migdia, tanquem el Bon Dia i Bona Hora que començàvem, com és habitual, a les 8 del matí. Us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una, a dos quarts d'una el programa quinzenal Kairos, el programa de l'Església Evangèlica, amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto i la reemissió de l'Etapa Reina a la una del migdia. I a partir d'aquí, la resta de programació pròpia d'aquesta casa, com sempre, fins a la una de la matinada. Que gaudiu d'aquest dijous i nosaltres hi tornem demà a les 8 en punt del matí. Gràcies per la confiança.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. Avui l'alcalde reunirà amb els paradistes del mercat per explicar-los la situació per la renovació de la climatització d'aquest equipament, que recordem no funciona des de l'any passat i que fa anys ja que arrossegava problemes. Aquest és un dels temes del dia. Actualitzarem la informació que m'ha anat donant darrerament i després també repassem alguns temes de l'agenda d'activitats, especialment la proposta que fa el Cineclub a la cloenda ja de la temporada cinematogràfica. El dissabte a la tarda a la Penny projecta la pel·lícula Todo lo que fuimos, situada al conflicte a Palestina. Fa un recorregut de 70 anys per la història d'aquests territoris. També parlem de la última novel·la de José Antonio Agudo. És una novel·la d'intriga ambientada a Londres victorià amb vampirisme de fons. El mateix autor ha estat avui a la ràdio i ens ha explicat els trets bàsics d'aquesta novel·la que es presenta demà a la tarda a la biblioteca. I avui tenim dues qüestions esportives. Per una banda, el club de bàsquet, que es prepara pel sopar de final de temporada aquest dissabte, la gran festa del club, la més important de tot l'any, i també l'Atlètic Ingresa, també un cop acabada ja la competició, es prepara per iniciar el campus d'estiu a partir del 29 de juny. Aquests són els continguts informatius del Molins de Rei al dia d'avui dijous 18 de juny. Comencem.

0: Comencem amb els serveis. Com sempre, avui continua fent un dia clar, una miqueta de vent, dia clar, sol i temperatures altes, tot i una mica inferiors a les que teníem ahir aquesta hora. Ara mateix hi ha 29 graus a l'exterior de la ràdio i sembla que la calor ha d'apretar encara més a cara al cap de setmana. Ens ho diuen des del Servei Meteorològic de la Xarxa. Luismi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, una situació de calor i una mica més de xafogor també respecte als últims dies a les comarques metropolitanes. De fet, amb alguns núvols que

Transport Públic, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, informa que hi ha servei alterat al tram, novament, a les línies T4, T5 i T6, freqüències de pas alterades per una manifestació, i també el bus del TMB. Hi ha diferents línies que no circulen per l'interior de Barcelona, el bus metropolità de la ciutat de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, la R3 té retards a aquesta hora que poden superar els 20 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura a l'estació de Torelló. La resta de la xarxa funciona amb normalitat. I a la farmàcia de Guàrdia, aquí a la Vila avui, la farmàcia cobra fins a les 10 de la nit, és la Granja, que està al carrer Roseta Canalies 16, justament al barri de la Granja.

0: L'alcalde explica que tenen solucions alternatives per climatitzar el mercat fins que no es faci l'obra de renovació. Ara mateix està oberta la licitació, que es tanca el proper 27 de juny, el període perquè es presentin les empreses candidates per fer l'obra de renovació de tot el sistema del mercat, de climatització del mercat, una actuació que està pressupostada en 250.000 euros. L'alcalde ha dit avui que es reuneix justament avui al migdia amb els paradistes del mercat i els explicaran aquestes mesures alternatives que aplicaran a partir de la setmana que ve i fins que no es pugui fer l'obra per canviar la climatització. Un cop tancat el concurs, el proper 27 de juny, s'haurà de veure quins són els tempos per adjudicar l'actuació i quan l'empresa adjudicatària pot fer aquesta obra per renovar tot l'aire condicionat del mercat. És la novetat que ens ha avançat avui l'alcalde Xavi Paz.
1: A veure com ens funciona la màquina alternativa, sí. Com podem fer aquest canvi. Aquí segurament, si ens funciona, el canvi l'haurem de fer ja passat l'estiu. Si funciona, si no, haurem d'accelerar, però és el que estem plantejant. I per tant, ara, quan tinguem l'adjudicatari, és quan també tenim màxim nivell de coneixement de l'adjudicatari quin treball planteja. No? Això ens passa a la via pública. Quan fas una obra, fins que no tens l'empresa, aquella empresa planteja doncs, un calendari d'obres, unes afectacions als veïns o no, i per tant, és quan podem donar l'explicació definitiva.
0: La negociació del pressupost 2026 ja es va explicar que es va incloure aquesta partida de 250.000 euros per renovar la climatització del mercat, que es va espatllar l'any passat, tot i que els paradistes expliquen i lamenten que no només van suportar altes temperatures l'estiu passat, sinó que arrossegaven el tema feia anys perquè l'aire condicionat no funcionava bé. 6 anys, asseguren els paradistes que han denunciat doncs, la situació. El passat 7 de juny es va licitar l'obra, es va licitar aquest concurs públic per adjudicar aquesta obra per canviar tot el sistema de refrigeració del mercat. El concurs es tanca el 27 de juny i a partir d'aquí es veuran els tempos per veure quan es pot canviar tot el sistema, pressupostat, recordem, en 250.000 euros.
2: You don't know very much about us. I must tell you why we are here. Maybe somewhere there is the pain we went through. I'm here to tell you who is my son.
0: El Cineclub programa per dissabte Todo lo que fuimos se situa a Cisjordània. Durant una protesta, un adolescent palestí es veu greument implicat en un conflicte que sacseja la vida de tota la seva família. La seva mare, Hanan, narra la història familiar que abasta 3 generacions al llarg de 70 anys amb les tensions polítiques i emocionals que els van portar a un moment fatídic. La pel·lícula és del 2025, es veurà en versió original subtitulada, i és un drama sobre el conflicte àrab-israelià. Se situa en el període que va des de la Nakba israeliana de l'any 1948 fins al 2020. Pep Berguedà, del Cineclub, ens parla d'aquesta pel·lícula.
3: Va una mica endavant i enrere, a diferents èpoques, però va explicant tota la trajectòria de la família i tota la trajectòria del país, com ha anat evolucionant la situació política en aquella zona, a través doncs, de les vivències d'aquesta família que els hi va passant tot. O sigui, tot el que ha passat allà ho veiem a través doncs, de les circumstàncies que passa aquesta família. Amb tot això, evidentment, hi ha una reflexió política i una explicació d'una situació molt conflictiva política.

0: físicament, però hi ha també, doncs, clar, tota l'explicació de com ho viu la família.
1: Doncs aquest és el tema de fons d'aquesta pel·lícula, aquest drama situat, com dèiem, a Palestina, en concret a Cisjordània, que explica la situació encara es pot viure ara mateix, avui en dia, a Palestina. La pel·lícula el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny, les entrades anticipades, com sempre, a Intràpolis, i si no, una hora abans que comenci, a la taquilla del teatre. I demà divendres es presenta l'última novel·la de José Antonio Agudo, Zekeli, una novel·la de misteri i intriga ambientada a Londres victorià del 1888. L'autor ha publicat 3 novel·les més, un relat i un poemari. L'obra la va començar a escriure el 2017, abans de la publicació de l'anterior novel·la, Làgrimes de celofán. Aquest text és diferent de la resta, que són thrillers psicològics, i en aquest cas, amb el tema del vampirisme, l'autor s'allunya de la trajectòria literària que ha tingut fins ara. Ell mateix ens ha explicat avui a Ràdio Molins de Rei, el bon dia, bona hora, el tema de fons d'aquesta novel·la, José Antonio Agudo.
2: El llibre, en realitat, és, no només es parla de vampirs, no? Que el vampir, sota el meu concepte, es converteix com el catalitzador de que passés tot allò monstruós, no? Però és com una metàfora, no? De lo que realment crec que va passar allà, no? Que és un assassí que va tenir el recolzament de molts poders dintre de la societat victoriana, no? Poders econòmics, poders polítics... Són, diguem-ne, és un compendi de situacions que van envoltar aquest fenomen del destripador.
1: Doncs la novel·la Zekeli es presenta demà divendres a 6:45 de la tarda a la Biblioteca El Molí i l'entrada és lliure.
3: Molins de Rei al dia.

0: El club de bàsquet fa el sopar de final de temporada aquest proper cap de setmana. És l'activitat social més important de tot el curs. És una trobada de tots els membres del club, jugadores i jugadors, famílies, tècnics i la junta. A la festa es fan mencions especials i reconeixements a membres del club, a alguns a propostes dels entrenadors, i es reconeix també a jugadors o jugadores que es retiren o a persones que han tingut especial implicació al club. Una trobada de germanor i esportiva de cloenda de la temporada. Ens n'ha parlat el president del club de bàsquet, Òscar Bonet.
1: Que és l'acte més important de representació social del club, on el que fem és celebrar que hem acabat la temporada. El que fem és donar trofeus a tots els jugadors i jugadores. També es demana als entrenadors que anomenin un jugador o jugadora que hagi tingut una actitud especial dintre l'equip. No necessàriament té que haver estat el millor jugador, la millor jugadora.
0: Doncs és aquesta gran festa del bàsquet que duran a terme el dissabte, sopar nit de bàsquet al pati de l'escola Madurell com a cloenda de la temporada. És sopar de Carmanyola, l'entrada val 3 euros. Hi haurà també bar, música i ball, amb tots aquests reconeixements, a més del sopar de germanor que faran les famílies i membres del club de bàsquet aquest proper dissabte, com dèiem, a l'escola Madurell. I la setmana que ve, a partir del 25 de juny, també comencen el campus d'estiu de bàsquet, que en principi ja té les inscripcions tancades. També avui hem parlat amb l'Atlètic Incresa, que es prepara també pel seu campus d'estiu, amb la temporada competitiva ja finalitzada. Aquesta setmana, aquests dies, fins demà, estan fent portes obertes a les instal·lacions del club a la zona esportiva Ricard Ginebreda, i a partir del 29 de juny faran el campus. Es durà a terme durant 5 setmanes per infants nascuts entre el 2012 i el 2021. L'horari és de 9 a 2, amb servei d'acollida al matí, a la tarda, i també servei de menjador, que es farà a l'escola Pont de la Cadena. Un campus obert a tots els nens i nenes que vulguin practicar futbol i activitats de lleure diverses. Adrià Cabrera és membre del cos tècnic del club i ens ha explicat com serà aquest campus.
2: I durant la setmana farem dues sortides setmanals a la piscina, una excursió a un sàlting, bolera, més activitats una cada setmana, i farem també un dia només al camp de futbol i una sortida per un lloc de molins. Aquest campus està obert per qualsevol persona, per qualsevol nen que vulgui fer esport durant l'estiu. Normalment cada dia, menys el dia de sortida de tenificació de futbol, fan partidets, fan tornejos entre ells.
0: Les inscripcions al campus estan obertes, les podeu fer a les oficines del club, de l'Atlètic Incresa, a la zona esportiva Ricard Ginebreda. I encara parlant d'esports, pels aficionats al món del ciclisme, doncs aquest diumenge al migdia, a 2:15, passa la Volta Ciclista Femenina, la Volta Ciclista Catalunya, la Volta Femenina, que passa per la vila, diumenge a 2:15, per la carretera. Ja des de 12:15 hi haurà afectacions a la circulació i als accessos als guals, hi haurà vies que es podran veure afectades, com el passeig del Terraplè, des de Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona, i també l'Avinguda València i Barcelona fins al carrer Llobregat, per aquest pas de la Volta Ciclista Femenina per Molins de Rei. També de cara a partir del 29 de juny, parlàvem de campus d'estiu als diferents clubs esportius. L'Ajuntament també té la ludoteca d'estiu a les tardes a l'escola Pont de la Cadena per infants entre 4 i 12 anys. Es farà cada tarda, de dilluns a divendres, de 5 a 8, amb activitats diverses com jocs de taula, jocs d'aigua, tallers de cuina o activitats diverses, tallers, manualitats i jocs diversos. Us hi podeu apuntar a jugalestiu@molinsderei.cat. El preu és de 5 euros per tarda o 20 euros si els apunteu tota la setmana, i fins al proper 21 de juny. Per tant, fins diumenge hi ha temps per fer propostes pels pressupostos participatius per a joves. Heu d'entrar al formulari molinsderei.cat/PPJ. Res més. Punt i final a l'informatiu d'avui dijous. Tornem demà divendres amb el resum dels temes més destacats de la setmana. Fins llavors, que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. Continuem el nostre recorregut pels quatre economistes més influents de la història i en l'episodi d'avui ens centrarem en John Maynard Keynes, que és considerat el pare de la macroeconomia moderna. Keynes va morir fa gairebé 80 anys, però les seves idees segueixen ben vives. No només s'estudia a les facultats d'economia d'arreu del món, sinó que també influeixen en moltes de les decisions que prenen els governs. Quan sentim parlar de plans de recuperació econòmica, inversions públiques, ajudes a empreses o mesures per combatre una crisi, és molt probable que darrere hi trobem, en major o menor mesura, la influència del seu pensament. Però qui era realment aquest intel·lectual? Per què les seves idees van representar una autèntica revolució en la manera d'entendre l'economia? I sobretot, fins a quin punt continuen sent útils per afrontar els reptes econòmics del segle XXI? Avui, a Economia de Butxaca, ho descobrirem. Keynes va néixer l'any 1883 a Cambridge, al Regne Unit, en una família vinculada al món acadèmic. Des de ben jove va destacar pels seus estudis i va acabar formant-se a la prestigiosa Universitat de Cambridge, on va mostrar un gran interès per les matemàtiques, la filosofia i, evidentment, l'economia. Al llarg de la seva vida no només va ser professor i investigador, sinó que també va treballar assessorant governs i participant en algunes de les decisions econòmiques més importants de la seva època. De fet, va viure en primera persona alguns dels esdeveniments que van marcar el segle XX, com la Primera Guerra Mundial, la crisi econòmica dels anys 30 o les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. Però si hi ha un moment que va marcar definitivament el seu pensament, va ser la Gran Depressió iniciada després del crac del 29. Recordem que mentre milions de persones perdien la feina i les empreses tancaven, molts economistes continuaven defensant que l'economia acabaria recuperant-se sola amb el pas del temps. Però Keynes no ho veia tan clar, perquè ell, observant aquella realitat, va arribar a una conclusió que canviaria per sempre la manera d'entendre les crisis econòmiques, i era que en determinades situacions esperar no era suficient i l'Estat havia d'intervenir per ajudar a reactivar l'economia, idea la qual expliquem a continuació.

Les seves reflexions van donar lloc al que avui coneixem com a teoria keynesiana, o simplement keynesianisme, una de les corrents de pensament econòmic més influents del segle XX. Per entendre-la, imaginem una economia que entra en crisi, les famílies tenen por del futur i decideixen reduir les seves despeses. Com que consumeixen menys, doncs les empreses venen menys productes i menys serveis. I davant d'aquesta situació, moltes empreses deixen d'invertir, redueixen la producció o acomiaden treballadors. I és a partir d'aquí quan es genera un cercle viciós, perquè les persones que perden la feina disposen de menys ingressos i, per tant, consumeixen encara menys. Les empreses continuen venent menys productes, per tant, es redueix l'activitat econòmica i la crisi es va agreujant. Doncs com ben comentat abans, durant l'època de Keynes, molts economistes defensaven que el mercat acabaria corregint aquesta situació per si mateix i que amb el temps l'economia recuperaria. Però ell considerava que esperar podia significar anys de patiment per a milions de persones. Per això va plantejar una idea revolucionària per la seva època, que era que quan la demanda privada és insuficient i l'economia, per tant, s'atura, l'Estat ha d'intervenir. Segons la teoria keynesiana, els governs poden estimular l'activitat econòmica augmentant la despesa pública, per exemple, construint carreteres, escoles, hospitals o altres infraestructures, impulsant programes d'ocupació o concedint ajudes a determinats sectors econòmics. L'objectiu era que aquests diners arribessin a les famílies i a les empreses, augmentés el consum, es recuperés la producció i es creessin nous llocs de treball. Perquè quan el motor de l'economia s'atura, és l'Estat qui li ha de donar una empenta per tornar-lo a posar en marxa. Les idees de Keynes no es van quedar només sobre el paper. Pocs anys després, els Estats Units es trobaven immersos en una de les pitjors crisis econòmiques de la seva història. Després del crac del 29, milions de persones havien perdut la feina, milers d'empreses havien tancat i la confiança en el sistema econòmic s'havia enfonsat. En aquest context, l'any 1932 va ser elegit president Franklin Roosevelt, que va impulsar un ambiciós programa econòmic conegut com el New Deal o Nou Tracte. Recordem que l'objectiu era reactivar l'economia i tornar a donar esperança a una població profundament afectada per la crisi, i per aconseguir-ho, el govern nord-americà va augmentar considerablement la despesa pública i va posar en marxa nombroses mesures. Per exemple, es van construir carreteres, ponts, preses, escoles i altres grans infraestructures, que aquestes obres no només milloraven el país, sinó que també creaven milers de llocs de treball per a persones que feia anys que estaven a l'atur. També es van aprovar ajudes pels agricultors, es van impulsar reformes del sistema bancari per recuperar la confiança dels estalviadors i es van establir mesures de protecció social per a les famílies més vulnerables. La idea que hi havia darrere de totes aquestes actuacions era, evidentment, profundament keynesiana, perquè si les famílies i les empreses no gastaven prou diners per reactivar l'economia, havia de ser l'Estat qui fes aquest primer pas. Tot i la gran influència de Keynes, les seves idees no han estat exemptes de crítiques. De fet, molts economistes han qüestionat si la intervenció de l'Estat és sempre la millor manera de solucionar una crisi. I la principal crítica té a veure amb la despesa pública. Recordem que Keynes defensava que quan l'economia es debilita, els governs han d'augmentar la seva despesa per estimular l'activitat econòmica. Però això planteja una pregunta evident, i és que d'on surten aquests diners? Doncs, en moltes ocasions els estats han de recórrer a l'endeutament, és a dir, que demanen diners prestats per finançar aquestes inversions i ajudes. Els crítics de Keynes alerten que, si aquesta situació es manté durant massa temps, el deute públic pot créixer fins a nivells difícils de sostenir. També hi ha qui considera que una intervenció excessiva de l'Estat pot reduir l'eficiència de l'economia. Segons aquesta visió, els mercats funcionen millor quan les empreses i consumidors poden prendre
a decisions lliurement sense una presència constant dels governs. Per aquest motiu, les idees keynesianes han estat tradicionalment més ben valorades pels sectors polítics que defensen una major intervenció pública, mentre que molts partits de centre-dreta i dreta, que són més liberals, acostumen a apostar per una menor presència de l'Estat en l'economia i per donar més protagonisme al lliure mercat. Precisament aquesta manera d'entendre l'economia va ser defensada dècades més tard per economistes com Milton Friedman, de qui en parlarem en un altre episodi, que consideraven que l'Estat havia de tenir un paper molt més limitat. Arribats a aquest punt, us estareu preguntant si les idees de Keynes continuen vigents avui dia. La resposta és clarament que sí. De fet, cada vegada que un govern aprova un pla d'estímul econòmic, augmenta la despesa pública o impulsa mesures per protegir l'ocupació durant una crisi, i podem trobar en major o menor mesura la influència del pensament keynesià. Un dels exemples més evidents el vam viure durant la crisi financera del 2008. Davant del risc d'un col·lapse econòmic, molts governs van posar en marxa programes d'ajuda per a empreses, inversions públiques i mesures extraordinàries per intentar reactivar l'activitat econòmica. Però probablement l'exemple més clar el trobem durant la pandèmia de la Covid-19. Quan milions de persones van deixar de treballar i moltes empreses van veure reduïda la seva activitat, els governs van intervenir massivament per evitar una recessió encara més profunda. A Espanya, per exemple, es van crear els ERTO, que permetien que moltes persones continuessin rebent ingressos encara que temporalment no poguessin treballar. Al mateix temps, es van aprovar ajudes directes a empreses i autònoms, mentre que la Unió Europea va impulsar els fons coneguts com Next Generation, que eren per finançar projectes d'inversió i modernització de l'economia. Totes aquestes actuacions parteixen d'una idea molt semblant a la que defensava Keynes fa gairebé un segle, i és que quan l'activitat econòmica es paralitza, l'Estat pot intervenir per ajudar a mantenir l'ocupació, estimular la demanda i facilitar la recuperació. I com sempre, acabem el programa d'avui amb una anècdota curiosa relacionada amb el protagonista. De fet, la curiositat és que John Maynard Keynes va ser molt més que un simple economista. Al llarg de la seva vida va demostrar una capacitat extraordinària per moure's en àmbits molt diferents. Per exemple, l'any 1919 va abandonar les negociacions del Tractat de Versalles, que va ser l'acord de pau signat al final de la Primera Guerra Mundial, perquè considerava que les reparacions econòmiques imposades a Alemanya eren excessives. Va arribar fins i tot a escriure un llibre advertint dels riscos que això podria comportar per a Europa, una predicció que molts historiadors consideren avui sorprenentment encertada. Però Keynes no només analitzava l'economia des dels llibres, sinó que també invertia als mercats financers. Després de perdre molts diners especulant a curt termini, va canviar d'estratègia i va apostar per invertir a llarg termini en empreses sòlides. El resultat va ser tan bo que va acabar obtenint rendiments molt superiors als de la majoria d'inversors de la seva època. A més, la seva vida anava molt més enllà dels números, formava part del famós grup de Bloomsbury, un cercle d'intel·lectuals i artistes britànics on compartia amistat amb figures tan destacades com l'escriptora Virginia Woolf. I, per si tot això fos poc, també va participar en la construcció de l'ordre econòmic internacional després de la Segona Guerra Mundial. Va ser un dels protagonistes de la conferència de Bretton Woods de 1944, de la qual van sorgir institucions tan importants com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.

Avui ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent deixarem de banda els grans economistes i farem una mica de safareig. Parlarem d'una llista en la que segurament a tots ens agradaria estar inclosos, que és la llista Forbes. Però aquí en forma part, doncs ho descobrirem a Economia de Butxaca. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la P7 a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ella en format de tapa amb una beguda i la proposta ha de valdre entre 6 i 8 euros fins al 5 de juliol. Es durà a terme aquesta campanya i la peculiaritat d'aquestes tapes és que totes tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme. Justament parlant de ciclisme i del pas al Tour de França, recordem l'exposició que es pot visitar a Can Ametller fins al 5 de juliol amb quadres de gran format de Miguel Soro, amb imatges de ciclistes, tot temes vinculats al Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes de 6:45 a 8:45 i els diumenges del matí de 12:45 a 2:00. I aquest diumenge, parlant de ciclisme, passa la volta ciclista femenina per Molins de Rei, per la carretera, i ho farà a 2:45. Ja una estona abans, és a 12:45, hi haurà afectacions a la circulació i accessos als guals, hi haurà carrers afectats com el Terraplè des de Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i les avingudes València i Barcelona. Pas de la volta femenina diumenge a 2:45 per la carretera. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: Què tal, com esteu? Això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei, des de Ràdio L'Escala, des de Spotify, iVoox, des de YouTube. Aquí estem una setmana més, però no és una setmana qualsevol, perquè acabem de viure una Dauphiné, que és la prèvia del Tour, perquè ja tenim en ment el Tour, perquè a més ja tenim aquí la Volta a Catalunya femenina, de la qual avui no en parlarem, però us avançarem un podcast que farem durant aquesta setmana, i tot això i molt més amb el Roger Castillo. Què tal?
1: Molt bé, bona tarda, Lluís.
0: Estàs content?
1: Una hora de ciclisme en català a Ràdio Molins de Rei. 15 de juny.
0: I què?
1: Que s'acosten coses molt importants. S'ha de recordar.
2: S'aproven cosetes.
1: S'ha d'aterrar els peus a la realitat.
0: Sí, no? Estan nerviosos.
1: Per ser conscients de tot el que ens ve a sobre.
0: No som conscients del tsunami, eh?
1: Tsunami.
0: No, Marc, com estàs tu?
2: Molt bé. Tenim una agenda. L'altre dia vas fer el missatge aquell.
1: Sí.
2: Jo no era conscient, eh? Però veure tot junt...
0: No fa...
2: Bueno, no espanta perquè mola molt.
1: Pot ser que m'hagi deixat coses.
0: No, pot ser.
2: Segur.
0: És que s'ha deixat una cosa molt important, de la qual no, això no pot ser... No es pot fer públic encara,
2: no.
0: però és la més important de totes. Sergi, com estàs?
3: Què tal? Molt bé.
0: Vaya pit que tens, Sergi. Estàvem parlant abans del programa de l'envergadura.
3: De la caixa toràcica. Sí, de fet, tu tens més pit que jo, d'envergadura. El que passa que proporcionalment el meu és més voluptuós.
0: Què vol dir? Proporcionalment. Aquí parlem de números. Jo tinc més pit que tu, llavors.
3: Sí.
2: Us heu estat medint avui.
3: Medint, sí, abans que arribi.
1: D'acord. Cada dilluns és una sorpresa. Sí, tàstima, que, saps,
0: hem agafat un metro que el Sergi considera que no era el correcte. Per què no és correcte aquest metro?
3: És un metro d'aquests d'obra, que són durs, que són...
1: Si
3: tu vols viure un desastre, contorn...
1: Un desastre modista.
3: Clar, tu has d'agafar un desastre. Llavors,
1: per favor.
3: El que hem fet és agafar un cable que es pot...
0: Un USB.
3: Doncs, moldejar bé i llavors... Hem medit amb cable i ho hem traspassat.
1: Us heu estat medint.
0: Sí.
1: Mesurant?
3: Mesurant per una bona causa.
1: Molt bé.
0: La causa del català correcte. Eli Arjona, a les vies de so.
1: La millor.
0: Ràdio Molins de Rei. Hem passat del Montano, que pensàvem ja hem tocat sostre,
1: doncs
0: encara no havíem tocat sostre, tio. Ara tenim a la Eli Arjona, a les vies de so, que m'acaba de dir una cosa que el seu fill ha après del meu.
1: I que t'ha agradat molt i t'ha fet il·lusió, ho he notat.
0: No sé si m'ha fet il·lusió, ho he dit en públic aquí a la ràdio. En fi, es està dient, no és dolent. Escolta...
1: Hem de dir alguna cosa abans de començar?
0: Sí, coses, va.
1: Només una. Aquest dimecres mateix tenim un acte.
2: Demà passat.
1: Ho anunciem amb temps, perquè tots els oients que escolteu el podcast el dimecres al vespre, per exemple...
0: 48 hores,
1: xaval. Feu tard a l'acte.
0: 48 hores, tenim.
1: Està bastant bé. Mm-hmm. És un acte a la Sala Gòtica? Has de dir...

0: una cosa...
1: No, que altres vegades diem... El dimecres vam fer un acte.
0: És veritat, avui encara es pot anunciar.
2: Ho estem dient en temps.
0: Mira, és un acte que està bastant bé, eh?
1: Home, és un pepino d'acte.
0: Sala Gòtica Molins de Rei, 7 de la tarda, al mateix lloc on Ramon Usall ens va deleitar amb tot el que va poder.
1: Tenim Marco incomparable.
0: Dos convidats, dos homes, dos homes veterans. No són juvenalla que comencen, són gent que porta, entre els dos, si no m'equivoco, 66 Tours de França a les seves cames. No són ciclistes, no us flipeu. Són periodistes.
1: Bèstia, eh, això?
0: Sergi López Gea i Carlos Arribas.
1: Són dos noms tòtems, molt importants.
0: Eh? Tòtems de la crònica esportiva del ciclisme que venen a Molins de Rei a parlar del Tour des de dins en un acte que, per cert, ens toca moderar a nosaltres.
2: Ah, no, estem ja agafant...
1: No podia ser tot perfecte.
2: Agafant
1: no podia
2: taules, ser tot perfecte. Amb això de la moderació.
0: Així que, us convidem a venir, esperem que us agradi, creiem que us ho passareu bé tots els que vingueu. I res més a dir, de moment d'actes, alguna cosa més?
1: No, va. Que el divendres comença...
0: Una cosa, gastronòmica en aquest cas. Gastronòmica.
1: Ah, bueno, no, jo anava per una altra banda. El divendres comença la Volta Ciclista a Catalunya
0: dimecres
1: o dijous tindreu el podcast previ amb tota la informació de la Volta, on hi haurà la Paula Blasi, que la tindrem al programa, hi haurà la Mireia Benito, que la tindrem al programa... O sigui que hi ha moltes altres protagonistes,
0: un podcast de luxe, serà.
1: Però que és un podcast de luxe perquè fins fa uns mesos era impensable que una ciclista catalana pogués lluitar una volta com la Volta Ciclista a Catalunya, que l'han guanyat, recordem, Marian Bosch i Demi Vollering, una llegenda i la millor ciclista ara mateix del món.
0: Absolutament.
1: I ara sembla difícil pensar que no la guanyarà una catalana. O sigui, el canvi de mentalitat que hem fet
0: en re
1: és brutal. Llavors aquest podcast serà molt xulo. I el de divendres, digues.
0: Clar, que és aquesta mateixa setmana, i pensem que potser també ho hem de dir, el divendres aquí a Molins de Rei comença una cosa que es diu Tapa Tour, que és una oferta gastronòmica vinculada al Tour de França, on hi ha més de 20 establiments de Molins de Rei que tenen tapes pensades amb nom ciclista.
1: Sí.
0: Això hi hem d'entrar, perquè els noms són divertits.
1: Molt bons.
0: Crec que podem fer una cosa, com que avui anem farcits de moltes coses, deixar-ho per dilluns que ve.
1: Sí.
0: Però dilluns podríem fer un rànquing dels noms que ens han fet més gràcia a les tapes.
1: De fet, et diria que dissabte...
0: I que potser els podríem provar abans, exacte.
1: Clar, dissabte podríem quedar, anar a fer unes tapes...
2: Ara.
1: I fer un rànquing nosaltres.
0: Perfecte, de gust i de nom, llavors.
1: Sí. I l'última cosa abans de començar, perdoneu-me per aquest inici...
2: Gryffindor? Modern Adventure?
1: Modern Adventure, tio! Avui ens han portat aquest mallot. Mallot ciclista, es veu, no?
0: Sí.
1: Això és del Paellacat. Probablement,
0: el Pla Paellacat, no?
1: El Pla Paellacat. Han fet un mallot, tio, que són l'hòstia. I amb aquest color tan visible des de la carretera, que això m'agrada molt, Club Ciclista Paellacat, Bats Justus, Gana Infinita i l'Humil. I jo de tot el mallot és que té dos patrocinadors que han pagat part del mallot, però ens han col·locat aquí darrere, tio. Lliure gluten, acero steli, la tapa reina. Pues han fet aquest mallot, aquesta gent de Paellacat, que probablement és el millor que li ha passat a la tapa reina.
0: Patrocinem mallots, ja.
1: Espectacular.
0: El que vulgueu.
1: Guapíssim, guapíssim. Gràcies,
0: sí, home.
1: Club Ciclista Paellacat.
0: Moltes gràcies.
1: El tindrem aquí amb el del Manlleuen, que avui se l'ha posat al Burberet.
0: Sí.
1: El veieu a YouTube. Comencem amb l'emmascarat, Eli.
0: Som-hi, va. Som-hi.
1: A tope.

0: L'Emmascarat, com sempre, una secció que tira cap enrere, que mira, entre altres coses, equips històrics.
1: Sí.
0: I l'última vegada no va ser menys.
1: No. Us vam presentar a l'equip RMO, que era un equip francès. Vaig destacar l'any 91, aquell any van guanyar moltes coses. I és que en aquella època tenien van tenir a Stephen Roach, a Charlie Motet una mica abans, Marcel Bust, un sprinter que va estar també al Festina més tard, i molts d'altres, no? RMO.
0: RMO, l'equip de la setmana passada. Anem pel d'aquesta setmana.
2: Pista 1.
1: És un equip, o va ser un equip, de llicència russa, però després suïssa.
2: Pista 2.
1: Destaco l'any 2015.
0: I pista 3.
1: Tres noms que han estat en aquest equip. Denis Menchov, Ángel Vicioso, el nostre amic, i Nils Polit.
0: Això és parlar de pur ciclisme, és increïble, ens encanta. Unes pistes auditives també tindreu visuals, si el Sergi hi pensa a YouTube, arroba la tapa reina.
3: Molt bé, doncs jo no esperaria més a parlar de Dauphiné, la prèvia del Tour, som-hi. Dauphiné, que ja no es diu Dauphiné.
0: No.
4: Vaya rotllo,
5: com es diu, Lluís?
3: No ho sé.
0: Auvergne, Alps, o quin ordre de Tour, no? Que no sé quin és l'ordre.
5: Sí, no.
0: És aquest?
5: És aquest. No,
0: és que no ho sé, no ho tinc clar.
5: Són les dues regions, en
3: tot cas. És un
0: fet. Hi ha unanimitat en què no agrada el canvi de nom.
5: No.
0: Sí.
3: No sé, a mi no m'agrada.
0: A veure, abans era el criterium de Dauphiné Libéré, ja va haver-hi polèmica quan van eliminar el Libéré.
3: Sí.
0: Espera't, tot.
3: Clar, imagina que ara jo em dic Josep.
0: Podries fer-ho.
3: Es pot fer, no, legalment?
5: Ens liaríem.
0: Però... la temporada que ve, pam.
5: Ens liaríem.
3: El Josep, l'Ignasi, el Marc... Ah, no, claro.
0: T'ha tocat el mateix, Marc.
3: Bueno, escolta, heu seguit la cursa, Dauphiné, esteu contents?
0: Bastant contents, eh?
3: Sí?
0: Home, no. La prèvia, no sé si el Marc considera amb mi, que ell sí que l'ha mirat a fondo, era sense Pogacar, sense Vingegaard, un Seixas a priori que podia ser superior a la resta. És a dir, era interessant, però fins a un cert punt. Jo crec que justament aquest tipus de cursa ha estat molt agraïda perquè són noms protagonistes que no sé si tenen molt d'espai protagonista durant la temporada. En curses de pes, eh? O sigui, en altres curses sí, però per mi això m'ha agradat.
5: Sí, sí. Jo crec que hi havia la incògnita també de Ayuso, de com tornava després d'estar parat un temps. Havia començat molt bé la temporada i pintava molt bé cap al Tour, i jo crec que ha confirmat que segueix pintant bé cap al Tour. Evidentment, la lluita pel podi sembla potser massa, però en tot cas és un corredor que estarà allà. El Casseixas, que potser podem comentar endavant. Però Del Toro també no era una incògnita, perquè Del Toro sabem la qualitat que té, però la sensació que tenim, la que anava jo de Del Toro, és l'any passat, ja fa un any tan absolutament arrasant, aquest any ha canviat de calendari, això ja hem comentat,
0: sí.
5: La qualitat i una mica la primera gran prova de pes on ets el líder de l'equip d'una gran prova i ha complert més que sobradament. I això em porta a pensar que si algú tenia algun mínim dubte de que Pogacar podria no estar ben acompanyat o de que altres equips podien estar al nivell de l'Emirates, jo crec que estarà perfectament acompanyat i pot fer por el que pot fer Del Toro per Pogacar al Tour.
0: És que, a veure, ha guanyat UAE Tour, la Tirre i ara Dauphiné.
5: Sí.
0: Va fer podi a Estrade aquell dia que Seixas, diguem-ne, li passa la mà per la cara després d'anar a roda seu durant quilòmetres. I sí que Itzulia no va poder acabar la prova, però allà on ha estat bé físicament ha guanyat. Ha guanyat ell o un company d'equip, diguéssim, amb el seu líder. Llavors arribes al Tour amb aquest bagatge a sobre i amb el que diu el Marc, tot l'any previ que ja ens va impressionar bastant, però ara davant dels rivals reals, màxima categoria, en proves World Tour que són molt disputades. Les últimes dues etapes que se les endué el Toro és alta muntanya pura i dura, o sigui, és escalador, i Del Toro està a un nivell per sobre dels que eren rivals reals seus, que evidentment aquí no podem incloure Pol Seixas per la caiguda i per motius físics evidents, però la resta sí, i només amb això ja et dona un punt de debat extra, de dir, val, Pogacar sembla superior abans de començar el Tour.
3: Ara.
0: És Del Toro un home que, a banda de treballar per Pogacar, també pot estar lluitant individualment pel podi del Tour?
5: Adam Yates va ser podi al Tour fent aquest paper.
0: Ja ho ha fet, no?
5: Ja ho ha fet.
0: Ja ha passat per aquí.
5: I Del Toro, a priori, és més fiable que Adam Yates. Clar, és veritat que...
0: A mi no sé si va acabar quart aquell any, que estava lluitant pel podi.
5: Bueno, sí, pot ser.
0: Crec
5: pot
0: que
5: ser.
0: Sí, però bueno, que en tot cas, UAE ha demostrat que es pot fer, no? Aquesta teoria.
5: Que... Vingegaard jo crec que està a l'escaló de Pogacar, en tot cas està entremig, no... Però per sota de Vingegaard, Seixas encara no, per mi no ha demostrat estar al nivell de Del Toro en la gran volta, i els altres ha demostrat a Dauphiné que està per sobre. Ayuso, Jorgensen, Evenepoel, no ho sé perquè és una incògnita, però a priori
0: sí,
5: no el fiquem tampoc al calaix de Pogacar i Vingegaard. Per tant, clar, un i dos, el tercer, a no ser que Seixas demostri que pot fer podi, jo crec que pot optar a ser tercer. A no ser que un dia, perquè perdi dos rivals, s'hagi de desgastar molt, eh? Però bueno.
1: Veurem a Machín, suposo que tot això ho parlaran molt bé abans del Tour, i els rols han de quedar molt clars, sobretot parlant de Del Toro, perquè evidentment té nivell claríssim per colar-se al podi, però cert és que ell allà a priori, en principi, i la seva primera funció ha de ser la de gregari, de luxe, de Pogacar, no? I tindrà les seves opcions, però jo crec que al principi s'hauria de cenyir una miqueta al seu líder. I realment és una carta boníssima que té l'UAE, perquè té un altre corredor que el poden utilitzar, no? Que el poden moure, que el poden... I que té un nivell tan bo que si li dones llibertat potser guanyen el Vingegaard, no? Per tant... l'han d'utilitzar bé aquesta carta i no cometre errors de, bueno, doncs de donar-li massa llibertat i que llavors bueno, que hi hagi conflictes, no? Que pugui haver-hi algun tipus de conflicte al UAE, conflicte d'interessos, o que no estigui ajudant prou al Pogacar, si sobretot ho necessita, no? Llavors, bueno, entenc que tot això quedarà molt clar i a priori, doncs crec que amb això Pogacar hauria de ser encara més clar favorit de cara al Tour.
3: El tema és la pressió mediàtica que pugui tenir un xaval que és de Mèxic, que ja sabem com ha respost doncs els mitjans de Llatinoamèrica quan han vist amb aquest tio que pot competir amb els millors, dient, no, tu no has de treballar amb ningú, no? Tu has de guanyar.
0: Té dues coses bones, no? O sigui, una és el Mundial de Futbol, fins quan dura això?
1: Fins al 18 de juliol.
0: Perfecte. Per tant, Mèxic, no, fins al 18 de juliol.
5: No tens res a fer a casa.
3: Clar. 18 és la final?
1: Sí, que jo estic a Albacete.
3: Hòstia.
1: I espero que no passi una cosa perquè pot ser insuportable.
0: Doncs això és una virtut per Del Toro, perquè té un país pendent d'una altra cosa si ja juga allà, només.
5: No havia vist aquesta derivada i em sembla molt interessant.
0: I l'altra és que té Pogacar com a parachocs total, perquè per molt que tu no entenguis el ciclisme, sí que entens que Pogacar és el millor ciclista de l'actualitat. És com a afició aquesta que et va fent una bombolla. Si tu no ets cap de files del teu equip, és molt diferent la pressió que has de tenir a nivell mediàtic també sobre si tu vas a intentar guanyar el Tour quan ets Del Toro. És molt diferent. Llavors, té dues virtuts en aquest sentit, que el poden aïllar una mica d'això, d'aquesta...
3: No, perquè...
0: Has de fer història, ets el millor, no sé què, no?
3: Però tu deies per lo que pugui durar la selecció i que el focus el tingui la selecció
5: clar,
3: de Mèxic.
5: Clar, clar.
3: Però la selecció...
0: Els països que són futboleros, de mena.
3: Sí, però passarà la primera ronda i...
0: Passa per davant equips que ningú
5: igual,
0: sap qui són,
5: però,
0: que el Tour de França.
5: És el seu país.
0: Eh?
3: No, però sí. Que em refereixo que...
5: Amb quan... persona no futbolitzada, estic d'acord.
3: Sí, però que em refereixo que quan comenci el Tour, la selecció estarà a punt de ser eliminada.
1: No. Pot passar una cosa molt heavy, i que Mèxic ho comenci a fer molt bé en el Mundial de Futbol,
3: i que
1: en aquell moment Del Toro, perquè es pilla una escapadeta o aquell, o és un tio, i vagi líder del Tour, prestat, però ja li comencin a menjar la olla de rotllo, uau, la selecció va superbé de futbol, Del Toro i es comencen a pujar, apareix una piragüista mexicana cada cop volta guanya el Mundial i comencen a inflar-se i li demanen a Del Toro que continuï així, que res de treballar per
0: molt a favor dels piragüistes mexicans, aquesta llarga tradició.
3: Que canti una ranxera.
0: Ha dit una cosa al Sergi Vans, que és conflicte. Només dic que Marc Soler no va al Tour. No s'ha recuperat a temps de les lesions, per tant cau de l'UAE.
3: Això és una notícia que per nosaltres és fotuda, però pel Marc ha sent molt fotuda.
0: Sí, perquè hi portava molts anys seguits.
3: I per l'UAE.
0: O sigui, era un gregari de...
5: És un segur de vida com poc segures n'hi ha.
3: Per l'UAE està clar, però joder, l'any que el Tour et cau a casa, tio...
0: Sí, a més, em porta 8 de seguits, diria. I aquest era el 9è, una cosa així. O sigui, està amb dades molt, molt bones a nivell històric.
1: Bueno, podrà venir el dia 5 a la festa que farem.
0: Això és veritat.
3: Això sí, estàs convidat, Marc, si tens un plat de paella. Ayuso,
0: Ayuso, bé,
3: és
0: bon
3: un altre
0: nivell.
3: Nom interessant, eh?
0: Bon nivell, el Marco ha dit, és una bona recuperació, perquè no sabíem com tornaria de la lesió, i jo l'he vist molt bé, per ser Juan Ayuso, amb l'equip que anava al Trek, amb el nivell de temporada on estem, per la prèvia de dies que havia competit, home, ha estat el segon millor ciclista a l'alta muntanya, intentant-ho, sent valent, sent ambiciós, i ja dies, doncs això, que Del Toro l'acaba atrapant i l'acaba després traient bastants segons, però jo l'he vist amb molta gana, aquest Ayuso que sabem que creu que és el millor del món, és a dir, una mica aquesta versió l'hem vista, però en positiu aquest cop, sense fer cap escarafall raro. De fet, més aviat que Esquilmós en algun moment s'ha trobat a faltar que treballés una mica més bé pel seu company d'equip, però a part d'això, jo sí sóc el líder del Trek, surto molt content d'aquest test, perquè no m'hauria esperat aquest nivell, aquesta alçada de la temporada, vist d'on veníem.
5: Sí, ve a confirmar que està suficientment capacitat per lluitar per un top 5 del Tour.
0: I tindrà el podi al cap.
5: I per què no? Per què no? El podi, cap, sí. A priori se'm costa difícil amb els rivals que té, però si es dona la situació de cursa. I Ayuso, encara té 23 anys, vull dir, també està en progressió. Vull dir, també pot fer una progressió en aquest Tour i demostrar que és un corredor més sòlid per grans voltes. Encara no ho ha demostrat, però segurament ho pot demostrar. Per tant, en tot cas, una bona notícia, perquè amplia una mica més aquest horitzó de 3 corredors, 4 que teníem potser més tancats pel podi, i ja li sumem segon 5è.
0: Sí, jo sé.
3: I si Ayuso és jove i ha de demostrar que pot fer-ho bé en una gran volta com el Tour, vull parlar del nom, del gran nom d'aquest Auvergne Rhônes, no sé
0: molt
3: què,
0: bé,
3: que és Paul Seixas, tio. Que Paul Seixas va tenir un dia èpic, no?
0: A veure, Paul Seixas, jo crec que hi ha dues coses que es poden dir d'ell després d'aquesta volta d'una setmana d'alt nivell. La primera és que quan estava bé físicament no ha demostrat ser superior a la resta de rivals que tenia. És a dir, no ha tingut un punt, bueno, amb algun sí, però el màxim que ha fet ha estat portar roda del Toro fins al final d'una etapa, diguéssim, com a cosa més brillant que hem vist en aquesta volta.
5: La primera etapa.
0: I la primera etapa va fer focs artificials, però no ho va completar, per tant, sí, no podem dir que fos un test realista, perquè després has d'acabar, no? Les coses.
5: I no era l'etapa, jo crec, tampoc per demostrar que eres millor que un altre.
0: Llavors, jo tinc la sensació que abans que tingui la caiguda, no concreta aquesta capacitat de ser una alternativa a Pogacar-Vingegaard. És a dir, per mi això és una de les lliçons que s'extreuen. La segona, que és la més important, és que la caiguda l'obliga a abandonar l'última etapa, després de fer aquesta exhibició que tu dius del dia anterior, que realment tu el veus sagnant per tot arreu on es pot sagnar d'un cos, i que el tio no para, i que el tio recupera 4 minuts a un pilot, i que després encara només perd un minut a meta amb un port que era duríssim, que és la Gran Colòmbia, per la seva vessant aquesta de rampes d'un quilòmetre que està als 14% seguit. O sigui, que és un dia molt dur per posar-te a prova físicament i que estàs tot el dia gastant el que no està escrit després d'aquella caiguda. Home, el nivell l'ha demostrat, la qualitat l'ha demostrat, el càssic punt d'honor espanyol, aquesta cosa així, pues, si fos espanyol ja tindríem titulars d'Èpic o la Casta, tal, aquest tipus de coses hi serien.
4: Espectacular, l'exhibició del joventísimo...
0: Aquesta mateixa veu ho podria acompanyar si tingués la necessitat del narrador, no?
5: Ens saltaran els drets d'autor al YouTube, però ja ens salten.
0: Cada vegada. No, res, doncs això. Ara, físicament com estarà pel Tour? Doncs a mi em preocupa una mica, perquè per mi la caiguda, o sigui, té prou fronts oberts per no pensar, mira, si deixes arribar al Tour, perfecte. No queda tants dies per l'inici del Tour, queden 2 setmanes i mitja, 3. Doncs no ho sé.
5: I mira,
0: alerta.
5: Doble lectura. Per un cantó, demostra que té aquesta punt d'honor i aquesta qualitat amagada, i per altre cantó, el fet d'abandonar, bueno, ja ningú espera, és a dir, em fa por dir a la Dauphiné, si no s'hagués caigut, fa por dir a la Dauphiné, la guanya, fa segon, també fa. Hi ha titulars, aquest noi està preparat pel Tour, aquest noi assalto al podi del Tour, ara no sabem si hagués fet podi o no.
0: Però sabem que
5: és bo i que té el nivell de forma, perquè ha fet aquesta demostració èpica. Per tant, també això li va a favor, jo crec.
1: Menys pressió, té un molt bon equip. Al final, no sé qui portaran a finalment el Tour, però té un equip que el pot ajudar i aconsellar en tot moment. I al final ha d'aprendre i ha de disfrutar i patir-lo, evidentment, perquè no pateix el Tour és que no s'està forçant gaire, però i que ho farà bé en moments, no sé fins a quin punt pot fer podi, tant de bo, vull dir, al final aquestes exhibicions sempre són, i aquestes exhibicions de precocitat i tal, doncs bueno, a vegades són vistoses i són, s'ha d'anar en compte, però molen, no? I jo crec que ho farà bé, va sense pressió i l'hem de disfrutar, bàsicament.
0: M'ha agradat Leo Visió, com a company d'equip, amb un nivell de muntanya que jo no li duia tant. I, ostres, tu, tenen un altre nom, Fiscal, Richitello, ara tens Leo Visió, que també era
1: d'equip molt jove,
0: Rodon, Paret Pentre, si tens noms que el que deies tu, l'equip el pot acompanyar bastant, bastant.
5: Però és curiós, perquè són noms que si no has seguit aquest any, el, dius, hosti, té un equip molt inferior a Visma, o a UAE, o a Red Bull.
0: Sí, sí.
5: Però estan rendint, no estan rendint pitjor, però d'on mateix, són corredors que han fet, jo crec, un salt de qualitat, no és, jo crec que l'estructura ho ha permès, també suposo tenir un líder top, suposo també et fa rendir més.
3: Això.
5: I falta Benot, jo crec que Benot té passat Tour i Benot rendirà molt bé, jo crec. També.
1: Arriba el Tour, Benot, en teoria està apuntat.
0: En principi jo crec que sí, el forçaran en la mesura del possible, perquè és el que té experiència d'aquest tipus de coses.
3: Això, m'agrada que diguis que probablement la presència de Seixas a l'equip fa que tots els altres s'estiguin exprimint per intentar ajudar-lo.
0: Bé, a més, tens un rol molt concret de vegades, que potser quan no tens un líder clar o et toca ser líder tu, quan potser les cames no estàs al nivell d'altres, pots anar més perdut i pots tenir dies molts al nivell. En canvi, aquí, tu ets prodom i tu saps que el dia que Seixas perd 4 minuts tu l'has d'enganxar i que durant 25 quilòmetres has d'estar com boig. O sigui, cadascú té el seu rol molt concret i crec que això a vegades hi ha un tipus de ciclistes que els ajuda bastant a donar un pas endavant a nivell de qualitat i que després potser vas a una cursa un punt pro, diguéssim, d'una setmana i la guanyes tu, perquè estàs amb aquest nivell esportiu que ja t'has exigit tant que has millorat tu també.
3: Quatre noms que us diré ara que són guanyadors d'etapa de Dauphiné,
0: sí?
3: I que són jugones.
0: Divertits,
3: quatre. Divertits, no? Que, hòstia, ciclistes que ens agraden molt.
0: N'hi ha un que t'agraden molt, molt.
3: Bueno, clar. Màxim Van Gils.
0: No és aquest.
3: Ens agrada molt.
0: Sí.
5: I que tornar després de la...
0: A veure.
3: I té molt de
5: cadera.
3: Ojo, eh?
0: I ahir fa un treball pel seu líder, que era fins ahir amb el llot groc de la prova. No jove, l'octubre.
5: Bueno.
0: O sigui, aguantant com un campió, però Màxim Van Gils, també en alta muntanya, havent de fer el paperot que va fer ahir, ostres, molt bé.
3: Molt bé, Màxim.
0: Molt bé.
3: Molt bé. Un tio simpàtic, a més. Màxim, hem parlat.
0: Sí,
3: un
0: tio
3: simpàtic. Sí. Un altre tio simpàtic. Anton Charmy.
0: Aquest és el que sabia que t'agradava que hagués guanyat.
3: Molt, tio.
0: Està bé, eh?
3: Molt.
0: Remata bé.
3: Molt.
0: No puc dir massa més.
3: Molt. Anton Charmy, enhorabona. Quinn Simmons, un altre que ens agrada que hagi guanyat.
5: Sí. Cau bé, potser.
3: America First.
0: A veure, cau bé dalt de la bicicleta i ja està.
5: Sí, exacte.
3: Sí, no, que, sí, això.
0: Però és un ciclista que sí que és veritat que agrada com corre, perquè en general que el dia que embogeix és un dia divertit de ciclisme per tothom.
1: Segurament ahir estava
0: a
1: la Casa Blanca.
0: Aquell dia aguanten l'escapada d'una forma que a mi em sembla bastant excepcional. És a dir, aguantar una escapada amb un pilot que va llançat, que eren 9 o 10 corredors allà davant, aguantant 20 segons, 19... O sigui, van aguantar molts quilòmetres i resoldre tot el grup d'escapada junts abans del pilot, molt de mèrit tots els que hi eren.
3: I Wout van Aert, tio.
0: Aquest normal.
3: Que, com normal, què vols dir?
0: Va guanyar davant de Hofstetter, Bauhaus...
3: Va guanyar davant de 200 tios.
0: Va guanyar davant dels que hi havia.
3: Hi havia 200 persones que intentaven guanyar aquell dia, doncs va guanyar Wout.
0: És a dir, anat a Dauphiné 8 dies, s'ha retirat quan ja està cansat.
3: Perfecte.
0: Ha guanyat una tapeta.
3: Perfecte.
0: S'ha retirat d'una contrarrellotge mitja pedalada al cap de 2 minuts.
3: Perquè estava malalt. O sigui, aquí el resum que ens hem de quedar és un tio
0: conya,
3: a mig gas ha guanyat.
0: Faig conya perquè crec que per Van Aert era important aquesta prova.
3: Saps per qui era important? Per Hofstetter.
0: No.
3: Per Hofstetter
0: no,
3: era
0: important. No, no em refereixo a nivell de palmarès. Em refereixo a nivell de posar-se a prova davant del Tour. Si no estava bé físicament, si tenia algun... O sigui, jo crec que per ell era important rematar-la amb una victòria d'etapa o sentir-se superior amb alguna disciplina, que és l'esprint, doncs és un bon test per ell.
3: Molt bé. I abans de passar amb una trucada que tenim ara, vull que parlem una mica dels Caja Rural.
0: Sí, home.
3: Perquè si dèiem que el Decathlon ha fet un pas endavant pel tema dels Seixas, tinc la sensació que Caja Rural aquest any, amb el tema del Tour, molts ciclistes han fet un... estan donant el millor que poden oferir.
0: Fins i tot fora del Tour, no?
3: Sí.
0: Perquè debutaven aquesta prova.
3: Sí.
0: O sigui, per ells hi era un repte ja, dir, ens han convidat a la Dauphiné, evidentment, també en part perquè va lligat una mica una cosa amb l'altra, però, clar, per ells, participar a la Dauphiné potser feia anys que estaven esperant aquest moment, també.
5: Sí, sí, i que gran part de l'equip de la Dauphiné no està a la prellista del Tour.
0: No.
5: I tots han rendit molt bé. De fet, crec que s'han ficat cada dia a l'escapada. o quasi cada dia. I no només ficar-se per posar-se, ficar-se amb corredors que han lluitat ports de muntanya, que han lluitat fins al final per etapes, i evidentment doncs, els dos caps de files que portaven a la General doncs, han rendit fabulosament bé.
0: Sí.
3: Doncs a un dels dos el tenim al telèfon.
5: Ah, sí, eh?
3: Sí, el que passa és que abans de... Us aviso a vosaltres i aviso els oients d'una cosa que farem a l'entrevista amb un d'aquests dos ciclistes que estava entre els millors de la General i que ha fet un rendiment espectacular. Què passa? Jo aquest matí he contactat amb ell, és el Jan Castellón, aquest matí he contactat amb el... Us aviso a vosaltres que esteu aquí perquè no me la lieu.
0: A mi em sorprèn que un ciclista agafi el telèfon després de que tu hi contactis, eh? I deixa'm dir això.
3: Perquè vaig canviant de número
0: i mai saben.
3: No, saps què passa? Que, clar, l'equip, el Caja Rural, dintre tres setmanes, dos setmanes i pico, té el Tour de França.
0: Sí.
3: Una oportunitat històrica per ells, i l'equip encara no ha fet públics els
0: Correcte.
3: Corredors i, bueno, doncs això, hi pot haver-hi canvis fins a darrera hora, hi ha molts ciclistes que estan funcionant molt bé, llavors jo ja m'he avançat amb el Jan perquè entenc que els hi deu... Clar, ells no sé si poden parlar massa d'això, i li he dit, Jan, vull parlar de Dauphiné, de com has anat a Dauphiné, no vull parlar del Tour.
0: Vale?
3: Ho dic perquè no li pregunteu del tot.
5: Oh, no.
0: Si tu, periodista de raça, eh?
5: Però comencem campanya nosaltres, també.
3: Nosaltres comencem campanya. Tira sintonia que anem amb el Jan, va.

0: Què tal? Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda.
0: Escolta, la primera pregunta és obligada. Aniràs al Tour?
2: Ets com si gran, com vols.
0: No, no, Jan, Jan, tio, com estàs després de... Era broma, era broma. Jan, com estàs després de Dauphiné, tio?
1: Bé, doncs ja per casa, no? Després d'aquesta setmana, bueno, aquests 8 dies per França, la veritat que ha estat una setmana molt bona, tant en particular, no?, com per l'equip, i la veritat que molt content.
0: Molt bé, tio. Escolta, has anat molt, molt ràpid aquests dies, eh?
1: Sí, la veritat que bé, és una carrera que teníem ganes, no? Després de rebre la invitació tant al Tour, no?, com aquí a Dauphiné, teníem ganes de fer-ho bé. Hem estat preparant-ho al Pic Maia, a Andorra, pues això, un mes abans. Al final veníem amb una bona preparació i crec que, bueno, hem superat una mica les expectatives.
0: Dauphiné, o sigui, l'any passat vas córrer per primera vegada al World Tour i vas córrer una cursa al World Tour que va ser la Volta. Aquest any em portes tres ja, Volta, Itzúlia i Dauphiné. Has fet un pas endavant claríssim. Volia preguntar una miqueta si, és a dir, Volta i Itzúlia ja són proves de molt de nivell, ja es veu amb els guanyadors, però et volia preguntar, a Dauphiné, tio, ja es nota que ja hi ha un ambient pre-tour i que la cosa ja va molt més en sèrio? La gent va molt més preparada?
1: Bé, jo crec que sí que una mica sempre es nota, no? Al final ara ja, com aquell qui diu, a 2-3 setmanes de començar el Tour, al final, pues, com comentàs abans, no només Caja Rural, sinó tots els equips encara no tenen el 100% de les alineacions de cara al Tour. Llavors jo crec que pues, també molts corredors, no?, s'estan jugant a la plaça, tothom vol fer el millor possible i al final pues, diguem que també de les voltes d'una setmana, pues, quasi de les més importants.
0: Explica'm una mica com has viscut la Dauphiné, tio, perquè t'hem vist anar de menys a més.
3: Bueno, de posar-se escapades a lluitar per la general, diguéssim, com a progressió natural, podríem dir, una sola setmana.
1: Sí, sabíem que, bueno, el tríptic aquest, no?, del cap de setmana de muntanya seria duríssim, sabíem que seria el que decidiria la general. Durant la setmana, pues, bueno, ens van deixar una mica veure, uns quants companys van a fer escapades, jo algun altre també m'hi vaig ficar, no? Els dies que vaig veure que tenia una mica d'opcions d'arribar, i això, al final vam separar una mica, no?, la primera part de la setmana en poder donar visibilitat a l'equip a les escapades, i ja et deia, no?, pues, el cap de setmana jugar-nos tot a la general, i jo crec que, com et deia abans, pues, tot l'equip, jo crec que ens hem sorprès amb els resultats que han vingut.
0: Coneixies els ports? O sigui, havies anat a pujar-los abans d'aquesta Dauphiné?
1: Just els que hem passat per amb carrera, no. Alguna vegada sí que havia estat a la zona dels Alps, no? Més a la zona de Bourdossan, pujant al Tue i així. També hi havia corregut a la zona alguna carrera com a júnior, no? Em sembla la clàssica dels Alps amb la selecció catalana de ciclisme, però no, just els finals de mal, no? Pues, per exemple, el Gran Colombier i d'ahir el Plato de Solasón no els coneixia, però algun lloc de la zona sí que l'havia recorregut.
0: Una vegada, que a la Volta a Catalunya vam parlar amb una persona propera a tu, no diria qui és, però ens va destacar, no sé si la teva millor virtut, però una virtut molt bona teva, que és que a mesura que passen els dies, vas a més, diguem-ne, a les voltes per etapes i a les grans voltes, i aquest cap de setmana s'ha vist amb aquest enllaçat d'etapes de muntanya, que, clar, el cansament afecta amb els ciclistes. I aquesta persona em va dir, hòstia, el Jan no només no li afecta, sinó que li beneficia. Més o menys és així o no?
1: Bé, jo crec que ja, més o menys puc creure, no?, qui t'ho ha comentat, però sí, al final jo crec que és una cosa bona que tinc, no?, que al final recupero amb bastanta facilitat. Normalment Però això, hi ha corredors o estils de corredors que els primers dies van millor, no? I en el pas dels dies van a menys, jo al revés, no? Tinc que normalment vaig a més i vaig al final, pues, els dies durs, com aquesta volta el criterium del Dauphiné, no? Que s'han decidit en els últims dies de carrera, pues, és un avantatge.
0: Saps que tinc la sensació, tio, que estàs a punt de guanyar, tio. Tinc aquesta sensació.
1: Bueno, a veure, sí que és veritat que, ostres, amb el nivell que hi havia ara aquí, no, al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, doncs és complicat, però sí que és veritat que, bé, una mica cada vegada ho veus més a prop, no? Ara, doncs això, aquest pròxim mes, com a mínim el calendari assegurat, ja tinc la clàssica Andorra d'aquesta setmana, també segurament si no hi ha canvis d'última hora també estarem als nacionals a Sabiñánigo, a veure si es pogués donar, no?, la primera victòria a una d'aquestes dues carreres.
0: Has pensat com celebrar-ho o no? Has vist la, abans et dic, has vist com va arribar, potser no ho has vist, perquè estaves competint, un company del Loto que es diu Liam Slock, has vist alguna cosa o no?
1: Sí, vaig veure just ahir a l'aeroport, vaig veure una mica, no, els memes que hi havia per les xarxes socials. El fet que va ser un final d'etapa una mica... Bé, com a mínim va guanyar, no? Però, ostres, més que curiós.
0: T'imagines, tio, la teva primera victòria professional, tio? I estampar-te allí i buah, tio. Home, mola perquè has guanyat, però, joder, tio, déu-n'hi-do, no?
1: Sí, no, després, al pòdium has d'estar content, però després també, com aquí diu, una mica putejat, no? De guanyar i caure d'aquesta forma.
0: Bueno, tu si algun dia arribes amb aquests metres del dia més loc, tu el volant agafa'l, el manillar agafa'l.
1: Sí, les dues mans al manillar. I després de meta més val no celebrar.
0: Bueno, escolta, li voleu fer alguna pregunta al Jan?
3: No, només destacar que, clar, fa un 11è final a la General, sí, per si algú, o sigui, li ha quedat aquesta dada en, sí, un Dauphiné, i que ho fa, això, el dia que fa l'escapada que arriba al final són molts pocs segons, ho fa sempre lluitant amb els millors de la General.
0: Sí.
3: Que això crec que té un mèrit. O sigui, normalment, qui està en un top 10 o lluitant-lo i ve d'un equip, doncs, procontinental, que no és World Tour, que debuta una prova com aquesta, clar, ho fa, diguéssim, lluitant des de la tàctica més possible que tingui el seu abast i que, doncs, molts ho han intentat fer aquests dies. El Jan aguanta. O sigui, que ha de pujar un gran colombier, que és una bestiesa de port, i està allà amb els millors aguantant, perdent una miqueta, però sempre allà. Jo és que ho trobo, només felicitar-lo, diguéssim, perquè m'ha semblat excepcional.
1: Moltes gràcies.
3: De res.
0: Et notes tu mateix un canvi de nivell d'estar competint amb aquesta gent?
1: Sí, jo crec que també, com comentaves abans, no, l'any passat vaig estar només a una carrera World Tour, m'ho vaig prendre també, pues, en la primera carrera, pues, aprendre i ficar-me alguna escapada aquest any. Jo crec que ja abans d'aquest, no, Tour Auvergne-Rhône-Alpes havia estat corrent a Catalunya i Júlia intentant fer les generals, potser no al nivell que he estat aquesta setmana, però, bueno, al final de tot s'aprèn, poc a poc anant millorant, i jo crec que al final també m'han donat un puntet més per poder estar ara al nivell que estic.
0: Clar, teniu una certa llibertat, no?, perquè esteu tu i el Parra allà davant, i a l'equip us diuen treballa tu per tu o us diuen, bueno, que cadascú intenti fer el màxim i una certa llibertat, diguem-ne.
1: Bé, sí, des de l'equip ens van donar bastanta llibertat, però jo crec que hem fet, tant nosaltres dos, no, com amb tot l'equip, hem fet un gran equip, una gran família aquesta setmana, i més que potser no cadascú mirar per si mateix o competir per el seu millor resultat, al final, pues, tant els dos finals amb els últims ens hem ajudat, el gran colombier... Vam estar quasi pujant junts simultàniament en el grup, o sigui que al final, més que una lluita, no, ha estat també bé, però això, ajudar-nos entre els dos per poder ser, o per poder treure el màxim rendiment.
0: Molt bé, Jan. Escolta, bueno, deixarem descansar, no?, perquè el dia just després de la cursa fotre la migdiada. Anaves a fer migdiada o no?
1: Bé, m'heu pillat. Ara hi aniré.
2: Me cago.
1: Si que no tancaven els ulls, ja.
2: Som experts en això.
0: Sí, ja, perdona, Jan, perdona.
1: Va, no faltaria.
0: Escolta, i l'última, va. Què tal amb el Sergi? Amb qui has estat aquests dies? A l'habitació compartides o no?
1: Bé, compartia, doncs mira, jo compartia amb el Parra, vull dir que...
2: Portem
1: ja, sí, quasi, diria que portem quasi pràcticament un mes junts i una setmana més que farem, no? Perquè altura hem estat els dos a l'habitació durant 3 setmanes, bé, ara aquesta setmana també al Criterium de Dauphiné, una setmana que més que ens queda ara per Andorra, vull dir, passarem mes i mig junts, o sigui que al final això ja et dic que també fa equip, però sí, la veritat que també, com comentaves, no? El Sergi també ha estat per aquí, ha tingut les seves oportunitats, algun sprint ha intentat estar allà davant i la veritat que molt content.
0: Bueno, li va guanyar l'esprint Wout Van Aert. Si no arriba a ser per Wout Van Aert, t'hagués sprint se l'endú a l'Ardè.
1: Exacte.
0: Tu havies competit alguna vegada? Ara.
2: No.
3: Són les seves filles,
2: Jan,
3: ja.
2: Pots penjar el telèfon, ja.
0: Havies competit amb Wout Van Aert alguna vegada, Jan, o no?
1: Ostres, però jo et diria que no. Jo amb ell no havia coincidit mai.
0: I que l'has abraçat, quina olor fa, Jan?
1: Pues mira, una anècdota et diré que just un dels bidons que vaig agafar durant la cursa me'l va donar ell, vull dir que imagina't.
0: Com?
3: És un gregari de Jan Castell.
0: O sigui, Wout Van Aert, gregari. Com ha anat això?
1: Podem donar aquest titular, sí.
0: Com ha anat això, Jan? O sigui...
1: Bé, doncs pues mira, just estava entre mig d'un... O sigui, tenia un company, devia estar ell a la seva dreta, el Van Aert al mig i jo a l'esquerra seu, i per això, al final, com que estava ell entre mig, pues em va passar el vídeo de que havia agafat un company i això, o sigui, al final, no, és diferent. Diria que...
2: Tu no ho veus ara, Jan, però el Lluís està...
0: Una vitrina. Està, jo estic pensant en quina vitrina està aquest vidó. En quina vitrina està aquest vidó, Jan?
2: A les mans del company del Van Aert.
1: Sí. Bueno. Una anècdota diferent.
0: Molt bé, Jan. Doncs escolta, no et volem preguntar tu per res del Tour, però que sàpigues que nosaltres des d'aquí l'Etapa Reina ja comencem campanya, Jan Castellón, al Tour, perquè tu mereixes. Igual que s'ho mereixen a l'Àlex, que s'ho mereix al Sergi, que s'ho mereix a l'Edu, que s'ho mereixen molts altres, però tu també, tio, que ho estàs fent, l'Abel, molts altres. Vale? Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort a Andorra i molta sort als estatals, tio.
1: Vinga, va.
3: Vinga, a tope.
1: Apa.
0: Una abraçada.
1: Adéu.
0: Jan Castellón, és un jugón, eh?
3: És un jugón.
0: Jugón.
3: Tu, déu-n'hi-do, també. No. Les preguntes, déu-n'hi-do.
0: És un jugón.
3: Un paio que diu Tour, Auvergne, Rhône, Alps, i li surt natural. He estat a punt de felicitar-lo més per això que per l'11 lloc. O sigui, m'ha semblat increïble.
2: S'ha tancat el cicle perquè jugón, qui li va dir... Va ser aquest senyor, d'aquí.
0: Ah, sí? És veritat, és veritat.
2: Li va dir jugón a Jan Castellón. I ara, doncs...
3: Ja es coneixien i no se'n recordava.
0: Sí. Hem parlat de Liam Sloc. Vull parlar de Liam Sloc.
3: Jo fins al final del programa no tinc res més a fer.
0: Bueno, però vinga, Liam Sloc. No sé si... És que, a més, la cursa que guanya és un nom raríssim. Jinpingen.
3: Jinpingen.
0: Però això, aquesta cursa quina és?
2: Deu ser un poble, entenc.
0: Sí, però això...
3: Suïssa. És una de les que Hirschi deu tenir el seu palmarès gairebé. O sigui, estic aquí, mira, no, em llenço a la piscina, però juraria que l'ha de tenir Hirschi el seu palmarès.
0: Vale,
2: està de jornar Hirschi, no?
3: No, ara no parlem d'ell, era només una qüestió d'aquestes d'on ve la cursa.
0: Vale, abans de que expliquis una mica el que va passar, teniu les imatges al Twitter de l'Etapa Reina. Ara
3: perfecte.
0: Explica.
3: Res, si algú no hi ha anat, primer aneu-hi, després seguiu escoltant el programa, perquè és que no cal narrar què va passar. És a dir, senzillament hi ha un tio que està... amb un Lotto, que el Lotto és un equip que li costa una mica tot els últims anys i que, per tant, ja va molt bé que tinguis un ciclista que et lluiti podis. Per exemple, Geno Bergmoes, que aquest cap de setmana ha fet un podi al Cappelmur, diguéssim, allà al costat d'on està. Vull dir que...
2: Pugem 10 cops.
3: Pugem moltes vegades, una prova que m'agradaria molt anar a veure un dia en directe.
2: Jo també.
3: És una prova menor i entenc que pugui fer el podi perquè porta 3 anys seguit sent podi allà, però... És un equip, això, que necessita resultats. Llavors, un ciclista que fa unes setmanes ens va meravellar, Liam Sloc, perquè va fer un, no sé si recordeu, un dia de ciclisme d'aquesta temporada, Liam Sloc estava allà al davant, escapa, o sigui, bé, un bon ciclista.
0: Sí.
3: però amb 0 victòries al palmarès com a professional.
0: Com molts ciclistes.
3: Un tio que és de família ciclista, per tant, segur que té la pressió de...
0: A veure si guanya, a veure si guanya.
3: Exacte. Sí. Es troba davant l'oportunitat de la seva vida i té davant, doncs, Carapaz, o sigui, gent, allò, de pes.
0: Sí, sí.
3: Els avança per la dreta.
0: La sof.
3: Els ataca. Els deixa enrere. Els hi treu metros. Amb un no-re, amb una esprintada final que dius, vaya Turbo Grimpaire, estàs fet.
0: Espectacular.
3: I el tio aixeca els braços, feliç, es gira enrere, torna a mirar endavant. O sigui, té temps per fer tot això. I té temps per fotre's una nata de campionat, que és increïble. Sí, és increïble. Clar, la sensació de quan li canvia la cara. És que és boníssima la imatge. De quan està caient i li passa el món per davant, eh? O sigui, li veus els ulls a dir uala, que estic liant aquí a punt de guanyar aquesta, la primera victòria.
0: És que sort de la inèrcia.
3: Sort de la inèrcia, sort del fotofinish, que es veu que sí que passa per davant de la línia, perquè visualment a l'aèria no es veu en cap moment.
4: Si no hagués guanyat, si no hagués creuat, què creieu que és més
3: greu,
4: trist,
3: a veure,
4: o greu?
3: Sí.
4: Això?
3: Sí.
4: O les de la Philippe, per dir-ho així, a la Lieja i altres?
3: O sigui, a mi aquesta em seria molt més greu, sí, perquè potser aquest home acabarà la seva carrera i serà el seu dia. Això és el gran tema, que no és a la Philippe, que té moltes victòries i que un dia l'has pifiat en un gran lloc i tal. És un tio que, és que potser era el dia de la seva vida. I va... I fot aquesta... Bueno, ara tothom el coneix. O sigui, està molt bé a nivell del que hem de la Philippe, també, una mica aquest estil de ciclista, no?
4: Per parlar d'un altre, ara sí que parlem d'Slock, però Halland Johannessen,
3: sí, sí,
4: té molt poques, sí, victòries.
3: Sí, sí, sí.
4: Molt poques, sí, encara, sí, sí. Tot i que sempre està allà.
0: I una li va fotre...
4: Lenny Martínez.
0: Lenny Martínez.
3: Sí,
4: per,
3: sí, sí,
4: per,
3: sí.
4: Perquè es va equivocar
3: per,
4: de...
3: Hòstia, sí. I, per celebrar.
4: I jo crec que tenia al cap això quan l'altre dia va quedar segon.
3: Sí, sí.
4: S'enfadà molt.
3: Mola molt la fotofinish, crec... surt amb la roda aixecada dels cops que li està donant.
4: Jo crec que fins que no aconsegueixi una bona victòria, i no sé si ho aconseguirà,
3: molt
4: tindrà
3: treball,
4: sempre al cap
3: molt
4: allò.
3: Molt de treball,
4: eh?
3: Psicològic, sí, sí. Sí,
0: el que passa és que en aquest cas era per equivocació, perquè hi havia, o sigui, portava l'equivocació, hi havia com dues línies de meta i ell es,
3: sí,
0: va pensar,
3: sí,
0: que era la primera.
3: Sí,
0: La de la Philippe és la de, és tonto.
3: És la de tota la vida.
0: Sí, sí. I la de Liam Slock és
3: nova.
0: Pobre. És pobra.
3: És pobra. Sí. Però res, els jutges van decidir que sí que havia guanyat la cursa, van estar una estona que no ho sabia. O sigui, estava el tio assegut.
0: És que...
3: Amb una cara de dir, o sigui, traieu-me d'aquí, o sigui, la tele que marxi del meu davant, perquè clar, o sigui,
0: clar, és que la foto finish normalment estem acostumats a que sigui el primer ciclista que arriba a la línia.
3: Amb la, vale? Roda, la roda, diguéssim.
0: Amb la roda, però, clar, sí, això és perquè hi ha un sprint i després és el primer que passa, però no el primer que creua completament. És que aquest, és que crec que no creua completament.
3: No, es queda mig camí.
2: Mitja roda... Se li queda que no creua.
3: Sí, sí. No, és divertit. O sigui, a veure, la situació, més enllà de la caiguda i tal, és molt divertida. Els memes que ja són espectaculars. O sigui, ho deia el Jan ara, no? Però, o sigui, realment,
4: que
3: busqueu
4: entri
3: memes
4: per telèfon Liam Slock.
3: Que busqueu memes perquè és que n'hi ha de boníssims. O sigui, ens dona l'any aquest.
0: És que hi ha el mem del Liam Slock caient, però que el posen com si estigués jugant al Twister.
3: Sí, sí,
0: i després,
3: sí,
0: n'hi ha un d'aquest que feia males cares al Jumbo, al Bisma, el Bisma, durant el Giro tenia un ciclista, que ara em surt el nom.
4: Ah, que, el Tony Martin.
0: No, en aquest últim...
3: Ah, el Rex, el T-Rex.
4: Ah,
0: l'Orange
4: Rex.
0: Sí, el T-Rex, que estava trepitjant peces de Lego. És que m'encanten, m'agraden més els memes que no pas la pròpia.
4: Dona molt de joc. A més, el propi equip ha fet, li ha tret suc això, perquè evidentment...
3: Home,
4: aquest passat... Vull dir, que Liam Slock guanyi la cursa aquesta, que no sabem ni com es diu, les interaccions, sí, que rep són mínimes, però clar, gràcies a això ha transcendit el món del ciclisme i el Lotto, de sobte, ara és un equip que ha arribat a molta més gent que guanyant potser una etapa a la Dauphiné.
3: El partit oficial de l'equip. Han retuitejat els memes.
4: Han
3: compartit Instagram memes.
4: Sí, sí, sí.
3: O sigui, clar, és que estan tots amb la conya. Entenc que si ara vas al bus d'equip del Lotto i ja li ha més lot, o sigui, deu ser impossible per ell.
4: Ara, pobre, ja ha quedat com el bufó de l'equip. Però, bueno, mira, millor ser el bufó que no tenir cap victòria.
0: Parla'm una mica de calendari.
3: Calendari nostre.
0: Sí, calendari nostre i tanquem aquí.
3: Va, breument. Aquest 17 de juny, que és dimecres, recordem, xerrada...
0: Perdona, no tens escrit?
3: No.
0: Tot al cap.
3: El 19, Tapa Tour comença. El 21 tenim el pas de la Volta a Catalunya per Molins de Rei, que convidem la gent a venir, si vol venir amb nosaltres. Per
2: hi ha un sprint,
3: pot
2: hi ha un sprint.
3: Estar bé.
0: Sí.
3: El dilluns, que és dilluns que ve, que fem programa, però després d'acabar el programa descansem una estona i a les 7 de la tarda tornem a la Sala Gòtica perquè parlarem de ciclisme femení.
0: Olé.
3: Entre les ponents en podem dir una.
0: Oh.
3: Dori Ruano.
0: Toma, allà.
3: Dori Ruano a Molins de Rei. Uh-huh. Llavors anem al 26,
0: és que,
3: divendres. Passem
0: per alt, però aquí
3: no,
0: estan venint.
3: No, és ràpid.
0: La Ribas, està venint el López Gea, clar, clar, la Dori Ruano, digues.
3: 26 de juny, exposició, inauguració a la sala de la planta baixa del Molí,
0: sí?
3: Sobre ciclisme molinenc. Amb protagonisme per Josep Tena, Sandra Jordà, Marta Turà i molts més.
0: Tu avui has anat a mirar.
3: Avui he començat a fer un cop d'ull i pinta bastant, bastant bé. El 27, atenció, amic del programa, Marcel Borràs, de Ports en Bicicleta, a Molins de Rei.
4: Això és el que més il·lusió.
3: Ens fa molta il·lusió perquè és parlar de cicloturisme, és parlar del nostre ciclisme, dels ports de muntanya que pugem, a la nostra bici i al nostre ritme, amb tothom que vulgui venir a portar les seves experiències, de quins t'agraden més, quins són més difícils, quins es fan molt pesats o quins tenen unes vistes espectaculars. Això amb el Marcel, que ho farem a la Sala Gòtica, però abans, qui vulgui, podrà pujar a Santa Creu amb nosaltres, al nostre ritme, això sí que us heu de controlar una mica perquè donar més lents de l'habitual, i tornar a baixar només per asfalt, només per carretera, sabeu que tenim restriccions, no entrarem en cap moment a tocar grava.
0: No, no.
3: Ni grava, o sigui, res, asfalt, asfalt
4: la
3: pur.
4: La foto al mig de la carretera, tallant
0: sí,
4: la carretera.
0: Sí, sí, sí, i amb un senyor al mig.
3: Amb això és suficient. Amb això és suficient. I si voleu apuntar a alguna última data, el 3 de juliol, que això és un divendres,
0: sí.
3: El divendres abans que comenci el tour,
0: buah.
3: Aquell dia
0: estarem
3: farem,
0: calents, aquell
3: segurament,
0: dia.
3: Segurament, alguna cosa nosaltres, però això ho podem explicar la setmana que ve,
0: sí.
3: Però quan acabem nosaltres de fer les nostres històries, tapa reina.
0: Tinc moltes ganes d'això.
3: Tapa reina és com un correbars de tota la vida,
0: sí.
3: Amb una bici al davant.
0: Amb música, amb música, música, jaleo, música, jaleo.
3: I provar sobretot la gastronomia del Tapa Tour, que serà un bon dia per fer alguna volta algunes d'elles.
0: Que nosaltres ja l'haurem tastat aquest dissabte.
4: I ja haurem puntuat.
3: Ja arribarem tips. Sí.
0: Vaya, i coses
3: bueno,
0: que no
3: i
0: has dit.
3: El dia 5, bueno, recordeu,
2: tot això és perquè
3: tot això és per fer una mica d'escalfament de la Fan Zone de la Tapa Reina el dia 5 de juliol, des de les 10 del matí fins a les 8 i pico del vespre, que per cert el dinar ja el podeu comprar, ja teniu el formulari a
4: habilitat a tot.
0: No, a Instagram, si cliqueu allà els enllaços, hi ha un enllaç que surt a Spotify, un YouTube, i l'altre és pel dinar.
3: Hi ha un lloc del formulari que posa observacions, n'estem rebent de bastant divertides.
0: Ah,
3: sigueu,
0: sí?
3: Sigueu originals, que així, com a mínim, jo el rebo i m'ho passo bé.
0: Però això, les de... això ho domines
3: perquè
0: tu?
3: Perquè no me'n recordo, tinc moltes coses al fer.
0: Vale, vale, vale. Doncs el dia 5, i segurament hi haurà moltes altres sorpreses, i deixeu-me tancar el programa agraint al Bernat i amb el Pol, la feinada que s'estan s'estan fotent amb el dia 5.
3: Així m'agrada.
0: Vinga, li quedem, Eli. Marxem.
3: Ara sí, no?
0: Passeu-vos-ho molt bé.
4: Bona setmana.
3: Molt, molt, molt bé.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita de quedar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi a les Garrigues ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Armes D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.

0: Sí, hi ha un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable. Actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
1: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
2: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
4: Notícies en xarxa.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
5: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
5: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
2: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada al 2008.
2: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
8: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, però hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització, el dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
7: L'operatiu en què van participar més de 600 agents

0: es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
4: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
2: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
6: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
5: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
2: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Encel Márquez.
7: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
8: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs corria bastant.
7: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
2: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aèris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
2: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
2: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macos als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
9: Que s'aplique al 100% la llei d'erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per en retirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Notícies en xarxa.
2: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
10: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
11: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil que les mereix.
10: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
2: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
13: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
12: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
2: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
2: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
2: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
14: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
15: So when they wear this VR... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
14: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
2: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
3: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
2: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia amb Ramon Madau, La Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
3: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sans, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Salves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
2: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
2: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
16: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel, que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
17: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
16: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factor pista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
18: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
16: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
19: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
16: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga demà el darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva de Nijarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
20: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
21: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
22: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
23: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
21: Salut activa.
24: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
25: Doncs si ens piqueu una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada en la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és termolàbil i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les. Si es pot, és complicat perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
21: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels pares de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la legalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com a dir, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:45. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil que es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sofi o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
22: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
23: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
22: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió Anelles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
24: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el Calçot com a gran protagonista.
22: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transparres amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Se'ns porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
25: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga el millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
26: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
25: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
2: Va ser un partit totalment diferent en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
25: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà és el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
25: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
4: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara, quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
25: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
3: Informació local. Avui continuen les xerrades per la prevenció dels efectes negatius de les onades de calor i amb consells també per tenir una revetlla de Sant Joan segura. La xerrada es fa aquest vespre a 8:15 al local de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, al carrer Ferran Agulló. Demà divendres es presenta la novel·la de José Antonio Agudo a la Biblioteca El Molí a 7:15 de la tarda. Zekelei és el títol d'aquesta novel·la situada a Londres de l'època victoriana. Demà a 8:15 a la biblioteca. I també demà comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins, que suposarà que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i la proposta ha de valdre entre 6 i 8 euros fins al 5 de juliol. Es durà a terme aquesta campanya i la peculiaritat d'aquestes tapes és que totes tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme. Justament parlant de ciclisme del Pas del Tour de França, recordem l'exposició que es pot visitar a Can Amb Maller fins al 5 de juliol, amb quadres de gran format de Miguel Soro, amb imatges de ciclistes, tot temes vinculats al Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes de 7:15 a 9:15 i els diumenges del matí de 12:15 a 2. I aquest diumenge, parlant de ciclisme, passa la volta ciclista femenina per Molins de Rei, per la carretera, i ho farà a 2:15. Ja una estona abans, és a 12:15, hi haurà afectacions a la circulació i accessos als guals, hi haurà carrers afectats, com el Terraplè, des de Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i les avingudes València i Barcelona. Pas de la volta femenina diumenge a 2:15 per la carretera. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.
4: Ràdio Molins de Rei. La ràdio nostra 91.2.
0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
5: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
5: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, amigues i amics del Música amb 8 mil·límetres. Avui ja fem el programa número 501. Posterior a la celebració del programa 500, que va ser una mica especial, amb sol·licituds i felicitacions d'una colla de bons amics. Anava a dir, Eli, com ho tens, però no, és David. David, com ho tens tot això? Tot a punt? Doncs va, som-hi!

I comencem amb la pel·lícula Quatre llaunes. És una comèdia d'aventures de l'any 2019 que va dirigir Gerardo Olivares amb Jean Reno, Susana Abaitua, Enrique San Francisco, Francesc Garrido com protagonistes. Al saber que el seu amic Joseba està malalt, Tocho i Jean-Pierre decideixen visitar-lo a Mali, recordant els viatges que va fer tots que van fer tots tres junts als anys 80, creuant Àfrica en cotxes que després venien a Mali i a Níger. S'aventuren a travessar el Sàhara amb un Renault 4L que encara conserva la filla d'ell. Va ser com un Dakar, però casolà. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens interpreta el grup Pájaro Sunrise. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Netflix.

I anem amb El riu de la vida. És una pel·lícula dramàtica de l'any 1992 que va dirigir Robert Redford i amb el següent repartiment: Craig Schiffer, Brad Pitt, Brenda Bletin i Emily Lloyd. Relat condensat a la mirada càlida dels herois que van de pas. Redford construeix a ritme pausat un drama tens, evocador i emotiu. Va guanyar un Òscar a la millor fotografia i la seva preciosa banda sonora la va signar Mark Isham.

Bé, ara seguim amb Mad Max 3, Més enllà de la cúpula del tro. És una pel·lícula australiana d'acció i ciència-ficció. Diria també que és un western futurista que va dirigir George Miller l'any 1985. I en el repartiment hi eren Mel Gibson, Bruce Spence, Tina Turner i Frank Trinh. Després de la catàstrofe nuclear, Mad Max travessa un desert on perd la caravana de camells. Arriba a una ciutat on li proposen canviar-los a canvi que ataqui el tirà de la ciutat soterrània, un nan que fabrica gas metà amb excrements de porc. Escoltem de la seva banda sonora el mític tema que ens interpreta la gran Tina Turner, No necessitem un altre héroe. La pel·lícula la teniu encara en alguna plataforma i en aquest cas és Prime Video.

Bé, ara ens anem amb la pel·lícula Vides Perfectes. És una coproducció Estats Units-Reina Unit de l'any 2024, que va dirigir Benoit Delhomme, i en el repartiment hi eren Jessica Chastain, Anne Hathaway i Anders Danielsen com protagonistes. Una tragèdia familiar trenca l'harmonia, derivant la trama cap al thriller de suspens, resolt per Delhomme amb eficàcia i elegància. El duel, des de les actrius, és d'un notable alt, sens dubte el millor de la pel·lícula. La intrigant banda sonora és d'Anne Nukitin.

Bé, seguim amb Cowboy de Ciutat. És una pel·lícula nord-americana de l'any 1980, dirigida per James Brights, i en el repartiment hi van ser John Travolta, Debra Winger i Scott Glenn. Bud Davis és un jove texà que es trasllada des d'un poblet de Texas a Houston. La seva intenció és trobar feina i divertir-se. Aviat comença a freqüentar el Village, un local de música country, on s'enamora de la vella Sissy. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la Charlie Daniels Band.

El secret d'una obsessió és un thriller d'intriga de l'any 2015 que va dirigir Billy Ray i que en el repartiment hi eren Nicole Kidman, Julia Roberts i Dan Norris. Ray i Jess, dos agents de l'FBI, són rellevades dels seus llocs quan apareix assassinada la filla d'una d'elles. 13 anys després, Ray troba per fi una pista per resoldre el cas. Escoltem un track de la seva intrigant banda sonora que signa Emilio Cauderer. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu encara a la plataforma Prime Video.

No és l'altre cantó del mirall, eh? No us confongueu. És música en 8 mil·límetres. Però Maiden, Burning Ambition, és un documental estrenat aquest 2026 i dirigit per Malcolm Benville. És la història dels 50 anys d'Iron Maiden, l'ascens de la banda des dels pubs de l'est de Londres fins als estadis més grans del món, explicat a través d'entrevistes exclusives amb membres de la banda, opinions de celebritats i imatges inèdites. Escoltem un dels temes de la banda, anomenat The Trooper, i la podeu veure encara a Kinepolis, es plau, Cornellà.

Vinga, ja hi som, a pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim la pel·lícula Jo confesso. És una pel·lícula d'intriga que va dirigir Alfred Hitchcock a l'any 1953. O sigui, encara havia de néixer jo, tu. Un any després vaig néixer, eh? 54. I on hi sortiren com protagonistes Montgomery Clift, Ian Baxter i Carl Malden. Un prevere escolta la confessió d'un criminal quan les circumstàncies impliquen el capellà i les sospites de la policia hi recauen, llavors haurà d'afrontar una situació espinosa. No pot explicar el que sap. Cal, doncs, encobrir el culpable, perquè està obligat a respectar el secret de confessió. Estem parlant de l'any 53, Eli, perquè això ara crec que no passaria. La banda sonora la va signar Dimitri Tiomkin.

I ara anem amb la pel·lícula Males Calles. És un film de Martin Scorsese de l'any 1973, i on hi sortiren Robert De Niro, Harvey Keitel, David Proval i Amy Robinson com protagonistes. Nova York, 1972. Charlie és un jove italoamericà de 27 anys que intenta ascendir a la màfia de Nova York, però aquest ascens es veu obstaculitzat pel seu sentiment de responsabilitat envers el seu imprudent amic. Escoltem un track de la seva banda sonora, com és aquest Be My Baby, que ens interpreten The Ronettes, i la pel·lícula la podeu veure a la plataforma Netflix.

grans bandes sonores de la història. I què tenim avui? Doncs tenim Els Reis del Sol. És una pel·lícula dirigida per J. Lee Thompson a l'any 1963 i en el repartiment hi van ser Yul Brynner, George Chakiris i Sidley Anfield. A la costa del Golf de Mèxic, la tribu nativa americana del Cap Àguila Negra s'enfronta a la tribu maia del rei Balam. La banda sonora la va signar Elmer Bernstein. Sí, sí, el que va composar també Els Cent Magnífics, La Gran Evasió i Matar un Rossinyol. Gran compositor. L'escoltem, doncs.

Jugada Mestra. És una pel·lícula estrenada aquest 2026 i que ha dirigit John Peyton Ford. En el repartiment hi són Glenn Powell, Margaret Powell i Ed Harris. Beckett, un potencial hereu d'una fortuna milionària, només té un petit problema, que és el vuitè a la línia de successió. Això, per descomptat, té una solució fàcil: matar-los a tots fins que només quedi ell. Escoltem de la seva banda sonora el tema de Clapping Song, que ens interpreta la nova iorquesa Shirley Ellis. I la pel·lícula la teniu a dues plataformes, a Netflix i a Disney+.

La setmana passada, quan vam fer el programa número 500, el Josep Ballosera es va quedar, diguem, sense poder escoltar doncs, el seu tema, eh? Perquè bueno, hi va haver imprevistos i no va poder. Doncs ara, Josep, aquí la tens. Eh? Josep Ballosera és un membre de la fila 6 del Savoy. Eh? Bé, fins que va arribar la seva hora, és la pel·lícula. És un western dirigit per Sergio Leone a l'any 1968 i en el repartiment hi eren Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale i Gabriele Ferzetti. Britt McBain, un granger vidu d'origen irlandès, viu amb els fills en una zona pobra i desèrtica de l'oest americà. Ha preparat una festa de benvinguda a Jill, la seva futura esposa, que ve des de Nova Orleans. Però quan Jill arriba, es troba que una banda de pistolers els ha assassinat a tots. És un començament molt fort, de la pel·lícula. Està considerada una pel·lícula de culte. I la bona banda sonora la signa, com no, Ennio Morricone.

Viu i deixa morir. És una pel·lícula d'acció i aventures, vaja, com totes les de l'agent 007 James Bond. Va ser estrenada el 1973 i va ser la primera que l'actor britànic Roger Moore interpretava a l'agent. També sortiren Japet Cotto, Jane Seymour, Clifton James i David Harrison. James Bond és enviat per aturar un magnat de l'heroïna diabòlicament brillant, armat amb una organització complexa. Dic que hi ha una meravellosa fugida d'una granja de cocodrils, una superba col·lecció de maneres grotesques de matar i un magnífic sentit del ritme. Una de les millors coses de la pel·lícula és la banda sonora i, com no, el tema principal, com és aquest Viu i deixa morir, que ens interpreta Paul McCartney. I la pel·lícula encara la podeu veure a Movistar Plus.

I marxem amb ritme de rock and roll, amb la pel·lícula Lilo Stitch. És una pel·lícula d'animació estatunidenca del 2002, produïda i realitzada per la Walt Disney Pictures. Va ser escrita i dirigida per Chris Sanders. Remake en imatge real de Lilo i Stitch. Narra la història d'una nena hawaiana solitària i un extraterrestre fugitiu que l'ajuda a recompondre la seva trencada família. La banda sonora és de Dan Romer, però escoltem un dels temes cantats, com és aquest Burning Love, interpretat per Winona Judd. I la pel·lícula, evidentment, si és d'animació, està a Disney+.

i final del programa d'avui, que esperem que us hagi agradat força. Per això el treballem. Si és així i el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte d'una a dues de la tarda, i sempre el tindreu també a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per la vostra confiança, i res, fins la propera setmana amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure a l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Avui continuen les xerrades per la prevenció dels efectes negatius de les onades de calor i amb consells també per tenir una revetlla de Sant Joan segura. La xerrada es fa aquest vespre a 8:15 al local de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, al carrer Ferran Agulló. Demà divendres es presenta la novel·la de José Antonio Agudo a la Biblioteca El Molí. A 6:45 de la tarda, Zekelei és el títol d'aquesta novel·la situada a Londres a l'època victoriana. Demà a 7:45 a la biblioteca. I també demà comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins, que suposarà que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i la proposta ha de valdre entre 6 i 8 euros. Fins al 5 de juliol es durà a terme aquesta campanya i la peculiaritat d'aquestes tapes és que totes tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme. Justament parlant de ciclisme i del pas al Tour de França, recordem l'exposició que es pot visitar a Can Ametller fins al 5 de juliol, amb quadres de gran format de Miguel Soro, amb imatges de ciclistes, tot temes vinculats al Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes de 7:15 a 9:15 i els diumenges al matí de 12:15 a 2. I aquest diumenge, parlant de ciclisme, passa la volta ciclista femenina per Molins de Rei, per la carretera, i ho farà a 2:15. Ja una estona abans, és a 12:15, hi haurà afectacions a la circulació i accessos als guals. Hi haurà carrers afectats com el Terraplè des de Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i les avingudes València i Barcelona. Pas de la volta femenina diumenge a 2:15 per la carretera. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
7: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
8: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
9: A la vida, el cinquè ja està tornant a cridar la seva...

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts una setmana més a aquest programa que porta per títol L'aventura de cuinar. Avui, abans de començar, us he de dir que el nostre col·laborador, el Nacho Sagrera, ja no podrà venir més a aquest programa perquè, malauradament, ha tingut una malaltia que l'obliga a estar a casa. Des d'aquí t'enviem una salutació molt cordial, Nacho, perquè sé que des de casa, tranquil·let, ens estàs escoltant. I tenim aquí, també saludem a la Montse Arenas, ella sí, i avui, com a primícia, tindrem a l'altre cantó del telèfon una persona que jo no sabria definir-la si és xef, és escriptor, és fotògraf, és amant de la vida. No ho sabem. Però que és una persona que vaig conèixer fa 2 anys amb motiu d'un llibre que va publicar, que es diu El Sofregit. Però de fa 2 anys aquí ha plogut molt i ha escrit molts llibres. Ara, dintre d'uns moments, contactarem amb ell i que ens expliqui totes aquestes novetats. Bé, doncs, donem la benvinguda a aquest programa al Enric Herce i Carmona. Bona tarda, Enric, com estàs?
1: Bona tarda, aquí, desitjant de parlar amb vosaltres.
0: Ai, nosaltres amb tu, perquè de veritat sempre és un plaer agafar un llibre de cuina que no siguin tan repetitius i tan monòtons, no? I m'he estat fullejant... No, de veritat t'ho dic perquè fa 2 anys que et vaig entrevistar pel tema aquell del llibre El Sofregit, i teníem aquí a la Montse Arenas, que és l'altra col·laboradora, que és una experta en postres, eh? Aviam si algun dia fas algun llibre de postres, també, eh? Que és molt interessant, eh?
1: Estaria
0: molt bé. Doncs, escolta, a part de fer un repàs una miqueta a... Presenta't una miqueta pels nostres oients per refrescar una miqueta aquella biografia tan extensa que et vaig fer fa 2 anys. Qui és l'Enric Herce?
1: Bueno, l'Enric Herce és un home que ja m'has explicat una miqueta abans. És un home que m'agrada fer moltes coses.
0: Sí.
1: Entre altres, pues, tu dius xef, escritor. L'Enric Herce és xef. Ha sigut xef durant quasi 50 anys, doncs 13 anys, fins ara fa... ja quasi 3 anys que vaig plegar de la cuina professional per dedicar-me a la meva altra passió, que és escriure. Llavors, durant tots aquests anys d'ofici, he publicat ja alguns llibres.
0: Sí.
1: I des que ho he deixat la cuina professional, perquè vaig considerar que ja en tenia prou, doncs he escrit un parell o 3 més.
0: Déu-n'hi-do, però escolta, a casa teva continues cuinant, no? Dic jo, eh?
1: Per suposat. Perquè el que passa és que ara cuino per la família i els amics.
0: Ah! Aquest és un gran jurat, eh? La família i els amics és un gran jurat, eh?
1: Escolta, home, la família és el jurat més selectiu.
0: Home, i tant, perquè si dius no m'agrada això, escolta, dius, si a mi ningú s'ha queixat, no? Si vols, fem un repàs de tots els llibres que tu has escrit, perquè n'hi ha un que m'ha cridat molt l'atenció, que són aquest llibre de mar i muntanya, que a vegades diem mar i muntanya, o que prefereixes, mar o muntanya, però tot junt sona una mica estrany, no?, aquest llibre.
1: Bueno, la cuina de mar i muntanya és aquell estil culinari que jo sempre dic que és el que millor defineix la cuina catalana, que és aquell, com tal com diu la paraula, és aquell que barregem els productes de mar i de la guerra. L'exemple més clar sempre es posa el pollastre amb llagosta, però hi ha molt més.
0: Com es diu? Pollastre amb llagosta?
1: Pollastre amb llagosta.
0: Mare meva, però això hi ha algú que ho demani en un restaurant?
1: I tant! És un plat clàssic de la cuina tradicional catalana, però molt clàssic i molt conegut.
0: Mare meva!
1: La cuina de mar i muntanya és un dels pilars fonamentals de la cuina catalana.
0: Però pollastre amb llagosta... Mira, aquí tenim la nostra companya, la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas de Molins de Rei, que et recordo, perquè em fa molta il·lusió dir-ho, que li van donar a la pastisseria el segon premi a la millor coca de crema.
2: Sí, després ja parlarem d'aquest tema també. Però sí que és veritat que el menjar mar i muntanya, no? Estem acostumats a algun plat, no?, sota l'arròs, però...

0: el de la llagosta...
1: Sí, sona raro.
0: Sí, sí, amb el pollastre ho veiem com estrany, com a mínim jo no ho havia vist mai, no?
2: No, doncs és molt tradicional, sobretot a les comarques de Girona, el pollastre en llagosta o el pollastre amb escarmelans o amb gambes, igual que les salxitxes amb gambes, el peu de porc amb escarmelans. Hi ha tota una sèrie de plats de cuina de mar i muntanya que són prou coneguts. De fet, a totes les comarques de Catalunya hi ha un... es cuina aquest tipus de cuina. Fins i tot a la muntanya, a Olot, per exemple, fan una vedella que la fan en sípia, que és un mar i muntanya. O la que tu deies, per exemple, la rosa de cassola català, sobretot a la costa, és un mar i muntanya claríssim. Porta costelló, porta pollastre, porta conill, però també porta sèpia, porta calamar, marisc...
0: Sí, sí, però la llagosta amb el pollastre se'ns ha fet estrany a les dues.
2: És un plat molt popular, eh?
0: El provarem.
1: Escolta, i a on el podríem provar, aquest plat? Perquè aquí, els restaurants de per aquí, crec que no, eh? Hauria de ser cap a la costa, no? Què et sembla?
2: Possiblement en qualsevol no. Però molts restaurants de la Costa Brava, ja sigui la Selva o ja sigui l'Empordà, el podeu trobar. Si no en llagosta, perquè la llagosta no deixa ser un producte car, difícil, que no està sempre a l'abast, però, per exemple, un pollastre amb escamarlans, segur que el trobeu en molts llocs. I si mireu el recetari tradicional de català, ja veureu que un apartat de mar i muntanya ocupa un lloc molt destacat.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, fent un repàs també dels llibres que has escrit, hi ha un que es diu Paisatge a la cassola. I que...
2: aquest és l'últim.
1: Que hi ha una frase molt nostrada de Josep Pla, que vol dir exactament per tu que la cuina d'un país és el seu paisatge picat en una olla. Com ens expliques això?
2: Això és el que vol explicar aquest llibre. La frase de la cuina catalana és el paisatge a la cassola, que és una frase que s'ha atribuït a Josep Pla.
1: Correcte.
2: I que s'ha dit mil vegades i s'ha escrit mil vegades en llibres, en converses, en entrevistes. És una frase que tothom l'ha dita per tractar de definir el que és la cuina catalana, i és una frase que com a eslògan és molt bo.
1: Exacte, és que és boníssima.
2: I de seguida ve al cap, una sèrie d'imatges per explicar el que és la cuina catalana, no?
1: Déu-n'hi-do.
2: I sobre aquest, per explicar el que vol dir exactament aquesta frase, tot el que encapsula aquesta frase, he escrit aquest llibre, Paisatge a la cassola, que l'ha publicat Cosetània, que és l'últim llibre. El mar i muntanya era l'anterior, el vaig fer l'any passat.
1: Ja és, aquest és l'últim, Paisatge a la cassola.
2: Sí,
1: aquest
2: l'ha encetat aquest any.
1: Sí, sí.
2: I explica tot això, com influeix el paisatge en tots els sentits amb la cuina catalana, que vol dir amb la nostra cultura.
1: Correcte.
2: La manera que cuinem, la manera que mengem, la manera que visquem el paisatge, o sigui, la manera com som catalans.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, jo, per què ens agrada tant barrejar el que ens dona la terra amb el que ens dona el mar? Per què som d'aquesta manera mar i muntanya? Per què? De què surt
2: això? Això és una qüestió cultural, que amb el llibre Mar i Muntanya ho explico, més o menys, que això ve determinat per diferents qüestions, que seria una mica llarg d'explicar ara, però bàsicament és una qüestió geogràfica. Catalunya és un país amb molta costa, i a més la distància que hi ha de les grans ciutats, per exemple de Barcelona o de Girona, al mar és molt propera, s'interrelacionen amb molta facilitat. Llavors és una qüestió cultural. La cuina catalana, com és Catalunya en si mateixa, és una cultura molt permeable a altres tècniques i altres cultures i altres productes que venen d'arreu. I això facilita molt que la cuina de la costa, per exemple, es barregi amb la cuina de l'interior. Culturalment és molt nostre, és molt català. Cosa que altres països, això és impensable, això no s'ho pensa.
1: Veritat és que la Montse també ha quedat una mica sobtada amb això del pollastre i la llagosta, no? Que sembla que no enganxin, però hi ha el seu secret també, no? El que passa que per provar aquests plats que són tradicionals però que mai haguéssim dit que un pollastre era compatible amb una llagosta, haurem d'anar-los a provar en llocs com, per exemple, la Costa Brava.
0: I en llocs més top, Judit. Jo crec que anem a pujar de categoria una mica. Perquè la llagosta, la llagosta no la trobes d'arreu.
1: Digues, Enric.
2: Dic que els podeu cuinar a casa. A fer cap aquest plat,
1: jo
2: sempre dic que és definitori de la cuina catalana, perquè es construeixen a sobre del sofregit i de la picada, que tu en fets a casa. I llavors, igual que t'estàs fent un pollastre a la cassola rostit a casa teva, doncs aprofita en algun moment i fiques a dintre unes gambes, uns escarmelans, llavors li fiques una picada amb una pressa de xocolata, deixes que faci xup i ja tens el mar i muntanya. És molt fàcil i és exquisit.
1: Home, el costós és trobar la llagosta, no? El pollastre el podem trobar, però la llagosta... A més...
2: Home, curiosament, això abans era al revés. De fet, la tradició de la tradició del mar i muntanya, del pollastre en llagosta, ve del segle passat, vol dir ja fa dos segles.
1: Ja.
2: Totes que som del nostre, parlem del segle passat com del segle.
0: I una pregunta, les llagostes són d'aquí? Les que podem trobar habitualment, són d'aquí la costa nostra?
2: Aquí.
0: Les llagostes.
2: Aquí pots trobar el que vulguis, clar.
0: Sí, sí, però
2: pots trobar les que vulguis. Pots trobar les llagostes des de la llagosta viva vermella, que és aquí del Mediterrani, fins a tot, doncs, aquesta seria la més bona, el nivell més alt, diguéssim, l'aristòcrata. Llavors hi ha altres llagostes que també són molt bones, que li diguem llagosta verda, que són aquestes que venen de Mauritània, del nord de Marroc i tot això, que són molt bones. De fet, un cop cuites, la major part de la gent no les diferencien, i a partir d'aquí ja llavors hi ha un altre tipus de llagostes, ja de més baixa qualitat, que hi ha algunes que ja venen de Sud-amèrica, fresques, encara vius, de diferents colors, la llagosta rosada, fins a llagostes congelades, això hi ha de molta mena. Però el mar i muntanya, el plat tradicional és el més llampant, el més llamatiu, és el pollastre en llagosta, però ja us dic, el pollastre amb escambalans o el coní en gambes, es pot fer en qualsevol marisc o fins i tot en sèpia. Les mandonguilles en sèpia és un altre mar i muntanya molt conegut i deliciós i que també es fa sovint i és un mar i muntanya. O el porc amb calamars, coses d'aquestes.
1: Mare meva, llàstima que ja no cuinis, si no et contrataria, Enric, perquè jo crec que menjaríem la mar de bé amb tot el que ens estàs explicant, Escolta, si
2: però
1: tu tingués...
2: Això podeu trobar en bon restaurant, segur que trobeu.
1: Bueno, aquí Molins de Rei una miqueta difícil, no?
0: De llagosta, no, amb pollastre... De llagosta sí, perquè hi ha un restaurant aquí Molins de Rei, al Calassar, concretament,
2: i tant.
0: Que tenen les llagostes vives. Que tenen com les peixeres amb les llagostes. Jo que recordi així de veure un restaurant amb les peixeres de llagosta, l'única de les coses que passa que jo sóc una mica de la generació Bambi. I quan veig que tenen que agafar la llagosta i matar-la, ja no la vull.
1: Home, te'n recordes
2: això li passa molta gent.
1: El que ens va explicar el Nacho?
0: Ja, no ho he volgut dir, perquè el Nacho ens va explicar.
1: El Nacho és l'altre col·laborador que tenim, que ara, pobret, el tenim de baixa. Doncs es va explicar que els animals també pateixen, com per exemple les gambes, quan les poses amb aigua bullent, doncs criden, no? La llagosta, perdona.
2: Anava a dir jo, les gambes no s'estimen.
1: No, les gambes no, però també ens va explicar allò dels cargols i no sé què, no? Allò de la llagosta, a la Montse i a mi ens va quedar molt impressionat. Diu, sí, criden. Tu imagina't que tu caiguis en un lloc que on hi ha aigua bullent. Diu, doncs elles pateixen no és, igual. I la idea
2: no
1: la
2: és ben bé això,
1: No? Es pot explicar.
2: Està clar que tots els animals quan es mata es pateixen. El que digui això és un animal, ell mateix. Va, què pateixen els animals? La qüestió, llavors ja ens en diríem i ens farien tots vegans.
1: Això és que t'ho vull dir?
0: No, però a veure, quan te la porten, ja està morta o el que sigui, no passa res. Però el problema és quan vas al restaurant i la veus que està allà in situ, que la treuen per tu, inclús et diuen quina vols. No? Llavors és com, no, per
2: favor. Però fixeu-vos quin punt d'hipocresia, no?
0: Totalment.
2: És igual que la matin, però que jo no ho vegi, no?
0: Exacte, totalment. Som així.
1: Escolta, Enric, puc preguntar-te quin és el teu plat preferit, perquè sempre tenim un plat que ens agrada molt cuinar-lo i menjar-lo. Quin és el teu?
2: Bueno, hi hauria diversos. Per exemple, mira això que us deia abans, a mi les mandonguilles m'agraden molt.
1: Ah.
2: Per exemple.
1: Són fàcils de fer, les mandonguilles en sèpia?
2: Bueno, el mateix, cuina catalana. Fas un sofregit, fas les mandonguilles, li poses una picada i ja ho tens. Llavors li fiques una sèpia, també li pots ficar unes gambetes, o si vols les mandonguilles, també les pots fer en salsa de tomata, en xamfaina, com vulguis.
1: Oh, que bones,
2: però en sèpia és això, fas les mandonguilles com les fas sempre, amb el sofregit, li fiques uns daus de sèpia, o de calamar, o les dues coses, el cous una estona, el sofregit amb aquella sèpia, li fiques les mandonguilles a sobre, una mica d'aigua, fumet, xup-xup, i ja ho tens.
1: Ai, això del xup-xup em recorda molt el Nacho, El Nacho també ens explica receptes de cuina i diu, esperem que faci el xup-xup, i es veu que això és de cuiners,
2: Clar, és que el xup-xup és...
1: El xup-xup,
2: vamos. Fundamental.
0: Una pregunta, la sèpia li poseu la tinta o no li poseu la tinta? Jo per preguntar, perquè jo també soc
2: ja algú...
0: becària, com diu la Judit.
2: Això és a gust de cadascú. Home, si fiques la tinta quedaran les mandonguilles negres.
1: Ara.
2: La tinta no varia el gust de res.
0: Vale.
2: Vull dir, si tu fas un arròs negre i li fiques la tinta, tindrà el mateix gust exactament com si no li poses. Saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
2: El que fa és el color. En canvi, el que sí és que ficar, i jo ho poso sempre, és la melsa. Jo que diuen algunes peixateries, et diuen, nena, te guardo la salsa? La salsa no és la salsa, és la melsa de la sèpia, que sigui jo de color marró, que això sí que aporta un gust potent allà on t'ho posis, a l'arròs o al guisat, allà on sigui.
0: Ho veuen tot tan fàcil.
2: La tinta en si no té cap gust.
1: Ai, sí, és que, Enric, ens ho expliques tan fàcil i nosaltres ja ens hem perdut amb la picada, amb l'oli, amb l'amanida, ja ens hem perdut,
0: Totalment.
2: Però segur que sabeu fer el sofregit que se fa a totes les cases.
0: Justet.
1: Mira, el sofregit jo crec que és sagrat per l'Enric, perquè el llibre que va escriure del sofregit jo no em pensava que dongués per tant, Però és que, a més...
2: Els sofregits són els fonaments de la cuina catalana.
1: I depèn de com es facin, et sortirà el plat bé o et sortirà regular o malament, també, no?
2: Bueno, clar, això...
0: És la base, és la base.
1: Te'n recordes? Crec recordar que a l'entrevista que et vaig fer et vaig preguntar si, clar, cada comunitat té la seva manera de fer el sofregit. Per exemple,
2: No, no és veritat, això.
1: No és veritat?
2: Bé, no. Penso que ja vam parlar. El sofregit és una tècnica culinària que bàsicament es tracta de confitar una llegum, normalment ceba, amb oli, anar a la cuina fins que es caramelitza, que és un tipus de preparació que només existeix a Catalunya. No existeix en lloc més. Llavors, a altres puestos, per exemple, a Espanya se fa la fritada o se fa el sofrito, però en aquest cas, per exemple, la diferència seria que el sofrito es agafa un all, una ceba i potser un pebrot, endaurar-lo una mica i posar-li força salsa de tomata, i això és el que hi entenen pel sofrito. Que diuen, hi ha molta lloc que fica sofrito. Si aneu al supermercat i busqueu això, sofrito, veureu que és tomàquet en ceba. En canvi, a Catalunya, el sofregit fins i tot en si no té per què portar tomàquet. És una ceba caramelitzada en diferents intensitats de color. Caram, és un marronet més clar a un fosc, que seria, fins i tot es podria dividir Catalunya pels colors del sofregit. Cap a Tarragona, al sud, tindríem un sofregit més claret, una ceba més color que fent llet, perquè us digui fer una idea, i a l'Empordà és on es fa el sofregit, allò que diuen, el sofregit negre, que no és negre, però és un sofregit molt fosc i molt intens.
1: Depèn.
2: Però això només es fa a Catalunya, no existe cap altre país del món.
1: A l'altre tenen un altre nom, no?, com el sofrito i tot això.
2: Sí, clar.
1: I es fa diferent.
2: Es fan unes bases com és el sofrito, però és això que ho dic, és sofregir una mica, un pebrot, un saix, amb una mica potser de pebrot en pols, i llavors ficar tomàquet i a partir d'allà cuinar.
1: Déu-n'hi-do, Escolta, no m'està agafant una gana... M'està agafant una gana... Bueno, ara que t'has retirat, Enric, podies fer-nos algun dia algun àpat, no? Dic jo, et canvidem aquí a Molins de Rei i ens fas una demostració. Perquè les nostres oients, perquè aquest programa l'escolten moltes dones, elles estan... la cuina...
2: Perdona, espero que l'escoltin homes, també.
1: Home, molt pocs, aquí tenim el tècnic de so, que també és un cuinetes, i em sap molt, Em sap molt. I ell està prenent nota de tot. Oi que sí, David? Sí, està prenent nota, perquè ell de vegades fa algunes matisacions que nosaltres no sabem, i ell sí. Poques vegades cuina, però bueno, suposo que deus cuinar molt bé. Diu que cuina cada dia. Que bé.
2: Home, és que s'ha de cuinar cada dia, mengem cada dia.
1: Mira, jo no sé la Montse, però a mi el cuinar t'ha d'agradar i has de posar-hi ganes. Però jo no sé cuinar, ni tampoc li poso ganes. M'agrada molt que cuinin els altres, que tinguin aquesta afició, i com tu, que a més, no t'he dit Montse, però els seus llibres, ell és fotògraf també,
0: La veritat és que...
1: I la imatge va molt important, Oi que sí, Enric? La imatge dels plats?
2: Home, i tant. Mira, aquest últim llibre, Paisatge a la cassola, de fet, la base del llibre són 50 paisatges que he fotografiat, perquè cada un dels paisatges m'aboca cap a una recepta determinada. I llavors totes les fotografies dels paisatges de les receptes són meves. Tots els meus llibres, que em porto 8 de gastronomia, sempre he fet totes les fotografies jo. M'agrada molt,
1: També t'agrada.
2: I que soc fotògraf, és excessiu, però diguéssim que soc fotògraf aficionat i m'agrada m'agrada molt, sí.
0: La veritat és que, Enric, s'ha d'agrair, no?, la gent com tu, doncs, que fa aquests llibres també per amor a Catalunya, no?, per preservar la seva cultura gastronòmica, no? I jo crec que veure, doncs...
2: Sí, això és el més important per mi.
0: Clar, jo també.
2: Sobretot pensant que jo sempre explico que la cuina és una part fonamental i indissoluble de la mateixa cultura catalana, vull dir.
0: Totalment.
2: La cuina catalana té molt a veure, o sigui, tal com mengem i com ensenyem a taula, té molt a veure com som nosaltres, i és molt, molt important en la nostra cultura pròpia.
0: És que s'està perdent, no? Jo de vegades dic les recetes la meva àvia, que sempre ho dic, i a casa ja costa fer-les perquè no ens en recordem ben bé de com ho feia, i mires enrere i veies que hi ha molts plats que ja no es fan, no? I sap greu.
2: Igual que el català.
0: Totalment, per això que és d'agrair... Doncs,
2: per això dic que és el mateix, són parts de la cultura. Per això... De la mateixa manera que cada vegada hi ha menys cuina catalana, cada vegada se parla menys el català.
0: Bé.
2: I fixeu-vos que tot se fa en la llengua.
0: Per això que tenim que agrair, doncs, persones com tu que diguin, no, doncs vaig a dedicar un temps, doncs, a no perdre aquesta cultura, que quedi, doncs, escrita, i com a mínim, doncs, qui vulgui i estigui interessat, doncs, la podrem trobar, jo la primera, perquè segur que hi ha receptes que les voldria fer i ja no sé on estan, doncs, veurem els llibres de l'Enric, també.
1: Escolta, Enric...
2: No, les receptes, sí, a mi sobretot sempre m'agrada explicar el que hi ha al voltant de les receptes. Els productes, la tradició, els artesans, la cultura que hi ha darrere d'allò, per què es fa aquest tipus de menjar en aquell lloc. Vull dir, ja anar una mica més enllà de la recepta.
0: La història, bàsica, sí, de Catalunya.
2: Clar.
1: Jo et volia preguntar que a l'Enric, a part d'escriure aquests magnífics llibres de cuina i també de fer aquestes fotografies, tu també tens una altra vessant literària, que no és la cuina.
2: No, bueno, també m'agrada escriure ficció.
1: Imagina't.
2: De fet, ara quan he plegat de cuiner, el que m'estic dedicant força és a la ficció, que tinc moltes ganes d'escriure, tinc unes, allò que sempre tens unes novel·les al cap,
1: sí.
2: I fins i tot ara fa uns mesos vaig guanyar el premi de narrativa, el 15è premi de narrativa marítima de Cambrils, amb una novel·la que es diu La batalla de Cambrils, que està publicada i està a les llibreries.
1: Déu-n'hi-do, la tenim que llegir, content.
0: Moltes felicitats, perquè...
1: Aquí anem de premis, però també n'hi ha un que porta un títol que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu Capipota.
2: No.
1: No es diu així? No.
2: Sí, però t'explico. És que no la casualitat simpàtica, és una casualitat simpàtica, de que hi ha un escriptor que es diu Enriquece, que no sóc jo.
1: Hi ha un altre escriptor...
2: Que se dedica a escriure...
1: Pues,
2: que es diu Enriquece Esquerrà.
1: No, pues aquí ho posen... Aquí ho posen, em sembla que és com amb la llista dels teus llibres,
2: Bueno, perquè depèn on busquis... Com
1: a mi m'ha estranyat, dic, això no... Bueno, com era Capipota, dic que és igual de menjar, pot
2: ser... Sí, però fixa't que és Capipota, però no és un llibre de cuina.
1: No, per això...
2: És un llibre de ciència-ficció.
0: Clar, però com també fas llibres de ciència-ficció.
1: Ai, és
2: sí,
1: que...
2: Això, depèn del cercador que busquis, quan fiques Enriquece, sortim barrejats els seus llibres...
1: Espera que miraré els altres llibres, perquè hi ha una pàgina que surten tots els teus llibres. Mira, n'hi ha un, sí, que és El sofregit, l'Odissea culinària,
2: sí,
1: Estació sí, Boira... Exacte.
2: Aquest no, veus?
1: Veus? Doncs aquest està aquest col·locat amb els mateixos teus,
0: Et fan més honors.
2: Bueno, perquè ja t'he dit, com que són dels mateixos nom i cognoms, Enriquece...
1: Mira que hi ha casualitat,
2: Depèn quin sé que lo busquis. Sí. A més, són d'aquelles coses simpàtiques que descobreixes fa molts anys, que ho sé.
1: A lo millor el premi li han donat a l'altre, Enric. A lo millor el premi li han donat a l'altre.
2: No,
1: però com és que passes, per exemple, una curiositat, de l'estil culinari que és el teu, que has fet cuina durant tota la teva vida, i com et vas dir, mira, ara faré un llibre de ficció? Com va sortir el tema aquest?
2: Bueno, sempre m'ha agradat fer... De fet, jo vaig començar a escriure en 16 anys i al principi no escrivia sobre cuina. Feia col·laboracions sobre costumistes, sobre el poble, amb una revista comarcal provincial que havia aquí a Girona,
1: sí.
2: I llavors me publicaven coses de costumistes, sobre el mercat, sobre no sé què, i diferents coses. El que passa, jo sempre havia volgut ser escriptor. Llavors me vaig fer cuiner per guanyar-me la vida i, mira, doncs, mentre me guanyaré la vida siguen cuiner. A part de que el meu pare ja era xef de cuina i tal, i per família doncs, ja me venia prou fàcil, no? Però jo no volia ser cuiner. De fet, quan vaig començar, ningú volia ser cuiner en aquella època. A la cuina arribaven els que no estudiaven, els emigrants, i eren... Era un ofici d'últim recurs, d'acord?
1: Yeah.
2: Va ser molts anys després, cap als 80, no, cap als 90, per ahí, que es va posar de moda ser cuiner, sí. I la gent volia ser cuiner, però als anys 50...
1: Sí que no es valorava.
2: 70,
1: ara els xefs...
2: No, es valorés, estava fins i tot mal vist.
1: Que un home cuinés o una dona, o només era professió de dona?
2: No, l'ofici de cuiner era un ofici que no tenia cap prestigi social i ningú volia anar a cuinar, perquè la cuina sempre ha sigut un ofici, i ara encara, però abans molt més, un ofici molt dur, molt esclau, moltes limitacions, molt complicat, i no tenia cap prestigi social. Tu deies que eres cuiner i...
1: Sí, era com
2: de...
1: sí, no ho teníem valorat, cosa que ara sí, evidentment un bon xef.
2: Clar,
1: es valora i...
2: Gigantí, sí, sí.
0: S'ha potenciat molt, des de Ferran Adrià, des de programes com Masterchef, que vulguis o no, ajudant a promoure, doncs...
1: Què et sembla tu, Masterchef, Enric? Va, fes una crítica.
2: No, amb una palabra, horrible.
1: Ho ha definit.
2: El trobo horrible. Masterchef explica un tipus de restauració,
1: sí.
2: Que avui dia ja no té cap sentit. Està explicant, no sé si heu sentit ara aquests últims mesos, aquests últims dos o tres anys, que s'està començant a parlar de l'explotació de la gent de l'hostaleria, d'aquesta gent que van a... d'aquests estagers que van i treballen gratis i són explotats. Els estagers, s'està parlant molt de tot això i s'està parlant molt de que ara ningú vol estar a la cuina una altra vegada, perquè és un puesto que s'ha basat sempre en l'explotació del treballador, no ens enganyem. I llavors ara s'està començant. I Masterchef va molt d'això. Va molt d'aquest rotllo del cuiner, el cuiner de trobar el servei encara que te tallin la llum, encara que te trenquis un braç, i has de fer no sé què, i molt exigent, i molta bronca, i la cuina no...
0: Bueno, però avui els tops, aquest, ara no me'n recordo el nom, però aquest cuiner que ha guanyat a la Diverso, el de Madrid...
1: David Muñoz?
0: Sí, ja ha pres la decisió de tancar per les tardes i de dilluns a divendres, o alguna cosa així, o sigui que cap de setmana ja no treballa. O sigui,
2: clar. Sí, clar.
1: Però clar, vas amb un restaurant...
0: D'aquests n'hi ha un, evidentment, però que ja s'està començant.
2: I tots ho estan començant a fer, perquè esclar, però s'han vingut obligats a això. Per la crítica social, perquè ja no troben personal, perquè l'Estat fins i tot, per exemple, des que van començar a fer això de fitxar els treballadors, no es controla més.
1: Clar.
2: Però vull dir, aviam, aquest és un tema que no m'agradaria estendre'm aquí.
0: No, totalment.
1: Ja ha fet el seu pensament a l'Enric Leal.
2: Però bueno, que Masterchef simbolitza una mica aquesta cosa.
0: Sí, però bueno, també és veritat. També és veritat
2: sobretot,
0: que...
2: Sobretot, terrible, com fan el Masterchef de nens, que fiquen nens en ganivets, allà tallar per ajudar.
0: Totalment, però sí que és
2: veritat. Ja fer un servei de...
0: Sí, totalment, perdona. Sí, però dic que també hi ha altra gent i hi ha una altra manera de veure-ho, que és que, bueno, que potencien una mica doncs, el que sap cuinar, no? Que bueno, pues, guanya, diguéssim,
2: bueno, sí.
0: Jo crec que és un guiny a la cuina, no? Entre cometes, no?
2: Sí, però és un espectacle culinari, que també entra molt en el rotllo reality.
0: Evidentment, però bueno, són coses...
2: Perquè te salvarem la vida.
0: Sí, totalment.
2: Però, mira, un programa, per exemple, que trobava excel·lent, d'aquest estil, que es va fer un parell d'anys que ho feia en Xicote, que era aquell de, com es deia, aquell de xef que ja anava amb cuines professionals.
0: Sí. Aquell també ensenyava una raritat, Després no sabem
2: Allà eren xefs de cuina professionals que anaven allà i no hi havia aquesta reality.
0: I després també estarà Arguiñano, que ha portat durant molts anys, també ha ensenyat la cuina. Bueno, Judit, però...
2: Sí, però quantes dones... L'Arguiñago no ha anat mai a Masterchef, tampoc.
1: No.
2: I ha dit sempre que aquesta cuina no s'ha d'ensenyar.
1: Bueno, tothom té el seu estil. L'Arguiñano sempre té el seu estil, cuinant amb els seus acudits, amb el julivert...
2: És un altre rotllo. L'Arguiñago és el Masterchef de l'univers.
1: No, però el tema aquest dels cuiners, que tu dius que abans no estava valorat la feina que fan, també dintre de lo que cap ha anat evolucionant la tècnica cuiner.
2: Molt.
1: Aviam, perquè fer una truita o fregir o fer quatre coses, tothom en sap. Però, d'alguna manera, imaginar un plat o donar-li la volta, això és el que es valora i el que costa de fer. Cosa que dius, Patxa, per exemple, allò de fa 20 anys el pollastre amb llagosta, això no t'ho hagués comprat ningú, Enric. Però ara no t'ho hagués, no, perquè ho veien absurd. El que passa és que també nosaltres hem anat evolucionant i que de vegades som més exigents també amb la cuina, o no? Tu t'has trobat amb gent
2: tinc les meves dubtes. Sí que és veritat que el client ha anat aprenent,
1: sí.
2: M'entens? Però jo crec que estem evolucionant en aquest sentit. La gent està deixant d'interessar-se per la cuina. Una cosa és que t'interessi això, l'alta cuina, les estrelles Michelin, la moda i tot això.
1: Ah, això és
2: però
1: diferent.
2: Però interessats per la cuina de debò, per la cuina que no és cuina espectacles,
1: ah,
0: jo parlaria... Jo crec que la gent sí que està interessada per la cuina, el que no té temps de cuinar. És a dir, jo crec que tots volem menjar bé,
1: sí,
0: i volem menjar saludable i volem menjar qualitat, i així ja estem tots d'acord aquí.
1: Però això necessita temps.
0: Però necessitem diners i temps. I clar, tot això doncs, avui dia és complicat. Però per el tema, sobretot...
2: Bueno,
0: tema
2: tot això podíem discutir. Si
0: ja, evidentment, podem discutir
2: tot. A diverses
0: tot.
2: Persones del nostre estorn quantes sèries de Netflix estem mirant,
0: ja
2: ho veuríem.
0: Sí.
2: Saps què vull dir?
0: Ja, també,
2: fi,
0: és veritat.
2: No sé què.
0: Tens raó.
2: Pensa que hi ha gent que hi ha gent que s'aixeca a les 4 del matí per sortir a córrer.
1: Ah, això també és veritat, eh? Si pot fer això, també pot fer l'altre.
2: Ja tens tot el que vulguis.
1: Exacte.
2: Ja tens tot el que tu vulguis.
1: Nosaltres fem el que ens agrada. El que ens costa una miqueta més ho deixem per l'endemà o que ho faci un altre.
0: Exacte.
1: Que és veritat.
2: El dels diners ja seria un altre tema. Això ja seria un altre tema.
1: És que
2: avui dia menjar bé costa molts diners, sí.
1: Hem de distingir el cuiner que li agrada cuinar, que disfruta amb la seva creació, del que ho vol fer-ho, però a sobre guanyar diners a sobre. Vull dir, jo et venc això, però vull també el meu, el
0: bueno,
1: meu
0: Judit,
1: interès.
0: És que, a veure, no tindràs un restaurant si no és per guanyar alguna cosa.
1: Bueno, però hi ha restaurants i restaurants. Ojo.
2: Estem barrejant moltes coses.
0: Exacte,
2: aquí.
0: Sí. Jo crec que és un
2: estem
0: tema...
2: Estem barrejant moltes coses.
1: Quina llàstima que...
2: La gent que cuina a casa seva per ells. La cuina professional és una altra història.
0: Exacte.
1: Bueno, però les persones que porten molts anys cuinant també tenen els seus secretillos a l'hora de cuinar,
2: sí,
1: i no es té que dir de menys un plat, perquè un plat servit al restaurant no. O servit a casa pot ser millor el de casa que el del
0: totalment,
1: restaurant.
0: Totalment, mil vegades pot passar.
1: Clar,
0: sí.
1: Perquè ja quan us demana...
2: Que
1: no.
0: Igual que els pastissos, hi ha pastissos casolans que segur que són molt bons que els de pastisseria, perquè cada
1: un... parlant... La jefa de la pastisseria.
0: No, no, no, que a veure, que, és que si hi ha una persona que és superprofessional i ho fa superbé i té el punt agafat, doncs de vegades sorprenen. Sí, jo ho dic obertament, clar que sí.
2: Jo la pastisseria no estic tan d'acord, eh? La pastisseria és molt difícil.
1: No.
2: Crec que no deixa tant d'espai a la improvisació i a allò com la cuina en si mateixa. La pastisseria, no ens enganyem. Fer fins i tot un pa de pessic que te pugi bé a casa i tot això... És complicador. Només tens que anar a les festes de nens que tothom porta pastissos i coses.
1: Sí.
2: Per
1: veure
2: això que t'estiguin, que és espantós.
0: Jo crec que tot costa, tant la pastisseria, la bona pastisseria com la bona cuina, perquè, clar, la bona cuina també teniu, jo què sé, el que són els forns aquests d'alta intensitat, no?, que teniu els, bueno, aquests forns
2: que
0: couen. Sí, però
2: tu saps que la pastisseria... és més complicada. Tu a la pastisseria has de comptar molt els grams, els minuts,
0: sí, això és veritat. No tens,
2: els graus...
0: No tens, com deia el Nacho, no pots rectificar, no? Aquí sempre podeu afegir una miqueta d'aigua, una miqueta de sucre, una miqueta de sal, no? La pastisseria és com,
2: sí,
0: com la passis, l'has passat.
2: Els pastissers i pastisseries se posen envellat perquè ho trobo dificilíssim.
1: Gràcies. Però bueno, quan un llibre de postres, Enric, quan un llibre de postres?
2: Vinga, no, que... De veritat és que no crec que ho faci. Les postres no han sigut mai el meu.
1: Ah.
2: I no sé, que, a més, això que parlàvem abans, de llibres de receptes i tot això, ja n'hi ha moltíssims. I a més, tampoc tenen gaire sentit ja anar fent llibres de receptes.
1: No.
2: I els meus llibres hi ha receptes, però hi ha receptes perquè venen amb una explicació, amb una història,
1: sí,
2: amb més coses, no? Però vull dir, si tu vols buscar ara postres, jo què sé, hi ha 50 milions de llibres, la gent entra al TikTok, entra a l'Instagram, entra a les xarxes... I pots trobar milers de receptes. Vull dir que potser tampoc calen fer més.
1: No, però...
2: Ara, si tu m'hi diràs que tinc unes receptes personals... Que...
1: Bueno, les faràs difícil, per tu, per la família, pels amics...
2: Clar.
1: Perquè jo, per exemple, jo no em dedicaré a la meva edat ara a cuinar. Per què no? Per què no? Perquè no em sortiria...
0: Encara
1: perquè...
0: tens temps, Judit, a fer-ho.
1: Sí, clar, soc jubilada i ja tinc tot el temps del món. Jo seria d'aquelles que embruta tota la cuina i després per fer una truita, Enric. Jo ho reconec, que això, els professionals com tu, vull dir, tampoc els agrada dir, bueno, ara aquestes posen 70 anys a cuinar, jo que porto 50 anys cuinant, no? Doncs això pels professionals, per persones com tu, que li posen carinyo, li posen dedicació i, sobretot, professionalitat, que jo et defineixo
2: bueno,
1: com...
2: Igual, no?
1: Et defineixo
2: una persona
1: així.
2: Una persona a casa seva que cuini també li fica carinyo, li fica dedicació. És que són mons diferents, no hem de barrejar les coses.
1: No, a les persones que saben cuinar. Seva... Jo no sé cuinar.
2: Sí, però...
1: No.
2: Ja.
1: Jo no sé.
0: És començar, Judit, és començar.
1: Jo soc, fa 50 anys que sóc becària i jo encara no hi he adelantat, Enric. Encara estic amb el procés d'aprenentatge. Escolta una altra cosa.
2: Digue'm.
1: Hi ha una recepta que m'ha xocat molt, perquè el que té l'Enric és que els hi posa a les seves receptes noms una mica diferents, perquè ho vaig veure... Sí, sí. I n'he trobat una recepta que és el peixo palo.
2: Sí, però això no és una, no és una cosa meva, eh?
1: Ai, el peixo palo. És que no sé ni el que és... Tu l'has sentit mai, Montse, el peixo palo?
0: No.
2: Peixo palo, sí.
0: És com un espeto o algo així.
1: És de bacallà.
2: No. No és... no és que és de bacallà, és bacallà. El peixo palo és una... no és una recepta.
1: Ah,
2: el peixo palo...
1: És una classe de peix.
2: No, és bacallà. És... Nosaltres coneixem el bacallà salat, d'acord? Que és el bacallà fresc cultivat amb, curat en sal. Però també existeix el bacallà sec, que està més al nord. Vull dir, això del bacallà salat és molt al Mediterrani, i així. Però, per exemple, al nord d'Europa, Noruega, Suècia, Holanda, cap amunt, se feia molt el bacallà sec. I llavors ells, en comptes de salar el bacallà, doncs el netejaven, el penjaven i se seca.
1: Al sol.
2: I llavors, això, un cop que està sec, deshidratat, doncs té un aspecte així com això, com un pal.
1: Vale.
2: I és un producte tradicional que abans es cuinava molt, fins i tot aquí a Sant Feliu, durant molts anys, havia la cuina de peixo palo, unes jornades, que duraven un mes a l'hivern, que es feia la cuina de peixo palo.
1: Imagina't,
2: i es va callar sec.
1: Però és que imagina't lo malament que estem la Montse i jo, perquè no sabíem ni el que era el peixo palo.
0: I després l'hidrates una altra vegada.
2: Heu d'agafar el estall tradicional, ara que està l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, està promocionant molt el llibre que ha tret, és el... com si no, el Badecoeum de la cuina catalana, mirar-los bé. Tot això és cuina tradicional, tradicional. Fins i tot el peixo palo és un dels ingredients fundamentals, un altre plat molt tradicional, molt català, que és niu de Palafrugell.
0: Tenim que fer un programa de cuina tradicional.
1: Enric, tindràs que vindre un dia aquí a l'estudi, ja en persona, amb tots els teus estris aquí, i ens prepares un plat, Perquè no pot ser això, que només escoltem això i l'altre i se'ns fa la boca aigua, No pot ser això, Enric. Hi ha una altra recepta, que aquesta, peus de porc amb gambes.
2: Sí, el que, bueno, peus de porc, el que us comentava abans.
1: Peus de porc amb gambes, que també és una combinació que, bueno, aquesta podia ser una miqueta més normal, però, bueno, també déu-n'hi-do, que, a més, diu que és el clàssic de la Costa Brava, o sigui, vas a un restaurant allà i demanes peus de porc amb gambes i t'ho serviran, no?
2: Ho pots trobar fàcilment, sí. Bueno, per tant, el que us deia abans és la cuina de mare muntanya. És un plat molt tradicional, però és el mateix, és un plat que porta el peu de porc cuit, sofregit, picada i les gambes.
1: Oi, és que ho fa tan fàcil, Montse, l'Enric?
2: És això, no té gaire més misteri.
0: És com el simitomba, és algú semblant o...?
2: No, el simitomba ja és una altra història. El simitomba és un plat tradicional de Tossa, que és un suquet de peix, vale? Que és un suquet que porta ceba, patata, és com un suquet.
0: Vale,
2: llavors,
0: però...
2: la diferència és que se li posa un alioli i el simitomba és perquè és un llesc que se fa amb la cassola, que si li donen voltes per anar barrejant la patata amb l'alioli del peix, per això es diu simitomba.
0: Vale, però té res a veure amb el mar i muntanya. Vale.
2: No.
0: Vale,
2: és un plat de peix, sobretot de rap.
0: Vale, gràcies per l'aclaració.
1: Escolta, una coseta, Enric, ja que has tingut l'amabilitat d'entrar aquí en directe al programa aquest, que amb tant de carinyo fem la Montse i jo, i que porta per el nom Cuigós l'aventura de cuinar, perquè per mi cuinar és una aventura, Enric. Per tu no ho sé, però per nosaltres sí. Tots aquests llibres que has escrit, vinga, fem una mica de publicitat, i on els podem trobar, els teus llibres, i que els nostres oients puguin veure aquestes magnífiques fotografies, aquesta història que hi ha amb tots aquests paisatges de muntanya, per què es fa aquest menjar? En quines llibreries ho podíem trobar?
2: Bueno, totes les llibreries de Catalunya. Qualsevol llibreria nova, ara mateix, fàcilment, o sigui, clar, tinc llibres fa diversos anys fins ara. Ara, els que estan en línia encara, doncs seria aquest últim, Paisatge a la Cassola, que és de Cossetània,
1: la batalla...
2: que és el tercer llibre que faig amb ell.
1: I la...
2: Paisatge a la Cassola.
1: Paisatge a la Cossetània Cassola.
2: A també ha publicat aquesta novel·la, que és La batalla de Cambrils.
1: Correcte.
2: D'acord?
1: Sí.
2: Llavors, el llibre anterior, que es deia Deliciós mar, que explicava tots els peixos i tot el que és la cuina del mar del Mediterrani, també de Cossetània, i
1: pertany
2: a la mateixa col·lecció que tu me deies abans, de Sofregit.
1: Sofregit.
2: Tots tres.
1: Vale. Doncs...
2: Llavors, el Mar i Muntanya és d'Edicions Viena, que és de l'any passat. També es pot trobar fàcilment a les llibreries.
0: Per començar, quin ens recomanes? Per començar...
1: Home, jo el Sofregit, que és el llibre que estima molt l'Enric Hercé.
2: Sí, perquè és el...
1: Veus?
2: és el de Xile.
1: És com li agrada? Ai, si ja ho sabia, eh? El sofregit que...
2: Però bueno, tots no... són molt d'allò, eh? Perquè també aquest que vaig fer l'anterior, aquest de l'edició Smart, també és un llibre que vaig estar 2 o 3 anys fent-lo, que explico tota la meva experiència amb el peix, amb el marisc, com sento jo la cuina del mar, que és molt important per mi. I aquest últim de Passatge a la cassola també és un llibre que m'agrada molt fer-lo, que té molta contemplació, molta reflexió sobre el paisatge, sobre la història de la cuina catalana, que no oblidem que és una cuina que té 1000 anys d'història i és l'única cuina d'Europa que té 1000 anys d'història, que vol dir que té bibliografia i que té receptes que tenen 1000 anys, m'entens? I que ens ha fet com som, també és un llibre que m'estimo molt.
1: Escolta una cosa, Enric, i t'ho dic en directe, eh? I sé que tu pensaràs, tu podries el dijous que ve entrar un altre cop en directe i continuem aquesta conversa, què et sembla?
2: Tindríem que parlar-lo després, perquè aquesta setmana es vaig una mica liada amb diversos...
1: És que jo m'he quedat en ganes de saber més coses. Montse, tu no t'has quedat en ganes de saber més coses?
0: Doncs sí, m'agradaria saber quin és el seu menú, per exemple, un dia qualsevol seu, a veure quin és el menú que ella es menjaria cada seva o que tenia al seu restaurant.
1: Ui,
0: es nota també que viu al costat del mar, per aquest amor que té amb el mar, amb els peixos, no?
2: I amb els peixos, a la Costa Brava.
0: Sí, es nota aquest amor que tens en el mar.
1: Doncs
0: és amor mutu, eh? Jo també tinc un amor intens en el mar.
1: Doncs escolta, Enric, ho deixem aquí i jo ja parlarem després, però aquesta conversa s'ha de continuar i ens has d'explicar moltíssimes més coses, que en aquests minuts no hem tingut oi que no n'hem tingut
0: no
1: prou,
0: tingut
1: Montse?
0: Temps.
1: Perquè la Montse i jo tenim moltes preguntes per fer-te. Quedem així?
2: Molt bé.
1: En parlem després?
2: Quedem així, parlem.
1: Gràcies, Enric. Bon cap de setmana. Adéu, maco. Igualment.
2: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Bé, doncs ara en aquesta part sabeu que tenim els postres de la pastisseria Arenas i la Montse Arenas, que ens ho ha preparat per aquesta setmana. Ho escoltem? Som-hi!
1: Avui parlarem d'un dels grans símbols gastronòmics de la revetlla més màgica de l'any, les coques de Sant Joan. Quan arriba el 23 de juny, els carrers s'omplen de petards, les places de fogueres i les cases de reunions familiars i d'amics. Però hi ha una cosa que mai falta a la taula, una bona coca de Sant Joan. Durant els pròxims minuts descobrirem la seva història, els seus orígens, les varietats més populars, curiositats i també com ha evolucionat aquesta tradició fins als nostres dies. La revetlla de Sant Joan és una de les celebracions més estimades de Catalunya. És una festa vinculada al solstici d'estiu, un moment molt especial en què celebrem l'arribada del bon temps i els dies més llargs de l'any. És la nit més curta de l'any. Des de temps antics, les persones encenien foc per simbolitzar la força del sol. Amb els segles, aquestes celebracions paganes es van fusionar amb la festivitat cristiana de Sant Joan Bautista. Avui en dia, la nit del 23 de juny, continua sent una nit de festa, llum, foc i convivència, i evidentment també de bona gastronomia. Per què es menja coca per Sant Joan? Doncs perquè la coca és més que unes postres, representa la celebració, l'abundància i el fet de compartir. Segons expliquen alguns historiadors, la seva forma allargada i ovalada simbolitza el sol, que és el protagonista absolut d'aquestes dates. Altres teories indiquen que era una manera d'aprofitar els ingredients disponibles després de les collites de primavera. Sigui com sigui, el cert és que la coca s'ha convertit en un element imprescindible de la revetlla. És més, Sant Joan sense coca ni petards, quasi bé no és Sant Joan. Però què és exactament una coca? Doncs quan parlem de coca, en realitat estem parlant d'una família molt extensa de productes, perquè a Catalunya hi ha coques dolces, salades, de forner, de recapte, de sucre, de vidre i moltes altres varietats. Però quan arriba Sant Joan, les protagonistes són les coques dolces. La base de la coca tradicional és una massa fermentada que s'enriqueix també amb mantega i oli i ous. La massa fermentada vindria a ser la base de farina i llevat i aigua, però aquesta s'enriqueix també doncs, amb mantega, amb ous, de vegades se li posa llet i nata, i està aromatitzada amb ralladures com de llimona, de taronja i també porta també anís i també podem posar alguna espècie com canyella. A partir d'aquí apareixen les diferents especialitats. La reina de totes és la coca de fruita confitada. Si pensem en una coca tradicional, probablement imaginem la coca de fruita confitada. És la més antiga i també la més representativa. A sobre hi trobem fruites confitades de diferents colors, com les cireres vermelles o verdes, el meló, la taronja o bé aquest meló vermell que no és meló, que és síndria. També hi solen haver pinyons, o també hi posen ametlles, depenent l'establiment o l'obrador que ho faci, i evidentment també té una capa generosa de sucre. És probablement la coca que millor representa la tradició. Una altra de les grans favorites i protagonistes de la nit és la coca de crema. La combinació de massa esponjosa amb crema pastissera és un èxit assegurat. La crema porta suavitat, aromes de vainilla i canyella i una textura molt agradable. Moltes pastisseries asseguren que és una de les més venudes, especialment entre aquelles persones que no són gaire amants de la fruita confitada, que cada cop hi ha més persones doncs, que la fruita confitada no els hi fa tant el pes. En moltes ocasions també es complementa doncs, amb els pinyons, les ametlles deminades i el sucre per sobre. La coca de llardons és una coca molt catalana. Els llardons són petits trossets cruixents derivats del greix del porc i encara que pot semblar una combinació sorprenent, el contrast dolç de la massa amb el sabor intens dels llardons, el resultat fa que sigui espectacular. Aquesta coca acostuma a ser més gruixent i té una personalitat molt marcada. Hi ha qui diu que és la coca més estimada i hi ha qui diu que no, això és una miqueta al gust del consumidor, no? O t'encanta o no t'agrada. Però el que és segur és que forma part del patrimoni gastronòmic català. I els gustos canvien i la gastronomia també, per això moltes pastisseries també incorporem noves propostes com la coca de xocolata, les coques farcides com de trufa, de nata, també de crema cremada, de mascarpone, amb fruita fresca, amb farcits innovadors, doncs com el fastuc, amb l'oreo, com habitualment doncs, anem comentant aquests sabors doncs, que van ser la moda que està marcant aquests últims temps, i també doncs, algunes pastisseries creen edicions especials per cada any. Això fa que moltes persones visitin diferents establiments buscant doncs, aquestes noves experiències. Durant els dies previs a Sant Joan, els obradors vivim una autèntica marató, molts professionals treballen de matinada per tenir totes les coques preparades, és una de les campanyes més importants del nostre sector i la veritat és que preparar una bona coca requereix doncs, experiència i temps. Cal respectar la fermentació de la massa, controlar les temperatures, seleccionar els millors ingredients de qualitat, com per exemple els pinyons, que són un exemple d'ingredient valorat, però també un dels més cars. Per això, una bona coca artesana és el resultat de moltes hores de feina. I cada família viu Sant Joan segons la seva tradició familiar. Hi ha qui compra la coca sempre al mateix lloc, a la mateixa pastisseria, hi ha qui li encanta fer casa. Algunes persones, per exemple, les mengen després de sopar, hi ha alguna que la menja doncs, a mitjanit amb els petards o hi ha qui també se la menja a l'endemà. Aquestes petites tradicions són les que donen valors a la festa, perquè les celebracions no només són grans esdeveniments, sinó també petits rituals que repetim any rere any. I com cada vegada hi ha més intoleràncies, també trobem cada cop més coques doncs, especial per a aquelles persones, com les sense gluten, les sense lactosa, les veganes o inclús una miqueta doncs, amb menys sucre o apta per diabètics. D'aquesta manera doncs, tothom pot gaudir d'aquesta tradició. En els darrers anys han aparegut concursos que reconeixen les millors coques artesanes de Catalunya. Els jurats doncs, valoren doncs, la qualitat de la massa, l'aroma, la textura, l'equilibri dels ingredients i la seva presentació. Aquests premis contribueixen a mantenir l'excel·lència i preservar l'ofici de pastisser. I aquest any la nostra pastisseria, doncs, com ja sabeu, ha estat reconeguda amb el segon premi a la millor coca de crema 2026. Respecte a la nostra coca de crema, és una coca de brioix tradicional amb crema natural. La massa de brioix és una massa enriquida, això vol dir que a més de farina, llevat, massa mare l'erenc, que nosaltres hi posem aigua i sal, incorporem ingredients com la mantega, els ous i la nata. Aquests ingredients fan que sigui molt més tendra. També li posem sucre invertit, que ajuda que sigui més esponjosa. I finalment, les essències i aromes com la ralladura de llimona, taronja, vainilla i canyella, que li donen aquest gust final. El resultat de tots els ingredients és un brioix enriquit amb molta esponjositat, una molla molt suau i gustosa. El procés de fermentació també s'ha de controlar perquè sigui el resultat el correcte. Posem també la nostra crema pastissera natural i intentem coure'l doncs, de la millor manera perquè sempre doncs, tingui aquest acabat daurat i perfecte. Un reconeixement que ens omple d'orgull perquè darrere de cada coca hi ha moltes hores de feina, dedicació i estima per l'ofici. I quan el jurat especialitzat valora una coca, no només jutjar el sabor, sinó que també doncs, mirar la qualitat de la massa, el punt de fermentació, com dèiem, la textura, l'aroma, la crema, l'equilibri en conjunt. No? Per això rebre aquest premi doncs, és un reconeixement a l'esforç de tot l'equip que treballa cada dia per mantenir viva aquesta tradició artesana i també satisfer doncs, els nostres clients. Esperem doncs, que aquest Sant Joan poder-lo gaudir també amb la nostra coca i amb les coques artesanes doncs, que podeu trobar també aquí a Molins de Rei. Per nosaltres el millor premi doncs, continua sent veure com les famílies doncs, de Molins de Rei i dels pobles del costat, doncs, els nostres clients continuen doncs, gaudint d'aquestes coques durant la seva nit de Sant Joan. No? Així que aprofitem aquest espai per donar les gràcies a tots els clients que any rere any confien en nosaltres. Aquest premi també és vostre. Aquest Sant Joan, doncs, gaudir d'aquesta tradició d'una bona coca artesana, una coca que és capaç de reunir avis, pares, fills i nets al voltant d'una mateixa taula, un símbol de festa, de cultura i de pertinença. Tant si sou de coca de fruita com de crema, de llardons o de xocolata, el més important és compartir-la amb les persones que estimeu. Que tingueu una magnífica revetlla, gaudiu del foc, de la música, dels amics i de les tradicions. I també doncs, dir-vos que no hi ha una parella millor que la d'una bona coca acompanyada amb un bon cava.
2: Doncs fins aquí el programa d'avui. Desitjo que us hagi agradat aquesta entrevista que li hem fet a l'Enric Herce i gràcies també a la Montse per aquestes coques de la Revetlla de Sant Joan, que per cert, que ho passeu molt i molt bé i mengeu la coca de crema, la segona millor. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional. I el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que per amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en el sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
3: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.
4: Informació local.
5: Avui continuen les xerrades per la prevenció dels efectes negatius de les onades de calor i amb consells també per tenir una revetlla de Sant Joan segura. La xerrada es fa aquest vespre a 8:15 al local de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, al carrer Ferran Agulló. Demà divendres es presenta la novel·la de José Antonio Agudo a la Biblioteca El Molí. A 7:15 de la tarda, Zekelei és el títol d'aquesta novel·la situada a Londres a l'època victoriana. Demà a 8:15 a la biblioteca. I també demà comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins, que suposarà que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i la proposta ha de valdre entre 6 i 8 euros fins al 5 de juliol. Es durà a terme aquesta campanya i la peculiaritat d'aquestes tapes és que totes tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme. Justament parlant de ciclisme del Pas del Tour de França, recordem l'exposició que es pot visitar a Can Ametller fins al 5 de juliol amb quadres de gran format de Miguel Soro, amb imatges de ciclistes, tot temes vinculats al Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes de 7:15 a 9:15 i els diumenges del matí de 12:15 a 2. I aquest diumenge, parlant de ciclisme, passa la volta ciclista femenina per Molins de Rei, per la carretera, i ho farà a 2:15. Ja una estona abans, és a 12:15, hi haurà afectacions a la circulació i accessos als guals. Hi haurà carrers afectats com el Terraplè des de Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i les avingudes València i Barcelona. Pas de la volta femenina diumenge a 2:15 per la carretera. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Soc la Sílvia Amorós i ens retrobem avui amb un relat que desvetllarà a nosaltres pura inspiració de superació. Vull compartir i donar visibilitat des d'aquesta finestra, que és la ràdio, una aventura de vida única, que representa exactament allò que pretenc fer-vos arribar amb aquest espai en el que tenim molt present el misteri que és la vida. Ella avui aportarà veu i referències de lluita i superació. La seva història és digna d'estar en un guió de pel·lícula i, o, com vam parlar les dues en el seu dia, de posar en negre sobre blanc el seu viatge personal per mostrar a d'altres que renéixer en vida és possible. Fa 3 anys enrere vaig escoltar per una emissora catalana de renom dues històries de superació d'unes persones que van viure en pròpia pell catàstrofes colpidores que han passat a la història moderna. Un d'ells era un supervivent de l'accident d'avió que va passar als Andes i l'altre una supervivent del tsunami d'Indonèsia. Compartien en una entrevista preciosa què va ser el més significatiu

0: No m'allargaré més en la presentació perquè amb el que ve a compartir quedarà clar el missatge vital i de com l'amor és finalment el misteri més gran que tenim els éssers humans. Mary, benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies.

0: don't!
1: A deer, a female deer.
0: Ray!
1: A drop of golden sun.

0: Toma ja.
1: Fantàstic, és que...
0: Estaves ballant.
1: Sí.
0: Deies que la miraves, la veies en bucle, aquesta pel·lícula.
1: En bucle, totalment, totalment. I ara, mira, és que m'ha fet passar els nervis i tot, o sigui, és que...
0: Com la música ens cura, eh?
1: Sí, ens calma
0: i ens tranquil·litza.
1: Sí.
0: Bueno, estàvem dient que haguessis pogut fer perfectament teatre musical.
1: Sí, segur que m'hagués encantat, perquè tot el que era ballar, cantar, actuar, interpretar, m'encantava.
0: Sí. Com ens inspira, el tema de la música i l'alegria amb la que connectes. Doncs això, que t'he posat aquesta banda sonora perquè té a veure amb els teus orígens i com fem aquí a Ràdio Molins, al Misteri de la Vida, m'agrada molt que expresseu d'on veniu, perquè així les persones puguin seguir aquest fil, no? És com anar-te llegint petites històries, biografies, que cada vegada que emetem el programa, doncs algú expressa, no? I que segur que eres una nena plena d'imaginació, de somnis, de sensibilitat, ho sé, Déu era tinta, eh? Ja ho anirem desvetllant. Llavors, bueno, digues el que vulguis de tot això que nombrem.
1: Jo vaig néixer a Amposta, en poblet del Delta de l'Ebre, que no tenim família allà, però bueno, els meus pares van anar allà buscant-se la vida, com molta gent, i allà ens van acollir superbé. I bueno, vaig tenir una infantesa doncs, a un poble petit, feliç, lliure, jugant als carrers. Jo era supercreativa, muntava balls amb les veïnes, fèiem obres de teatre amb la meva germana, construíem cabanyes, m'encantava dibuixar... les meves joguines preferides eren la Xabel i el Pinipon, que encara en tinc alguna a casa, tu ho saps.
0: La Xabela, es deia?
1: La Xabel, que era Xabel. Com la competència de la Barbie, però jo mai vaig ser de Barbie, jo era la Xabel i els Pinipon.
0: De Pinipon n'havíem parlat tu i jo.
1: Sí. I llavors això, pel·lis en bucle, pues, Sonrises i Làgrimes, Annie, Mary Poppins i després Fantasia, no? I La Història Interminable, Els Goonies, Dentro del Laberinto, bueno, tot això.
0: Tot un món imaginari molt potent.
1: Sí.
0: I sembla que també hi havia molta relació amb una família, no? Que deies que eren com...
1: Sí, bueno, com una si família doncs, que ens va acollir com si fóssim seus. Llavors jo tinc uns avis de no sang, que estaven allà, la seva

0: filla va ser la meva padrina, i bueno, i mira, aquest dissabte baixem per anar a veure la família.
1: O sigui que teniu relació,
0: sí.
1: Encara que vosaltres ja fa temps que no viu allà,
0: sí.
1: En Posta.
0: Totalment.
1: Molt bé. No vols dir els noms?
0: Bueno, la Lala, que és com la meva iaia d'allà, i el Lucre, que ja no està entre nosaltres, però el tio Lucrecio i la Lala, i la meva padrina, que es diu Vianney, que jo també... Es van plantejar els meus pares dir-me Vianney, però bueno, al final va ser Meritxell.
1: Meritxell, eh? Que et fas dir Meri, perquè jo et conec
0: sí,
1: per Meri.
0: Sí, Meri o Txell, ara últimament més Txell.
1: Ah, sí, eh? Ah, mira, vamos cambiando y creciendo, eh?
0: Sí.
1: Doncs molt bé, deies tot això, no?, de que havies estat una infantesa majorment feliç i lliure.
0: Sí.
1: Perquè estaves molt en contacte amb la natura, que
0: sí.
1: És el programa que vam
0: bueno,
1: fer la setmana
0: amb la
1: passada.
0: Natura i amb la llibertat, no?, d'anar al col·le sola caminant, tornar, després els meus pares, doncs, sobretot la meva mare va aprofitar, no, aquesta infantesa, doncs, perquè féssim moltes coses, fèiem ballet, fèiem dibuix, fèiem solfeig, o sigui, per desenvolupar totes aquestes coses en aquesta edat.
1: Tu recomanes que en aquestes edats les criatures facin tots aquestes...
0: Si els hi agrada, sí, perquè, per exemple, la meva germana no li agradava el solfeig i diu que odiaven el solfeig. Llavors, per
1: també
0: què,
1: nens,
0: no?
1: També hi ha nens.
0: Vull dir, però, bueno, a mi el ballet m'encantava i fèiem de tot, des de clàssic fins a modern, fins a espanyol, fins a jazz, de tot, no? I també gràcies a això, doncs, aprecio molt la música clàssica i tot això, i després vaig tocar una mica el piano i...
1: Bueno, una mica no. Tu bueno, toques bé el piano.
0: Bueno. Una miqueta.
1: Doncs molt bé. Jo sé que hi havia aquestes pel·lícules que ens has nombrat, no? Mm-hmm. Deies que David, el Nomo, Los Pitufos i la família Telerín són bueno, unes sintonies que t'emocionen.
0: Sí.
1: Per què t'emocionen? Amb què et connecten? Què és el que t'aboquen?
0: La fantasia. Perquè jo, els gnomos, jo em pensava que existien, o sigui, i tenia un llibre de gnomos, i mira la seva història, i on viuen, i jo tot allò ho vivia com a algú... És que em fascina, bueno, i ara de gran doncs feia, vaig fer una escultura d'un gnomo, amb fang i casetes de gnomos, o sigui, la fantasia, les fades, tot això és un món que hi penso i em fa volar, o sigui...
1: Et connecta amb una alegria, eh?
0: Sí.
1: Profunda.
0: Sí.
1: Bueno, això de que no existeixen, hi ha gent que no ho diria així.
0: Sí, bueno, per l'Anglaterra hi ha zones de, no, aquí la carretera no, que passen los elfos i los gnomos, no? Bueno... Potser sí.
1: Doncs molt bé, ara et posaré una sintonia que jo sé que també t'agrada molt i que és un peliculón de la nostra època que també ens va fer somiar molt. Era com, després ja va haver tot el dels Pirates del Caribe, però abans dels Pirates del Caribe jo crec que va ser aquesta
0: hombre,
1: la primera.
0: Hombre, i tant.

0: Bé, Mary, els Goonies.
1: Els Goonies, quin peliculón.
0: Sí, perquè nosaltres, no, clar, hi ha molts efectes especials i el croma, no? Que en aquell moment suposo que algú també utilitzaríem, però no amb la quantitat que es fa fer servir ara. I realment era molt currat, igual
1: era
0: que les d'Indiana Jones.
1: Era molt currat, però bueno, els personatges, el missatge de la peli, no? Val. O sigui, hi ha el tema de la injustícia, que els volen fer fora d'allà perquè venen els especuladors. Jo ja tenia molt sentiment aquest de la justícia,
0: de la lluita,
1: pel que veig, no?
0: Sí.
1: I després això, no? La colla, com la colla fa per intentar salvar aquelles cases i que no hagin de marxar i tota, i l'aventura, no? Després l'aventura... I els personatges, el Gordy, l'Slot, que és aquell que està deforme, no? Els Fratelli, que són els dolents,
0: sí.
1: Totes aquelles coves per on passen, i és que és una passada.
0: Movien totes les emocions, no? Des de la injustícia, però també la ràbia i també la por, no? Perquè hi havia moments així una mica que feia com impressió, no? Perquè aquell personatge que dius que està deforme impacta, però després resulta que és dels més bons.
1: Clar, i el tenen allà... discriminat, tancat amunt d'això i no, pues tot això ja eren missatges importants, no? Llavors...
0: Quina edat hauries tenir, tu? Perquè tu ets més jove que jo.
1: No sé quina edat, no sé quin any va sortir. Jo soc del 79. Potser...
0: No ho recordo. Jo potser la vaig veure ja amb 13, 14. Sí, hauria de ser joveneta.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Que bo, que bo. Doncs gràcies per haver-nos recordat a tots els que hem vist aquesta pel·li, perquè és veritat que hi havia molt missatge darrere totes aquestes posades en escena, en aquest cas en una pel·lícula. Segueixes explicant com va anar tot, com va anar engegant i per anar fins a on volem anar a compartir avui, no?
1: Sí, doncs jo vaig estar en posta fins als 10 anys, llavors els meus pares es van, bueno, separar, juntar diverses vegades, però bueno, això ens va fer com voltar a Madrid, Cerdanyola, tal, fins que la fi vam acabar a Sant Cugat, que és on he viscut més de temps,
0: sí.
1: No? Tot i que jo em sento ampostina. I, bueno, si ara ho miro en perspectiva, doncs crec que sortir d'Amposta i les circumstàncies familiars, doncs potser perdre aquests dos filars que són la mare i el pare, no? Perquè ells per circumstàncies doncs, tampoc van poder estar tan presents com haguessin volgut, no? Doncs jo crec que a mi se'm va trencar alguna cosa per dins, se'm va crear com un forat, jo sempre dic que tenia com un forat negre aquí a l'abdomen, no? I que era com...
0: Un buit.
1: Com un buit, sí, com un agujero de gusano, no? Que se t'emporta. I vaig entrar com en aquell estat i vaig estar així, pues 25 anys, que se dice pronto. No? I ara me n'adono doncs, que no. Clar, que aquells 25 anys no vaig viure, vaig sobreviure.
0: Totalment. Totalment.
1: Sí. I, bueno, evidentment la vida va passant, tens èpoques millors, èpoques pitjors, però ni les millors són destacables perquè sempre tens aquesta, com aquest pes que t'empuja cap a baix, no? Tot i així, com jo era doncs, molt buscadora i bueno, vaig fer moltes teràpies al principi conductistes, que bàsicament són tiretes o parxes que et posen, no? Però als 26 anys vaig descobrir la Gestalt, doncs, i jo crec que allà va ser l'inici d'un camí de recerca i d'aprenentatge emocional doncs, cap a mi mateixa i d'introspecció, no?
0: Vas estar 15 anys, no?, fent tota aquesta...
1: Sí, perquè va ser la Gestalt, després va venir la teràpia psicocorporal...
0: D'integració psicocorporal.
1: Integració psicocorporal amb la Sílvia. I, bueno, i algo que semblava que no es podria solucionar mai, no?, perquè sembla que les coses cronificades no es poden solucionar, no?, sobretot els temes més mentals, emocionals, psicològics, o inclús la gent amb ansietat crònica i tal... Doncs tinc que dir que sí que es poden solucionar. Que moltes vegades no trobes la tecla, però que sí que hi ha una manera de...
0: Però tu
1: de
0: vas buscar molt. Jo recordo quan ens vam conèixer, perquè a mi em van parlar de tu i va ser com, bueno, doncs aviam, no?
1: Sí.
0: I que jo sé que miraves amb una mirada de, bueno, aviam, no? Com que estaves buscant. Estaves buscant, aviam què et podia anar bé.
1: Sí.
0: I així jo, des que et vaig conèixer, ha seguit sent així. Sempre buscant.
1: Sí.
0: Per tant, ets una gran... Bueno, a part d'una campiona, una gran cercadora, no?
1: Bueno, sí, és veritat que potser aquest esperit tan buscador que tinc, digue-li esperit, digue-li instint de supervivència,
0: sí,
1: no?
0: També.
1: Perquè de vegades dius... A veure, la tovallola la vaig tirar diverses vegades, no? Mm. Però, bueno, però al final...
0: Si no, no havia de ser.
1: Si no havia de ser, no havia de ser, no? Mm, bueno, doncs sí, sí que em vaig moure molt i jo trobava coses, igual que la gesta em va servir per molt, però em va servir per conèixer-me, per treure'm capes, però no em va servir com per relacionar-me jo amb el món, amb la família, que era el que potser jo tenia més mancança, no? Aleshores, doncs, trobar la Sílvia, aquesta teràpia que és més relacional, doncs, va començar a obrir tota aquesta part, no?
0: És la que em va ajudar a mi, també, no? Mm-hmm. Perquè jo abans de poder formar-me com a terapeuta, jo vaig estar sent atesa amb aquesta teràpia d'integració psicocorporal i a mi em va donar un tema relacional i de comprensió del que em venia. Era a nivell relacional, perquè finalment naixem d'una mare, no?, d'un ventre, i en aquí ja està la primera relació.
1: No? Exacte, exacte.
0: Bueno, doncs això, que aquí hi ha una informació que depèn com tenen les coses, doncs et pot costar més o menys, no?
1: Uh-huh.
0: I que va ser molt clar que el teu procés, la temporada que vam estar acompanyant, no?, que jo venia, va ser molt relacional, de posar ordre, no?, en la família, en cadascú el seu lloc, no?
1: Sí, totalment.
0: Que és un tema sistèmic.
1: Sí, també vull afegir que paral·lelament a tot aquest procés que jo vaig tenir, estava, bueno, des de la infantesa s'estava covant una malaltia que cap metge va saber
0: Exacte.
1: Posar nom.
0: Exacte.
1: Fins que vaig tenir 31 anys, que ja vaig haver de deixar de treballar, que és quan ens vam conèixer tu i jo, més o menys, i que finalment doncs, va arribar el diagnòstic d'unes malalties invisibles que afecten majoritàriament a dones, que són la fibromiàlgia, la síndrome de químic múltiple, i el que ara es diu encefalomielitis miàlgica, que ja no es diu síndrome de fatiga crònica, que ho vull deixar cap, perquè aquest nom redueix una malaltia neurològica, immunològica, endocrina, a un simple cansament, i no té res a veure. Mm-hmm. Llavors, aquest nom ja no ens agrada, i és encefalomielitis miàlgica, que descriu molt millor el que ens passa, no? I aquesta, l'encefalitis miàlgica, que és el que més m'afecta, és una malaltia molt complexa, crònica, molt invalidant, i que és, perquè la gent ho entengui, és pràcticament el mateix que una Covid persistent molt aguda. De fet, es sospita que és una malaltia postviral, però que, bueno, durant 30 anys, com l'han patit dones, doncs no s'ha investigat ni s'ha fet massa, la veritat. Val. Però és molt limitant. I jo vaig anar tirant com vaig poder, però ja, per exemple, jo a la universitat, ja que em semblava d'entrar amb 20 anys, ja vaig tenir que buscar una universitat que estigués més a prop de casa, que pogués anar amb cotxe, perquè no podia aguantar el trajecte amb transport públic. Vull dir, tu vas vivint, però ja les coses et limiten. Fins als 31, que ja va ser quan ja vaig... Se'm va trencar totalment el cos i ja vaig quedar enllitada. I bueno... Teníem un dolor brutal, no podia menjar, no podia dormir, no podia respirar, i era una situació doncs, molt crítica, no? I l'univers em va portar a la Sílvia. I bueno, va tenir la valentia d'agafar el meu cas, perquè no crec que molta gent s'hi hagués involucrat.
0: Era un tema humà.
1: Sí, exacte. I bueno, tu tenies la convicció, o a mi em va arribar potser... d'alguna manera inconscient, que podia tirar endavant i que hi havia una altra manera de poder estar a la vida i va ser així.
0: Bueno, jo crec que vam creure l'una amb l'altra. Jo et veia i deia, aquesta dona...
1: Bueno, jo en quan et vaig conèixer, vaig sentir que em veies, no? Cosa que anteriorment doncs no m'havia passat amb els terapeutes, no? Però, bueno, crec que l'amor que hi vas posar i la dedicació doncs, van ser un dels factors que va començar a fer que jo em comencés a curar, no? I també que vas involucrar la meva família, perquè la situació doncs, era molt crítica, i que la meva família va respondre.
0: I tant.
1: Perquè
0: això
1: hi havia
0: molt
1: un desordre i unes relacions doncs, que no eren saludables. I, bueno, vas fer màgia.
0: Bueno, i us veu deixar, vosaltres. Jo recordo que sí que vaig transmetre molt clarament, jo sola no podré. els hi vaig dir molt clarament, i això no és la primera vegada que ho he posat de manifest, quan m'ha arribat segons quin tipus de cas, a dir, sola no ho faré, perquè és que no puc, és impossible. És impossible. Hem de fer equip, hem de fer cohesió. A més, tu venies, fixa't, no?, d'haver-te criat en comunitat, amb la Lala, amb el Lucrecio, amb la teva germana, el teu germà, en comunitat. Llavors, la comunitat, com la del Senyor de los Anillos, no?, la comunitat és la que va permetre que tu poguessis confiar de nou en la vida. Perquè tenies una gran desconfiança amb la vida.
1: Sí.
0: I aquesta va ser la màgia. Que realment veiessis que sí, que tots ens arremangàvem.
1: Sí, sí.
0: Un treball en equip, però és veritat que la que tenia que apretar a córrer, em refereixo a fer la marató de fondo, no? Eres tu. Això també és veritat, que jo també t'ho vaig transmetre i vas dir, som-hi.
1: Bueno, des d'aquí jo et dono les gràcies a tu i també a la meva família, que estic super orgullosa d'ella.
0: Sí.
1: O sigui, també vull transmetre això, una família que s'havia trencat la parella, que els fills havia sigut tot tan dramàtic i tan desestructurat que entre els germans ens havíem enfadat amb els pares, entre nosaltres. O sigui, hi havia una separació total, però hi havia l'amor.
0: Sí.
1: I jo vaig estar molt de temps sense parlar-me amb ma germana, sense parlar-me amb ma mare, sense parlar-me amb mon pare, per separat en diferents moments, i a dia d'avui som una pinya. I vull dir que de vegades penses que hi ha coses que no es podran solucionar mai, però si hi ha amor i hi ha gana, o sigui,
0: nosaltres... La voluntat.
1: Sí, la voluntat. I que t'estimes a l'altre, trobaràs el camí. Trobaràs el camí. Llavors, jo, de veritat, ara no sé què faria sense la meva família, no? I els meus germans, que són, per mi ho són tot. O sigui, és com... No sé, sento una comunió amb ells i, a més, amb el temps, cada cop més.
0: Fixa't, que guapo, quin regal que em fas avui, perquè ara feia temps que no ens vèiem, però tal com ho estàs parlant, amb la fermesa que ho parles, i jo sé que veu haver de fer tots. Ho tinc molt clar i molt present.
1: Clar, tenir la seguretat de que saps que passi el que passa, tindràs unes persones allà, clar, això... És que això t'ajuda a viure, clar. Vull dir, està clar.
0: Pots tenir aquesta confiança, que moltes persones la perden, I de fet, vas nombrar un cas que hi havia una persona que, malauradament, va decidir marxar i deia, segurament ella no va tenir l'entorn que li
1: la
0: calia.
1: La noia aquesta, la Noelia, no, que va demanar l'eutanàsia. Clar, ho tenia tot en contra, aquesta noia. Ni tenia el suport familiar, ni tenia, suposo, l'economia per sostenir un procés així, perquè és veritat que sostenir un procés així, doncs, a part de que és complicat i necessites la família, necessites uns metges, que la seguretat social en aquestes malalties no te'ls dona, i si vols fer teràpia i tenir molta teràpia, també ho has de pagar, vull dir. Però que si et donen totes les eines i tens tots aquests suports, doncs potser molta gent tiraria endavant i no tira per això, no?
0: Que importants són els recursos, eh?
1: Molt.
0: Per persones que estan amb aquestes dificultats tan bèsties.
1: Clar, per això jo quan la gent diu, no, vaig al psiquiatre i em dona hora per la psicòloga d'aquí un any, i dius, clar, és que això no pot portar més que desgràcies.
0: Exacte.
1: O sigui que, bueno, és molt important.
0: Quan després s'han omplert la boca dient que les importen per les persones, per tu bien. Sí, molt crític. Ara em surt posar-te que deies que t'agradava el ballet, em surt posar una que deies molt adient, no?, que és La muerte del cisne, del Tchaikovsky, del Lago de los Cisnes.

0: Mary, la muerte del cisne, l'he posat, te la vaig triar expressament perquè ara estàvem recordant que va haver un dia molt concret en el qual alguna cosa va canviar, no? Després d'haver estat patint, sentint molt de dolor, molt de desencís, estaves esgotada, de fet estaves internada, bueno, et van ingressar a l'hospital perquè no podies ni menjar.
1: Sí.
0: I estaves amb alimentació per vena.
1: Sí, sí. Potser va ser
0: el moment d'inflexió.
1: El moment d'inflexió, exacte.
0: Ho vam parlar.
1: Sí, perquè clar, allà es va barrejar tota l'explosió i tot el tema físic, que ja no podia anar pitjor i que cap metge sabia què passava perquè no hi ha metges que coneguin el tema, amb aquesta desesperança que jo portava des dels 10 anys, no? Llavors, és molt difícil afrontar una malaltia tan greu si a sobre no tens una base emocional que t'ajudi, amb una família que estava com estava i tot plegat, no? I potser, sí, allà va ser el moment d'inflexió de dir, bueno, o acabo o començo alguna cosa, no?
0: Exacte, va ser aquell moment. Era on, off, no?
1: Sí, no? Ja estava en un moment, pesava 35 quilos. Ja era o pa'lante o pa'atràs. O sigui, o pa'lante o pa'atràs. I jo recordo en aquell hospital tenir sensacions molt exotèriques, o digue-li tal, no? El tema de les ombres, tema de...
0: Sí, sí, em deies, hi ha algú que em ve a buscar, no?
1: Sí, sí.
0: I jo et deia, vols anar?
1: Exacte.
0: Va haver tota una comunicació aquí, tot un estar amb això.
1: Es va com materialitzar, no?, tot allò. O sigui, recordo el suero aquell, que per mi era com el pal de la figura de la mort, no?
0: La guadanya.
1: Sí, sí, sí, sí, no? Llavors, bueno, per sort, bueno, perquè estaven allà, la meva família va començar a estar més present, sobretot en aquell moment estava el meu pare.
0: És que era un Nadal, recordo portar-te uns canelons.
1: Era un Nadal, val, clar.
0: Era Nadal, era vols de Nadal.
1: Val, doncs sí, sí, doncs en aquell moment, bueno, vaig dir, o se m'emporten o em quedo. I em vaig quedar, i no sé com, vaig començar a caminar, no?
0: Sí, allà mateix, a la mateixa habitació, et vas aixecar. I va ser com, doncs va, caminem, no?
1: Sí.
0: I no estaràs
1: sola. No tenia ni idea de com ho faria, perquè a nivell mèdic sabia que no, ningú m'ajudaria, perquè no hi havia els medis, ni em van donar probablement el que necessitava en aquell moment. Però bueno, em vaig emparar a l'univers, a la Sílvia, a la meva família, i de manera inconscient doncs vaig dir, vinga, pues, intentem-ho. I a partir d'allà doncs va començar aquest caminet, no? Cap a dalt de la muntanya. Vaig arribar fins a baix i a la vall i vaig començar a caminar cap a dalt.
0: Sí.
1: No?
0: I aquí estàs, eh?
1: I aquí estic, sí.
0: Que per això, quan vas dir que sí, que et faria alegria, no?, il·lusió venir i compartir amb tots,
1: sí,
0: amb totes les persones que ens escolten en aquest programa del misteri de la vida, perquè parlàvem fora d'antena, ostres, és que realment la vida és un misteri, no?, de què potent és.
1: Sí.
0: Que hi ha coses que passen.
1: Sí. I que quan estàs en situacions límits, no sé per què, no?, però tots connectem amb alguna cosa més enllà que no sabem explicar, no? Per exemple, ara estic recordant que a mi se'm va venir molt present la figura de la iaia.
0: Exacte,
1: recordo. Que no era ni la meva iaia de sang, no era la iaia d'Amposta tampoc, era la madrastra de mon pare, al qual ells tampoc tenien massa bona relació, però jo vaig sentir que venia a acompanyar-me. I des de llavors va estar com molt present, no?
0: Sí, recordo que és veritat que en parlaves, era com una referència, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, és el que compartien tant la persona que va estar allà als Andes com la persona que va estar al tsunami, que hi havia alguna cosa molt més gran, alguna cosa més elevat, intangible, no?, que estaven allà, present, no?
1: Sí, sí, per això jo, quan em pregunten, creus, no creus, tal... És que no ho sé, però m'han passat coses. M'han passat coses i així en fred dic, no, no crec ni amb... Bueno, suposat, evidentment, amb el Déu que dibuixa l'església, no, no? Però, no sé, algú més enllà, doncs, sembla que sí, no? Perquè sembla que t'agafes en allò quan estàs...
0: Quan ja no queda res.
1: Sí, sí, quan ja no tens barreres, ja no tens filtres, sembla que pots connectar amb allò, no? Potser després ja amb el dia a dia ja t'endureixes i ja no estàs tan connectat, no?
0: Però aquestes no. persones, que és el que a mi em va commoure d'aquesta entrevista, és que deien que una vegada toques aquest lloc, ja sempre el tens.
1: Sí.
0: Tu també ho sents així?
1: Sí, sí, sí. Sí. I quan estic una mica baixa o tal, tiro de tota aquesta cosa. Sí,
0: d'aquesta,
1: sí, de demanar els guies o parlar amb la iaia o el que sigui, no? Ja tens com els teus, ja saps
0: on... referents, sí, que t'acompanyen perquè vas tocar a fons.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per això he volgut posar La muerte del cisne, perquè realment aquesta nena que ballava, que feia teatre, no? Hi ha un moment que sent que ja no pot més.
1: Sí.
0: I en aquesta muerte del cisne, doncs, bueno, transcendeix algú molt gran, que és aquesta Mary que tinc aquí davant, amb aquesta carona, i que és una luchadora, ara us explicarà. Què ha passat amb tot això que ella ha viscut? Perquè jo sé que estàs engegant tot un projecte. Però abans de passar cap a això, m'agradaria... Què era la felicitat per tu en aquell moment? En el moment en què decideixes començar a caminar cap al cim de nou?
1: Bueno, jo... La felicitat no sabia què era, perquè clar, si des dels 10 anys ja deixes de voler estar en aquest món. Jo recordo que sempre al meu aniversari bufava l'espelma i deia, demana un desig, sempre deia, ser feliç. No recordava el que era. Potser ser feliç era això que sentia quan era nena, no? Jugava als carrers, tal. I després de conèixer la Sílvia, després de 4 anys d'estar amb aquesta teràpia intensiva, sí, i tot plegat, doncs vaig començar a sentir alguns dies això de, bueno, potser ja no vull marxar, no? Potser no cal que marxi ja, no? Clar, després de 4 anys. Però va començar a haver aquesta intermitència, no? I jo estava molt, molt malalta, molt malalta, perquè això va començar a passar quan ja començàvem a vislumbrar la cirurgia,
0: sí,
1: de les meves... de la nuca i tot. Sí. Vull dir que estava en un moment totalment desfavorable a nivell de salut. Però m'agrada dir-ho perquè que es donés en un moment tan desfavorable de la malaltia, ostres, doncs imagina't si ho tens tot a favor, no? O sigui, si estàs ja un altre cop t'has quedat postrat perquè ara tens un problema mecànic, t'han de fer una cirurgia superinvasiva, superarriscada, amb poques garanties.
0: Ho recordo.
1: I tot i així, vaig començar a recuperar les ganes de... van desaparèixer les ganes de marxar, que això ja és molt, no?
0: Bueno, recordo que deies, si més no, ja he aconseguit percebre el que és l'alegria, o sigui, l'alegria, la felicitat. Si ara me n'anés, perquè era una operació greu, o sigui, era molt bèstia, vas dir, bueno, si per lo que sigui me'n tinc que anar, almenys marxo contenta.
1: Exacte.
0: De saber,
1: exacte,
0: que la vida pot ser bonica, no?
1: Sí, sí, i jo en aquest moment vaig pensar, la felicitat no és més que l'ausència de patiment crònic. Perquè clar, la vida et passen coses dolentes, com m'estava passant en aquell moment, ostres, m'haig enfrontar amb una cirurgia, no? Vaig amb cadira de rodes un altre cop i o m'opero o em quedo enllitada un altre cop, no? I bueno, tot i així, et pot sorgir aquestes un problema que et faci venir cap a baix, però si parteixes d'una base, diguem, jo ho explico amb graus, això, no? Sempre deia, dic, clar, si tu parteixes de zero i et ve un problema, doncs baixes menys 5, menys 10, transites el problema i tornes a zero i ja està. Però clar, si vius a menys 10, quan et ve un problema a la vida, és que a menys 20 ja estàs totalment ofegat, no? Llavors, clar, enfrontar-me a una cirurgia perquè vaig amb cadira de rodes, però des d'un zero, és que em va resultar fàcil. I la vida ara és tan fàcil.
0: Sí.
1: Perquè, clar, o sigui...
0: Em dóna molta alegria escoltar-te dir això.
1: És que és molt fàcil, i jo sempre ho dic. Dic, és que a mi hi ha molt poques coses que em treguin del meu centre. O sigui, a no ser que sigui un empitjorament important de la meva salut o que algú de la meva família o algú que m'estimo, doncs, estigui malament, poques coses, vull dir, són molèsties i estàs dos o tres dies, però després tornes al teu centre i ja està, no? Llavors és com, uah, que guai, no? Viure així, ojalà moltes persones, que no sé si n'hi haurà moltes que hagin tingut la meva experiència, no? Però, bueno, si més no, que encara que portis molts anys amb coses cròniques, mentals, ansietat, es pot solucionar. Mm. Es pot solucionar i pots tornar a estar a la vida, com em deia la Sílvia, estar a la vida d'una altra manera.
0: Mm. Sí. Bueno, per això et dic que ets una campiona, perquè realment vas apostar-hi i també a l'entorn també et va ajudar.
1: Sí,
0: les circumstàncies també, tot i lo dolorós i tot lo greu que era el que et passava, les circumstàncies es van posar totes de cara.
1: Sí,
0: eh?
1: Exacte.
0: Menys mal.
1: Es va alinear tot, no?, perquè es pogués donar.
0: Mm. Mm. Què els diries a les persones que escolten, que estan patint? Què els hi comentaries?
1: A veure, és difícil, perquè és el que dic, clar, necessites certs elements per poder sortir d'una situació tan complicada en què hi ha una manca de salut, perquè jo tinc moltes companyes que sí, estaven igual de greus que estava jo, però no tenen família.
0: Mm.
1: Aleshores, si no tens família que t'ajudi, pagar un cuidador, pagar un psicòleg, són moltes persones les que necessites per anar als metges, perquè t'atenguin a casa, o sigui, és complicat, però que no parin de buscar. Mm. O sigui, de vegades la xarxa pot estar amb els amics, pot estar amb els veïns, pot estar, no sé, en trobar una persona humana que entengui la teva situació i vulgui donar un cop de mà. Fer xarxa entre els malalts, també entre les malaltes, en el meu cas, no?
0: Jo sé que a Madrid hi havia una professional que ha ajudat molt amb el tema dels tractaments.
1: Sí, sí, sí, però bueno, que al final tot ho has de pagar.
0: Sí, no, sí, sí, totalment, totalment. Però que ella també deia, no?, recolzeu-vos entre vosaltres, feu molta xarxa, per això que deies.
1: Clar,
0: no?
1: Clar, clar, però bueno, des d'aquí el que reivindico és que la xarxa te l'ofereix, o sigui, tot el que és a nivell mèdic, que la Seguretat Social ho faciliti.
0: Mm.
1: No que ens ho haguem de pagar, no? Perquè la Sílvia està parlant que jo vaig marxar, em vaig traslladar un any a Madrid per anar a una clínica, posar-me sueros intravenosos i tal. Clar, això no ho pot fer quasi ningú, perquè t'has de desplaçar, te n'has d'anar allà un any...
0: És un tracte... tenies família,
1: no? És un tractament caríssim, exacte. Però això li va bé a moltíssima gent.
0: Clar.
1: Aleshores, per què la Seguretat Social no ho està oferint?
0: Mm.
1: És que per no oferir no ofereixen ni la poca medicació que hi ha per l'encefalitis miàlgica, ni tan sols l'ofereixen.
0: O sigui, està vetat, el tractament?
1: És que no el contemplen.
0: Mm.
1: No el contemplen. Bueno, perquè no està demostrat que vagi bé del tot. Bueno, però vull provar aquesta medicació, aquesta i aquesta. Perquè si em pot millorar un 10%, potser significa que jo puc sortir un dia a la setmana de casa.
0: Mm-hmm.
1: I això és molt.
0: Clar, són persones que estan sentenciades amb una disautonomia absoluta.
1: Clar, totalment, totalment. Llavors, de veritat, això és urgent.
0: Mm.
1: És urgent això i és urgent l'ajuda psicològica, perquè això et trenca la vida. Jo perquè ja venia d'una vida infeliç, però, i mira, ara em ve, potser el meu procés va ser inclús més fàcil perquè jo no tenia res a perdre, en el sentit... Si jo m'imagino que si ets una persona superfeliç, que ha creat una família, que tens una feina que t'encanta i tal,
0: i et passa això,
1: et ve aquesta malaltia que et trenca la vida, encara té que ser més dur. O sigui, i la Seguretat Social ha d'acompanyar això, perquè tot això... És que pel càncer, per exemple, ho tens tot.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, et posen l'alfombra. Les malaltes que tenen sensibilitat química, que moltes han patit càncer, diu, hosti, quan vaig tenir càncer, l'alfombra roja, todo, ajuda psicològica, ajuda no sé què, per a les famílies, per aquí, tractaments, cap aquí, cap allà. Hosti, després quan vaig tenir totes aquestes malalties, zero acompanyament, zero, és que per no fer pràcticament ni et diagnostiquen a la Seguretat Social. El diagnòstic l'has de buscar fora, que també costa diners. Llavors és com que una persona que ha patit dos càncers et digui és que és molt més fàcil tenir càncer que tenir aquestes malalties.
0: I mira del que estem parlant.
1: O sigui, és molt greu. I l'índex d'afectació és altíssim. És altíssim. O sigui, s'acaba de fer un estudi a Madrid sobre el tant % de gent que afecta i és altíssim. El que passa que, com no es diagnostica i tampoc s'atén, doncs, de lo que no existe no hi ha números, no. Mm-hmm. Són malalties invisibles. Mm. Així que, bueno, ara amb el Covid s'està movent alguna cosa, però això s'hauria d'haver mogut des de fa molt de temps.
0: Bueno, sort que tu vas tenir els recursos, tu, que te'ls vas buscar.
1: Exacte.
0: Perquè si no, potser no estaríem parlant aquí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Mary?
0: Jo sé que s'ha engegat un projecte. Si vols, en parlem abans, perquè jo tinc una cançó posada de sorpresa.
1: Ah, sí?
0: Eh? No sé si vols que te la posi abans o te la poso després de que parlis del projecte que tens.
1: Com vulguis. La posem, si vols.
0: Sí, un regal.
2: Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dich, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
3: ¿Tú comes hormigas?
2: Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
4: No, hombre, cuidado.
2: Lo más vital en esta vida lo tendrás.
3: ¿Yo lo tendré?
2: Te llegará. Búscalo más.
0: Doncs aquest és el regal que tenia per tu, de Búscalo más vital. Mira, la pell de gallina.
1: Sí. És que lo más vital i lo més bàsic és el que ens dona felicitat, no? Perquè jo ara dic, ostres, si puc respirar, si puc anar al lavabo, si puc menjar, és que ja ho tinc tot. O sigui, no res, és fantàstic, no?
0: Ara pots viatjar, també, eh? Que sé que t'emportes la teva cadireta per quan t'agafa,
1: sí,
0: així, que estàs cansada.
1: Sí, també atrevessar i acceptar les teves discapacitats, no? De que si hi ha coses que no les podràs fer per tu mateixa i si vols anar a veure un museu, doncs algú t'haurà d'empujar la cadira. Però, bueno, jo he trobat una parella, doncs, que és especial com jo, i no li importa, i bueno, i ara puc veure el món amb la seva ajuda, no? Amb la qual cosa, bueno, també em va costar molt el pas d'una cadira, que em vegin amb la cadira, llavors també és important a travessar aquestes barreres.
0: No? Jo recordo que era una cosa que rebutjaves, no? Que se't veiés bueno, amb unes necessitats, no? Específiques.
1: Sí.
0: I finalment vas anar deixant anar,
1: sí,
0: perquè el que dius tu, respiro, em relaciono, menjo, puc anar al lavabo, no? O sigui, coses tan bàsiques...
1: Sí.
0: I bueno, doncs mira, estàs amb una... Bueno, ets tieta també, eh?
1: Sí.
0: Que jo sé que això també et va donar molta alegria.
1: Tinc tres nebots i això et dona molta vida.
0: Molta
1: també,
0: vida. I tu també tenies una sensibilitat especial, eh? Amb els nens, amb com tractar-los. Vull dir que tens que ser una supertieta. Tipo Mary Poppins, que tant t'agradava que te la veies en buc.
1: Sí,
0: jo sé
1: sí,
0: que
1: sí,
0: també
1: sí.
0: T'han agradat i t'agraden les manualitats, el fer fang, pintura, els animals també.
1: Sí. Sí.
0: Ai, el gosset, ara me'n recordo.
1: El Haix. També el va ser una companyia.
0: Ens va acompanyar molt.
1: Bueno, va ser un d'aquests guies que també estava allà, no?
0: El Haix, sí. Que quan vas començar a millorar va ser quan ell va marxar.
1: Sí.
0: Sí. Que ja era vellet, eh?
1: Sí,
0: Angelet,
1: sí,
0: meu.
1: Sí.
0: I es xocava amb tot arreu perquè no veia.
1: No veia, sí.
0: Bueno, que sí, que tot un viatge preciós i ara m'agradarà que parlis del projecte que estàs engegant.
1: Bueno, potser d'alguna manera, com que jo he sigut molt buscadora i doncs, hi he pogut accedir a molts tractaments, molts metges, molts medicaments, doncs hi ha persones malaltes doncs, que acudeixen a mi i m'agrada dir-los i tot, no? Perquè com que no hi ha cap acompanyament a nivell de la Seguretat Social ni de metges ni res, saber a quins metges has d'anar és molt important,
0: i
1: perquè
0: tant.
1: Si no fas un peregrinatge d'anys amb una despesa econòmica molt gran i no arribes enlloc. Llavors, és de, bueno, com que a mi m'ha costat tant i he perdut tants diners amb tantes coses, i que he tingut la sort, no? Però, bueno, penso que com puc fer arribar aquesta informació perquè altres persones que estan sent diagnosticades ara doncs, tinguin aquesta informació, no? I tinguin una mica d'acompanyament perquè t'espanta molt tot això al principi. Llavors, amb una altra persona malalta, que és l'Anna, no? Que vibrem doncs, a la mateixa sintonia, doncs estem veient de quina manera li podem donar forma a tot això.
0: I esteu fent? Com ho esteu fent, de donar-li forma perquè les persones es puguin accedir a aquesta informació?
1: Encara no ha sortit, però la idea és començar per un grup de Telegram.
0: Un grup de Telegram.
1: Sí.
0: Quina idea teniu de com dir-lo, de com nombrar aquest grup, o encara no teniu la idea?
1: Sí, es dirà Red Vital.
0: Red Vital.
1: Red Vital.
0: No, com la cançó, buscar l'home és vital, Red Vital.
1: Red Vital, no? Perquè al final entre nosaltres ens hem de salvar, perquè el sistema sanitari no ho farà. Llavors, bueno, buscar el suport, això, entre les que estiguem aquesta comunitat.
0: Poder-vos ajudar amb els aprenentatges que aneu fent per aquest camí, eh?
1: Sí.
0: Mary?
1: Sí.
0: Doncs em sembla molt, com ho diria, molt lloable, molt noble, no?, aquesta causa del viatge que jo he fet. Jo recordo que quan et vaig conèixer, tu ja havies, també feies xerrades sobre com netejar la casa que no tingués tota la repercussió de segons quin tipus de productes.
1: Sí, sí.
0: I que ho comparties. Feies aquestes xerrades.
1: Sí, com deia, allà al Happy Yoga. Sí.
0: Deia, ho faig perquè és que vull que la gent no s'enferme, no, d'aquestes coses.
1: Clar, no vull que s'intoxiquin, no vull que passin el que jo he passat i el que moltes persones passen. I hi ha coses tan senzilles que es poden fer, no? Jo, per exemple, sempre posava l'exemple de quan tens un nadó i tal, i el fiques en aquella habitació amb aquells mobles tòxics, amb aquella pintura, que si ho saps, doncs ho fas diferent, buscar una pintura ecològica. Un nadó tan petit ficat en aquella habitació que li has posat al parquet, que tot allò són tòxics i coses que alteren el sistema hormonal, i posem els nens allà, els hi posem aquella colònia que també porta tòxics. Llavors, ostres, se'm trencava molt el cor, no?, quan veia aquests bebès al cotxet amb aquelles olors,
0: amb
1: aquelles
0: plàstics,
1: toallites, amb perfums, amb... Clar, és que ja comencem des de molt petits, no?
0: I arriba un moment que potser el cos ja està massa saturat. No del de tothom, perquè hi ha gent que...
1: Ja naixem saturats, ja, perquè quan tu neixes, una manera de desintoxicar-se és tenir molts fills. El primer s'ho emporta quasi tot, tota la teva càrrega tòxica. I clar, els nens ja amb 2 o 3 anys ja tenen al·lèrgies avui en dia. No és casualitat.
0: Totalment.
1: Així que, bueno, pues, a veure
0: xarxa,
1: si...
0: Xarxa de vida, Red de vida. Red de vida.
1: Red Vital.
0: Red Vital. Red Vital de Telegram. Que si algú,
1: si algú
0: que ho escolta...
1: vol contactar, que preguntin a la ràdio per la Sílvia. I...
0: Exacte, també. Ja puc fer d'informadora. Doncs, Mary, encantada que aquesta campiona, que vam ballar juntes. Campiona, campiona.
1: Que sí, encara avui. Ho dic, eh?
0: Encara dius, sóc una campiona.
1: És que sóc més campiona.
0: Amb aquest riure preciós de la Mary i amb la joia que sento de veure-la com la veig ara i de com la vaig veure quan ens vam conèixer, us vull dir que realment la vida és un misteri i res, busqueu vosaltres les vostres eines i demaneu ajuda si ho necessiteu. Gràcies, Eli, gràcies, Ràdio Molins, per acollir-nos i, bueno, un plaer molt, molt gran, Mary. Moltíssimes gràcies. I als que ens escolteu, doncs, fins d'aquí uns dies. Good Day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a les escoles catalanes. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu per qui impedia als seus fills el dret constitucional, diu, d'aprendre el castellà. I més de la meitat de les persones ateses al projecte Home al darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere a l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: I el Banc d'Espanya xifra en 750.000 el dèficit d'habitatges que hi ha actualment a l'Estat, uns 150.000 més que l'informe sobre l'habitatge que va difondre el 2024. Per resoldre-ho, l'organisme proposa aplicar polítiques transitòries de contenció de demanda i posa l'exemple de limitar els usos no residencials. Alerta que les compres de no residents i l'ús turístic de l'habitatge redueixen l'estoc disponible per a ús residencials a zones de la Mediterrània, les Illes, a Barcelona, Madrid i Sevilla. I una dona de 85 anys ha mort aquest migdia a Igualada, atropellada per un camió per motius que es desconeixen. Un vehicle de gran tonatge ha entrat a la Rambla de Sant Isidre per l'accés on només pot accedir l'autobús, segons fonts municipals. Poc després d'accedir a la via reservada per a vianants, ha atropellat una dona. S'hi ha desplaçat la policia local i el servei d'emergències mèdiques i els bombers, però no han pogut fer, malauradament, res per salvar-li la vida. I Jordi Campó i Boada ha guanyat el 59è Premi Prudenci Bertran amb la novel·la Fer cantar els arbres, dotat amb 30.000 euros. El Premi Miquel de Palol de Poesia se l'han dut Joan Tomàs Martínez Grimal per l'obra Orografia. Laia Aguilar s'ha emportat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per La Fuga. Els Premis Literaris de Girona es lliuraran el 15 de setembre a l'Auditori. Els volums arribaran a les llibreries just l'endemà.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Avui a l'últim concert de la temporada del cicle Clàssica a Molins, amb un duo format per la mezzosoprano Elena Resurreysao i la pianista Llum Colomer, interpretaran temes de Ravel, Bizet, Falla o Delibes, entre d'altres. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Encara hi ha entrades, valen 15 euros, i les podeu comprar a Entràpolis o al mateix Museu del Renaixement. I dissabte el Cineclub tanca la temporada amb la pel·lícula Todo lo que fuimos, una pel·lícula situada a Cisjordània i explica la situació de Palestina a través d'un drama que viu una família justament de Cisjordània. Un drama sobre el conflicte àrab-israelià se situa en la pel·lícula, recorre 70 anys des de la Nakba israeliana de l'any 48 fins al 2020. La pel·lícula Todo lo que fuimos, de l'any 25 de l'any passat, la podeu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny. Com sempre, entrades anticipades a Entràpolis o a la mateixa taquilla del teatre. I des d'Enredat per la Discapacitat organitzen una vegada més la discoteca adaptada aquest proper diumenge a la tarda al Bacus Molins, al carrer Foment, de 5 de la tarda a 7:45 del vespre, aquest ball en party amb l'animació del DJ Jambo Jambito. També diumenge la grupa que continua amb les ballades d'estiu, ballades de sardanes, a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, en aquest cas amb la Copla Marinada. I també l'Ajuntament, que ha engegat els pressupostos participatius. Si teniu idees o propostes, teniu temps fins al 21 de juny per fer-les arribar a molinsdarrer.cat/PPJ. Allà hi ha un formulari, allà podeu, doncs, incloure les vostres propostes. I també recordem que a partir de la setmana que ve, del 29 de juny al 24 de juliol, l'Ajuntament torna a habilitar l'activitat Juga d'Estiu a les tardes a l'Escola Pont de la Cadena per infants de 4 a 12 anys, amb activitats activitats diferents cada tarda. L'horari és de 5 a 8 i s'adreça a infants de 4 a 12 anys. El preu per sessió és de 5 euros i el preu setmanal de 20. Si voleu més informació, podeu enviar un correu a jugatlestiu@molinsdeRei.cat o entrar al web molinsdeRei.cat dins de l'udoteca Estiu. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
2: Els divendres, faves tendres.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: cotxe, jo què sé, on vulgueu estar, estudiant, i heu dit, mira, anem a escoltar una miqueta la Virginia Drom i el seu equip, a veure avui què ens expliquen. Com sempre, coses molt, molt, molt interessants. Això és Ràdio Molins de Rei, Cafè Drom, i estem amb les nostres col·laboradores, Mònica Blasco, bona nit, benvinguda.
1: Molt bona nit, Virginia.
0: Bona nit i benvinguda. I la nostra companya, Margarita Barranco. Clar, és que què passa? La veig tant a la Margarita que la deixo després pel final. Benvinguda, Marga.
2: Hola, benvingut.
0: Tenim que dir que la Marga és especialista en sectes, psicòloga clínica, criminòloga, i ja, no?
2: I ja està.
0: I ja està de moment,
2: no,
0: I ja està de moment. I la nostra companya es dedica a la comunicació i organitza eventos, no, Mònica?
1: Organizamos eventos, hacemos stands para ferias, branding...
0: Has estat a la Mobile, ara, no?
1: Hemos estado en la Mobile...
0: Bueno...
1: Con mucho mobile.
0: Con mucho mobile, mucho movimiento de cuerpo.
1: Sí.
0: Doncs bé, saludem també el nostre tècnic de son, David. Bona nit i benvingut. I què dius a més? Doncs que Virginia Drom us acompanyarà al llarg d'aquesta pròxima hora. Benvinguts a tots. Doncs aquesta nit us volem presentar un projecte que per mi és molt important. El vaig conèixer a les jornades de Sant Pau, que es diu Amb Cavall. Elles són una associació sense ànim de lucre formada per professionals de la salut i del coaching i de l'enfermeria, com va recordar la nostra convidada aquest migdia, que realitzen intervencions assistides amb cavalls com recurs per millorar la qualitat de la vida de les persones. A la meva dreta tenim un moment que ho he ben dit, Elena López.
3: Exacte.
0: No? Doctora en Psicologia de la Salut i a l'Esport per la Universitat de Barcelona.
3: Uh-huh.
0: I infermeria, no?
3: Exacte, infermera oncològica.
0: I infermera oncològica, per això estaves a Sant Pau, el dia de les jornades, no?
3: Exacte.
0: Ara ens explicareu tot això. A la meva esquerra tenim a l'Ellen Friedley, ho he dit bé? A veure, un moment, perquè és que ella ho diu en anglès, i jo vull que ho digui ella. A veure.
4: Sí, Friedley, el cognom és Friedley, Elaine Friedley.
0: Friedley. Bueno, sona bé,
1: sí, no,
0: bé.
1: És que ara m'estic a la con contundència, eh? Sí.
0: M'agrada molt. A mi és que els noms i els cognoms sempre em criden, eh? Donen molta personalitat i diuen molt de les persones. Sembla que no, però diuen molt de les persones.
1: Mira que bé.
0: Doncs ella és coach acreditada en coaching amb cavalls, des de l'enfoc assistit pels cavalls, no? Tens una formació avançada en aquesta disciplina, que em sembla molt interessant, i ara l'explicaràs. Certificada en hipoteràpia i equitació terapèutica per la Universitat de Girona, uh-huh, i amb estudis en mig ambient per la Universitat d'Exeter del Regne Unit.
4: Sí, sí, exacte.
0: Doncs si us sembla, companyes, tant Elena com Elaine, que us sembleu molt el nom, no? M'agradaria una mica que ens féssiu 5 cèntims, no? Ens expliquéssiu què és aquest projecte vostre.
3: Doncs Amb Cavalls va néixer fa 11 anys ja. És un projecte que neix d'una visió comú de que els cavalls necessiten benestar i aporten benestar.
0: Uh-huh.
3: No? I que aquesta relació amb ells ens pot aportar beneficis en la nostra salut. Llavors l'Aline i jo vam començar a dissenyar...
0: Com us vau conèixer vosaltres dos?
4: Ah, bueno, sí, sí.
0: Això és
4: l'anècdota que sempre explico jo. Ens vam conèixer uns anys anteriorment, no? que vam fer una formació en equinoteràpia, no? Mm-hmm. I a partir de la formació ens vam quedar fent de voluntàries, no? I molt ràpidament, clar, és que aquí per ràdio no es veu, no? Però que potser s'escolta pel meu accent, no? Que jo soc anglesa, l'Helena és catalana, jo tinc, o sigui, el doble d'anys que l'Helena, no? I també la nostra cultura de cavall és ben diferent. O sigui, l'Helena va aprendre a muntar cavall amb 2 anys i mig i jo tenia 40, com hi vaig posar. O sigui, que venim des de punts de vista molt, molt dispersos, no? Però que en aquestes sessions de voluntariat, o sigui, vam veure de seguida que ens enteníem, no? O sigui, que teníem unes idees així semblants a la forma de fer les coses, de tractar els cavalls, de les necessitats de les persones i dels cavalls, no?
0: Uh-huh.
4: I arrel d'això vam decidir formar l'associació.
0: Què fèieu amb aquest voluntariat?
3: Doncs estàvem en una altra entitat en aquell moment i fèiem, uh-huh, doncs, acompanyament...

0: tant els usuaris que hi havia en aquell moment com acompanyament al cavall, no? Doncs portar el cavall i fer una miqueta les tasques habituals. I vam veure que no, aquesta visió nostra no acabava d'encaixar en això i que confiàvem, no, en un altre tipus de forma de fer les teràpies amb cavalls. I és aquí on vam començar, doncs, a posar, doncs, fil a l'agulla i buscar la nostra metodologia, no? La nostra forma de treballar.
1: I com comença aquesta idea? Quins són les bases d'aquesta idea quan us reuniu totes dos, no? O sigui, com comença aquest projecte? Elena o Elaine, no? Què et sembla si comencéssim, no, a pensar en fer alguna cosa juntes, no? Com doncs, comença?
0: Doncs va ser, jo crec que fent, crec que potser et diria fins i tot al lloc, no? Fent un cafè a Caldes de Montbui mentre teníem els cavalls en un puny i en un altre, amb la frase de que el cavall no és una camilla. No? Que el cavall no és un estri inert que tu pugis a la persona i puguis estar fent coses amb la persona i el cavall no interactuï, sinó que el cavall té moltes coses a dir, a fer i a expressar i a sentir que són terapèutiques en si, no? Que són un element que pots utilitzar per millorar el benestar i la qualitat de vida d'aquella persona. I a partir d'aquesta premissa de que el cavall no és una camilla, vam començar, doncs, a dissenyar una forma de veure i conviure amb els cavalls que ens beneficiés a la nostra salut, respectant una miqueta que són éssers sensibles i que tenen veu.
1: De totes maneres, hem de parlar que el cavall és un animal molt car.
0: En quin sentit?
1: En el sentit econòmic, a l'hora de comprar-lo i de mantenir-lo.
2: Manteniment més que res, sí. O sigui que sí.
1: Clar, o sigui, entenc que teníeu que fer una inversió. O com ho vau fer tot això al començament?
0: Bé, nosaltres teníem els nostres cavalls propis, sí. I a part vam començar amb una hípica a Òrrius, que tenien, doncs, diversos cavalls d'escola, diguem, cavalls que treballen habitualment fent activitats.
2: Sí, Bueno, me'n recordo molt el primer dia, no?, que vam anar a parlar amb la propietària, no?, i ens va dir... Bueno, què necessitem? Vam dir, bueno, un cavall que s'interessa per les persones, un cavall que és bastant segur o segura d'ell i ella mateixa, no? Que tingui coses a dir. I ens va dir, proveu la indiana. Que la indiana, bueno, que vam començar amb la indiana com a cavall, bueno, com a euga, no? Cedida. I quan l'hípica va tancar, la vam portar cap a casa nostra. És una euga que havia fet de tot, havia fet rutes, havia fet concursos de doma clàssica, havia fet salt, portava la bandera als Sant Antonis.
1: Quina edat té?
2: O sigui, en aquell temps tenia 12 anys. Ara, o sigui, mira, aquest mes, que ell és del 21 de març, farà 23 anys.
3: Oh, però
1: sí. Ostres.
3: I sigui activa?
2: Molt. És un euga que està molt en forma. Ah. I és un euga que té moltes opinions, el que deia l'Helena abans, no? I bueno, és que la indiana ha enamorat a moltíssimes persones. Moltíssimes persones.
1: Que curiós, eh? Que curiós. Bueno, llavors vau començar amb uns cavalls que entenc que vau anar una mica com recollint de diferents hípiques,
0: bueno, teníem cavalls...
1: o demanàveu prestat que us les deixessin pel projecte?
0: La indiana en aquell moment era cedida i després ja la vam comprar i després teníem els cavalls nostres propis. Llavors és una miqueta el nostre equip, no? Els nostres...
1: Bueno, clar, és el vostre cavalls. Equip.
0: Exacte.
1: Clar. Llavors, una vegada comenceu a fundar, no?, el que és trobar un lloc, també, perquè tampoc és econòmic trobar un lloc per tenir els cavalls, no?, i poder fer totes aquestes sessions que vosaltres voleu, i després arrencar aquest negoci, no?, començar a fer aquesta proposta, suposo, en els hospitals, etc., no?, de una altra manera de poder doncs ajudar a persones que puguin tenir patologies.
0: Clar, aquí hi ha diversos aspectes molt rellevants,
2: sí, que has comentat, no?
0: Sí. Trobar el lloc, en realitat, és buscar un espai de natura, no? On poder portar les persones. Val? Ara comentàvem, no?, la distància, que quan hem trigat a arribar aquí a Molins i demés, hem trigat molt menys del que esperàvem.
1: Tenim
0: que
1: dir que elles estan a Mollà.
0: Exacte.
1: Tenim que dir-ho, si algú no ho coneix, Mollà és preciós, tot el que envolta els pobles del voltant és preciós, val la pena que les aneu a veure i, bueno, veieu una mica el seu projecte, perquè crec que, és que a més està a mitja hora, 40 minuts a Barcelona, sí. Vull dir, és que està aquí al costat.
0: No hem trigat més en hora punta, sí, estem molt meravellades d'això. Sí, sí. I el tema és que sigui un lloc que puguis portar a les persones, les allunyes del seu entorn, que ja pot ser vinculat a l'hospital, vinculat a una dinàmica doncs molt urbana, no? Molt estressant, la portis en un entorn natural, on a més els cavalls també gaudeixin d'aquesta natura, és a dir, que no siguin cavalls que estiguin en una quadra tancats sense poder tenir contacte, sinó que visquin el més acord a la seva naturalesa i a la seva etologia.
1: Bueno, és que a més tampoc es diria molt amb el vostre projecte. Si tingueu els cavalls tancats, no tindria molt que veure amb el projecte que vosaltres voleu fer, no? Entenc.
0: Totalment, no? Ha de ser coherent, no? Nosaltres sempre diem la frase, no, Helene? No hi ha benestar humà si no hi ha benestar aquí.
1: Clar, evidentment, no? Evidentment. Bueno, una vegada munteu això, ara deixeu les meves companyes, fem una mica així d'estructura, de tot. Doncs una vegada heu muntat el lloc, teniu els animals, aneu als diferents hospitals o llocs, no?, per fer una mica de publicitat. Què passa quan arriben doncs els primers alumnes, els primers pacients allà, no? O sigui, té que ser una alegria immensa, de poder començar aquest projecte.
2: Bueno, Claus, de fet, o sigui, ja, bueno, és que no sé qualsevol persona que hagi muntat un negoci o algun projecte ja sap, no? O sigui, que ho expliques a l'entorn, a la família, és que, o sigui, esculls llocs, per exemple, o sigui, nosaltres anàvem parlàvem amb escoles, parlàvem amb centres de salut mental d'infants i joves, vam trigar una mica més amb hospitals, no?
0: Sí, no sé si fer spoiler ja o comentar per què.
1: Bueno, com vulguis tu, com t'hi trobis còmode, digue'ns. El primer hospital que vau contactar.
0: No, el tema és que al nostre país les teràpies amb cavalls estan catalogades com una intervenció pendent de més evidència científica. En aquell moment, fa 10 anys, era una pseudoteràpia, ara encara està pendent de que hi hagi més evidència. Què passa? Que un hospital, tot i jo, per exemple, estar treballant dins de l'hospital, no tenia suficient rigorositat com perquè els professionals sanitaris derivessin a persones. Uh-huh. Per tant, hem trigat que fins al 2023. El 2023 vam publicar la tesi doctoral, on vam demostrar que en pacients afectades de càncer de mama, la intervenció amb cavalls, per una banda, era segura, cosa que no s'havia publicat res abans, i que l'altra, que era eficaç, és a dir, que disminuïa el dolor, la fatiga, símptomes del càncer. A partir d'aquí, hem pogut anar a hospitals i dir, mireu, tenim números, tenim testimonis, i amb això hem pogut obrir una porta, no? Com vas veure a Sant Pau, no? Sant Pau ha sigut un dels hospitals, doncs, que ens ha obert la porta, que sigui la teràpia amb cavalls, un recurs d'acompanyament basat amb una base científica, amb evidència.
1: I com funciona quan arriba un pacient o una pacient amb cavalls? Què passa?
2: Bueno, és que, o sigui, jo ara, o sigui, t'anava escoltant i pensava, quan arriba un pacient oncològic, no? Però, bueno, o sigui, també pot ser, no? O sigui, donem l'exemple de la primera noia que va venir, no?
0: Sí.
2: Que quan estàvem encara en aquell lloc a Òrrius, amb l'Indiana cedida, ens va contactar una noia que era molt bona amiga d'una molt bona amiga d'una molt bona amiga meva, no? O sigui que, i em deien, Helene, tu fas coses amb cavalls, no? Que tinc una amiga que vol fer. I era una noia que estava amb el seu tercer càncer, no? O sigui, tenia...
1: Caramba, pobre.
2: Amb 40 i pico d'anys, tenia un càncer de pulmó. I era arqueòloga, doncs, o sigui, ella notava que es cansava molt, que li costava, o sigui, segons quins moviments, quin exercici, i deia, bueno, és que si vull anar a aquell tan lloc arqueològic necessitaré arribar en cavall o mula o el que sigui, no? És que vull aprendre a muntar a cavall. I vam començar a treballar amb ella i la famosa Indiana, ja. I clar, és que nosaltres no havíem sentit mai de parlar de gent parlar amb cavalls, treballar amb cavalls i pacients de càncer, no? Doncs vam posar allò a fer cerques, no?, en internet. És que no trobàvem res, o sigui, no vam trobar res. Però, bueno, com som bastant tossudes, no? O sigui que vam seguir i en un poble molt petit de Califòrnia vam trobar una senyora que, de fet, ella era equinoterapeuta i havia tingut un càncer, ella. I ella, o sigui, com que ella sap la potència, no?, del lligam i el moviment amb el cavall, es va, o sigui, ella sortia amb els seus cavalls, amb l'oxigen, no? I experimentava amb ella mateixa. Aviam si això segur que se'm posa bé. Això segur que em tranquil·litza. I vam poder parlar amb ella i ens va fer allò 5 cèntims, no? De coses. O sigui,
1: de moviments, sí. Entenc, no?
0: Ens va animar, sobretot, a que demostréssim, no? El que nosaltres vèiem en aquesta noia, no?
2: A portar professionals de la salut, deia. Mm-hmm. Sobretot, porteu professionals de la salut, que allà on feu les coses.
0: Exacte.
2: Sí.
0: I a partir d'aquí, doncs, vam començar a fer el primer cas pilot i després ja vam fer el primer estudi, no? Amb 8 dones, i fa 2 anys vam fer la replicació amb 25 dones més.
1: Mm-hmm. Caramba. I escolta una cosa, què passa quan es troben el cavall i el pacient? Perquè això ha de ser molt curiós, no?
0: Moltes coses.
1: Alguna vegada pot haver-hi rebuig per un dels dos, o potser el cavall entenc que sent com els gossos, tenen uns sentits que nosaltres no en tenim, no?
2: Clar, és que els cavalls són animals supersensibles, o sigui, heu de pensar que és un animal que està caçat, no? Doncs estan al lloro, no? Constantment estan escanejant el seu entorn, no? I això vol dir també, o sigui, que els altres membres del seu grup, si un es posa en alerta, no?, perquè ha notat un moviment al bosc, clar, és que li canvia el batec del cor, no?, i els altres cavalls ho noten, no?, o sigui, per la seva supervivència, no?, han de poder notar aquestes coses. Doncs clar, quan ve una persona amb la respiració agitada o amb el batec del cor més ràpid que normal, també ho perceben, no? I clar, és que bueno, les reaccions, quantes persones han vingut amb els nostres cavalls, no sé ja, però és que des de que la primera persona que va venir va ser una noia petita, no? Amb
0: Autisme,
2: exacte. Mm. I que no tenia parla, o sigui que... I ella entrava, o sigui, i de vegades es tirava a terra, l'indiana estava allà suelta, la nena es tirava a terra, jugava amb els raspalls, amb les coses, i en un moment, entre les dues, es van com anar apropant l'una a l'altra. I com que normalment, clar, les persones parlem, no? De, ai, que bonica que és, que no sé, vine cap aquí... Aquesta nena no parlava, però és que ella posava les mans, com amb cuenca, no? I la indiana li llepava les mans. I això era el punt
3: bonito.
2: De...
3: Sí. Que bonito.
0: Aquestes trobades, ho important d'això també és que el cavall està en llibertat, no està lligat enlloc, ni l'estem agafant, sinó que ha de ser la persona la que treballi la forma en la que es vol apropar. Uh-huh. I això ens ajuda molt a que ja reguli tot el que és la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria. Parlem d'aquesta corregulació tenint el cavall en llibertat, sense fer res més. Mm.
1: Llavors es connecten entre ells, o sigui, posem, no sé quants cavalls teniu?
0: 3.
1: Vosaltres traieu els 3 cavalls, per exemple, nosaltres 3, la Marga, la Mònica i jo anem, i cada cavall i cada persona es trien, o com funciona?
0: No sempre és així. Sí que nosaltres, per exemple, els nostres cavalls tenen, igual que l'Helene i jo, no?, tenim les nostres personalitats i les nostres formes d'expressar-nos, i depèn una miqueta el pla terapèutic que tinguem, participa més un cavall o un altre, depenent una miqueta de les sessions. Però sí que és veritat que totes elles, que no són eugues, tenen l'opció de decidir una miqueta com es volen apropar a la persona, no? Uh-huh. I la persona ja intenta, no?, anar interpretant una miqueta, oi, doncs avui sembla que s'allunyi més, clar, sembla que vinc més nerviosa, sembla que estic una miqueta més ansiosa perquè m'ha passat
1: el que,
0: doncs,
1: sigui.
0: Tot això...
2: Sí, volia explicar un cas d'aquests, uh-huh, no? Perquè, o sigui, no passa moltes vegades, però és que alguna vegada el cavall marxa de la persona. Mm. I va passar precisament amb aquesta primera noia que va venir amb el càncer de pulmó, no? O sigui, era una noia tremenda, o sigui, moltíssima energia, i ella arribava per l'autopista i sempre deia, jo vinc per l'esquerra, 140, arribava, baixava corrents del cotxe, perdona, arribo tard, però... I clar, és que al notar aquesta agitació, la indiana deia, on està el perill? On està el llop?
1: Clar.
2: I ara va marxant, no? I va ser com... És com un exemple, no? O sigui, d'una bona forma de crear un vincle, no? Perquè la noia s'anava adonant, no? De que, ai, que marxa. Per què marxa? Bueno, sí, potser vinc una mica alterada jo, no? I començava ella, o sigui, com respirar més a poc, mm-hmm, començava, la indiana anava menjant herba i la noia es va apropar, va mirar les herbes que menjava, com per crear un punt de, un punt
1: de trobada,
2: comú.
1: Clar.
2: I així van sí. treballar, o sigui, es van portar de meravella.
1: Mm-hmm. Sí. Curiós.
3: Sí, no, la veritat és que és supercuriós, no?, la manera com els cavalls s'identifiquen el com estem nosaltres, les persones, no? Vull dir, si estem nerviosos, el que tu dius, s'allunyen, com dient, primer calma't tu, no?, i després ja en parlarem. Vull dir que realment és superinteressant, no? I a més, jo pensava, quan has comentat allò de la nena aquesta primera que tenia TEA, no?, vull dir que el sí. tema oncològic em sembla genial, però també sé que per això amb nanos que tenen TEA o TDA o
1: per exemple, pues està... problemes alimentaris, també. Que jo crec que inclús que hi ha sí. noies que, sí. que això també. Els aniria molt bé.
0: De fet, després de la pandèmia hem tingut com un auge, no?, de sobretot adolescents, uh-huh. amb molta addicció al tema de pantalles, molt impacte en la imatge corporal, temes de comunicació, no? No només temes de bullying en si, però a nivell comunicatiu sí. o fins i tot amb la família.
2: Uh-huh. Ansietats, també.
0: Exacte. Uh-huh. Llavors, això ens ha permès treballar en un escenari segur, perquè el cavall no et jutja, és a dir, clar. No mira quines cicatrius tens, quin pes, com vas, i això ens allibera molt, no?, de no haver d'estar en una taula, no?, parlant amb algú, sinó passar a un altre escenari, un altre lloc, i sentir les coses una miqueta diferent, no haver-les d'explicar, sinó directament doncs moure't amb el cavall i ubicar-ho en un altre
1: inclús
0: lloc.
1: Fixa't, em sembla molt interessant pels que són psicòlegs, psicoterapeutes, per anar a treballar amb els seus pacients, on esteu vosaltres també, no? Perquè passejar amb l'animal, tots dos, no?
4: L'anar
1: acariciant,
4: la natura. Saps?
1: Crec que es pot tenir un vincle molt, molt segur per al, tant per al terapeuta com per la pacient, no?
0: Sí, nosaltres sempre donem un informe cada 4 sessions, més o menys, que fem el nostre replantejament d'objectius de com ha anat treballant la persona, fem un informe i el donem, no?, a la família o a l'usuari perquè el dongui, doncs, als altres professionals que estan treballant amb ell. Més que res per tenir sinergies, no?
1: Clar.
0: Dir, mira, l'objectiu d'aquesta setmana, per exemple, ara mateix tenim un noi adolescent que no està anant a l'institut, doncs estem treballant una miqueta aquests petits objectius per anar fent que tingui la suficient autoestima i seguretat per emprendre doncs, una activitat nova, com pot ser sortir de casa, anar a comprar les pastanagues, no? I a partir d'aquí, juntament amb la seva psicòloga, doncs, anar treballant de forma conjunta per sumar.
1: I tant. Mm-hmm. I tant, inclús una persona que ha tingut una pèrdua cercana, no?
0: Ens espien aquestes noies, eh?
1: No, però és que jo ho penso, perquè clar, quan una persona té una també, pèrdua, sí. i això també ho dirà la Marga o vosaltres, no? Clar, tens una solitud dintre que no saps molt bé com explicar. Estar en contacte amb un animal t'allibera una mica de tenir que explicar, tenir que dir. És a dir, estàs en contacte amb un animal que no et pregunta.
0: Exacte.
1: Simplement t'acompanya.
0: Exacte.
1: Que és el que tu necessites en aquells moments.
0: Sí. Últimament ens ha sorgit una paraula que ens diuen moltes persones de les que venen, que quan tu et puges al cavall i si veieu les nostres xarxes veureu que fem un exercici de relaxació que és estirar-se a sobre de la grupa, no?, de l'esquena del cavall.
2: O sigui, poses al revés i
1: en el culete, diguéssim.
0: Exacte, t'estires així. I ens ha passat, no?, amb persones en dol, persones en processos oncològics avançats, que ens diuen que el cavall et sosté.
1: Clar.
0: No? El fet de sostenir aquest moment, no?, a nivell emotiu, a nivell corporal fins i tot, allibera molta càrrega, no?, molta motxilla que portem.
4: Clar. Bueno, esto está como muy relacionado también con el tema del liderazgo. Porque yo lo conozco un poco porque hemos hecho a varios team buildings con temas de equipos y de liderazgo, y al final esas personas que se dejan más para atrás o que son más tímidas, al final y otras que parecen que son como más atrevidas, y justamente el caballo detecta que esas personas más sensibles, con más timidez, al final son las que lideran, han conseguido liderar, que acompañen el caballo, que el caballo siga contigo y estas otras, o sea, ha habido como esos cambios, ¿no? Y les das esa oportunidad dentro del espacio de los equipos, que no se dan cuenta, ¿no?
2: Sí, o sigui, el tema del o sigui, el, com es diu això? O sigui, team building, no?
4: team building,
2: en català. Sí. que és una cosa que treballem també, o sigui, jo com a coach, no? És que és una de les coses que porto a la taula, diguéssim, amb cavalls. I és molt important, o sigui, és molt interessant, sí, com els cavalls, o sigui, capten, no? O sigui,
1: sí.
2: Sovint, o sigui, que ho fem amb empreses, però també amb famílies, per exemple, no? I a vegades és el nen petit, no?, que el cavall fa més cas. O el nen petit que aconsegueix l'objectiu, no?, perquè té menys soroll al cap, no?, perquè està més com present, no?, en el moment, no?, o sigui, sempre diem, no?, l'aquí i ara del cavall. O sigui, això és el que és important pel cavall, aquí i ara. Ni pensant en què faré demà, o què va pensar l'altre quan jo vaig respondre. O sigui, no té soroll.
4: El no juzgar-lo, és que... Sí, un animal, además, que és tan enorme, ¿no?, comparado con nosotros, sí, que al final el caballo se hace como una simbiosis contigo. ¿No? Es como sí, esa respiración, lo que tú has dicho antes de la mirada, ¿no? Esa mirada que tienen los caballos tan especial que te sigue, ¿no?
0: De fet, hi ha estudis que demostren que hi ha una sincronicitat de freqüències cardíaques, fins i tot de respiracions, ¿no?, entre aquests camps magnètics del nostre, que és una miqueta més petit, i el seu, que és tan gran.
4: A mi lo que me parece, que yo no lo había escuchado y me parece maravilloso, es todo el tema de los tratamientos oncológicos con caballos, porque das como, ¿no, Marga?, una oportunidad a superar, ¿no?, els problemes.
1: Sí, però fíjate, jo crec que ve una mica per això que estàvem parlant ara, això que diu la Mònica, de sostenir. Les persones, quan es pateix un càncer, qualsevol malaltia de gravetat, no?, o una pèrdua,
4: o una depressió,
1: el que necessites és sentir-te sostingut, perquè tu estàs realitzant tant sobreesforç
4: total,
1: que si a més tens que interactuar amb els que tens a prop, estàs sobreesforçant encara més. Si tu ets capaç de pujar al cavall, no?, i deixar-te anar en aquell llom, no?, i dir, buah, sostén-me, per favor, perquè no puc.
0: Exacte.
1: Té que ser una alliberació brutal.
2: Fins i tot jo crec que a vegades, o sigui, la persona ni està conscient de que és això que necessita.
1: Clar. És que no té aquesta opció.
2: Ja.
1: Saps, que no la té.
2: Totalment. Però veiem com es van aflorint, o sigui, reaccions diferents, no? O sigui, que pot ser, o sigui, hi ha alguna persona que s'adorm. O sigui, de plorar, o sigui, allò que comences a notar que...
1: Sí.
2: Clar, que
1: la congoja.
3: Descarreguen.
2: Sí.
0: O aquella abraçada, no?, d'algú més gran que tu, que et recull en aquest moment.
2: Que et sosté, literalment,
1: sí,
2: no?
3: Jo volia preguntar-vos, perquè, clar, parlem de nanos, gent jove i la gent gran.
4: Exacte.
3: És un col·lectiu que... tinc la sensació de que també pot ser molt, molt enriquidor, no?, per la gent gran.
0: Hem tingut...
2: Anava a dir, i després ja et passo el d'això, perquè aquí hi ha molta cosa a dir, no? O sigui, persones que ens han vingut des de... O sigui, el més petit, 2 anys i mig, i la més gran, 87, amb el seu oxigen.
4: Molt bé. Oxigen.
2: Sí. El
3: ventall és superample.
4: Sí, molt gran. Para que nuestros oyentes entiendan, no es que se suben al caballo, no es el trabajo. El trabajo, yo creo que a lo mejor quizás deberíais explicar cómo es el trabajo que hace el caballo con la persona, porque a veces se piensa, no, es que se sube al caballo y ¿qué hace el caballo? Sí. No es esto, exacto. Pero no es esto, es otro tipo de terapia que se trabaja.
0: Hi ha molts tipus de formes de treballar amb el cavall, per sort, que no és només muntada, i que, de fet, el fet de muntar moltes vegades no és la premissa
4: no és
0: de l'activitat. Sortir a passejar per la muntanya amb ell, moure's peu a terra, no?, a dins de la pista, i aconseguir que el cavall, per exemple, t'acompanyi sense cap corda, no?, que aconsegueixi fer una sèrie d'activitats amb tu. El fet de raspallar-lo, el que ens passava, per exemple, amb les dones de càncer, és que podien fer servir els dos braços després de la intervenció per raspallar el cavall. És a dir, teníem tenim un ventall d'activitats que si traiem la part de munta podem seguir fent-les molt bé.
4: Por eso es que a veces tenemos esta idea y no, justamente no era, no es el fin.
2: El tema és que el cavall és tan motivador que, per exemple, poden venir persones amb sobrepès, no?, i els veus que tenen ganes de córrer amb el cavall. Dic, que puc trotar amb ella? Endavant, no? És que a vegades ho fem a la pista o a vegades ho fem pel camp, no? I clar, és que és aquesta motivació, no?, que sorgeix, que... Bueno, que és realment molt bonic.
1: És molt car aquest tipus de tractament o de visita al vostre centre, o una persona que vulgui anar sola pot anar, per exemple?
0: Sí, sí, sí. O sigui, no és necessari una derivació d'un professional.
1: O sigui, que contactin vosaltres, amb de cavalls, no? I us digui, mira, jo estic en un moment delicat ara i m'agradaria provar aquesta teràpia amb vosaltres.
0: Exacte. Fins i tot tenim sessions de regal. És a dir, si una persona creu que doncs, un familiar seu, un amic, vol provar de fer una activitat, doncs pot fer una sessió suelta, que diem. Una sessió suelta és una hora de durada, treballem les dues terapeutes amb la persona i una de les nostres eugues. I el preu d'aquesta sessió són 65 euros. Si vols un bonus de 4 sessions, que te les pots organitzar una miqueta a la manera que necessitis, són 240.
4: Són precios supercompetitius.
1: Y tanto.
4: Sí, solamente el paseo y la natura ya,
0: sí.
4: Ya no vale.
0: El nostre objectiu és que sigui accessible, no? a les persones.
4: A tothom.
0: Exacte.
1: Bueno, i que el projecte creixi.
0: Sí.
1: Perquè, clar, necessitem que el projecte creixi, que és el que és més important per mi. Els projectes tenen que créixer, no es poden quedar allà. I que vingui algú que tingui molta economia i faci un projecte més gran.
0: No, i cercar finançament perquè les persones no hagin de costejar això, no? Que durant uns anys hem pogut finançar mitjançant una fundació de Noruega aquestes 25 dones que van fer el programa Agafa les regnes de la teva vida i no van costejar res. I van ser ja 25 dones.
1: Com es va financiar això?
0: Aquest programa de, aquest va ser una replicació de l'estudi, del primer estudi, per demostrar una miqueta que els resultats que vam obtenir amb una mostra petita doncs eren correctes. I aquesta és una fundació doncs, de Noruega que ens va permetre fer aquest estudi postdoctoral en aquest context.
2: Bueno, potser que el primer assaig amb les 8 dones, que eren 8 dones que van fer 8 sessions cadascuna, això vam costejar fent una jornada benèfica, no? Vam organitzar una jornada
0: amb, caminades
2: tot això i després
0: i tenim actius,
2: una fundació noruega, no?
0: Ens fa... actius doncs teaming, donacions, empreses amigues que vulguin fer donatius, una miqueta doncs un ventall de
1: Teniu pensat fer algun dia portes obertes d'aquí en breu? Ho teniu ja més o menys pensat o així?
0: D'entrada no,
1: perquè quan ho sapigueu ens ho dieu, perquè ho direm, no? Perquè les persones puguin anar també a conèixer-ho. Crec que és la millor manera de conèixer un projecte és estar allà i apropant-te, més en aquest cas que teniu
4: i tan a prop,
1: vull dir, d'anar a passar el dia allà, veure una mica el projecte i, bueno, fer una mica de vida allà i que els expliqueu.
0: Sí que fem tallers de mitja jornada, tenim el Cercle de Dones actiu des d'octubre, que fem doncs una jornada d'un matí cada mes de dissabte, on fem trobades de dones, no? Cada mes és una temàtica diferent, ja sigui de salut femenina, d'etologia, de moviment.
1: Ah, mira, molt interessant això.
0: Aquest mes, que és el mes de març, tot i que diumenge plogui, la volíem fer diumenge, però l'haurem de plaçar el 21, el dia que comença la primavera, que també és un dia...
1: Vale, doncs ho teniu clar que començareu el dia 21, fareu aquesta jornada?
0: La fem cada mes.
1: Vale, però aquest mes la fareu el dia 21?
0: El dia 21, sí.
1: Doncs tanquem-ho aquí també perquè algú que vulgui us contacti, perquè crec que és molt important, no?
0: Sí.
1: El dia 21, mira, no et dic no, que jo, a lo millor hi vaig,
2: Ah, mira...
4: Y respecto a, pues por ejemplo, no sé, el Departamento de Salud de la Generalitat, vosotras habéis ido y habéis explicado el proyecto y ellos consideran que puede ser, claro, de cara a los hospitales. O sea, me explico mejor. La prevención es mucho mejor que luego todo lo que ocurre, ¿no? Tanto medicamento, tanto nos envenenamos, ¿no? Con tanta que es necesario,
1: bueno,
4: evidentemente
1: yo,
4: para curar.
1: Pero voy a discrepar un momento.
4: Déjame acabar un segundo.
1: Mónica, no lo digo por ti, Lo digo porque últimamente en redes veo mucho y me parece mal. No lo estoy diciendo por ti, porque te conozco muy bien. Estic veient per les redes socials, per les xarxes, que molta gent, terapeutes, estan dient que ens podem curar sense tractaments oncològics, de medicació i tal. Això és molt greu, dir això. És molt greu.
4: Això és gravíssim.
1: Molt greu. Perquè el primer que tenim que fer és posar-nos en mans dels nostres metges. Els equips metges treballen enormement, investiguen enormement, com ara amb aquest doctor amb el pàncreas que l'Antonio Banderas està col·laborant per poder portar a terme aquest projecte d'investigació.
4: Bueno, que le va a pagar realmente para que pueda...
1: Bueno, ell i tots los que hayan podido dar un euro a lo mejor. Sí, per mi tothom dona. O sigui, el que dona un euro, com el que té un milió d'euros, el pot donar. Tothom aporta en aquests projectes. Però és molt, molt, molt important que les persones que tinguin una malaltia, per favor, es posin en mans dels seus metges i escoltin el que els diu els seus metges. Si el seu metge no li agrada, per lo que sigui, perquè no té una connexió, que demani un canvi de metge, no passa res, el món no s'acaba. Però, per favor, fem cas a el que diuen els metges i les teràpies. Les teràpies són doncs, perquè ens curem, perquè la prevenció, evidentment, és el millor. Però hi ha molts casos que les persones no arriben en aquesta prevenció i tenen que curar-se. I això és molt important.
3: I les teràpies, com diu l'Helena, que siguin... amb evidència científica, això és superimportant, perquè si no tenim un gran problema, i més amb el tema del càncer.
4: Jo no me referia a esto que estàs comentant.
1: Per això he volgut dir que no ho deies tu, eh?
4: No, però
1: he aprofitat, eh?
4: Lo sé, però no quería decir eso.
1: Sí.
4: Lo que yo quería decir es que si el Departament de Salut de la Generalitat, pues os conoce y sabe que se pueden hacer muchas cosas de terapia. Esto que yo cuando hablaba de la prevención del antes es de personas que puedan necesitar esta ayuda, no me refería a oncológico, sino me refería a temas más de salud, más mentales, ¿no?
1: Depresiones, ansiedad,
4: que esto evidentemente luego tiene que estar tratado por un profesional. Tiene que ir de la mano, es que una cosa no es excluyente de la otra, tiene que ir absolutamente de la mano, ¿no? Entonces, estas cosas, esto como lo tenéis, se lo habéis enfocado o no, y entonces Virginia se ha aprovechado para explicar esto, que está muy bien, pero mi
1: no tenía reservor amb tu.
4: Exacto,
1: però
4: porque es que lo que yo quería decir no tenía nada que ver.
2: Sí, totalmente, ¿no? O sea, que lo que has dicho antes, ¿no? La de la naturaleza, ¿no? O sea, que las personas arriben allá, o sea, yo tengo, venen al cap, no sé quants exemples, ¿no? De persones que baixen del cotxe i diuen: això és vida.
4: Tal qual.
1: Bueno, és que el camí per pujar a Mollà ja és vida.
3: Ja és vida.
2: És que també és que és, o sigui, estem en un lloc on tens vistes a Montserrat, al Montseny i al Prepirineu.
4: Sí, perquè aquí tenim vista a la carretera.
2: O sigui, persones que hi ha... I bueno, és que també fem molts exercicis dels sentits, no? Digue'ns 5 coses que veus, també perquè les persones es vagin relaxant, no? Si estan sentats a sobre d'un cavall, o sigui, que no pensen, Déu meu, estic sentada a sobre d'un cavall, no? Sinó que
1: se situen a l'aquí i a l'ara.
2: Que deixin anar el cos, no? Que acompanyi el moviment del cavall i que es fixin en l'entorn, no? O sigui, 5 coses que veus, 4 coses que escoltes. I molt sovint les persones diuen, és que... No sé, és que no és que escolti res, però és que són les coses que no escolto. No hi ha cotxes.
4: No hi ha ruïdo.
2: No hi ha... És que aquesta tranquil·litat.
4: No hi ha ruïdo exterior.
2: No? Clar, després, o sigui, el fet...
1: Menys aquella frase d'escolto el silenci.
0: Exacte.
2: Sí,
0: no?
2: Exacte. Sí, sí. Un ocellet, uns passos...
4: Que s'encarece mucho.
0: I el que tu comentaves, Mònica, tenim la sort en el nostre entorn és que està començant a haver la prescripció social. I sí que la nostra activitat estem treballant perquè s'encaixi, s'enquadri dins d'aquest tipus de prescripció, no? Que siguin els propis CAPs i els propis hospitals que identifiquin persones que puguin necessitar un acompanyament per millorar el seu benestar i la seva salut, independentment del tipus de diagnòstic que tinguin, i puguin prescriure i fer el pas per dir, tinc una persona que necessita millorar el seu benestar i qualitat de vida, doncs podria sortir a la natura. De fet, altres països, això està super establert, que es recomani, doncs, als nens sortir a passejar a la
4: natura.
0: Claro,
4: és que menos pastillas y más natura.
1: Eso sí.
4: Pastillas me refiero de tanto diazepam. Puntualizo, mira.
0: Ens ha passat una cosa similar, Virginia, amb el tema dels cavalls, no? Que corren molts vídeos de cavalls que sanen.
4: Persones... Però és que no té sentit.
0: No, però ens han arribat persones, de dir, vull que curi, i hem dit sobretot la paraula curar, aquí acompanyem, sostenim, treballem per la teva salut, però els cavalls són cavalls, ni són coterapeutes, ni són miralls, ni són coses estranyes, són cavalls i estem aquí per treballar doncs, pel teu benestar i la teva qualitat de vida.
1: És que clar, això jo crec que és una puntualització que està molt bé, que no venia per tu, però crec que es té que fer perquè evidentment s'està jugant molt amb això i crec que això sí. No és el que toca.
2: Sí, és veritat. Però tornem a... en les xarxes, o sigui, que es veuen aquests vídeos, no?
1: Sí. Això... Això, a més, us ho dirà la psicòloga, també. Això s'està veient contínuament.
3: Sí, això és constant. Vull dir, més amb, quan toquem tot el que són malalties cròniques o de llarga durada, bueno, el tema de les pseudociències i la gent que enganya és altíssim, sí. No? Per això és superimportant el fet de saber que vosaltres heu fet estudi científic per poder avalar, no?, que realment hi ha tots uns fets que estan ajudant, el que dèieu, no?, a acompanyar, a fer que la persona es trobi millor, a fer millora, vull dir, perquè no és curar.
4: No, val? És curar.
3: No, no es tracta de curar, es tracta de millorar la qualitat de vida, no?, que és superimportant, sí, i amb els animals, que són una bendició, sí. I realment...
4: Si tu te sientes bien contigo misma, Marga, al final ellos ayudan a que te sientas mejor. Si te sientes mejor, luchas con la enfermedad.
3: Claro.
4: Y la enfermedad se lucha con un tema médico. Es que no hay más. O sea, sí, es que no nos volvamos locos.
1: Pero mira, la setmana passada, justament, no? Vam parlar aquí, en aquest programa, vam parlar dels animals, sobretot vam parlar dels gossos. No, en aquest cas, de com es prohibia que entressin als jocs.
4: Ai, sí.
1: Que això no passa a Europa, però aquí passa, no? I a més jo vaig tenir l'altre dia un problema amb això, perquè portava el meu gos, és molt gran, el portava amb una motxilla, vaig entrar en una botiga i em van dir que el gos no podia entrar. Clar, jo això no ho entenc. No,
4: no
1: ho entenc.
4: Tampoc.
1: Per què? Perquè precisament s'hauria de promoure que la gent tingués animals. Per què? Doncs per una persona que és gran, que està malalta, doncs té que sortir cada dia a passejar, en aquest cas el gos, a les ciutats, no?
4: Implica
1: relacionar-te amb unes altres persones, és a dir, tu surts amb el teu gos al carrer, segurament una et saluda, ah, què fa? Ah, mira, i el meu, ah, mira, el teu et saluda el teu, no sé què. Un animal és molt important a la vida de les persones, o sigui, jo sempre dic, a mi, el meu animal m'ha regalat la seva vida. Ha sigut un regal de la vida. És molt veia, però per mi ell m'ha regalat la seva vida. No és que jo l'hagi cuidat, no. És que jo he tingut la fortuna de que el meu gos em triés a mi.
0: Nosaltres ens passa una miqueta amb els cavalls, no? Que quan ens venen els usuaris ens diuen, doncs ja em dedico el matí a mi, no? Vinc aquí, estic amb la Indiana i després aprofito, vaig a fer un cafè, esmorzo, tal. O fins i tot el primer dia, si són els nens o els joves, venen acompanyats pel pare, el següent dia ja ve el pare i la mare, el següent ja ve el gos, el germà, aprofitem i passem el matí aquí. Vull dir que d'una intervenció, no?, més limitada, acabes expandint el benefici a portar la gent a moure's i a sortir.
1: Clar, a més, aquesta relació amb els cavalls és que és molt expansiva a qualsevol edat, sexe, vull dir, és que no es limita. Vull dir, poden anar persones grans, persones joves, homes, dones amb malalties,
2: totalment.
1: Amb no malalties, malalties mentals, físiques... Vull dir, tal com ho expliqueu vosaltres, no?, no es una terapia que tingui cap tipo de prohibición, res.
4: Bueno, es que pensamos que los caballos no son totalmente para una clase elitista, pero estamos hablando de otro tipo de, o sea, de doma, de salto, estás hablando del polo, en esto, pero es que no estamos hablando de eso. Es que no es eso, no es la terapia a la que nosotros estamos hoy hablando.
1: Bueno, es que eso es deporte.
4: Claro. Entonces, como cualquier deporte, pues tiene sus costes, es así, entonces por eso un caballo es muy caro, evidentemente, pero es muy caro el mantenimiento, el caballo en sí mismo no es tan caro, pero es más caro el tenerlo, el veterinario, el no sé qué, pero eso ya es otro mundo, pero aquí es otra cosa.
0: Sí.
2: És que també en general, no? O sigui, la cultura del cavall que estem acostumats, no?, de veure, és que sovint ens venen persones que diuen, ai, és que he tingut una mala experiència amb cavall. Ui, és que els cavalls em fan respecte. Però clar, si veus com es representen els cavalls en les pel·lícules del West, no?, allò galopant i aixecant-se, posant-se enlairant-se.
4: La fuerza i arriba.
2: Amb els ferros a la boca i amb... O sigui,
1: bueno, a l'entrat he dit, tens que mirar la sèrie de Yellowstone, del Kevin Costner, perquè... és tan maco veure com funcionen els cavalls quan estan lliures, quan ells es porten d'un lloc a un altre per poder doncs, menjar, com els eduquen també per poder passejar, com són una eina de treball des de que s'aixequen fins que se'n van a dormir, com tenen aquella relació amb el cavall. Vull dir, el cavall, clar, és un animal, a més, important. Vull dir, és un animal molt, que si te poses davant d'ell...
4: Tiene mucha presència.
2: Molt, clar. Molt. O sigui, és que també tenim una relació des de fa mil·lennis, no? O sigui, amb el, o sigui, les persones i els cavalls. Clar, el que passa és que, o sigui, molt sovint, en la nostra cultura, el cavall es domina a través del dolor i la submissió, no?
1: Clar, els cavalls hem vist que queien a Andalusia, perquè la calor, pel treball, perquè no podia...
0: I no només així, un cavall rere l'altre en una ruta, moltes vegades el que tenen, segur Marga ho has sentit, és la indefensió aprendida, no? Doncs com que tinc tant dolor i tanta incomoditat, prefereixo no dir res i continuar.
2: Clar, o sigui, llavors ja és una cosa molt poderosa, no? O sigui, que una persona pugui, o sigui, un nen, posem per la seva mida, no? O sigui, una mida petita, no? Que pugui col·laborar, o sigui, convèncer el cavall a col·laborar amb ell, o sigui, la nostra indiana, que és l'euga més petita que tenim, que pesa 400 quilos, vull dir que ràpid es diu, no? I que un nen, una nena, pugui dir, o sigui, què, indiana, anem cap aquí, què, indiana, passem, fem aquest ziga-zaga, passem sobre aquestes barres. És que és com molt, o sigui, empodera moltíssim això, o sigui, és una gran superació.
4: Autoestima,
2: és un xuti d'autoestima.
4: A mi, quan mi hija empezó a montar a caballo, que tenia, bueno, caballo yo no, montaba el pony, que tenía 5 años y ya entró en pues para poder empezar a montar todos los sábados y ya la apuntamos porque su vida eran y son los caballos. Yo, lo que tú estás diciendo, una niña pequeñita, muy delgadita, y el pony aún con todo era muy grande, la cola del pony era más grande, más alta que mi hija, ¿no? Pero al final ves cuando ella ya empezó a montar y cómo lo lavaba, cómo el caballo se dejaba, cómo conectaba con ella. Lo que tú estás diciendo es una mujer súper empoderada, pero claro, luego ya empezó a montar ya los caballos grandes, el salto, todo lo que tú quieras, pero al final los caballos, cómo se dejaban hacer, cómo la seguían, ella no empujaba, el caballo la seguía, o sea, y los miraba y ellos sabían que tenían que ir a bañarse, a limpiarlos después de haberlos montado, pero cómo la seguían con la mirada. Hay cosas que te dejan impactadísima.
0: Sí,
4: y son caballos que no son de terapia, que son caballos de montar y de saltar, ¿no? Y al tono de ella.
1: Es quedan 5 minuts per acabar. A mi m'agradaria, no sé si, perdó, si la Marga té una pregunta.
3: No.
1: A mi m'agradaria, si us sembla, estructurar una mica tot això perquè no quedi res amb l'aire. Primer, com poden contactar amb vosaltres? És important.
0: Tenim el nostre mail, que és comunicació@amcavalls.com, a través de les nostres xarxes, i a la nostra web, que és www.amcavalls.com. I allà teniu tota la informació, els tipus d'activitats, de programes...
2: Detalls de contacte.
1: Important també que heu dit que el 21 de març fareu una jornada taller. Això a mi m'interessa molt, que cada mes feu un taller on la gent pot assistir perquè doneu explicacions, es pot estar en contacte amb els cavalls. Jo, a tothom que ens escolta, de veritat, feu aquesta activitat un dia al mes, no cal que la feu cada mes, però proveu-lo un dia, aneu a veure-les amb elles i proveu-lo què és.
0: Sí.
1: Després, una altra part important, amb la nostra companya, amb la psicòloga, amb la Marga, crec que és important també, els que pugueu, no?, els psicòlegs que pugueu, doncs, afegiu-la, no?, als tractaments que teniu amb els vostres pacients, de dir, escolta, fes aquesta activitat, truca'ls, contacta amb ells...
3: Sí, jo crec que és una de les parts superimportants, perquè, a més, des de fa relativament poquet s'ha començat a treballar amb gossos.
1: Sí,
3: vale, sobretot amb gossos i amb els hospitals s'està deixant entrar a cuentagotes, però s'està deixant entrar els gossos, no? Per tant, i el tema dels cavalls és superimportant, no? Vull dir, jo passa una mica com la Mònica, la meva filla no va amb cavalls, però les seves primeres colònies que va fer, i la meva filla ja té 40 anys, va ser en un lloc on el que hi havia eren cavalls. I va fer tot el contacte i era, pues, això, un retaquito petit. I era tot el que això li va implicar i pues, treballar tots aquests aspectes.
1: És que,
3: no?
1: A més, aquí a Catalunya
4: valores,
1: tenim
4: valors.
1: A Catalunya en tenim molt, perquè Vallvidrera, per exemple, costat del col·le dels meus fills, que ells anaven de petits també, hi ha un lloc també que es diu Solsolete.
0: No, sí, aquí a Catalunya et xiques una pedra i ja et surt un cavall.
1: Tenim molta sort que aquí es pot estar junt amb els cavalls i la natura, perquè en tenim molt, molt a prop, però avui no és el que ens tracta, avui ens tracta el tema amb cavalls, què és el que teniu que vosaltres fer, contactar amb elles, de veritat, aneu a veure-les i crec que descobrireu moltes coses, sí, inclús de vosaltres mateixos,
4: sí, sí,
1: desconegudes. Jo tinc moltes ganes d'anar ja.
0: Esteu convidades.
1: I de veritat, o sigui, primer de tot us dono les gràcies per haver vingut, perquè crec que ha sigut una aportació al programa molt, molt important el poder, doncs, parlar d'aquests animals i de les teràpies que poden ajudar a moltíssima gent. Esperem que sigui un projecte que Salut el fiqui dintre i es faci molt més gran. I per tots aquells també que volen ser solidaris, que volen ajudar, que volen participar d'aquest projecte,
4: patrocinar,
1: poseu-vos a contacte amb les nostres companyes amb cavalls. Crec que fareu una gran labor. No sé, les meves companyes, si volen afegir.
3: Sí, no, bueno, jo era una mica i a mi m'encanta el projecte i tot, perquè penso que a més pot ser superenriquidor, però a més amb moltes malalties pot ajudar a moltíssima gent a superar moments molt durs i molt difícils, no? Per tant, ei, endavant, i que tothom que pugui que col·labori d'una manera o una altra, però que col·labori.
4: Los caballos son generosos, entonces te dan muchísimo, muchísimo más de lo que pensamos, entonces merece la pena hacer una terapia con ellos, desde luego que sí.
1: Fixa't, jo m'he quedat amb aquesta imatge de sostenir, com t'he dit, no? De moments que he passat delicats a la meva vida, i per un moment m'he detingut, com deia ella, no?, en aquell silenci conté personal que et passa de cop, no?, pel cap, i he pensat, ostres, en aquell moment, si m'hagués sostingut, potser hagués sigut tot molt més fàcil, saps?
4: Sempre.
1: Així que, Helena, moltes gràcies per haver estat aquesta nit aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ha sigut un plaer. I Elaine, un plaer enorme també haver estat aquí.
2: Moltíssimes gràcies a tu i gràcies també per les col·laboradores, o sigui, les preguntes tan interessants que heu fet. Sí. Se han pasado muy bien, ¿no?
4: Sí. Es que Virginia es una monada, con lo cual...
1: En fin, el nuestro técnico de son, David, buena nit. I què dius, que gràcies a totes per fer doncs, que Café Drom sigui tan especial cada setmana. I Virginia Drom s'acomiada, us espero la setmana que ve i sobretot no us oblideu de ser feliços. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles, les seves filles i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els pròxims 5 anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia amb un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No, no és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i més, i puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
1: I els treballadors de l'empresa Quality Expresso de Barcelona avalen l'acord de l'expedient de regulació. El pacte millora les indemnitzacions i rebaixa de 80 a 76 els acomiadaments. S'abonaran 50 dies de contraprestació per cada any treballat amb 29 mensualitats i, a més, es fa un pla de prejubilació. I l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per preservar-ne l'activitat. L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Demà divendres es presenta la novel·la de José Antonio Agudo a la Biblioteca El Molí a 6:45 de la tarda. Zekeley és el títol d'aquesta novel·la situada a Londres a l'època victoriana. Demà a 7:45 a la biblioteca. I també demà comença la campanya gastronòmica Tapa Tour Molins, que suposarà que els establiments participants oferiran el seu plat estrella en format de tapa amb una beguda i la proposta ha de valdre entre 6 i 8 euros. Fins al 5 de juliol es durà a terme aquesta campanya i la peculiaritat d'aquestes tapes és que totes tindran un nom relacionat amb el món del ciclisme. Justament parlant de ciclisme i del pas del Tour de França, recordem l'exposició que es pot visitar a Can Ametller fins al 5 de juliol amb quadres de gran format de Miguel Soro, amb imatges de ciclistes, tot temes vinculats al Tour de França. L'horari és de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes de 6:45 a 9:15 i els diumenges del matí de 12:15 a 2. I aquest diumenge, parlant de ciclisme, passa la volta ciclista femenina per Molins de Rei, per la carretera, i ho farà a 2:15. Ja una estona abans, és a 12:15, hi haurà afectacions a la circulació i accessos als guals. Hi haurà carrers afectats com el Terraplè des de Verdaguer fins a l'Avinguda Barcelona i les avingudes València i Barcelona. Pas de la volta femenina diumenge a 2:15 per la carretera. La farmàcia de guàrdia avui és la Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a la Granja.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va assegurar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració davant del jutge, filtrat als mitjans aquesta tarda. A les gravacions, Zapatero assegura que mai de la seva vida ha negociat cap comissió i diu que mai ha sentit a parlar de la societat offshore. El jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia i de contraband i de delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. I 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volien una relació sexual. Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual de 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge d'altres homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. La ministra de Sanitat, Mònica García, qualificat aquestes dades de preocupants.
2: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
1: Més qüestions. La depuradora d'aigües residuals de Palamós ha recuperat el seu funcionament normal quasi 5 mesos després que el temporal Harry l'avariés greument. Durant aquest temps ha abocat aigua al mar amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. La instal·lació va recuperar la funció al 50% i ara ja amb la seva totalitat. Ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros de part del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. I els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui per un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal. Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici per les arques públiques és de 17.000 euros. I el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana. Ara, amb una inversió de 530.000 euros, es podrà garantir encara més aquest servei.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
7: Ai, fullet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges. Amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el fullet, els diumenges a les 11 del matí, a Ràdio Molins de Rei.

0: molt bona nit. Passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí, en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio plegats.
1: Avui, el programa ve amb moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè, sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el programa té el mateix format que sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-ho bé i fer-vos passar companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai també per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes, poseu el volum, que tot, que això tot just comença. Som el Conrad
1: i la Lia.
0: I això és Joves a l'Antena.
1: Bona nit, Lia.
0: Bona nit, Conrad. Com estem? Ai.
1: Raro, em sembla que avui m'ho preguntessis. Doncs molt bé. Saps què ha passat avui?
0: Què ha passat avui?
1: Que m'he graduat.
0: Jo també.
1: Sí, oi?
0: Crec que t'he vist.
1: Sí, podria
0: pot
1: ser, ser.
0: Pot ser que t'hagi vist? Pot ser? Pot ser que estiguessis al...
1: No sé, jo
0: pot
1: crec
0: que... Sí, segurament.
1: Hi havia una persona pel mig i ja està, crec.
0: Sí, però, no sé, sí, és que no ho sé.
1: Un
0: no,
1: nom pel mig.
0: No sé, no me'n recordo, però és que a mi em sona haver-te vist de lluny,
1: sí,
0: crec.
1: Eh?
0: No ho sé, és que
1: sí.
0: No sé si eres tu, perquè t'he vist de lluny, però no sé si eres
1: sí,
0: tu.
1: Sí, bueno, pot ser, qui sap, no?
0: Però, bueno, a part d'això, com estàs?
1: Que, jo bé. Bé, sí. Content perquè ja s'ha acabat aquest curs.
0: Ja s'ha acabat el curs, quart d'ESO, ja està.
1: Adéu-siau.
0: Sí, demà tindrem les notes, demà sí. Tindrem l'ensurt, però de moment no.
1: De moment estem contents, demà potser ja no.
0: Exacte.
1: Però avui ho estem.
0: Ens hem d'esperar demà al matí a veure com surten les coses i tot això.
1: Sí, bueno, així es fa, no? Com cada any.
0: Com cada any.
1: Bueno, comencem el programa.
0: Sí.
1: Que avui, bueno, comencem amb literatura.
0: Com sempre, no?
1: Sí. Doncs avui ens acompanya l'Anna,
0: sí.
1: Que feia setmanes que ella no
0: sí,
1: venia...
0: Sí, feia dies que no venia l'Anna.
1: Entre una cosa a l'altra, tu? No, eh?
0: No.
1: Bueno, doncs, hola, Anna, què ens portes avui?
2: Hola, com esteu? Avui us recomanaré un llibre que es diu Perdó per no ser Julieta, de l'autora Raquel Tirado, d'acord? És un llibre que... Potser no és per tothom, perquè parla d'uns temes doncs, de

0: I al llarg de tota la història doncs es va veient com aborden aquest tema entre les amigues, amb el nòvio... La veritat és que és un llibre que està molt bé, val? Està molt ben escrit i molt ben tractat aquest tema i considero que és un llibre bastant doncs, important, que recomano molt per tots els i les joves, doncs per veure situacions que poden ocórrer i doncs per entendre, no, totes aquests temes, parlar-los, etc. Llavors, considero que és un llibre que, a part del tema important que tracta i que està molt ben explicat, és bastant fàcil de llegir, enganxa molt i també doncs, té moments molt bonics d'amistat, moments d'autodescobriment, de saber-se perdonar a una mateixa, a un mateix. Per tant, la veritat és que és un llibre que, tot i que sigui un tema així delicat i que potser no és per tothom, crec que és important i hi haurà de llegir molta gent, la veritat. Per tant, espero que us cridi l'atenció i si us animeu, doncs ja ens direu si l'he llegit. Un petonet.
1: Doncs moltes gràcies.
2: Sí, moltes gràcies, Anna.
1: Sí, quin llibre, o sigui... ens anaves proposant aquest llibre i jo al principi pensava, ai, mira, adolescents com nosaltres.
2: No.
1: I de cop, la meva cara ha sigut com, uau.
2: Sí, ha canviat, ha canviat.
1: Sí, sí, bueno, és això, un llibre que...
2: T'hauràs llegit,
1: sembla...
2: correcte.
1: No.
2: Jo tampoc.
1: Però sembla així com... o sigui, no sé si diria com de plorar, però sí com de... un moment com de
2: emocionant,
1: reflexió.
2: Emocionant.
1: Sí, com li vulguis dir.
2: Sí.
1: Però moltes gràcies. També és guai presentar llibres així, que sí. No són tot flors i violes.
2: Exacte. És, o sigui, Joves en Antena, programa juvenil. O sigui, els nens, si ens escolteu algun nen, no el llegiu encara, espereu-vos un temps.
1: Espereu-vos fins a segon d'ESO.
2: Mentre...
1: Tercer.
2: Mentre pugueu.
1: Sigueu feliços doncs... mentre pugueu.
2: Fins arribar a tercer d'ESO, podeu ser feliços. Bueno,
1: seguim.
2: Seguim amb pel·lícules i sèries, no?

Bueno, doncs, avui us presento jo la pel·lícula. Segur que tots coneixeu en Sherlock Holmes, oi? Doncs imagineu-vos què passaria si tingués una germana adolescent. Estem parlant de l'Enola, que és igual de llesta, sap arts marcials i passa olímpicament de les normes de l'època. D'això van aquestes pel·lícules de Netflix, protagonitzades per Millie Bobby Brown. Són molt divertides perquè, a més de la protagonista, parla directament a la... a més, la protagonista parla directament a càmera, fent-se còmplice de l'espectador. Doncs això és Enola Holmes.

0: Bueno, doncs, és una saga, no, crec que no ho he dit. No, oi?
1: No,
0: bueno,
1: no ho has dit encara.
0: Han fet la primera, han fet la segona, i la tercera, bueno, ja en parlarem després de la tercera. Anem per punts. Vale, la primera pel·lícula. La història comença quan la seva mare desapareix de sobte, però en lloc de quedar-se plorant, la Nola s'escapa a Londres per buscar-la. Pel camí es troba un jove marquès que s'ha escapat de casa perquè el volen matar. Així que, així com una mica d'alguna manera, s'acaba posant a resoldre el seu primer cas de detectiva, mentre esquiva els seus germans grans, que la volen tancar a una escola de modals, ¿vale? Perquè és rebel. Anava a dir, sí, com l'Adela de La casa de Bernarda Alba, m'ha sortit al cap ara. Bueno, la segona pel·lícula. Aquí la Enola ja s'ha independitzat i obre la seva pròpia agència, però ningú la contracta perquè és una noia jove, fins que arriba una nena pobra al poble i li demana ajuda. La seva germana ha

0: desaparegut de la fàbrica de llumins on treballava. Aquesta és més potent, més madura, se li podria dir, perquè es basa en un fet històric real sobre les condicions d'aquelles treballadores en aquella època, m'estic referint. A més, el cas es complica tant que s'acaba creuant amb una de les investigacions del mateix Sherlock Holmes, i els dos germans han de treballar junts. I l'última... No en sabem massa cosa perquè no ha sortit encara.
1: Puc fer una apuntació abans de que parlis de l'última?
0: Sí.
1: Que has dit abans que no era, perquè era una noia jove en el contractaven. Hem de pensar que està situada a l'època victoriana. Bueno, l'època victoriana, el que em surt a mi és... Bueno, més o menys l'època del 1880. O sigui, hem de pensar que bàsicament és per això.
0: Sí, bueno, si sabeu mínimament l'edat que està el Sherlock Holmes...
1: Doncs allà mateix.
0: És allà, sí. Què en sabem de la tercera? Doncs pels fans de Netflix, de Enola Holmes, ja han confirmat oficial... Bueno, l'han confirmat des de fa un pèl de temps, però sí, jo m'he enterat aquesta setmana, mentre buscava informació d'aquestes dues pel·lícules, doncs jo, xas, tercera pel·lícula. I he pensat, és això típic que jo què sé, digue'm una pel·lícula que només té una part.
1: No ho sé. Vale. Ara no se m'acudeix.
0: Vale. M'ha sortit ara una que em voldràs matar, però m'és igual. High School Musical 4. No existeix, no?
1: No existeix.
0: Vale, no existeix. Però de cop et surt un tràiler que qui sap com s'han fet, però t'apareix. Vale? O sigui, s'agafen trossos d'allò que sé...
1: Un fan-made. És que bàsicament és
0: sí,
1: això.
0: Sí. I llavors doncs, jo pensava, bueno, doncs és el mateix, no? Però llavors em surt els actors, els no sé què, els no sé quantos, i jo... Ah, no, sí, això va en sèrio.
1: Clar, comença a sospitar de...
0: No, o sigui, sí, va en sèrio. Netflix ho va contraatacar, anava a dir. Ho va confirmar ja fa anys. I la Enola Holmes, o sigui, la tindrem per una estona més. I se sap, si no m'equivoco, que és el 1 de juliol.
1: D'aquest any?
0: Sí.
1: Que surt?
0: Crec que sí, t'ho confirmo en un segon.
1: Bueno, mentrestant, tu les has vistes, no?
0: Les dues, sí.
1: A mi m'han agradat
0: molt. Les tres.
1: A mi m'han agradat molt les pel·lícules. No sé, és com allò de que... Com que quan trenca la quarta paret i és com que fa això de que la gent, doncs, comenci a pensar... Ah, bueno, doncs potser...
0: Sí, doncs... perquè jo crec que també és com que... Entens com més la història, sí.
1: Sí, i a més és com que t'impliques com en el cas, quan dius... I en el moment, a mitja pel·lícula, penses... Ja, el guió ja està escrit. No ho has d'intentar fer tu. O sigui, a vegades m'agobio i tot. O sigui, ja. És com, no ho has d'intentar fer tu. Ja està fet el guió, ja està fet el final de la pel·lícula. Ja està.
0: La Lia volia fer el guió de la tercera pel·lícula.
1: Sí, però no m'ha deixat.
0: Però se li han avançat perquè estrena l'1 de juliol d'aquest any.
1: Vamos.
0: Que, bueno... Tenim programa el juliol que ja en parlarem.
1: Ja en parlarem, la mirarem aquí.
0: En directe. Crec que durarà una mica més que 50 minuts.
1: Sí.
0: Bueno, tu te les has vist?
1: Sí, me les he vistes.
0: T'han encantat?
1: Sí, m'han agradat molt.
0: Tens ganes de la tercera?
1: Sí.
0: Tinc una pregunta que se m'acaba de passar pel cap.
1: Quina?
0: Faries un guió de teatre d'això? D'aquestes pel·lícules per fer teatre? O musical?
1: A veure... És que tot depèn. Per exemple, és que hi ha musicals molt diversos.
0: Yeah.
1: Jo crec que obra de teatre de text, no? Perquè dormiria, bàsicament. Però sí que és veritat que si hi hagués un musical de Enola Holmes així xulo, perquè hi ha musicals molt...
0: Xulos i no tan xulos.
1: Exacte, així. Hi ha musicals que no són tan d'això. Però si fos un bon musical i ben fet, jo miraria el musical de Enola Holmes.
0: No, però que si tu el faries...
1: No, sí, el faria, el miraria, vale. I sortiria, i tot això, tot el que tu vulguis. Bueno.
0: Bueno. A veure, Lia, què ens portes, tu?
1: Avui us parlaré de la sèrie Glee.

0: Glee és una sèrie de televisió musical, bueno, ja ho he escoltat, i que raro que ja va ser com musical, no? Yeah. I de comèdia creada per Ryan Murphy, Brad, tornem amb els noms. Falchuk, no, ni tan mal.
1: Brad Falchuk.
0: I Ian Brennan.
1: Prou fàcil aquest.
0: Sí, però el Ryan Murphy és el més fàcil.
1: Sí, sí.
0: Es va emetre entre 2009 i 2015 i consta de 6 temporades. Aquesta història gira al voltant del cor escolar d'un institut d'Ohio anomenat el Glee Club, perquè Glee és... Bueno, és el,
1: però què vol dir Glee?
0: Glee és el nom,
1: no té nom.
0: És el, crec que no té, o sigui, no vol dir, no té significat, té, es diu Glee i ja està. El professor Will... Per què fiquen cognoms tan raros, tio?
1: Perquè ens volen molestar.
0: Schwester, jo què sé. Intenta recuperar el prestigi del grup de cant de l'institut i, bueno, reuneix un grup d'alumnes amb talent, però sovint marginats socialment. Que raro que els que tenen talents estiguin marginats, no, Conrad? Sí. Et coneixes la història? Bueno.
1: Glee vol dir jubilat.
0: Ah, bueno, però no crec que tingui res a veure.
1: No crec que vulgui dir tindre res a veure, ja. No.
0: Doncs, a través de les competicions musicals, els personatges afronten, bueno, problemes com el bullying, la seva identitat... I,
1: bueno, coses de l'institut en si, simplement.
0: Sí, bàsicament. I, bueno, i també la discriminació i l'acceptació personal, no? Els personatges principals són Rachel Berry, que és la noia que he cantat abans, Finn Hudson, que és el noi, Kurt Hummel, Mercedes Jones, Sue Sylvester i Blaine Anderson. Aquests són els... No fundadors, o sigui, perquè Glee ja és un club que va estar molts anys abans, però es va dissoldre.
1: Són els que surten durant
0: sí,
1: la...
0: Sí, però es va dissoldre el Glee, a la sèrie, dic. I aleshores... No, la sèrie no es va dissoldre, es va dissoldre el club a dins de la sèrie.
1: Però abans... O sigui,
0: a veure, representa...
1: Que... És que jo fa molt temps que no la veig.
0: Representa que hi havia un Glee Club
1: sí.
0: I va... I
1: desaparèixer.
0: Va desaparèixer. I la gent el va oblidant.
1: Vale, sí.
0: I llavors, aquests són com els no fundadors, però els nous Glee.
1: Els que
0: Glee.
1: La reprenen.
0: Exacte.
1: Reprenen.
0: Reprenen, sí.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Cada episodi inclou interpretacions de cançons conegudes. Cada capítol. O sigui, no hi ha un capítol sense cap cançó. Vale? I això està molt guai. I es versionen temes de diferents estils i èpoques, com per exemple això és de Stop Believing, de Journey, i que és dels anys 80, i bueno, són una part bastant essencial de la trama, perquè...
1: Sí,
0: i,
1: no,
0: bueno,
1: no seria musical.
0: És que són com molt, o sigui, com molt espectaculars, perquè li va d'això, bàsicament. O sigui, el club del cor de l'institut va d'això, o sigui, tenen vestuari, cançons, coreografies, o sigui...
1: A tu t'agradaria estar-hi, eh?
0: M'encantaria. Bueno, va tenir una gran popularitat internacional, la sèrie, normal, i va guanyar diversos premis de televisió. I és considerada una de les sèries influents per la seva representació de la diversitat i dels problemes adolescents. I tu l'has vist, Conrad?
1: Jo no sencera.
0: És jo que... tampoc, me l'estic mirant.
1: Anava a dir totes les sitcoms, però no es pot considerar sitcom, això.
0: No, jo
1: o
0: crec
1: sigui,
0: que no.
1: Per durada, jo crec que més o menys sí, perquè no eren massa llargs els capítols. No era allò tipus 40 minuts de capítol, com... O 3 hores
0: no,
1: de capítol,
0: sí.
1: Com és
0: sí, són
1: 40,
0: són 45 minuts de capítol, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, doncs pensava jo que era menys. M'he estafat a mi mateix. Bueno, doncs, sí, jo vaig veure un tros, però no tota. Perquè... Ens vam treure a Netflix? Ah, no, mentida, la van treure de Netflix. La
0: és
1: van
0: una
1: treure.
0: Comèdia musical, no una sitcom.
1: Vale.
0: Bueno, em posa dramèdia musical. Comèdia dramàtica musical. Ok.
1: Llavors això, la van treure de Netflix, on es pot veure?
0: Disney Plus.
1: Vale, Disney Plus. És que la van treure de Netflix i llavors la meva família no sabia on estava. Llavors van treure també Friends... I després ens vam posar HBO...
0: I ara a Netflix no hi ha res. Busques algú? No està.
1: I ens vam posar HBO durant un temps per mirar Friends. I jo ara vull posar-me ara a Disney perquè hi ha moltes coses a Disney.
0: Hi ha tot. A Disney hi ha tot.
1: Hi ha,
0: tot.
1: Hi ha.
0: Tot.
1: I així podrem veure-la, però...
0: I, bueno, tu com vas començar a veure-la?
1: La meva família. La meva família.
0: O sigui, d'on va sortir el que, això de...
1: Crec que mons pares l'havien vist quan eren més joves i la van veure i van dir, ai, aquesta, no sé què, potser em van escoltar parlar, però no sé, N'he fet un treball de recerca de com vaig començar a veure.
0: A mi el meu pare me la va recomanar fa molt de temps i em va costar començar a veure, però la vaig començar a veure i ara és com... No puc parar de veure-la. És com que d'aquestes que al principi fa mandra posar-te-la a veure, però quan te la poses a veure no la pots perdre. Mira, o sigui, l'has d'estar mirant cada dos partits, cada dia. És insà l'obsessió que hi ha. És que ha sent un munt de cançons de musicals.
1: Sí,
0: vull dir,
1: vam parlar
0: de
1: l'E,
0: de Rent, que són una cançó de Rent, sí. També sona The Flying Gravity, saps?
1: Sí, canten la meva família, o sigui, quan vam sortir de veure Wicked, vam anar a veure la primera de Wicked, un dia a la papalà que vam dir, vale, anem a veure? Doncs va, ja anem. Vam sortir de l'Esplau a les 12 de la nit. Tot el pàrquing buit...
0: Pista, havíeu anat a les 6 de la tarda.
1: Sí.
0: Més o menys.
1: Poc faltava. No, però eren les 9 i pico, o 10. 9 o 10, devien ser.
0: Bueno.
1: I llavors doncs, mon pare ens va dir que això havia sortit a Glee i devia ser per això que ens sonava tant. O potser l'havíem escoltat a algun altre lloc, però era per això segurament que ens sonava, perquè...
0: Sí, perquè... Però
1: o, és una
0: sento, no?
1: O sigui, és molt conegut, però a casa meva, no sé, o sigui... Posem musicals, però no sé si se'm queden... O sigui, si se'm queden, no em quedo amb la lletra ni res, sinó només la melodia, que és una cosa que... Jo em quedo amb la melodia de tot. La lletra, adeu-siau.
0: És veritat, això.
1: Bueno, seguirem...
0: Amb el debat.
1: Amb el debat.

0: I avui el debat que tenim és aquest.
1: La gent escolta per entendre o només per respondre?
0: A què ens referim amb això? Perquè hi ha el... Jo escolto... O sigui, jo, per exemple, hi ha vegades que jo realment... O sigui, és com prendre atenció o realment només anar fent el... Sí. Hi ha el escoltar i sentir. Aquí, per començar...
1: A mi escoltar i sentir me'l va ensenyar la meva àvia quan era molt petita i des d'allà se m'ha quedat. El escoltar i sentir.
0: Bueno...
1: Doncs... Hi ha una diferència bastant gran.
0: Sí.
1: Vols que diem la diferència?
0: Què?
1: Vols que diem la diferència?
0: Digue-la.
1: És que...
0: Escoltar és prendre atenció i sentir és... Jo sento un soroll, però jo no escolto un soroll. Perquè... Què? No sé si ho he dit bé, això. Vale, sentir és... Quan tu m'estàs parlant de Glee...
1: Sí.
0: Jo hi ha hagut una part que t'he estat escoltant. Quan m'has començat a dir els noms, jo t'estava sentint. No he quedat amb ningú.
1: Vale.
0: Vale? O sigui, en el sentit de...
1: Sí.
0: Tu estàs prenent atenció i estàs intentant retenir, i després hi ha l'altre.
1: I doncs, amb el debat aquest, ens referim a... O sigui, podem escoltar per entendre i per processar la informació. Perquè si tu m'estàs explicant un problema, és com que t'estic escoltant per... entendre't, o bàsicament t'has escoltant per, a la mínima que paris, saltar a dir-te jo una altra cosa, a parlar d'un altre tema. És bàsicament això.
0: Sí. Llavors, tu què creus que fas més? No ho faig en sentit amenaça, vale? Que no s'entengui malament.
1: Depenent
0: això.
1: Depenent de la persona, jo crec.
0: Vale. A veure, jo què sé, és que posa'm un exemple.
1: Per exemple, o sigui, si hi ha una persona que...
0: A una presentació
1: d'institut,
0: sí.
1: Estic sentint. Perquè, o sigui, escolto, però és que ni per respondre. O sigui, no escolto ni per entendre ni per respondre. No escolto.
0: Sents i punt.
1: O sigui, estic allà, que sí, no sé què...
0: Bueno, excepte les presentacions que després hi ha exàmens o coses així.
1: Exacte, que llavors... aquesta sí que per atenció.
0: Escoltes, però per entendre.
1: Però posem l'exemple de que si un amic teu t'està explicant un problema seu... O sigui, jo crec que escolto per entendre.
0: Sí, per poder-li dir
1: i alguna cosa. I no per... O sigui, en el moment en el que tu acabes, fas la parada, jo no saltaré a dir-te alguna cosa, saps?
0: Oc mañana. O sigui, amb això arribem com... amb el oc mañana.
1: És com... O sigui, jo crec que per... Vale, és que hi ha vegades que escoltes, o sigui... Escoltes per entendre, però saltes molt ràpid. I aleshores sembla que escoltis per respondre directament. Però és com... Vale. Et calmes, o sigui, tu estàs escoltant, no sé què, respires fons un moment i contestes. Però no respires com... Ai, com em canses, saps? No,
0: així. Ja, has de respirar el...
1: Sí, has de respirar molt.
0: Si vols així, o respires normal, o sigui...
1: Sí, però has de... O sigui, pensa tu la teva resposta i la dius, perquè és que si no sembla que vulguis saltar.
0: No feu el... Que estressa molt.
1: Ja.
0: O sigui, estressa com una mala cosa.
1: Ja, agòbia. I tu, Conrad?
0: Jo...
1: Escoltes per entendre o per respondre?
0: Jo majoritàriament escolto per entendre, però sí que hi ha hagut alguna vegada en la meva vida, segurament, eh? Ara et diria algun exemple si em vingués al cap. A veure, per exemple... Jo què sé, hi ha vegades que xismes... Només els escoltes... Safreig, això? Només els escoltes per respondre. Per respondre en el moment després, m'és igual.
1: Sí,
0: o sigui, no ho explico... jo ho escolto per poder dir ah, doncs que guai, o per poder fer alguna cosa més, però després no em quedaré amb uau, tal s'ha liat amb tal.
1: Ja.
0: Vale? O sigui, la gran majoria de vegades em quedo amb això i adeu-siau. Però sí que majoritàriament jo crec que escolto per entendre.
1: Jo, si la persona em cau malament, no. Si em caus malament i m'estàs explicant un tema que és com que vas sopar, no t'escoltaré per entendre't. O sigui, bàsicament...
0: Com a molt per respondre si arribes a escoltar.
1: Exacte. Perquè jo crec però que si ets com... una persona que m'importa i m'estàs explicant alguna cosa important, aleshores t'escoltaré per entendre't. Però
0: hi ha
1: si
0: com
1: no, no.
0: Quatre fases, jo crec. Faré de menys a més, vale? De menys important a més. La primera, no escoltes ni sents. O sigui, aquella persona parla superfluix o no t'enteres ni de la meitat perquè no...
1: No vocalitz.
0: Correcte.
1: Parlant així, bàsicament.
0: Segon apartat, sentir. És que s'ha caigut algo i, bueno,
1: sí,
0: és igual.
1: Jo també ho sento.
0: Sentir, escoltar sense...
1: Sense parar atenció.
0: Sense parar atenció, això. Tercer apartat, escoltar per respondre al moment, però després adeu-siau. Vale? Que jo crec que escoltar per respondre i sentir no és el mateix. Jo ho separaria. Tu ho separaries o ho juntaries?
1: No, no, separat. Perquè pots estar com escoltant atentament a la persona, però vols saltar directament.
0: Sí. I després hi ha escoltar per entendre, que és com a l'escoltar normal, de t'estic parant atenció, t'estic dedicant el meu temps, perquè molt que no te'l vulgui donar.
1: No com els professors, que et miren i has de començar... O sigui, quan fas contacte amb el professor, has de començar a fer que sí amb el cap. A fer que sí amb el cap, com si sí, t'estic escoltant, encara que no estiguis entenent res el que està dient, però és com estàs fent contacte visual amb la profe de socials i t'està explicant... Què és això, Conrad?
0: El problema del soroll.
1: Ah.
0: Ha sigut això.
1: I t'està explicant la professora de socials, doncs, que va dinar el senyor Hitler un dissabte de primavera, m'entens? I és com, no m'interessa, la veritat, ho sento molt. I aleshores... Però és que has de començar com a fer... Sí, amb el cap, sí, t'estic escoltant. Sí. Quan no me'n recordaré el que m'estàs dient.
0: És per això que després suspenc l'examen. No ho entens? Mare meva, a vegades...
1: Deixa de mirar-me, porfa. No professors del món, deixeu de fer contacte visual amb els alumnes.
0: Estàs fent un comunicat al món?
1: Sí.
0: Als profes? Bueno, tanquem?
1: Tanquem.
0: Vale, com tanques tu? Fem cadascun d'això. Però és que com tanques també això?
1: No es tanca, és no, com cadascú té la seva opinió,
0: és que
1: però...
0: És tertúlia, això, més que debat.
1: Sí, és com... Hauríem de canviar el nom de debat, eh? Perquè debat.
0: Ja, sempre acabem fent el depèn... Bueno, és igual, això ja ho parlàvem darrere de càmeres, no, de micros.
1: De micros, efectivament.
0: Sembla
1: bueno,
0: raro,
1: ja estem
0: dir
1: darrere el micro. Perdó. Sí, però estic doncs davant del micro. Davant del micro, perquè jo si em giro, sí que el tinc darrere.
0: És igual, Lía.
1: No, clar, perquè si em giro el tinc darrere.
0: Vale, doncs fora de l'estudi.
1: Fora de l'estudi ho parlarem. Sí, després.
0: Sí, estàs d'acord? Vale. Llavors, fem una mica de tancament, no conclusió perquè no se'n pot fer. Llavors... És... Vale, anem fase per fase. La fase de vocalització. Vocalitzeu més, gent, perquè es pugui entendre. Segona fase, sentir. Tu pots sentir a qui vulguis, però després no facis com si l'estaves escoltant.
1: Ja, ja. No, sí, me'n recordo. No te'n recordes.
0: Ja. Yeah. Tercera fase. Respondre per... Escoltar per només respondre. Bueno, sí, o sigui, no cal que tu guardis tot el teu coco.
1: Si l'estàs escoltant, sí. I si és una baralla, òbviament saltes. O sigui, encara que vulguis escoltar per entendre, saltes.
0: Jo en una baralla no escolto, jo sento. Jo en una baralla, jo sento.
1: Tu sents borrós. Saps allò de que sents borrós? Que és com que sents distorsionat? Doncs jo en una baralla sento distorsionat a l'altra persona. Jo el que vull és parlar. Jo el que vull és que et callis i parlar jo. Gràcies.
0: Ah, no, jo pensava que deies que en el sentit de que agafaves paraules que no hi sortien en la frase i afegies paraules que mai havien sortit. Que, com es deia això? Efecto mariposa?
1: No.
0: Maribela?
1: No. Mandela.
0: Maribela.
1: Jo dic efecte mandarina, però perquè efecte Mandela no m'agrada. O sigui, efecte mandarina.
0: Bueno, queda un pèl millor. I escoltar per entendre. Cosa més recomanada. Mm.
1: Bueno, feu el que vulgueu. Total, sí. No som els vostres pares.
0: Sigueu lliures mentre pugueu.
1: Sí. Ja ens veiem a tercer d'ESO.
0: O abans. Bueno, seguim amb...
1: Amb teatre.
0: Sí, amb teatre, això.
1: Actualitat del teatre.
0: Actualitat del teatre.

0: Bueno, doncs, avui us portarem... Bueno, us faig la introducció directament. Si teniu germans, la recomanació d'avui us tocarà, doncs, bastant. Us sentireu identificats, per dir-ho així. I es fa al teatre El Maldà, correcte?
1: Sí.
0: De Barcelona.
1: Sí.
0: Fan una comèdia que es diu, literalment, El meu germà. Literalment, em refereixo a que literalment es diu El meu germà, eh? No literalment El meu germà. Està escrita i dirigida per Marc Artigau, i el punt que té és que els protagonistes, que són en Llorenç i en Rubén González, són germans a l'obra, però també són germans a la vida real. I aquesta química es dona, doncs, des del primer minut, no? Perquè al moment de t'ho diu jo realment... No cal actuar-lo.
1: Sí, o sigui, si has de fer de germà d'algú, és o ha de ser molt amic teu o ha de ser el teu germà. Perquè si tens una persona que odies, que no has conegut mai com el teu germà, és raro. Després és que no es veu a l'escenari, no es mostra la química. Doncs aquest espectacle és... Bueno, la premissa us l'explico. L'espectacle és com un viatge a l'habitació que mai van compartir de petits. Bueno, alguns sí que van compartir habitació.
0: Jo m'incloc en el pack de sí.
1: És un
0: vaig compartir amb ma germana, després amb ma germana i amb un germà, i després ma germana va marxar i vaig compartir amb un germà sol.
1: És un recull de petits contes i situacions on es barregen la ironia, els records i aquelles baralles èpiques de la infantesa.
0: Què hi veurem en aquesta obra? Doncs hi veurem... Bueno, explico de què parla en si, vale? Parla de tot el que implica tindre un germà. Des de la tendresa absoluta fins al odi profund en 5 minuts. Hi ha moments de tot. O sigui, hi ha moments que canten, hi ha moments que ballen, toquen música en directe i es fiquen amb l'altre.
1: Que raro.
0: Que estrany, oi?
1: Es fiquen amb l'altre. Que raro, per part dels germans.
0: Passant pel riure a l'emoció d'una manera molt neta.
1: Un detall cultural és que, a més, l'obra és super... rica perquè inclou un relat de Quim Monzó i un poema de Jacint Verdaguer. Són gent important.
0: Per si no
1: Jacint Verdaguer no és només un carrer.
0: No és un carrer.
1: Igual que Pere Calders no és una parada de bus.
0: Hi ha una parada de bus que es diu Pere Calders? Ah, és sí. Que hi ha un carrer aquí a Molins que es diu Pere Calders.
1: Ja.
0: Que jo no ho sabia, ho vaig descobrir l'altre dia.
1: No us confongueu, no és una parada de bus i no li dieu als vostres pares que és una parada de bus perquè els dos ho diran. Era el meu tiet. Vale.
0: Okay. No.
1: Molt bé. Bueno, no en el vostre cas, però en el meu cas sí. Aleshores, com... Vale, perdó.
0: Upsi.
1: Perdó.
0: Bueno, a on i quan es fa? Doncs la tindreu al Teatre Maldà fins al 12 de juliol. Els horaris són de dimarts a dissabte amb una funció a les 8 del vespre. I els diumenges fan sessió matinal a les 12.
1: Doncs la durada i el preu dura uns 75 minuts, més o menys. Una hora i 15 minuts, més o menys, no? Una, 60,
0: sí.
1: Vale.
0: Ens hem hagut de... No.
1: Sí.
0: Sí.
1: I les entrades estan a partir de 16 o 17 euros aproximadament. Si les compreu anticipades a la seva web, si aneu allà, doncs, més cares.
0: No, més barates.
1: Més barates.
0: Però no sé, mai tindreu...
1: No vaig molt al teatre, ho sento, és que és molt car.
0: Mai tindreu la certesa de tindre entrades si aneu allà i dir...
1: Exacte, doncs, compreu-les
0: una entrada.
1: Online.
0: Sí, tens una entrada a dalt de tot i no veuràs res.
1: Tampoc ni sentiràs res.
0: L'únic que faràs és... Potser poder-te fer una foto al lavabo. Ja està. Perquè allà tindràs una paret davant, una paret al costat, només podràs sortir per darrere. Et sembla bé aquest lloc? Sí, són només 8.000 euros.
1: Però et sembla bé, no, parlar de com va anar Ànima? S'has traumatitzat. És literalment...
0: Jo ho vaig veure molt bé, allà.
1: Sí, sí, i es va sentir molt bé, però
0: vale.
1: És literalment l'espot, el lloc on tu estàs dient ara mateix.
0: Bueno... El que sí que em va molestar molt és la llum. Que les llums dels lavabos o coses així les deixin obertes...
1: Sí, i les portes.
0: I molesta molt.
1: Agòbia, agòbia.
0: Una cortina hi hauria d'haver-hi allà. Teatres de Catalunya, cinemes de Catalunya...
1: Els comunicats els faig jo. Sisplau, gràcies.
0: No, l'altre dia em vaig fer un jo, que tu ja n'has fet un avui. Vale, fem entre dos.
1: Teatres i cinemes de Catalunya, tenim un comunicat des de Joves en Antena.
0: Necessitem que baixeu la il·luminació de les escales... Vale?
1: Perquè, i poseu
0: sí,
1: una cortina
0: a les portes.
1: A les portes, sisplau. Gràcies.
0: I aquí hi incloc teatres d'aquí Molins, perquè a vegades sí que molesta una mica quan, per exemple, hi ha un bebè que es posa a plorar i ha de sortir, i llavors t'il·lumina tota la vida.
1: Sí, ja. Yeah.
0: Bueno, la ubicació. Recordeu que el Mandala és un teatre doncs bastant acollidor, però això també vol dir que l'acollidor, bueno, em refereixo per la gent antisocial, acollidor, per la gent molt social només podràs parlar amb 50 persones, perquè és la gent que hi cap en aquell teatre. Llavors, això també fa que l'experiència sigui doncs més íntima, com li vulguis dir. En resum, aquesta comèdia és doncs molt dinàmica i plena de tendresa. Ideal per si us emporteu el vostre germà, com si hi aneu a recordar-lo amb un somriure. Algo a afegir?
1: No.
0: No.
1: No.
0: T'agradaria anar-hi?
1: No? Sí.
0: Sí, sí, sí. A mi també.
1: Sí, però la gràcia és el nom del teu germà.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Però és que em fa una mica de mandra ara pagar-li l'entrada.
0: No, no,
1: em deus els diners d'ànima.
0: Per quan ho escolti.
1: Sí, bueno, és el comunicat. És que 32 euros les entrades d'ànima.
0: 32.
1: I no tinc les entrades d'ànima. 32 euros, eh? Jo necessito els diners de les meves entrades, efectivament.
0: Bueno, això, fins al 12 de juliol al Teatre Mandal.
1: Malda.
0: Maldà, això. Anava a dir mandala.
1: Mandala. Abans has dit mandala.
0: Sí, és que ara he dit mandala.
1: Afecta mandarina. El teatre mandarina. Tot és mandarina. Tot el que comença amb M i no saps com dir mandarina. El teatre mandarina, a veure si ens veieu i ens demanem una foto.
0: Bueno.
1: Ningú ens demana una
0: perquè
1: foto, oi, Conrad?
0: Ara estem davant de les mandarines en comptes dels micros. Oi que sí?
1: No. Vale, sí.
0: Bueno, és... Seguim amb el programa amb música.

0: tal.
1: Valentina, porta l'ukulele!
2: Bueno, doncs, això, com hem dit, és de Joan Dausà i de Mamaduixa. No sé si tu l'havies escoltat en algun moment.
3: No.
2: Jo la vaig
3: escoltar... em sona de que m'haurà sortit a les xarxes en algun moment, però...
2: Segurament.
3: Per la resta, no.
2: Doncs, jo la vaig escoltar a la ràdio i vaig pensar... Ui, que xulo, això. Jo vull també posar-ho a la ràdio. Em va agafar fom, t'imagines? No, no, però vaig pensar... Ai, que guai. I, doncs, això... Bueno, doncs, ara anem a parlar de la cançó... Que ara sí, ens anem cap a Àsia, vale? Anem a parlar de la cançó de Katsai, Le Serafim i Eyelid.

0: Doncs aquesta cançó es diu Iconic by Mistake i està feta per aquests tres grups de hype. Eilid, Katzai i Le Sserafim, vale? Tots del hype, com he dit. I han fet aquesta col·laboració tan inesperada que, bueno, ja han estrenat el videoclip. Un videoclip bastant, diria, especial, però no ho sé, és com molt innovador, ho podríem deixar amb aquesta frase. El vídeo va superar el 1 milió de visualitzacions a YouTube a les seves primeres 2 hores, que és bastant...
1: Sí,
0: o sigui, és bastant fort.
1: És molt.
0: Sí, però és que, esclar, una col·laboració entre tres grups que...
1: Clar.
0: En una setmana ja fan el 1 milió, per dir-ho així, més o menys, eh? No
1: sí,
0: sé,
1: sí, tenen no... un grup de fans bastant extens, no?
0: Sí.
1: Bueno, qualsevol grup de K-pop.
0: Bueno, qualsevol grup en si. Gran sí, majoria però... de grups...
1: Però, clar, tu poses L4, m'entens? O sigui...
0: Sí, però per això és depèn del grup, però... També hi ha grups de K-pop que dius, clar, pobra
1: no,
0: gent,
1: sí,
0: o sigui,
1: sí, però,
0: tarden
1: o sigui,
0: 4 anys a fer el miler.
1: Molts grups de K-pop, o sigui, els grups de K-pop són zero coneguts, molta... o són molt coneguts, sí. O sigui, no hi ha un problema entremig, no hi ha un que conegui poca gent, o sigui, és com, o el coneix molta gent o no el coneix ningú.
0: Ja, ben bé, sí. Bueno, sí, això. Segons, a veure si ho dic bé, això, Scurs Music, Benefit Lab i Hype... la idea va sorgir després de múltiples interaccions amb les integrants a través de vídeos, de reptes i d'altres continguts. I van començar a parlar com seria compartir escenari. La col·laboració també arriba en un molt bon moment per als tres grups. Le Sserafim amb l'èxit Bombla. És que no sé si ho pronuncio bé,
1: bueno.
0: Això. Eilid amb It's Me... que mai hem parlat d'Eilid. La setmana que ve ja en parlarem.
1: Ah, no, Eilid no.
0: Eilid, bueno, han fet la de I'm not cute anymore. Pot ser que et soni per això?
1: No.
0: Bueno, i Katzai, que bueno, ja n'hem parlat unes quantes vegades. I a més, després de guanyar 3 premis americans dels Music Awards, no, dels American Music Awards, inclòs Artista Revelació de l'any. I, bueno, amb això acabem el programa d'avui. I bueno, farem el tancament amb la cançó que hem dit de Joan Dausà, perquè com que ja és l'últim dia abans de que acabi el curs festiu.
1: Sí.

0: Moltes gràcies per ser a l'altra banda i compartir aquesta estona de ràdio amb nosaltres.
1: Volem donar gràcies a la nostra tècnica d'avui, que ha sigut la Eli, que fa possible que tot això soni bé i el programa arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
0: I també gràcies a l'Anna, que avui ha estat amb nosaltres compartint doncs, el seu temps i doncs, el que li agrada, els llibres i tot això.
1: Sí, gràcies a tu també, Lia, per acompanyar-me durant aquest dia tan important que ens hem graduat.
0: Conrad.
1: Després de tot això hem vingut aquí a fer aquest programa.
0: I gràcies, Conrad, també. Pel mateix.
1: Ui, mare meva, la veu com, que m'ha sortit. Bueno, és igual. Ens podeu trobar a les xarxes com a Joves de l'Antena, tots junts amb minúscules, i també a l'Spotify, que m'ajudiem això, i a YouTube també, sí. Ara.
0: I si teniu idees, propostes o temes que us agradaria sentir al programa, doncs ens ho feu saber.
1: La setmana que ve tornem amb més cultura, més música i més continguts.
0: Bona nit, cuideu-vos i fins la setmana que ve.
1: Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha fet aquestes declaracions abans de la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. Justament avui, el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
2: El president Zapatero ayer, en su comunicado, dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: Per cert, que aquesta mateixa tarda s'han filtrat a la premsa els àudios de la compareixença de Rodríguez Zapatero ahir davant del jutge de l'audiència, José Luis Calama. L'expresident deixa clar que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els propers 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'empresa ha fet una bona tria.
3: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No, no és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites, i a més els puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
1: I demà està previst l'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau a l'Orient Mitjà a Suïssa, un acord que ja s'ha signat aquesta passada nit telemàticament. Un acte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament, el desemborsament de 300 milions de dòlars per la reconstrucció del país i el compromís de Teheran de no produir més armes nuclears. I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir ahir 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència. Les 14 persones acumulaven 156 antecedents. I el Teatre Principal de Barcelona arrencarà la programació cultural del tardor 2028 després d'una rehabilitació que li ha servit per ampliar-se fins a 10.000 metres amb un cost de 50 milions d'euros.

0: saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
4: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: Ràdio Molins de Rei.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.
4: El món en flames, amb Ramon Canal.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Abans d'entrar en matèria, i donat que dissabte passat, 6 de juny, va complir-se el 82è aniversari del dia D del desembarcament de Normandia, m'agradaria retre des d'aquí un petit homenatge a aquells milers d'homes, la majoria nois d'entre 18 i 21 anys, americans, anglesos, canadencs, francesos i d'altres nacionalitats, que van donar la seva vida per alliberar l'Europa occidental del jong del nazisme i el feixisme. El programa d'avui serà el primer de diversos capítols dedicats a la batalla més llarga de la guerra, la batalla de l'Atlàntic, batalla transcendental durant la qual els britànics van aconseguir fer-se amb la màquina de xifrat nazi, coneguda com a Enigma. La batalla de l'Atlàntic va ser la campanya continuada més llarga de tota la Segona Guerra Mundial. Es va estendre des de l'inici de les hostilitats, al setembre de 1939, fins a la derrota de l'Alemanya nazi el 1945. Va tenir el seu punt àlgid entre mitjans de 1940 i la fi de 1943. La batalla de l'Atlàntic enfrontà els U-Boats i la resta de naus de guerra de la Kriegsmarine contra els convois aliats. Els convois, originaris principalment d'Amèrica, es dirigien cap al Regne Unit primer i després a la Unió Soviètica. Eren protegits principalment per les marines britànica i canadenca, així com per les seves forces aèries. Aquestes forces navals van rebre l'ajut posteriorment de la Marina dels Estats Units. Els vaixells alemanys se'ls uniren als submarins de la Regia Marina després que Itàlia entrés a la guerra el 10 de juny de 1940. El nom de Batalla d'Anglaterra va ser encunyat per primer cop per Winston Churchill el 1941 i se l'ha assenyalat com la batalla naval més llarga, extensa i complexa de la història. La campanya començà en el període conegut com a Guerra de Broma, entre setembre de 1939 i març o maig de 1940, depenent dels historiadors que es consultin, i que s'estengué durant 6 anys fins a la rendició alemanya el 1945. Va involucrar milers de vaixells per centenars de quilòmetres quadrats oceànics, en una successió de més de 100 batalles de convois i potser 1.000 enfrontaments solitaris. L'avantatge tàctic oscil·là entre un bàndol i l'altre durant els 6 anys per les noves armes, les tàctiques i les contramesures desenvolupades per ambdós bàndols. Els britànics i els seus aliats van guanyar gradualment el combat en un inici, quan van fer que la flota de superfície alemanya es retirés de l'oceà a mitjans de

els submarins. Em van causar més angoixa aquesta batalla que el que havia estat durant la gloriosa lluita aèria anomenada la Batalla d'Anglaterra. El Regne Unit, en estar situat a una illa i en tenir un imperi, era molt depenent del comerç marítim. Els britànics requerien importar més d'un milió de tones de menjar i material a la setmana per sobreviure i lluitar contra Alemanya. En essència, la Batalla de l'Atlàntic era una guerra de tonatge. Els aliats lluitaven per mantenir-lo i l'Eix lluitava per enfonsar els vaixells que permetien sobreviure a la Gran Bretanya. A partir de 1942, els alemanys també intentaren prevenir l'arribada de tropes i equipament a les illes britàniques en preparació a la invasió de l'Europa ocupada. Per tant, l'eliminació de l'amenaça alemanya als mars era un requisit indispensable per la invasió. La guerra submarina. El vicealmirall Karl Dönitz, comandant dels U-boats alemanys de 1935 a 1943 i comandant en cap de la Kriegsmarine de 1943 a 1945, presentà un sistema conegut com a Rudeltaktik, o manada de llops, en el qual grups de submarins atacarien mercants sols o combois sencers enmig de l'oceà, tot defensant-se dels vaixells escorta. Per tal de ser efectiu, Dönitz calculava que es necessitarien 300 U-boats tipus 7è, a poder ser en el major nombre possible operatius. Això estava en un contrast total amb l'opinió tradicional que es tenia sobre l'ús dels submarins fins a aquell moment, segons la qual aquests només servien per emboscar, esperant a les bocanes dels ports per atacar els vaixells que entressin o marxessin.

Aquesta va ser una tàctica de molt èxit empleada pels submarins britànics, el Mar Bàltic i el Bòsfor durant la Primera Guerra Mundial, però que no es podia dur a terme si la rodalia dels ports estaven ben patrullades. També hi havia teòrics navals que pensaven que el submarí havia de ser empleat com una flota principal, com un destructor, tal com van fer els alemanys a Jutlàndia, tot i que amb pobres resultats per la precarietat de la comunicació. Els japonesos també es van afegir a la idea d'una flota submarina de suport i mai no van fer servir els seus submarins si no era per bloquejar un port o per assaltar un comboi. Tanmateix, el submarí encara no tenia una gran reputació a les marines del món. Això també succeïa a la Kriegsmarine, on el gros almirant Erich Raeder destinava els escassos fons disponibles en la construcció d'una marina de superfície. L'arma principal antisubmarina de la Royal Navy eren les patrulles costaneres armades amb hidròfons, un petit canó i càrregues de profunditat. La Royal Navy, igual que moltes altres marines, no havia considerat la guerra antisubmarina com un subjecte tàctic durant les dècades dels anys 20 i 30. De fet, el Tractat de Versalles restringia la guerra submarina i aquesta es veia més com una arma defensiva que no pas ofensiva. Com que els destructors eren més ràpids i portaven càrregues de profunditat, s'esperava que podrien fer-ho millor que no pas els patrullers. L'ASDIC. El desenvolupament de l'ASDIC, avui més conegut com a sonar, va ser crucial per la batalla de l'Atlàntic, de la mateixa manera que el radar ho va ser per la batalla d'Anglaterra, i en ambdós casos va ser en favor dels britànics. El fet que el so es transmetés de manera efectiva per l'aigua era ben conegut durant la Primera Guerra Mundial, i els micròfons situats a l'aigua, els hidròfons, ja s'havien empleat llavors per escoltar els submarins. Els sorolls naturals i els ecos també havien estat detectats llavors amb aquesta tècnica. Però els britànics van ser els primers a desenvolupar

desenvolupar un cercador de so direccional. El desenvolupament crucial va ser la integració de l'ASDIC com una taula traçadora i les armes en un sistema complet de guerra antisubmarina. Sovint es creu que l'origen de l'acrònim ASDIC prové de les inicials British Allied Submarine Detection Investigation Committee, és a dir, Comitè Britànic Aliat d'Investigació de Detecció de Submarins. Aquesta va ser l'explicació oficial quan el sistema passà al domini públic. Però avui es creu que només és una excusa creada en posterioritat, donat que no s'han trobat rastres d'aquest comitè. Més aviat, sembla un nom amb codi per evitar l'espionatge. El treball en la propagació del so ultrasònics esdevingué d'antisubmarins detecció, detecció antisubmarina. L'ASDIC comprenia un traductor ficat dins d'una cúpula sota el vaixell que propagava un estret raig de so en una sèrie de pulsacions que reflectien en objecte submergit dins d'un radi màxim de 2.700 metres.

La cúpula estava oberta al mar i s'havia d'assegurar que l'aigua al voltant del transductor estigués relativament tranquil·la, donat que un moviment ràpid podia destruir qualsevol senyal. L'eco feia que es pogués localitzar l'objectiu, però les diferències de temperatures en les diferents profunditats podia crear ressons falsos, així com els corrents, els remolins o els bancs de peixos. I, per tant, l'ASDIC necessitava operadors experimentats perquè realment fos efectiu. A més, l'ASDIC només funcionava bé a velocitats baixes. A 15 nusos, 28 km per hora, el soroll del vaixell a l'aigua podia ofegar els ecos.

El procediment de la Royal Navy a inicis de la guerra era moure l'àstic en un arc d'un costat del curs del vaixell a l'altre, aturant-lo cada pocs graus per enviar un senyal. Si es detectava un eco i si l'operador l'identificava com un submarí, el vaixell podia orientar-se cap a l'objectiu, desplaçant-se a una velocitat moderada, mentre que es determinava el curs i la velocitat. Un cop es decidia atacar, el vaixell podia apropar-se més ràpidament, usant el curs de l'objectiu i les dades de la velocitat per ajustar el curs. Si la intenció del vaixell era passar una mica per davant del submarí, les càrregues de profunditat serien llançades per tobogans a intervals, caient a uns 40 metres als costats. La intenció era posar una pauta de càrregues de profunditat com un diamant allargat, amb l'esperança de que el submarí estigués en algun lloc d'aquest diamant. Però per incapacitar de manera efectiva a un submarí, la càrrega de profunditat li hauria d'explotar a uns 6 metres. Com que en els primers equips de l'àstic era difícil determinar la profunditat, la manera usual era variar els ajustos de profunditat a la pauta. Hi havia desavantatges a les versions inicials d'aquest sistema. Els exercicis en la guerra antisubmarina havien estat restringits a un o dos destructors seguint un únic submarí, la posició inicial del qual era coneguda, amb llum de dia i mar calmat. Els submarins alemanys podien navegar més profundament del que podien els britànics o els americans, amb la qual cosa podien esquivar les càrregues de profunditat. I a més, els primers àstic no es reflectien directament i, per tant, l'operador perdia el senyal del submarí durant les darreres etapes de l'atac, quan precisament el submarí estava maniobrant a gran velocitat, de manera que es feia difícil per l'àstic tornar a establir contacte si el primer atac havia fallat.

La creença que l'ASDIC havia solucionat el problema dels submarins, la retallada pressupostària de resultes de la Gran Depressió i les demandes per altres tipus de rearmament significà que la despesa en vaixells i equipament antisubmarí va ser molt minsa. La major part del pressupost naval, així com la majoria dels millors oficials, van anar destinats a la flota de guerra. A més, els britànics esperaven que, com a la Primera Guerra Mundial, els submarins atacarien objectius costaners i només defensarien les entrades dels ports. Per tant, la Royal Navy inicià la Segona Guerra Mundial sense escortes de llarga distància per protegir els vaixells oceànics i no hi havia oficials experimentats en guerra antisubmarina de llarg abast. I per acabar-ho d'empitjorar, la situació de la RAF era molt pitjor, donat que els avions només tenien una metralladora per atacar quan trobaven un submarí. El 1939, la Kriegsmarine no tenia prou força per desafiar la força combinada de la Royal Navy britànica i la Marina Nacional Francesa per obtenir el control del mar. Per tant, l'estratègia naval alemanya es basava en l'atac al comerç fent servir creuers armats, submarins i avions. Molts vaixells alemanys ja es trobaven a alta mar quan es declarà la guerra, incloent-hi els submarins disponibles i els cuirassats de butxaca Deutschland i almirall Graf Spee, que s'havien endinsat a l'Atlàntic a l'agost. Tots ells iniciaren immediatament l'assalt de vaixells francesos i anglesos. El U-Boat 30 enfonsà el vaixell de línia SS Atenia, poques hores després de la declaració de guerra, tot i les ordres de no enfonsar naus de passatgers. La flota d'U-Boats, que havia de dominar una gran part de la batalla de l'Atlàntic, era massa petita a l'inici de la guerra i la majoria dels 57 submarins disponibles eren del tipus 2, petits i d'escàs radi d'acció, que es van fer servir principalment per minar les aigües costaneres britàniques. Amb l'esclat de la guerra, els francesos i els britànics van començar immediatament un bloqueig d'Alemanya, si bé aquest no va tenir cap efecte sobre la indústria alemanya. La Royal Navy introduí ràpidament un sistema de convois per la protecció del seu comerç, que gradualment s'estendria fins lluny de les illes britàniques, incloent-hi punts tan llunyans com Panamà, Bombai i Singapur. Alguns oficials navals britànics, i en particular el primer lord de l'almirallat, Winston Churchill, volien una estratègia més ofensiva. La Royal Navy formà grups de cacera antisubmarina, basats en portaavions per patrullar les rutes de navegació. Però aquesta estratègia fracassà, perquè un submarí, amb una silueta molt petita, era molt difícil de veure. Els portaavions podien ser d'algun ajut. Si bé podien detectar els submarins a la superfície, en aquelles etapes de la guerra no tenien armes adequades per atacar-los. Qualsevol submarí vist a la superfície ja estava submergit quan arribaven els vaixells. En escassos dies, l'estratègia del grup de caça es demostrà un fracàs. El 14 de setembre de 1939, el portaavions britànic més modern, l'HMS Ark Royal, habitada ben poc, s'ha enfonsat quan tres torpedes provinents de l'U-39 van explotar prematurament. L'U-39 va ser enfonsat pels destructors d'escorta. Era el primer U-Boat perdut a la guerra. Al no aprendre la lliçó, l'HMS Courageous, un altre portaavions, va ser enfonsat tres dies després per l'U-29. Els destructors d'escorta van seguir la cacera dels U-Boats durant el primer any de guerra,
encara que els submarins es demostraren elusius i els combois, mancats de protecció, tenien un gran risc al damunt.

L'èxit alemany en enfonsar el Cora Just va ser superat un mes després, com ja vaig explicar en el darrer programa, quan Gunther Prien, amb l'U-47, aconseguí penetrar a la base britànica d'Scapaflow i enfonsar el cuirassat HMS Royal Oak, que es trobava allà ancorat. Immediatament, Prien esdevingué un heroi de guerra per tota Alemanya. A l'Atlàntic Sur, les forces britàniques van veure's amenaçades pel cuirassat de butxaca Admiral Graf Spee, que enfonsà nou mercants de 50.000 tones a l'Atlàntic Sud i a l'Índic. Les flotes franceses i britàniques formaren diverses sèries de grups de cacera, incloent-hi 3 cuirassats, 3 portaavions i 15 creuers per trobar-lo, així com en el seu germà, el Deutschland, que operava a l'Atlàntic Nord. Aquests grups van cobrir l'oceà durant mesos sense èxit, fins que el Graf Spee va ser emboscat a la desembocadura del riu de la Plata per una força britànica inferior. Si bé intentar refugiar-se a Montevideo, l'Uruguai era neutral, va acabar enfonsant-se el desembre de 1939. Després d'una gran activitat inicial, la campanya de l'Atlàntic s'alentí. Karl Dönitz havia planejat un esforç màxim dels submarins durant el primer mes de la guerra, amb gairebé tots els submarins disponibles al setembre per patrullar. Aquest nivell d'operacions no es podia mantenir perquè els vaixells havien de tornar a port per aprovisionar-se de combustible i descansar. El dur hivern de 1939-40, amb la majoria dels ports bàltics congelats, va dificultar l'ofensiva alemanya en atrapar les noves tripulacions alemanyes al gel. Finalment, la decisió d'Adolf Hitler d'envair Dinamarca i Noruega durant la primavera de 1940 va fer que la flota de superfície i la majoria dels submarins oceànics es preparessin per les operacions navals de l'operació Besserenburg. La campanya de Noruega mostrà diversos problemes en la principal arma dels submarins, el torpet magnètic. Si bé els estrets fiords no donaven gaire espai als submarins per maniobrar, la gran concentració de naus de guerra britàniques, transports i naus de subministrament va oferir grans oportunitats als submarins per atacar. Una vegada i una altra, els capitans dels submarins disparaven contra els objectius britànics només per veure com el vaixell seguia navegant mentre que els torpedes explotaven prematurament o no ho feien. Ni un sol vaixell britànic va resultar enfonsat després de més de 20 atacs, la qual cosa començà a minar la moral alemanya. Però el director de l'Oficina de Desenvolupament de Torpedes seguia afirmant que es tractava d'errors de la tripulació, fins que a inici de 1942 es demostrà que eren problemes magnètics donada l'alta latitud i una merma lenta de l'aire pressuritzat al regulador de profunditat del torpede. Eventualment, la Kriegsmarine copià alguns torpedes britànics, que eren molt més fiables. Els temps feliços, juny de 1940, febrer de 1941. L'ocupació alemanya de Noruega a l'abril de 1940, la veloç conquesta dels Països Baixos i de França entre maig i juny i l'entrada dels italians a la guerra al juny al costat de l'Eix transformà la Guerra del Mar en general i a l'Atlàntic en particular en 3 punts. La Gran Bretanya va perdre el seu principal aliat. El 1940, la marina francesa era la quarta major del món. Només un grapat de naus franceses s'uniren a les forces de la França Lliure lluitant contra Alemanya. Amb la flota francesa fora de la campanya,
la Royal Navy es veia més assetjada. La declaració de guerra d'Itàlia al juny significava que els britànics també haurien de reforçar la flota de la Mediterrània i establir un nou esquadró a Gibraltar, conegut com a Força H, per substituir la flota francesa a la Mediterrània Occidental. Els U-Boats van guanyar un accés directe a l'Atlàntic. Com que el canal de la Mànega estava minat des de 1940, els submarins tenien ordenat no travessar-lo i navegar bordejant les illes britàniques per arribar a les zones més aprofitables de cacera. Les bases franceses de Brest, Anorient, La Palisse i La Rochelle estaven uns 700 quilòmetres més a prop de l'Atlàntic que no pas les bases alemanyes del Mar del Nord. I això ampliava el radi d'acció dels submarins a l'Atlàntic, permetent-los atacar combois més a l'oest i passar el doble de temps patrullant, doblant, per tant, l'efectivitat del cos de submarins. Els alemanys, posteriorment, construirien búnquers pels submarins a les bases franceses de l'Atlàntic, resistint als bombardejos aliats. Des de l'inici de juliol, els U-Boats començaren a atracar a les noves bases franceses quan completaven les seves patrulles atlàntiques. Els destructors britànics van tenir una gran dispersió per l'Atlàntic. La campanya noruega i la invasió dels Països Baixos i França imposaren una gran restricció en les flotilles de destructors. La Royal Navy retirà diversos dels seus destructors més vells de les rutes de combois per donar suport a les operacions de Noruega a l'abril i al maig i llavors enviar cap al Canal de la Mànega per donar suport a la retirada de Dunkirk. L'estiu de 1940, la Gran Bretanya estava enormement amenaçada d'invasió i els destructors van ser retinguts al canal per estar disponibles per repel·lir una flota d'invasió alemanya. Els destructors van tenir grans pèrdues en totes aquestes operacions, donat que estaven exposats als atacs de la Luftwaffe. A Noruega es perderen 7 destructors, 6 més a Dunkirk i 10 més entre maig i juny al canal i al Mar del Nord, la majoria d'ells a causa dels atacs aeris perquè no tenien un armament antiaeri adequat. Dotzenes més van resultar danyats.

A l'haver completat la campanya d'Europa Occidental, els submarins que havien estat retirats per col·laborar a la campanya de Noruega havien quedat alliberats de les operacions amb la flota i tornaven a la guerra contra el comerç. En aquells moments, el nombre de submarins patrullant per l'Atlàntic començà a incrementar-se, mentre que la xifra d'escortes disponibles per als convois es reduïa dràsticament. L'únic consol pels britànics era que les grans flotes de mercants dels països ocupats, com Noruega i els Països Baixos, ara es trobaven sota control britànic. Gran Bretanya ocupà Islàndia i les illes Fèroe per evitar que caiguessin en mans enemigues seguint l'ocupació alemanya de Dinamarca i Noruega. Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial, el president Roosevelt no va poder donar suport a França i a Gran Bretanya com hauria estat el seu desig, ja que estava convençut que la seva derrota afectaria negativament els interessos nord-americans i posaria en risc la seva manera de vida. Perquè les lleis de neutralitat, aprovades pel Congrés un any abans a proposta dels països aïllacionistes, impedien que els signants enviessin material a les potències en conflicte. La ràpida victòria d'Alemanya sobre Polònia al setembre de 1939 li va permetre a Roosevelt obrir una primera bretxa en les lleis de neutralitat quan va aconseguir que el Congrés aprovés la llei coneguda com a Cash and Carry, que permetia vendre armes i altres béns als països embolicats en una guerra si aquests pagaven pels seus propis mitjans, assumint així tots els riscos. Això va fer possible que França i la Gran Bretanya poguessin comprar als Estats Units les armes que necessitaven. Després de la rendició de França, el juny de 1940, Roosevelt va fer un segon pas molt més important per la implicació dels Estats Units. Es va tractar de l'acord de destructors per bases, que va ser signat el 2 de setembre amb Gran Bretanya, segons el qual l'Armada dels Estats Units transferia a la Marina Reial Britànica i a la Real Marina Canadenca 50 destructors sobrants, a canvi de la instal·lació de bases nord-americanes a Terranova, Nova Escòcia, les Illes Bermudes i en diferents punts de l'imperi. L'acord havia estat la resposta a una petició del primer ministre britànic, Winston Churchill, que necessitava els destructors per defensar les costes de la Gran Bretanya davant l'amenaça d'invasió alemanya i per escortar els convois que proveïen les illes britàniques i que eren atacats per submarins alemanys quan travessaven l'Atlàntic.

Després de la signatura de l'acord, els Estats Units ja no podien ser considerats estrictament com un país neutral. Com ho prova la reacció d'Alemanya, que el va qualificar com un acte obertament hostil contra Alemanya. Com a resposta, es va arribar a contemplar l'ocupació de les Illes Açores o de les Illes Canàries. De fet, l'acord va accelerar les negociacions entre Alemanya i Japó, que van culminar amb la signatura del pacte tripartit aquell mateix mes de setembre de 1940. I a més, segons Ian Kershaw, van constituir una de les raons principals per la decisió de Hitler d'envair la Unió Soviètica i de destruir-la abans que els Estats Units es rearmessin. No sé què ha passat amb les músiques. Al novembre de 1940, Roosevelt va ser reelegit per un tercer mandat. I aquest mateix mes, l'almirall Harold Stark, cap d'operacions navals, va presentar el Pla Doc sobre l'estratègia que hauria de seguir els Estats Units en cas d'entrar en guerra. En ell es deia que la prioritat pels Estats Units havia de ser de derrotar Alemanya, fins i tot si esclatava la guerra amb Japó al Pacífic, ja que considerava que la Gran Bretanya no podria vèncer Alemanya sense la presència a Europa de les forces nord-americanes. I si la Gran Bretanya era derrotada, els Estats Units es veurien obligats a lluitar alhora contra Alemanya i el Japó. El Pla Doc va servir de base per les discussions que van mantenir els estats majors dels Estats Units i de Gran Bretanya en les reunions secretes que van celebrar a Washington amb el nom en clau de ABC-1 entre gener i març de 1941 i que van donar naixement a l'estratègia Alemanya primer, que va ser la que es va aplicar després de l'atac als Estats Units per part de les forces imperials japoneses. Mentrestant, els problemes econòmics de la Gran Bretanya per sostenir l'esforç bèl·lic augmentaven i a finals de 1940 ja es trobava a la vora de la fallida. Amb data 8 de desembre de 1940, el primer ministre britànic Winston Churchill va enviar al president Roosevelt una de les cartes més importants que havia escrit a la seva vida, com va recordar més tard. En ella li demanava un acte decisiu de no beligerància constructiva, que consistia fonamentalment en que l'armada dels Estats Units participés en l'escorta i protecció dels convois d'abastament de les illes britàniques que travessaven l'Atlàntic i que estaven sent atacats pels U-boats alemanys. I també tones de material per reposar les pèrdues navals sofertes. Fins a aquell moment, els submarins alemanys havien enfonsat vaixells per un valor de més de 2 milions de tones brutes. També sol·licitava l'enviament de 2.000 avions al mes. La carta acabava abordant el punt més important, la qüestió financera. Churchill va comunicar al president que les reserves britàniques de dòlars i d'or estaven a punt d'esgotar-se i que les últimes comandes, fetes d'acord amb la llei Cajun Carry, ja superaven diverses vegades el total dels recursos en divises de què encara disposava la Gran Bretanya. Roosevelt va rebre la carta el 9 de desembre a bord de l'USS Tuscasola, quan estava de vacances navegant pel Mar Carib. Immediatament va comprendre la gravetat de la situació de Gran Bretanya i de seguida es va plantejar la manera d'esquivar les lleis de neutralitat per fer arribar als britànics l'ajuda que necessitaven. Així va ser com va sorgir la idea del préstec Yarrien, Lend and Lease, que havia estat esbossada per primera vegada en una reunió del gabinet celebrada el 8 de novembre, un mes abans que Churchill escrivís la seva carta. Roosevelt
va tornar a Washington el 16 de desembre i l'endemà a la tarda, en una conferència de premsa, va explicar la seva idea del lent enlís al públic nord-americà mitjançant la paràbola de la mànega del jardí. A un veí que té casa seva en flames, el que posa en risc també la teva, va dir Roosevelt, no li vens la teva mànega del jardí, sinó que se la prestes perquè una vegada que hagi apagat l'incendi, te la torni. D'aquesta manera, va preparar Roosevelt a l'opinió pública perquè recolzés el projecte de llei de préstec i arrient que presentaria al Congrés dels Estats Units, que va ser preparat pel Departament del Tresor, encapçalat per Henry Mortengau, i que va rebre el simbòlic número 1776. Quan s'aprovés la llei, el president Roosevelt quedaria facultat per prestar o arrendar articles de defensa als governs de qualsevol país que el president consideri vital per la defensa dels Estats Units.

Dues setmanes després, a la primera Fight Chat, xerrada a la mort de la llombra, i des de la seva reelecció emesa per la ràdio el 30 de setembre, Roosevelt va tornar a defensar el Lend-Lease. Si la Gran Bretanya cau, les potències de l'eix controlaran els continents d'Europa, Àsia, Àfrica, Australàsia i els mars, i estaran en posició de disposar d'enormes recursos navals i militars contra aquest hemisferi, va dir. No podem salvar la nostra pròpia pell tancant els ulls al destí d'altres nacions, va afegir. I va concloure amb una frase que tindria una enorme repercussió. Hem de ser el gran arsenal de la democràcia. Segons les enquestes, 3 de cada 4 nord-americans havien escoltat el discurs i prop del 70% van estar d'acord amb el que el president havia dit. Uns pocs dies després, el 6 de gener de 1941, el president va pronunciar el seu discurs anual de l'Estat de la Unió davant el Congrés, que seria conegut com el discurs de les quatre llibertats, en què va expressar els objectius dels Estats Units pel món de postguerra, sintetitzats en quatre llibertats humanes essencials: la llibertat d'expressió, la llibertat de culte, la llibertat de viure sense penúria i la llibertat de viure sense por. Churchill, per la seva banda, va dir davant la Cambra dels Comuns que la proposta de Lend-Lease era l'acte més desinteressat de la història de qualsevol país. Però en privat va considerar que les condicions que va acabar imposant la llei de préstec i arrient eren duríssimes, ja que els Estats Units no concedirien cap ajuda fins a assegurar-se que Gran Bretanya pagués un altíssim preu, sobretot en els seus dominis imperials. Per exemple, un vaixell de l'armada nord-americana va anar a Ciutat del Cap a recollir l'última reserva d'or britànic. I a més, obligava a vendre pràcticament a preu de ganga les empreses de propietat britànica existents als Estats Units, algunes de les quals serien revenudes més tard a un preu molt superior. Churchill atribuïa la imposició d'aquestes dures condicions a la necessitat que tenia el president Roosevelt de vèncer l'oposició al Lend-Lease per part dels sectors allacionistes que insistien que la Gran Bretanya encara no havia acabat de pagar els deutes concrets contrets durant la Primera Guerra Mundial. De totes maneres, Churchill va considerar el programa Lend-Lease com un moment decisiu en l'esforç bèl·lic britànic i un punt de no retorn en la implicació dels Estats Units en la guerra. Va ser enmig d'aquestes circumstàncies que Winston Churchill, que havia esdevingut primer ministre el 10 de maig de 1940, va escriure al president dels Estats Units, Franklin Roosevelt, per demanar-li el préstec dels 50 destructors obsolets. La transacció es feu efectiva com a préstec per motius polítics, que és com es va camuflar. Així que va fer-se sota les condicions del tractat de destructors per bases, segons el qual el Regne Unit rebia 50 destructors a canvi de la cessió per 99 anys de certes bases britàniques a Terranova, Bermuda i les Índies Occidentals. Un tracte financerament avantatjós pels Estats Units, la població del qual suposava l'entrada a la guerra, i els seus polítics consideraven que el Regne Unit i els seus aliats la perdrien. Però el primer dels destructors va ser lliurat a les tripulacions britàniques i canadenques al setembre. I com necessitaven ser rearmats i que se'ls instal·lés l'ASDIC, van passar mesos abans que aquests destructors comencessin la seva contribució a la campanya.

els alemanys van començar a rebre ajuda dels seus aliats italians. L'agost de 1940, una flotilla de submarins italians va ser destinada a Bordeus per atacar els vaixells aliats a l'Atlàntic. Els submarins de la Regia Marina, dissenyats per les operacions a la Mediterrània, estaven menys preparats per atacar un comboi a l'Atlàntic que els U-boats alemanys. Tanmateix, durant el temps que els italians van operar a l'Atlàntic, van enfonsar 109 vaixells amb unes pèrdues totals de 593.864 tones. Els italians també van tenir èxit amb els torpedes humans, transports submarins en miniatura que van aconseguir danyar diversos vaixells a Gibraltar. Les primeres operacions de submarins des de les bases franceses van ser d'un èxit espectacular. Va ser la millor època dels assos dels submarins, com Gunther Prien, de l'U-47, Otto Kreschner, de l'U-99, Joachim Schepe, de l'U-100, Engelbert Endrals, de l'U-46, Victor Orgen, de l'U-37 i Heinrich Breitlove, de l'U-48. Les tripulacions dels submarins esdevingueren herois a Alemanya. Entre juny i octubre de 1940, uns 270 vaixells aliats van ser enfonsats, i aquest període va ser conegut per les tripulacions submarines com Die Glückliche Zeit, els temps feliços.

L'oportunitat més gran pels U-Boats era trobar els convois al vast espai oceànic. Els alemanys tenien un avió de llarg abast, el Focke Wulf 200 Condor, amb seu a Bordeus i a Stavanger, fet servir pel reconeixement. Però donades les friccions entre la Luftwaffe i la Kriegsmarine, la font principal de detecció dels convois eren els mateixos submarins. Com que el pont d'un submarí estava molt proper a l'aigua, el seu abast de detecció visual era molt limitat. En lloc d'atacar els convois aliats en solitari, es preferia que els submarins treballessin en equip, coordinats per ràdio. La intel·ligència alemanya havia reeixit en desxifrar el llibre de codis de la Marina Mercant Britànica, el que permetia estimar on i quan es podia esperar els convois. Els submarins patrullaven les línies que seguien els convois. Un cop en posició, la tripulació vigilava l'horitzó a la recerca dels pals o de fum, o feien servir hidròfons per cercar els sorolls dels convois. Quan un submarí trobava un convoi, informava de la trobada al quarter general i esperava l'arribada d'altres submarins per llançar-se a l'atac, normalment de nit. En lloc d'haver-se d'enfrontar a un únic submarí, els escortes havien de lluitar contra mitja dotzena de submarins que els atacaven simultàniament. Els comandants més hàbils, com Otto Kretschner, penetraven la pantalla d'escorta i atacaven les columnes dels mercants des de dins. Els escortes, que sovint eren massa pocs, no tenien resposta contra un atac múltiple de submarins a la superfície de nit, mentre que els seus aparells d'àsdic només podien treballar contra objectius submergits. Els primers aparells de radar naval que treballaven amb bandes mètriques encara resultaven problemàtiques. Les tàctiques de grup van ser empleades per primer cop al setembre i a l'octubre de 1940, amb efectes devastadors en una sèrie d'atacs a convois. El 21 de setembre, el comboi HX-72, composat per 42 mercants, va ser atacat per 4 submarins i va perdre 11 vaixells amb 2 danyats en 2 nits d'atac. A l'octubre, l'SC-7, amb una escorta ridícula, va perdre el 59% dels seus vaixells. La lluita pel X-79 els dies següents va ser pitjor que no pas pels escortes, doncs va perdre una quarta part del comboi sense causar cap pèrdua entre els submarins. Malgrat que una forta escolta de 2 destructors, 4 corbetes i 3 vaixells d'arrossegament, juntament amb un pescamines, demostraren l'efectivitat de les tàctiques alemanyes contra la inadequada tecnologia submarina de l'època. Finalment, l'1 de desembre, 7 submarins alemanys i 3 italians van atacar el comboi HX-90, enfonsant 10 vaixells i danyant-ne 3 més. L'èxit de les tàctiques d'atac en grup contra aquests convois va encoratjar l'almirall Dönitz a adoptar les manades de llop com a tàctica principal. No només eren els submarins l'única amenaça pels convois. Després d'algunes experiències en suport de la guerra al mar durant l'operació Besserung, la Luftwaffe contribuí amb petits nombres d'avions a la batalla de l'Atlàntic. Aquests eren principalment avions de reconeixement de llarg abast, primer amb el Focke Wulf 200 i després amb el Junkers 290. En un inici, el Focke Wulf va tenir molt èxit, reclamant 365.000 tones enfonsades a l'inici de 1941. Aquests avions no eren gaires. A més, estaven directament sota el control de la Luftwaffe. Però els pilots estaven especialitzats en la guerra naval.

fins aquí el programa d'avui. En el proper seguiré parlant de la batalla de l'Atlàntic i explicant la llei de préstec a Rien i les seves conseqüències. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies i si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

Hola, molt bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada. Si és que escolteu aquest programa per la via tradicional, és a dir, sintonitzant el dial i esteu per la zona de Molins de Rei i petita part del Baix Llobregat. També de manera més extensa, anant a la ràdio nostra a la web, buscant el programa Quan comença la nit i escollint entre un dels quasi 600 podcasts que hi ha, però jo us convido a anar-los escoltant una miqueta en ordre. És a dir, des del darrer cap endavant, o cap enrere en aquest cas, sí, fins al setembre del 2012. Les darreres 5 temporades, si no m'equivoco, dedicant-les quasi exclusivament a la música amb veu de dona, perquè creiem, crec que ha d'haver ni que sigui un petit espai en el que siguin protagonistes les veus de dona. I amb qui comencem? Doncs ens anem a Canadà i comencem amb una senyora que es diu Leslie Feist i que és coneguda com a Feist. Ella és cantant, compositora canadenca, com us deia, i fa un indie així popero, tot i que he escollit un tema del seu àlbum Multitudes, que és del 2023, i us he escollit un tema que es diu Heading Out in the Open, que és com una miqueta, ve a parlar de com ens ocultem davant de la multitud, que ens amaguem dins del nostre interior, doncs per por a vegades a que ens facin mal, o a mostrar-nos veritablement com són quan estem en un ambient molt més proper i més, què diria jo, més personal, sí? Parla de la sanació, no és una cançó, tot i que és molt lenta, no vol ser una cançó trista, sinó que vol transmetre sensació de consol i d'afecte. Dita ja la parrafada, comença quan comença la nit. Per cert, sóc la Fermina. I comencem, com us deia, amb Feist, amb aquest Heading Out in the Open.

Bé, per les persones que acabeu d'arribar, això és el Quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina i, com sabeu, el Quan comença va de música amb veu de dona. Seguim a Canadà, ara de la mà de la veu, en aquest cas, de Saya Gray, des del seu àlbum del 2025, Saya. Ja veureu que, tot i que tendeix a l'Índia, la música independent, tot el programa d'avui, doncs unes tenen més orientació cap al folk, altres més cap al pop, altres potser més cap a l'electrònica, però crec que el fil conductor és el fet de ser dones que canten indie. Sigui des d'on sigui, com us deia, seguim a Canadà amb Saya Gray, i he escrit un tema que es diu Cell of a Man, està entre parèntesis, i és un tema que, doncs, que és, ella parla de que és com viure en una casa de paper, de barallar-se amb pensaments ansiosos, reflexant el dolor que pot fer una persona amb la que et sents connectada, no? També explorar la vulnerabilitat i la lluita per curar i guarir les ferides del passat. Seguim escoltant. Espero que us agradi. Jo crec que a Saya Gray mai us l'he posat al programa, i si ho he fet no sóc conscient, però m'agrada força.

Puix. I bé, sabeu que una de les coses que més m'agrada posar quan us faig programa és versions. No sé per què, tinc tendència a les versions. I perquè crec que a vegades la deconstrucció de cançons originals donen lloc a altres cançons diferents, tot i ser el mateix tema. I és el que passa amb el tema que us posaré ara. M'estic anant amb la londinenca Lilian Lavas, de pare grec, em sembla, i mare jamaicana. Una barreja preciosa. I bé, ella fa una versió d'un tema dels Radiohead però li dona un gir, no sé com explicar-vos-ho. El tema es diu Where Fishes, i quan la tocava Radiohead, que és de qui és el tema, era com una caiguda sense remei a l'abisme. En canvi, ella, la manera d'adaptar-la, transmet una sensació de liberació, de calidesa i d'acceptació. I quan parla de l'abisme, per ella simbolitza un viatge d'autodescobriment després d'una ruptura. I és deixar enrere el passat i agafar embranzida i començar de nou. Així que el que per Radiohead era una cançó d'un profund pessimisme, amb veu de Lilian Lavas i amb el caire que ella li dona, doncs no té res a veure, és molt més positiva. White Fishes, versió Lilian Lavas, des de Londres, no recordo ara l'any, jo crec que era cap al 20 o el 21, ara us ho dic de cap, després ho miro. Bé, tirem amb molt d'optimisme.

Quina meravella. Em sembla una flipada. És un tema preciosíssim. I bé, continuem amb música. Sí, aquest darrer de Lilian Llabàs, doncs es podia acostar l'indi al neo soul. Doncs ara potser ens anem una miqueta més a l'electrònica. Amb un trio francès que es diu Angel, però que Angel, la veu cantant, en realitat és de Julie Boudet, coneguda així mateix com Gel, que és l'acrònim de You Enjoy Life. I bé, ella sempre ha fet electropop des de fa uns quants anys, no sé dir-vos, potser fa 8 o 10 anys, que s'hi dediquen, i us he agafat un tema que es diu C'est Jeu, aquest joc, i parla doncs de la part més superficial de les relacions personals. És aquest joc de seducció on ens quedem amb el que veiem i amb el, potser el més pulsiu, no? El més, el que ens diu la pell. C'est Jeu, dintre un àlbum que es diu Pop-up del 2007, doncs déu-n'hi-do, porten 20 anys tocant i jo us he dit 10. Soc fantàstica a l'hora de fer sumes i restes. I el... a veure què us sembla. Jo crec que també és la primera vegada que la poso en aquest programa.

0: divertit aquest tema, i molt ballable, ja ho heu pogut veure. Per totes les persones que acabeu d'arribar, que això ja s'acosta, queden 5 minutets per la meitat, és el quan comença la nit, esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina Recio i estem escoltant música interpretada per dones. Ara ens anem a una estadounidenca que es diu Jenny Lewis, i ella és actriu, és compositora, és cantant, i té un tema que es diu Acid Tongue, que en el que parla de, doncs, del seu coqueteig que va tenir, és un tema del 2008, que va tenir amb les drogues i la seva pròpia experiència amb l'LSD, que ja sabeu que és un... Bé, és un compost que no es va fer com a droga d'esbarjo, sinó bàsicament per sotmetre i experimentar els límits que tenien persones que lluitaven en guerres com la del Vietnam i demés. Aquestes coses que es fan a les guerres, que no haurien d'existir. Si que les inventen haguessin d'anar, no hi haurien guerres. Us ho ben asseguro, se m'ha anat el que us estava dient. Acid Tongue, que és llengua àcida, a part de parlar això, de la seva pròpia experimentació amb l'LSD durant la seva adolescència, és una metàfora que ja va utilitzar, fa servir per la seva tendència a sabotejar les seves pròpies relacions. Parla de soledat, de desamor, de penediment, i ho transforma en un tema molt xulo, que és el que escoltareu tot seguit. Jenny Lewis és la senyora que canta.
1: Someone's always paying for that man to baby.

Gran tema. Com a mínim a mi m'agrada molt. I ara anem amb una altra versió. És una versió que fa Cat Power. L'any 2022 va fer un àlbum que es diu Covers i on fa versions de moltíssima gent. Entre d'elles, doncs, aquesta versió que fa de la banda Dead Man's Bones. Dead Man's Bones. Que l'apuntava l'actor Ryan Gosling i Thatch Shields. Ella agafa aquest tema que es diu Papa Power i fent servir doncs, la ironia per reclamar el poder ciutadà i qüestionar el control governamental, ella li fa la seva versió pròpia i destaca que el seu significat s'alinia amb els moviments de resistència civil, fent un crit i a pujar la veu i fer front a les institucions, i més amb el panorama que hi ha, amb el todopoderoso Trump, que es pensa Déu, i bé, aquí no serveix de res si ets apòstata o no, perquè t'endolla per qualsevol forat. Papa Power, Cat Power, que vol que aixequem la veu i que diguem la nostra i que no ens deixem alienar.

I dels Estats Units fins a Mallorca, de la mà, la veu en aquest cas, de Maria Jaume. He volgut agafar un tema també de l'any 22, es diu Me Desplom, i m'agrada perquè és un tema, que vol ser positiu, en el que parla d'aprendre a riure-se'n d'una mateixa. És un cant a l'amor quotidià, a les coses que passen casa cada dia, a no prejutjar, a deixar-se emportar i a demostrar el que sentim amb sinceritat i honestedat. Doncs tot això és el que ja ens diu. Potser amb aquest tema comença a no ser tan... anar-se una miqueta més cap al pop, tot i ser indie. Però bé, ho descobriu vosaltres mateixes en quan jo li doni el botó, que se m'està resistint. Estic intentant que no surti la cançó abans que jo deixi de parlar. I ara és quan ho faig. I sona ella, Maria Jaume, Me Desplom.

I ara vull fer un parèntesi per recordar-vos que aquest programa té un correu electrònic. Es diu fermina10.08.69@gmail.com. fermina10.08.69@gmail.com. La setmana passada us comentava que m'agradaria que m'escrivíssiu i em poséssiu cançons amb veu de dona que us fessin sentir emocions i que no calia que poséssiu una només, podíeu escollir més d'una i posar el sentiment que us fan tenir o quan us poseu aquella cançó, el dia que esteu derrotades al tope i que necessiteu ficar-vos al fang fins al coll i venir-vos encara més avall per després agafar embranzida i pujar, doncs quin és aquell el tema? O quan esteu com un gínjol i com unes campanetes i no podeu estar més felices, doncs també, quin és el tema que us fa pujar aquest sentiment al màxim, no? Doncs qualsevol sentiment, qualsevol cançó, sabeu que l'única cosa és que ha de ser en veu de dona. Si me l'envieu doncs amb un intèrpret masculí, doncs buscarem la versió en femení. I bé, doncs m'agradaria que ho féssiu. He tingut tant d'èxit que no tinc ni un sol correu des de la setmana passada amb aquesta. I a més, no només això, sinó que Facebook, ja sé que cada cop la gent fa servir menys Facebook i està bé. A mi m'agrada perquè és una comunicació que tinc amb vosaltres. Doncs bé, de 410 persones que em seguien a començaments de, o sigui, setembre del 25, doncs al juny del 26 en tinc 403. És a dir, 7 persones menys. No sé si dedicar-me a fer una altra cosa i dir-li a l'Oriol Xato, mira, pot ser que pleguem, no? Però bé, el cas és que m'agrada aquesta estona de música de dones i de pensar que esteu a l'altra banda. Per cert, Miquel, te echamos de menos des de Mondragón fa molt. Mucho que no sabemos de ti. Doncs continuem. Ara ens anem fins a Malàcia, amb la veu d'una senyora que va començar penjant la música en MySpace i que va començar a rebre milers de visites, més d'un milió de visites en 2 o 3 mesos. Ella es diu Juna, no confondre amb una cantant coreana que també és actriu, que es diu Juna. Juna ens canta un tema que es diu Lullabies, així amb un ritme potser més popero que independent, però quan el va fer era més indie. És el seu primer àlbum del 2012 i, com us dic, el tema Lullabies va d'un record amb molta estima per un amor passat. I ella fa una comparació d'aquests sentiments tan persistents amb el d'una cançó de bressol, d'aquelles que queden gravades a la ment i que ja pots tenir 80 anys que et seguirà venint aquella cançó de bressol amb la que t'acotxaven i et feien sentir bé. Doncs aquesta barreja entre dolçor i tristor és el que ella ens vol transmetre amb la cançó que continuem. A veure si... Ja us dic, avui els dits no van coordinats, eh? Juna i Lullabies.

Bé, i ara, com que el programa va així de música més tipus independent, l'any 2010, quan va començar Quan comença la nit, una de les primeres cançons que vaig posar en un dels primers programes, ara no us sabria dir quin, però sí que us vaig posar aquest tema que es diu Dance, Dance, Dance, i és de Liquid Lip, està dintre del seu àlbum, bueno, en realitat és un EP, es diu Little Beat EP, on el que hi ha quatre temes i està aquest Dance, Dance, Dance. Per què us el vull posar? Perquè parla de que quan et falten paraules per expressar el que vols dir o ets prou tímida com per no saber, no trobar les paraules amb les que dir el que penses, el que facis sempre serà més poderós que el que diguis. Llavors, quan no sàpigues què dir, ella diu, quan les paraules mai podran compensar el que fas, doncs et diu, dance, dance, dance, vaya, vaya, vaya, perquè segurament transmetran més coses de tu que no aquestes converses que de vegades no són fàcils. I com el ball es pot convertir en un refugi per transmetre el que sent el cor. Sempre m'ha semblat un tema preciosíssim, molt, amb un puntet naïf, però m'agrada. Ja sabeu que l'Ikli és, ja és universal, és la sueca universal. Poseu-vos a ballar. Ja sé que és una mica tard, però balleu, balleu, de veritat, que us sentireu molt millor.

Em sembla un tema meravellós, molt ballable, però sense moure't d'una rajola. És que no et cal... Bé, pots saltar i fer el que vulguis, perquè precisament el que et diu amb la cançó és això, que ballis per expressar el que no saps dir o el que les paraules no et permeten. Dit això, aquí ens anem? Ens anem amb la senyora Najwa. Najwa Ninri, gran actriu, cantant. És un àlbum que es diu Ama, del 2021, i on hi ha un tema que sempre m'ha agradat molt des de ben petita. Es diu Muñequita Linda. Ella l'interpreta a la seva manera, ho fa molt bé, i la veritat és que aquesta senyora m'agrada faci el que faci. Canti o actuï, parli, l'entrevistin. És boníssima, Najwa. Muñequita Linda.

I bé, no sé si sonarà sencera, però abans d'acabar us vull donar les gràcies per fer-me companyia una nit més, per estar aquí compartint veus de dona quan comença la nit i per fer-me que em senti tan acompanyada, tot i ser aquestes hores, i estar aquí, a la ràdio, als comandaments i jo. Us posaré un tema per acabar que es diu Breezes i és del grup Chairlift. Chairlift ve a ser com el telecadira, una mica, perquè ens entenguem. El tema està dintre un àlbum del 2008, Does You Inspire You? I és un tema que, tot i que compara els jocs infantils en el que et fas pelades als genolls i blaus jugant i demés, doncs parla d'una relació amorosa adulta amb els seus alts i baixos i ho compara amb això, amb els jocs infantils. Hi ha un moment en què diu, he fet el pino, allò del pino puente, he fet el pino per ti. Doncs bé, amb aquest tema us deixo. Gràcies, com us dic, un petó molt gran i fins a la propera setmana, si és que voleu ser-hi. Adéu-siau.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu
5: i la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
8: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
9: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
10: Garcia.
11: Què?
10: Diumenge fem programa.
11: Clar, com tots.
10: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
11: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
10: Ah, sí?
11: Sí.
10: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
11: Ai, Follet.
10: Ai, Garcia. Mare de Déu, Senyor.
8: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
2: Bon dia, bona hora i bon dijous. Jules Massenet, 1842-1912, destacat compositor del romanticisme francès i conegut per les seves refinades obres melòdiques i també per les seves òperes. Tot i mai viure a Andalusia, va trobar en la seva cultura, la literatura i els mites andalusos una font d'inspiració per a algunes de les seves obres, com la cançó que sentirem avui, Nit d'Espanya. És una cançó escrita per a veu i piano que invita l'oient a gaudir de la màgia i el misteri d'una nit a Andalusia. Escoltarem la versió de la mezzosoprano Veronique Gens. També recordar-vos que aquesta cançó és una de les que podreu escoltar aquest vespre amb la veu de la Elena Resurreissau junt amb la pianista Llum Colomer a les 20 hores a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement, dins el cicle Clàssica Molins. Gaudiu de l'ambient màgic d'aquesta cançó.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 18 de juny de 2026 la compartim amb la Nati Bofill. Hola, Nati.
1: Hola, molt bon dia.
0: Hola, Josep Vinyets.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, sí? M'ha sorprès, a mi m'ha sorprès el segon, avui.
0: Sí, sempre intentem sorprendre. No hi ha cap ordre aquí establert. Hola, Manel Cordero, bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Què tal, Núria Rubió, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: A Mercè Charles, bon dia.
5: Bon dia.
0: I Joan Domènech, bon dia i bona hora.
6: Bon dia.
0: Comencem.
6: Bon dia a tothom.
0: Què passa, Josep, que estàs força animat avui, no?
5: Sí, està una mica esbarat.
0: Sí,
5: esbaratíssim.
2: Bueno, ja arriba l'estiu, arriba la rebella, ja estem...
0: Ah, i per això doncs ja estàs animat.
2: Ens estem animant, sí, sí. Ja estem posant en modo festa.
0: Molt bé, en modo festa.
4: En modo estiu.
0: L'Ajuntament, però, fa una crida a una rebella de Sant Joan festiva, molt bé, i respectuosa. Són dos conceptes interessants que poden
7: quadrar molt bé l'un amb l'altre.
4: Han de quadrar molt bé.
7: Han de quadrar.
4: Quadraran?
0: Quadraran és la pregunta que ens fem.
4: Dijous de la setmana que ve ho sabrem.
5: Sí. I la resposta, dijous que ve.
0: I el comunicat diu: la rebella de Sant Joan és una de les celebracions més arrelades i estimades del nostre calendari festiu. Correcte? És una nit de trobada, tradició i convivència que compartim als carrers i places de la vida. De la vila, perdoneu. Perfecte. Per tal que tothom pugui gaudir d'aquesta festa, explica el comunicat en les millors condicions, l'Ajuntament fa una crida a la responsabilitat col·lectiva, al respecte mutu i a la sensibilitat envers la diversitat de situacions personals que conviuen al nostre poble. No tothom viu la rebella de la mateixa manera. Estem d'acord també, no?
7: Sí.
0: El soroll intens i sobtat dels petards pot afectar especialment infants, persones grans, persones amb trastorns de l'espectre autista o altres situacions d'hipersensibilitat sensorial.
6: I les mascotes.
4: Les mascotes. Sí.
0: No t'avancis. Així, així com persones amb determinades condicions de salut. Igualment, els animals de companyia poden patir episodis d'angoixa i estrès derivats de l'ús del material pirotècnic. Aquesta és la radiografia. Per aquest motiu, l'Ajuntament, sota el lema "que la nit més curta no es faci més llarga, més llum, menys soroll", fa una apel·lació al civisme i al respecte de tota la ciutadania per fer compatible la celebració de la festa amb el benestar de les persones i el respecte als animals. A més, amb aquesta finalitat, també s'ha publicat un ban on es recomana que l'ús dels petards i articles pirotècnics hauria de respectar els següents horaris: els dies previs a la rebella, per tant, aquests dies, que es tirin exclusivament de 5 de la tarda a 8 del vespre, i el dia 23, el dia de la rebella, de 5 de la tarda fins a les 3 de la matinada del dia 24 de juny. Fora d'aquests horaris, es recomana que no es faci ús de material pirotècnic. M'aturo aquí. A veure
6: si es compleix tot això.
0: A veure,

0: Defineix el problema.
1: Bueno, per mi és que la Mercè ho acaba de dir, vull dir que no es pot fer content a tothom.
0: Mm-hmm. Vull dir, això amb la Revella i amb moltes altres coses.
1: Com a cinèfils, hi ha una frase que a mi m'entusiasma del Nicolas Ray, el gran director de Rebelde sin causa, sí, que deia... una frase que m'agradava molt, que deia: desconec per complet quin és el símbol de l'èxit, però tinc molt clar quin és el símbol del fracàs, que és intentar fer content a tothom.
2: Molt bona, eh?
1: És una frase del Nicolas Ray. Intentar fer content a tot el món és complicat. Per exemple, amb el cas que ara estàs parlant tu, Oriol, a la plaça de l'Església...
0: Sí.
1: A la plaça de l'Església, per exemple, l'Ajuntament... L'Ajuntament et dirà: és que ho repartim lo més de la manera més...
0: Els espais de festa.
1: Els espais més adient i més democràtica possible i tot. Però, per exemple, a la plaça de l'Església sempre pringuen. Vull dir...
2: pringuen per Sant Joan.
1: Per Sant Joan. Però és que sempre i petards i sorolls
0: ja està estipulat així.
1: Hi ha algun veí d'allà que es queixa i fins i tot va posar...
3: Home, la Núria viu al costat. Sí, molt a prop, però nosaltres fem més vida cap a darrere.
2: Cap a darrere.
3: Sí. Llavors no ho notem tant.
2: Però és que això repercuteix. Això penso que...
0: I a tu et consta que hi ha algun veí que...
1: Sí, la mare del Talos li preocupa moltíssim.
2: No, però vull dir que també és lògic que hi hagi...
0: Tampoc cal posar-hi noms.
1: Sí, tenia una... aquella senyora que...
0: Sí, home, l'Eugènia, filla d'Oient nostra.
1: L'Eugènia, perdona, és que no sortia el nom.
0: No passa res, però vull dir que no cal posar...
1: Però sí que es poden...
0: Sí, i tant.
3: No, hi ha molta gent que marxa, eh?
1: Clar que es poden, eh?
2: Si poden, es marxen.
3: Si poden, marxen, eh?
2: I si no es pot, doncs jo dic: mira, doncs et poses taps. A veure,
0: perdoneu. A veure.
2: No, i no despreciu, o sigui, no és per menysprear res ni a ningú. El que passa que sí que és cert que quan hi ha aquestes diades, si s'ha institucionalitzat que aquesta festa sigui a la plaça de l'Església, tampoc trobo lògic que tinguem que canviar-la. Vull dir... S'ha de mantenir que l'agafaràs i te l'emportaràs on es fan els concerts, allà baix al Parc del Llobregat.
3: És que aleshores no faríem res.
2: Es perdrà aquesta cosa, doncs, de... Perquè, clar, durant tota la tarda ja s'ha vingut, ja s'ha fet les activitats, ja s'hi ha fet, ja s'hi ha fet la lectura del manifest, ja s'hi ha fet la foguera, ja s'hi han fet les danses... Penso que és lògic que sigui així. I em sap greu, per les persones que hi viuen, perquè és cert.
1: Però que hi ha gent que...
2: És un cop l'any. A mi el que em sap molt de greu és l'incivisme. O sigui, jo que estirin petards i que estirin les bombetes i que estirin els coets i... El que no em crispa és veure com posen un petard dins d'un contenidor, dins d'una paperera... Això sí, perquè això és ganes de fer mal. Això no és passar-t'ho bé.
3: És un gambarrisme total.
2: Això és incivisme total. Això... És el que sí
4: que
2: sí.
4: El que tinc que dir és que...
0: Què has de dir, Josep?
4: A veure, estem parlant ara... quan és la Revella, no és tan sols la plaça de l'Església, perquè es fan revelles al barri de Bonavista, al barri del Canal, al barri de l'Àngel... jo ho entenc més, per exemple, amb el cas de la plaça de l'Església, perquè a part de la Revella s'hi fan altres festes i passa el mateix. Temps enrere van tirar petards a les tantes de la matinada quan van fer la socarrada a les festes de la primavera, que es van fer a la plaça de l'Església. Queixar-se el dia de la Revella de Sant Joan, pues podrien queixar tot el poble per lo que he dit, perquè es fan revelles a la majoria de barris del poble. Una altra cosa que aquí no surt i que tampoc a vegades no es té en compte és amb la tirada de petards, és a les zones on es tiren, tirar segons quins tipus de petards, més aviat tipus coets d'allò, quan són en barris de molins que són propers a la muntanya, l'altre perill que s'afegeix és el dels possibles incendis, perquè evidentment no és el mateix tirar un coet aquí a la plaça de l'Església que cap allà dalt al Bonavista o Can Graner... o el barri de l'Àngel, o inclús la Riera Bonet, que tens el bosc ja al costat, tens matoll a tocar, i vull dir, i tirar algun coet, alguna cosa, la canya aquella no cau allà, sinó que cau a millor 20 metres més enllà i cau a un lloc que pot provocar un incendi. Fins ara hem estat de sort aquí, que no s'han donat massa els casos i han sigut sustos així petits. Però és una altra de les coses que aquí, quan llegies aquestes
0: No, no he llegit aquestes específiques d'extremar les mesures de seguretat, que diu que utilitzem

0: únicament productes pirotècnics homologats i adquirits en establiments autoritzats, respectar les instruccions d'ús i distàncies de seguretat, no llançar petards ni coets prop de zones boscoses, camps, vehicles, contenidors, mobiliari urbà o edificis, vetllar perquè els menors utilitzin exclusivament productes adequats a la seva edat i sempre sota la supervisió d'una persona adulta i mantenir una actitud cívica i respectuosa amb l'espai públic i amb el conjunt del veïnat. Són consells bastant obvis que potser els que ens estan escoltant ja ho tenen per entès, no? Quan fem aquest tipus de consells o aquestes xerrades que està fent l'Ajuntament aquesta setmana, sí. I anirà la gent ja convençuda, jo crec.
1: I nosaltres hi afegim una qüestió que fem sempre aquesta nit, és els toldos tancar-los totalment.
0: Però perquè... la nit, no, aquesta, no vull dijous, vol dir dimarts de la Revetlla.
1: La nit de la Revetlla, sí, perquè sí. És molt fàcil allò, un coet, un petard, que vagi a parar sobre del toldo i llavors s'encengui. Mm. O sigui, sí, que sí. Tindre la cura de tot el que són cortines que tapen el sol i tot això, quan arriba a la tarda, doncs recollir-ho tot bé per estalviar-nos l'ensurt de que ens hi vagi parar alguna cosa així.
2: És una bona recomanació. Sí. Sí.
3: De tota manera, em sembla que analitzant els últims 5-10 anys, jo penso que no es llancen tants petards els darrers anys propers a nosaltres, que no pas fa 20 o 25 anys. Jo crec que hi havia més so, més petardada i més de tot. Vaja, fins i tot.
4: No ho sé, jo tampoc, no en tinc consciència.
3: Jo crec que sí, vaja, és el que tenim, la percepció que tenim des del nostre barri, que per cert està ple de grues i ara fan blocs nous i tal i qual.
0: Sí.
3: Jo suposo que, bueno, que
2: no. Tant, està molt mogut, allò.
3: I una altra cosa, també, que això és ciència-ficció, però no tanta, és... espantarien els petards els porcs senglars?
1: Sí, no.
3: Perquè, clar, els gossos no volen ni un petard, si pot ser. I ara, aquests senyors...
2: I els gats, encara que es basen en l'olfacte, també els hi afecta molt, eh?
3: Clar,
2: perquè de fa poc tinc una gata i a mi, jo que sóc molt patidor, ja estic patint pel dia 23, no sé si hauria de donar un tranquil·lat.
1: Sí, jo crec que hi ha veterinaris que donen alguna cosa per aquella nit.
2: Tranquil·lacin o alguna cosa així.
0: No l'automediquis, per això, sota prescripció mèdica, en tot cas.
2: No, ja veig el veterinari.
0: Ah, val.
2: Sí, sí. Val. Jo així fent broma, que és veritat, és una realitat. Jo tenia un amic que malauradament ja no hi és, que això dels animals de companyia, un dia m'ho va dir, dic, on vas ara? Diu, vaig a comprar un animal de companyia. Dic, ah, sí? Diu, vaig a la boqueria a comprar un llamàntol. És el millor. És el millor animal de companyia.
3: Sí, sí.
2: A comprar un llamàntol.
4: No, que passa que
1: és una broma.
4: Dura poc, aquesta companyia.
2: I vaig pensar...
0: És efímera.
2: Està bé, és molt ocorrent. Per part d'ell era una bona reflexió.
3: Sí, sí. Però no solament els porcs senglars o els gossos, també els ocells. Hi ha certa gènere, espècies d'ocells que moren que no poden aguantar. Després d'una revetlla es troben de vegades ocellets, no? Pardals, etc., que no han pogut aguantar.
0: Bé.
3: Bueno, i el que he dit abans de llançar-los a la Collserola, sobretot, que ningú en faci cas, perquè no per espantar els porcs senglars, llavors cremaríem el bosc, i això seria pitjor. Sí, no, és que hi ha gent descerebrada per tot arreu, aquí.
0: Per tant, demanar civisme.
3: Sí, civisme. I fer les coses amb sensatesa. I
0: per l'altre deies, Nati, una mica de tolerància, diguem, veïnal. A veure,
4: jo sempre... Mira, quan vius al centre del poble tens avantatges i tens inconvenients. Les grans avantatges és que tot ho tens a tocar i tot passa per davant de casa teva. Jo penso que això és un gran avantatge. Inconvenient és que tot passa per davant de casa.
1: Clar.
4: O sigui que el dia que hi ha la festa de la primavera, el Carnestoltes...
1: Tota la xirinola.
5: Que de vegades t'agrada.
4: No,
1: és el
4: sempre.
1: Que
4: a veure,
1: no sempre,
4: jo sempre,
1: però,
4: sempre
1: cop,
4: he
1: sí,
4: fet
1: no?
4: un comentari i és quan tu anímicament estàs bé, tota la gresca del carrer t'agrada. Quan tu anímicament no estàs bé, o de salut o anímicament, tota aquella gresca que hi ha al carrer va en contra del que tu estàs sentint en aquest moment.
1: Això
4: jo ho entenc. Entenc que és... que és molt greu. I no tothom, perquè és que, tal com dèieu, és com a Gràcia, la gent que viu a Gràcia i no té ganes de gresca, quan són les festes de Gràcia se'n van. Però no tothom se'n pot anar.
1: Clar.
4: Ni per mobilitat, ni per economia, ni... Però llavors sí que a vegades dius, bueno, doncs mira, es venen uns taps a la farmàcia que t'ajuden a atenuar el so.
2: Sí.
4: Jo tinc taps.
0: Perquè, tens taps, eh?
4: Clar, perquè el meu marit roncava, i llavors a mi em posava molt nerviosa, i tinc taps, i llavors aquests dies que hi ha el camell, que hi ha les matines, que hi ha no sé què, jo em poso els taps.
1: Clar.
4: I llavors com a mínim ho sents, però ho sents de lluny.
1: És que però, si no es podria fer res.
4: Jo penso que la vida de...
1: Quan molestaries amb uns, molestaries amb
4: la vida de gresca...
1: Esclar.
4: La gresca controlada... Penso que l'hem de gaudir.
2: Aquesta és la paraula. L'hem de gaudir. I, bueno, i dins de lo màxim possible, pues, diversificar-ho també.
0: D'espais, vols dir?
2: Espais, sí. Aprofitant una frase que ha dit la Nati, que ha dit, diu, tot passa per davant de casa, que ha dit exactament això, perquè viu al centre vila, jo sí que faig una crítica d'una cosa. Jo visc en un barri que és la Granja. És que ho he notat.
0: A veure.
2: Per on es passegen més els agents cívics és pel centre vila. No van molt poc als barris. I, per exemple, l'altre dia als barris estava veient pues, quatre gossos allà sueltos que en un espai on juguen els nens a futbol, que és una gespa, i bueno, i llavors, com que la gent fa el que vol, pues, millor allà... Pues, o fan pipí, o fan les seves... I ho he vist, ho vaig estar observant, no recull res a ningú. I després se'n van allà a jugar a futbol, i es tiren per terra, i...
0: Però podem concretar on estàs citant això?
2: No, la Granja.
1: A la Granja? Bé, sí, escolta, aquí hi ha
2: per
1: una...
2: Exemple, però poso l'exemple a la Granja, perquè sí que és veritat que els agents cívics van molt per centre vila, van poc pels barris. No. És una observació meva,
5: jo
2: vist
5: la Granja,
2: no, res més,
5: Jo us he vist alguna vegada a la Granja.
2: Bueno,
5: altres barris, el barri a l'Àngel o Can Graner, barris més alts, la Riera Bonet, no hi acostumen a anar, però fins a la Granja sí que hi arriben.
2: Bueno, de tota manera,
5: això que diem dels animals és cert. I ara perquè no podem anar a qualsevol, però si no també sorties a passejar per la muntanya i et trobaves algú que van amb els gossos i els porten deixats anar, i teòricament no es poden portar.
2: I
5: tu suposo que bon dius és el cantó on hi ha on passa el canal, que és aquelles muntanyetes verdes, i allà es deixen anar, i la canalla també hi juguen allà, i aquí et dono la raó.
2: I a la plaça aquella no sé com
0: es diu.
1: Escolta, fa 15 dies o així va haver-hi una reunió de veïns, les Conserves i Guardioles, en la qual
0: l'equip de govern va venir a presentar el pressupost.
1: Sí, i precisament lligat amb això que dius, diu que s'han vist obligats, entre cometes, vull dir, es va expressar així l'alcalde, un espai que hi ha al Parc de la Mariona, que és preciós, ple de gespa, anul·lar-lo. I hi posaran un parc de jocs d'aquests amb el terra que no hi ha gespa, amb el terra infantil i tal. Precisament s'hi han vist obligats per la manca de civisme de molta gent que té animalets, i els porten allà a fer les necessitats, i després allà hi van a jugar els nens, i no pot ser. I llavors el canvi d'aspecte de lo que serà el parc de la Mariona, que ja hi havia tot un espai de molta gespa, ens va estar explicant que el traurien i faríem parc infantil amb el terra adequat per als nens perquè no es facin mal.
0: Això s'ha presentat aquesta setmana.
1: Perquè, precisament obligats per la manca de civisme de molta gent. Ho va expressar així, obligats per la manca de civisme de molta gent.
2: Sí,
1: no que diguessin, no anem a canviar-ho perquè serà més maco. No, ho va expressar d'aquesta manera.
2: Hi ha molta gent que no assumeix ni compleix les normes.
4: Però aquí tornem a lo mateix, no podem fer contents a tothom.
2: Exacte, no podem fer contents a tothom.
4: Tu dius, aquesta quantitat d'animals de companyia, que no són precisament els llamàntols, és que ha incrementat d'una manera desmesurada. Com pots, jo penso, pobres animalons, com els tenen tancats en pisos en què no tenen la possibilitat de sortir i saltar i brincar, que és el que per naturalesa necessiten, i que han de fer els pipis i les caques en els pipicans, si és que hi arriben, o en el mig del carrer, i veus un senyor, el millor gran i gras, que s'ha de jupir a recollir aquelles caques, i penso, sí, sí, mira, no tinguis gos i no hauràs de fer tota aquesta història que estàs fent,
1: sí,
4: per terra.
1: Però potser li fa la necessitat de companyia, dic.
4: Mira, no ho sé, Mercè.
0: Aquest vincle emocional que molta gent té amb
1: el seu...
0: Exacte,
1: molta gent, veus el nivell emocional que té amb els animals.
4: No pot ser content a tothom, perquè realment aquestes persones possiblement necessitin aquest animaló per sentir-se acompanyades, però al mateix temps no és el lloc adequat ni és l'espai adequat. Un pis i uns carrers...
1: Nati, a mi em va cridar molt l'atenció un programa que era de veterinaris, i hi havia dos veterinaris que explicaven bla, bla, bla, i jo no m'interessava...
0: Bla, bla, bla.
1: Sí, jo no m'interessava massa perquè no tenim cap animal a casa. El Manel Cordero, eh?
0: Hosti, per favor, per favor, a veure.
1: Que és el
0: M'estàs dient animaló, Manel Cordero?
4: No, sí, la confiança. Estimat. El que fa la confiança.
1: El que fa la confiança.
0: Ara, aclarim-ho bé.
3: Hi ha fronteres que no s'han de creuar.
0: No,
3: és a dir, que això és una mica... No, la morbositat hi és, però
0: sí,
3: no passa.
0: Sí, compte, eh?
3: Davant, davant.
5: No, Maria, però... ho ha dit per allò de Cordero.
1: Però la... s'ha de prendre la vida una mica alegre, eh? Sí. En aquest... Bueno, més que res anava dient que aquestes veterinàries, que explicaven molt bé totes les coses, en acabar el programa els hi van demanar i quina mena d'animal teniu a casa? I les dues van dir que no en tenien cap. I van dir, pues sembla mentida, veterinàries, que parleu de tot això i no en teniu cap. Diu, perquè no tenim les condicions a casa per tindre un animal. Diu, perquè marxem a treballar al matí, tornem a la nit, i què l'hem de tenir tancat tot el dia? Això no és ètic per un animal. Per tant, nosaltres que treballem amb animals, no en tenim a casa per aquest motiu. I demanem, sobretot, això que deies tu, Nati, de que la gent que vol comprar o vol tenir a casa un animal, que miri si té les condicions adequades perquè aquell animaló, com deies tu, estigui adequadament cuidat i que visqui amb una certa felicitat dins del seu entorn.
0: Aquí només tens animal de companyia tu, Joan?
2: Sí.
1: Però els gats és tot una altra història,
2: però,
1: veritat?
2: Gats, tu tens una gateta. Són gats d'aquelles gatetes que...
1: Són molt independents.
2: Són molt independents, d'estar a casa, n'hi ha que els agraden, són més mundans i surten i tornen a la nit, vull dir, hi ha gats més golfos, hi ha gats més de casa, és veritat.
1: Sí, sí.
2: Doncs aquest d'estar a casa i no molesta, vull dir, evidentment que no, i pot estar-hi. Però sí que tens raó, Mercè, i tot això, en què s'ha de ser conscient de dir, bueno, ja estarà ben cuidat.
0: Clar,
2: ja,
0: què implica?
2: Te n'aniràs molts dies i el deixaràs allà amb una... donant-li el pinso que vagi saltant automàticament, però ell... Però ell estarà desemparat sense ningú. Sí. Vull dir que, i els agrada molt la companyia, són molt carinyosos. Però sí, s'ha de vigilar. Vull dir, ho dic per el que deien les veterinàries, és una bona reflexió. En definitiva, tot el que fem aquí nosaltres podem dir el que vulguem, però no jutgem res, eh?
1: No, sobretot.
2: Ho dic per el que...
1: No es pot jutjar res.
2: Un altre lloc és a darrere la clínica, el centre mèdic, no el CAP, eh? La clínica de Molins. A la part d'allà darrere, allò és apocalíptic, eh?
4: Allò és horrorós, perquè jo hi vaig amb nens.
0: Un moment. Què vol dir horrorós?
4: Ple de caques.
0: Ara s'està delimitant per fer un espai d'esbarjo per gossos, eh?
2: Allò és un pipicant total.
4: Però que el facin, que el...
2: Total i absolut.
4: Que el tanquin.
0: Ara ho faran.
5: Estan canviant el que hi havia darrere del CAP, perquè com que allà hi va la residència, l'han passat allà. I aquí també ha portat, ara que ho dius, i m'agrada dir-ho també, ha portat la seva controvèrsia, perquè ja fa temps, anys, que reclamaven que allò fos una zona verda per la gent gran que està a la clínica poder sortir allà una mica d'esbarjo a prendre el sol. Perquè això ja fa uns quants anys que allò, i ara els hi han posat això i també està la cosa... Vull dir que...
2: Sí, allà és un lloc que s'hauria de prendre una decisió. Dius que ara ho faran. Pues ja.
0: No, ja està delimitat. Espai d'esbarjo per gossos, no pipicant, eh? No. Espai d'esbarjo.
5: I
4: quina diferència hi ha?
0: Doncs que poden fer el...
4: saltar i córrer.
0: Saltar i brincar.
1: Però que s'han de recollir les caques.
2: Amb un tancat tal com hi havia darrere el cap.
0: Correcte,
2: no?
0: Correcte.
5: Ah, és el que hi havia darrere el cap. Aquell l'han tret.
2: Aquell l'han tret.
0: Va, ah, sí, perquè està bé, ja tot bé. Ballat. Bé, ja estan...
5: No, ja estan treballant.
0: Estan
5: ja
0: treballant, exacte.
5: Una altra cosa que es dèiem, que quan dèiem això dels animals, ara, per sort, almenys jo vinc captant d'un temps cap aquí, que la gent s'ha acostumat més a portar una ampolleta d'aigua.
1: Sí,
5: de,
1: sí,
5: de,
1: sí,
5: de,
1: sí, per sí tant, és veritat.
5: Per mirar quan fan... quan els animals orinen. Perquè el que tampoc tenim en compte, tenim, diem, els excrements i que... però... els pipis també són molt, molt dolents.
1: Són molt corrosius. Els...
5: A veure, que vagin amb una paret, ens queixem de l'olor i de la mala vista que té, però al peu d'una paperera, d'un banc, d'una farola, sí. I això es va podrint amb el temps. I ara vas veient que cada vegada la gent s'ha acostumat a portar l'ampolleta. Sí. És una sort. Possiblement... perquè ja deuen començar també a dir que i es deuen posar denúncies per aquestes faltes d'hàbits amb els animals, perquè si no és que les persones sí. Amb això sí que és veritat, no aprenem si no és que ens costa uns diners.
2: No, però hi ha molt poca gent, això que dius tens tota la raó, però hi ha molt poca gent que porti el kit complet de bosses i botelleta d'aigua. Bosses sí, però botelleta d'aigua molt poca
4: vegada,
2: gent.
4: Cada vegada
5: en veuen més, ara, amb ampolleta d'aigua.
2: M'agrada que hi hagi un punt d'optimisme.
5: I la bolsa,
2: jo no l'hi veig.
5: I la bolsa, a vegades una cosa que fan alguns, cada vegada també es veu menys, era que era molt maco, ho reculls amb la bolsa i t'ho deixaven allà a terra amb un racó. Diu, per què em serveix que m'ho reculli si ho deixes aquí a terra a la vorera igual?
2: Però dius, sí, a veure, hi ha papereres.
5: Sí, però que hi havia gent que ho feien molt. Jo no és la primera que veia, dic, per què ho has recollit i ho has deixat aquí? Ho trepitjarem igual. Bueno, no ens embrutarem, que és el
2: meu pròpid. Hi ha una bona distribució de papereres.
1: Sí.
2: I s'ha fet una altra cosa, és que una distribució de papereres, que no en diem papereres, ara no surt el nom, de llocs on tirar la colilla si estàs fumant. Que això, hi ha llocs arreu, a altres països, que ho tenen molt en compte i et poden multar, eh? Poden multar.
1: Les jardineres de la plaça en saben un munt.
2: Perquè hi ha,
0: correcte,
2: com en diuen en anglès, Manel, en diuen les litters aquelles, que tu hi ha un lloc en què pots apagar
4: la
0: cigarreta en un lloc determinat.
2: Exacte.
4: Quina
0: és de la plaça? Un segon, sisplau, a veure, que tenim dues converses obertes.
2: Això sí que no n'hi ha.
0: Acabem. Jardineres.
4: De la plaça del mercat.
0: Sí.
4: Ah, les que fan baixada.
1: Sí, les que fan baixada.
4: Allà hi tiren les colilles.
1: Jo allà passa... hi passo bastant, molt sovint, i sempre en veig.
2: Allà n'hi ha alguna. Bueno, algunes. Si ha poques.
0: I també hi ha gent que tira de bosses de brossa que no les diposita al contenidor, sinó que les deixa a la paperera, un o dos a l'arbre més proper.
1: Això és terrible.
0: Que no sé si és una mena de protesta, però en tot cas...
1: El nostre barri és terrible. Quan el Manel va tirar l'orgànic, sempre em diu, em sembla que sóc l'únic del barri o dels poquets que tiren de l'orgànic, dic, perquè sempre està buit.
2: Això és general, i no esperen ni anar a la deixalleria, ni
0: com en alguns mobles a vegades, sí.
3: Això s'ha de fer més difusió.
2: Hi ha dies que allò pot ser una foguera de Sant Joan, és impressionant.
1: Matalassos allà al costat de casa, de tot, de tot,
2: mobles sencers.
3: L'únic sistema és fer...
0: pedagogia.
3: Insistint en fent pedagogia. Fa 15 o 20 anys dels gossos no en parlaríem ara, perquè ens semblava que al carrer, mira, s'han fet la caca i ja està, mira, avui en dia és diferent.
1: Era un gos de tant en tant.
3: Persones que portin una ampolleta d'aigua, poquíssimes, jo en un mes em sembla bastant, passejo bastant pel poble, centre i no,
0: sí.
3: I ampolletes d'aigua ho porten normalment dones, els homes no, menys, i poques, molt poques. Que és higiènic, que va bé, sí, estupendo. I tenir sensibilitat per tenir animal de companyia. Això és una cosa... Jo crec que la evolució ha estat molt positiva i ens anem civilitzant, no?
0: Sí.
3: És important.
2: Home, algú sí que anem...
0: Les estadístiques del Manel, que també doncs, et fixes en moltes coses, també aquí al Terraplet. Sí. Fixaves en els patinets,
4: era,
0: no?
4: Sí.
1: Oi, els patinets, no n'hi parlis, els patinets, que està desesperat.
0: Déu-n'hi-do, com...
3: No. Sí, jo la veritat que no voldria per res del món que es prenguessin les mesures que ha fet l'Ajuntament de Badalona.
1: Sí, què ha fet?
3: De Badalona, bueno, tenen un magatzem, tenen més de 200 patinets
1: requisats
3: perquè no compleixen, perquè han circulat malament, etc. A mi m'agradaria que la gent fos cívica, en el sentit de un patinet no pot estar al mig de gent a la carretera, per comptes d'anar a la part de baix, que no hi ha cap vial assenyalat, això també és veritat, es van per sobre la vorera, bim, bam, amunt, i si no fan esses no estan contents els que condueixen.
2: Bueno, perquè són, llavors, escolta, això són joves, adolescents, sí, van a tota castanya, i no, si és un
0: El 4 de juny, justament la Guàrdia Urbana va fer una campanya, també a les xarxes, explicant que per una mobilitat segura, recorda que no està permès, pel que fa prohibicions dels patinets elèctrics, circular per les voreres i zones de vianants, que això ho veiem constantment. Portar passatgers.
1: Sí. També
0: utilitzar auriculars mentre condueixes.
1: També.
0: Fer servir el telèfon mòbil durant la conducció. Conduir sota els efectes de l'alcohol. Circular de nit sense enllumenat reglamentari. Superar la velocitat màxima autoritzada, 25 km hora. Circular per vies interurbanes, autopistes o autovies. I tampoc es pot manipular o modificar el vehicle per augmentar-ne la velocitat. I per tant van fer una campanya de sensibilització i es faran sancions si això no es respecta.
2: Sí, circulant contra
5: l'aviació, que també ho fan molt.
1: El Manel m'ha salvat un parell o tres de vegades de que me'l deixés.
0: És un salvador, el Manel, eh?
1: No, és veritat, salvador, perquè jo sóc un badoc i vaig pel carrer badant i de cop i volta veig que em fumo una estirada i dic, què fas? I que ha passat un patinet que si no m'estira m'enganxa de ple, però ha passat a no sé quanta velocitat, sí,
2: Jo sóc com tu, Mercè, molt despistat.
0: I escolteu, en aquesta línia també ahir es va fer viral un vídeo d'un home que circulava en una cadira de rodes elèctrica la ronda del litoral.
1: Sí,
5: però era viral. Aquí era molt bo perquè era viral.
0: Un taxista
5: filmant amb el mòbil mentre es conduïa, també. Dius, aquí ja en tenim, n'enganxem a dos amb el mateix.
3: Què és més greu, una cosa o l'altra?
5: Les dues.
0: Exacte, però no és el primer... Clar, no és la primera vegada, però és que era una cadira de rodes elèctrica que circulava a tota velocitat pel voral dret de la rampa d'accés de l'entrada 22 a la Vila Olímpica.
2: Sí,
0: ronda litoral, eh? Sí que s'ha...
4: La imatge és curiosa,
1: És curiosa, eh? És impactant. I
3: quan el taxista li diu no sé què a l'altre...
0: Sí.
4: I segueix,
3: com vulguem dir. Segueix,
0: eh?
4: Tampoc es pot aturar allà.
5: Els dos eren infractors, vull dir que no...
1: El problema és que quan hi ha un infractor i li dius alguna cosa, te la jugues, eh?
0: Si tu fas una observació a l'infractor...
1: Sí, te la jugues, eh? Perquè a mi em va passar ja fa uns quants anys que hi va haver un cotxe que anava contra direcció, segurament perquè volia entrar en algun lloc, i li vaig dir, escolti, que va contra direcció, i va seguir endavant. I anava amb la finestra oberta, anava amb dues criatures a darrere, i li devien dir, què passa, mamà? I va contestar, esta vieja que molesta. I llavors jo també em vaig enfadar i li vaig dir, vaja, educació li dones als teus fills, cridant.
0: I així va anar, doncs, aquest diàleg, eh?
1: Va anar així. Però és que, vull dir, és veritat, vull dir, amb algú que vagi amb patinet, suposem, a l'obèstia, i en tot cas li dius, on vas, desgraciat, per dir alguna cosa, doncs t'es poses a que pari el patinet i a fumar una clatellada. Perquè el moment en què ja salta la velocitat, que va per la cera, que fa tantes bestieses, és capaç de fer-ne moltes més. Clar. Vull dir, és capaç d'encarar-se amb tu i dir, de què vas? I bueno, llavors, quan veus que algú fa una infracció grossa, gairebé que estàs amb dubtes de si li dius, escolta, què estàs fent?
6: I no arribaríem a la conclusió que hi hauria d'haver més vigilància en aquest sentit?
5: Però és que... Més que sempre trobes el mateix.
6: Venint de l'Ajuntament, eh?
0: No. Per tant, més presència de la Guàrdia Urbana?
6: Del que sigui. Si no és Guàrdia Urbana o persones que...
4: Però saps què passa, Núria? Que si sempre hem d'anar amb la vigilància, jo ho trobo molt farragós. Perquè mai n'hi haurà prou. O sigui, és el sentit del deure, és el civisme.
2: Sí, però, el deure, la conscienciació, clar, tot això. Però això és complicat.
6: És molta prevenció, per això, si
4: clar,
6: saps que hi ha...
4: Clar, però
6: que
4: si no, que imagina't quants professionals han d'estar al carrer vigilant-nos i vinga a vigilar. L'altre dia em va fer gràcia perquè anaven pel carrer de baix, tres o quatre, amb renglera, amb patinet, que semblaven allò del... com es deia aquella sèrie de Los Magníficos, o no sé com es deia.
1: Sí, Los Siete Magníficos.
4: Exacte. Los Siete Magníficos. I vaig pensar, ah, molt bé, la calle és vostra, no? Perquè realment omplien tot el carrer de baix.
6: Sí. Jo
4: I
6: dic
4: eren
6: uns adolescents
4: sentit... que s'ho estaven passant.
6: Sí, sí. Jo dic amb el sentit de que nosaltres no podem dir-los-hi tampoc coses.
1: No, perquè exposen que tornin.
6: Exacte, i poden contestar que no n'has de fer res. Sí. No? En canvi, si és algú amb autoritat, ho veig bastant diferent.
5: Però jo, Josep, i si però jo anava a dir una cosa, és que al final, per molta més vigilància que posem, hi ha un lloc, un punt aquí a Molins, i si i parles amb persones que jo, com jo a vegades he parlat, a l'Hort de Can Roca...
0: Hort de Can Roca.
5: Quants cotxes surten de l'Hort de Can Roca cap a la plaça de la Creu per estalviar-se la volta?
6: Aquí
5: si parles
6: està
5: amb
6: la
5: algun
6: cosa.
5: D'aquests, et diuen, oh, és que per sortir 15 metres hem de donar la volta fins a... Perdona, les normatives estan així i les normatives estan per complir-les. Mm. I com aquests, molts punts. O sigui, que el problema està en que si hi hagués més vigilància, què? Un urbano per cada vehicle, no? Perquè, no, és perquè és així. No és que som nosaltres mateixos que dius, ah, no, és que, clar, per fer això haig de fer 200 metres. Doncs mira, faig aquests 3 metres en contradirecció i no passa res. O entro per aquí i no passa res. Si fóssim així, entrar al carreró aquell de la Raseta que hi ha a la plaça de la Creu, has de vindre pel carrer de baix.
1: Clar.
5: No pots entrar a vindre pel passeig, girar a l'esquerra i entrar allà, perquè hi tens la senyal allà de direcció prohibida. Però aquí, els que tenen algun taller allà o tenen alguna cosa allà dintre, hi entren així alguns.
1: I l'apartament de la Fede, igual, que no pot girar.
5: Tres plaques que posa prohibit girar a l'esquerra.
1: Bueno, ahir el Manel, amb un, li va fer així, que no, aquí no, i el va mirar amb una cara, volguem dir, desgraciat.
3: El famós punt de la Federació, que entres al pàrquing.
1: Sí, sí.
6: Manel sortia del pàrquing.
0: El Manel sortia del pàrquing.
1: I un... estava interferint.
3: No podíem sortir.
1: No podíem sortir perquè volia entrar. Però
3: venia de la plaça Països.
0: Correcte.
5: No, està prohibit allà girar perquè, clar, es paren amb això i el que llavors es bloqueja és el carrer Verdaguer perquè tens l'11 de setembre allà mateix.
1: Sí, clar.
5: Això ja us ho explico perquè estava jo a la brigada quan passaven totes aquestes coses. Hi han tres plaques de prohibit ja a la terra.
1: Sí, sí, són.
5: Perquè gent que es queixaven que si amb l'arbre, que si això, que no es veu la placa.
0: Tres plaques.
5: Ara n'hi ha tres
1: i segueixen fent-ho.
5: I encara hi ha algú diu que no la veuen.
3: Això d'ahir era una furgoneta.
1: Això ahir el vespre, el vespre,
3: que gira, llavors, clar, jo no vaig poder sortir en aquell superpetitet que hi ha a la cantonada.
0: Sí, sí.
3: I aquell se m'ha quedat... Jo dic, escolta, que no es pot entrar aquí de la manera que ho has fet. Has d'anar més amunt i trobar, jo què sé, rotonda, i venir pel carrer. Sí, i se'm queda mirant així com...
2: Exacte, a la Font dels Casats o a l'esquerra, a la rotonda que hi ha...
0: De Riera Nova.
3: És que si no s'armen uns...
5: No, és per això, perquè si no es para un cotxe que vol girar, que no pot girar perquè en surt algun altre, arrencen per un altre i acabes bloquejant. Tot el Verdaguer i el gir cap a la... Perquè hi caben tres cotxes.
1: Això va passar ahir.
3: I això que deies de la Passa de Creu i els que entren a la Raseta, jo crec que s'hauria de posar prohibit, però excepte vehicles de correus, perquè els correus entren les furgonetes, entrant i sortint. Sí, sí, i entren. Clar, sí, correus, com entraran? Pel carrer Miquel Tort, que no hi ha igual, ni hi ha res. I no hi ha espai perquè entrin les furgonetes. Porten paquets...
5: Però haurien d'entrar pel Miquel Tort al carrer de baix i entrar llavors a la dreta al passatge de la Raseta. Però molts entren...
3: Bueno, perquè venen a l'altre cantó. A mi si passessin només de correus, és un servei públic.
5: El que deia de l'Hort de Can Roca, em vaig trobar una vegada una senyora, dic, perdoni, que va en contradirecció, i em va dir, oh, és que no sóc d'aquí. I penses, encara que no sigui d'aquí, la placa no la veus. Suposo que les plaques deuen ser el mateix. Aquí, que Pallejà, que Sant Feliu, de Bombini.
1: Que li han donat el carnet, podies preguntar.
5: Però gens aquí que et contesten l'altre, que és que, oi, per sortir aquest tros haig de donar tota una volta enorme al poble.
1: En aquest lloc és on em va passar allò que m'ha dit esta vieja, que no sé què.
0: Per tant, tot s'ha complicat bastant, no? Amb totes aquestes reaccions que em comenteu.
4: Bueno, perquè jo crec que, com que estem tots com una mica més neguitosos...
0: Estem més neguitosos.
4: Jo penso que sí, que és una mica aquest estat... ningú està tranquil en aquests moments. Tothom té un neguito alt.
1: La calor.
4: Bueno, la calor ara ho agreuja. Sí. Però vull dir que una mica... Tots pensem més en nosaltres que no pas en els altres. I, és clar, la convivència... perquè sigui harmònica, tots hem de complir els nostres deures, les nostres obligacions.
6: Evidentment.
3: Hi ha un egocentrisme aclaparador, una cosa de gent, jo i els altres tu, a veure, que no em preocupeu massa, vull dir.
6: Potser ho exagerem, no? Estic escoltant-vos, no?
4: Jo penso... Si utilitzes
3: el transport... Home, no tothom és així.
4: Si utilitzes el transport públic i així, Núria, te'n donaràs bastant de compte.
6: No ho faig.
4: Perquè quan vas a l'estació, quan agafes els trens, quan te'n dones compte que, a veure, els primers... Una és petita, el mateix que tu, Mercè. Sí. Quan som així petitones, se't posa un armari al davant i allà no passes.
1: No passes, no.
4: Per molt que intentis fer una girigonça. Sí. I a lo millor estàs esperant que s'obri la porta del tren. I fa una estoneta que ets en allà i et poses en un costadet per no fer nosa els que surten.
1: Que surten.
4: Et ve un armari des del darrere, se't col·loca al davant, entra evidentment abans que tu, perquè tu no pots fer
1: no
4: res.
1: No pots fer res, sí.
4: T'està tapant la porta i penses... Això és lògic, vull dir...
1: Però no li diguis res, perquè l'armari se't carrega.
4: L'armari podria...
3: Hi ha notes de civisme... Hi ha notes de civisme a Molins de Rei que són incomiables, perquè, per exemple, agafes un autobús municipal o metropolità de tots, que són tots grocs, i aquí a Molins de Rei n'hi ha tres línies, la 1, la 2 i la 3, MB1, 2 i 3. Doncs el que és maco és que la gent que puja... Bon dia, tant el conductor com el passatger, i això no ho veus amb altres municipis.
0: Molt bé.
3: I això vol dir que la gent té una sensibilitat de... És una manifestació solidària petita, però de que...
0: Un petit gest.
3: Un petit gest que es fa molt gran davant de les iniquitats que es veuen de pel món.
0: Molt bé,
4: això també s'ha de destacar. Aquests autobusos, jo els agafo quan vaig a recollir la canalla de l'escola, i agafem aquest bus, jo l'agafo al migdia, a la 1 i durant el curs a 2:45. Són com col·loquials aquí,
1: O sigui, la gent ja es coneix.
4: Exactament, són ben bé l'autobús de proximitat.
2: Del barri.
4: Exactament, llavors, la conductora o el conductor ja compleix uns horaris i més o menys ja et coneix. Esclar, a mi em veu amb les tres criatures i et somriu, perquè esclar, tots et volen passar la targeta. Sí. Ja hi ha com una mena de complicitat.
3: Sí, és important.
4: Que jo crec que això és amb un autobús de la ciutat de Barcelona, per exemple, doncs amb un Rodalies a l'estació d'aquí Molins, la cordialitat us asseguro que res de res, vull dir...
1: Sí, que avui trobem una cosa molt positiva del poble, que és la cordialitat en els autobusos, ja que ens hem carregat tantes coses.
0: Sí. Home, fora d'autobús...
3: Altres serveis públics són pitjors, molt pitjor, però de cara a dir, bueno, vostè perquè és un conductor de taxis, vas a Barcelona, jo ho sé perquè dues o tres persones ens ho han comentat, que obres a la porta i dius bon dia, en el d'allò amb el xòfer, i diu, la seva actitud és dir, per què bon dia? I et quedes gelat, no? Dius, escolta, perdona, torno a tancar la porta i me vaig caminant. Però clar, no poden. No. Tan poc civisme.
1: Estan amargats.
3: Algú que et facturarà la tarifa com li doni la gana, perquè hi ha gent que també fa de les seves, no? No els hi tinc mania en absolut als taxistes, però també haurien de dulcificar-se una mica i tornar-se una mica més cívics en aquest sentit. No solament portar gent de l'aeroport fins a Sant Joan de Déu, quan havia d'anar a Molins de Rei, coses d'aquestes que les hem viscut, però clar, ningú no és perfecte.
0: Atenció, gran pel·lícula.
1: No, però aquí a Molins hi ha taxistes molt macos que ens donen... És veritat. Vull
0: sort que aquí és un oasi, eh?
1: Sí, no, és veritat. Truques, la gent gran, tenim la sort de que tenim contactes amb alguns taxistes de la població, convilatants, que quan els necessites, truques i dius, escolta, necessito anar a l'aeroport, necessito anar a l'hospital i tal, i et compleixen fidelment, i saps que són gent coneguda, i vas amb tranquil·litat, perquè a sobre d'aquests grans i que tens dificultats, si no saps amb qui et trobes, que ja ens hem trobat i ho hem explicat a vegades, doncs encara t'angoixes més. O sigui que el servei públic d'aquí Molins de Rei hem de dir que és molt amable, no?
0: Molt bé, han sortit doncs dues coses positives.
3: S'han de dir les coses dolentes com
1: les bones.
3: Les bones són que les obres de l'estació continuen,
0: Això seria una tercera. Amb sortida al carrer Sant Antoni Maria Claret, ara.
1: Sí, sí, sí, tindrem la sortida allà.
0: Però ara, si tu baixes, si tu vens a Barcelona...
5: Ja n'hi ha una d'entrada.
0: Sisplau, acostis una mica.
5: Que digui, hi ha una entrada, i jo vaig passar amb el cotxe i ja hem fet...
0: Això és el que em refereixo.
4: Quan arribes amb el tren...
0: Has d'anar per allà obligatòriament.
4: T'obliguen a passar per allà i sota del pont, per sota el pont, és quan passes a l'altre costat.
0: Exacte, el pas sota vies que connecta amb les conserves.
3: Això vol dir que es mou. Si es mou, vol dir que...
4: Sí, sí,
3: bon símptoma.
0: Bon símptoma, Bé, doncs acabem amb coses positives. De fet, ens
4: sí, quedem... canvi, no positives els horaris, perquè ahir tornava a haver-hi un desgavell.
2: Jo tornant a la conversa que
0: Joan, sí, que estaves molt callat.
2: Que pràcticament tota la...
0: Ha sigut una reflexió que ha anat evolucionant. Però és interessant.
2: És que de vegades, és tan senzill com... Hi ha coses que més els grans de vegades recomanem als més joves. És demanar les coses, sisplau, donar les gràcies, donar les gràcies, dir sisplau o donar les gràcies. Jo què sé, per exemple, a mi al supermercat, quan davant tinc tres carros a tope i jo porto tres coses i em diuen passa, passa, passa, és que dono les gràcies com dos o tres vegades, perquè realment s'ha d'estar agraït. I amb això, tan sols amb això, funcionaríem molt, molt, molt millor. Perquè... A nivell antropològic, jo diria una frase de que ens relacionem, la gent ens relacionem perquè ens necessitem uns als altres. Per això ens relacionem, perquè ens necessitem els uns als altres. Això és
0: molt
2: així,
0: important.
2: Això és així. I de vegades aquestes petites coses, que abans ja n'hem parlat de les petites, dius, ostres, això hauria de funcionar com una seda.
4: És com quan cada matí et trobes... la mateixa persona al mateix lloc del carrer.
0: Sí.
4: No el coneixes de res, però com que el trobes cada dia...
1: Acabes dient bon dia.
4: Bon dia.
0: Sí, sí. No costa gens.
4: Perquè passes pel costat d'una persona com si no el veiessis i dius, no, home, no.
2: Exacte.
4: Si ens veiem cada dia.
2: Si ens veiem cada dia.
4: Bon dia. Sí. I jo penso que això ens millora molt com a comunitat, no?
1: Sí, sí.
4: El que deies de la que ens necessitem. Clar, el millor, jo què sé, és l'escombriaire. I li has d'agrair, perquè ens està deixant els carrers nets.
1: Clar.
4: I està deixant els carrers endreçats.
2: Sí, sí, sí.
4: O sigui, la cordialitat és important.
1: Anant de casa nostra a la piscina, queda aquell trosset estretet que hi ha a pàrquing i a la paret de les cases de dalt.
0: A veure, doncs, a quin punt, sisplau?
1: O sigui, anant des de l'estació, però de la part de la Mancomunitat cap amunt, cap al pavelló.
0: Sant Antoni Maria Claret.
1: Sant Antoni Maria Claret.
0: A la paret. Doncs, ara ens hem entès.
1: Exactament, hi ha un trosset. Doncs jo, encara que no conegui ningú, si em trobo algú cara a cara, bon dia o bona tarda. A vegades no em contesten.
0: Això pot passar molt sovint, també.
1: I observo que si no em contesten és perquè van amb els auriculars, si són jovent, i no d'això. Però encara que no contestin, jo penso, és que gairebé ens topem, perquè és un lloc molt estretet. I jo sempre dic, encara que no coneguin... Quan és un lloc molt estretet, ara sí, és un lloc ample, vull dir, passes per aquí el passeig, clar, et trobes, ja no diràs bon dia a tothom, però en un lloc on hi ha poca gent...
4: No, però això de que van amb els auriculars, a vegades et poses a parlar amb algú i veus que fan una cara així, i llavors diuen, perdona, es treuen els auriculars, i llavors és que...
0: O molta gent que sembla que parli sola i no.
1: Sí, no parla.
0: Ho hem de deixar aquí,
1: Molt bé. Doncs.
0: Senyors i senyores, moltes gràcies per la conversa.
1: La propera setmana parlarem dels petardos.
0: Bona revetlla.
1: Bona revetlla.
0: Gràcies. Adéu. Bon dia. Adéu-siau.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al fotiment. Un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: I think I might.
1: A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.